Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Yeah. Poglioli, com ho fèiem abans?
2: Ho saps? Ok.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de la ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contra de la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
4: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
3: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al Camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: I la UEFA, d'altra banda, confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, Déu meu, bon dia. Bon dijous matiners, com
6: bon
5: esteu?
6: Dia. Bon dia.
5: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que tenim entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
7: Hola, bon dia,
8: bon dia.
7: Xavi.
5: Esteu bé?
8: Molt bé, i tu?
5: Bé, avui és dijous.
8: Ja està, ja ho tenim.
5: Va, que un dia i acabem la setmana.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, el matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la Ràpita el sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia i diu: als 40 te n'adones que has pres decisions irreversibles.
0: Ben poc ha complert els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja en portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res,
2: sí,
0: això són res.
2: Del forn,
0: te n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent, algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible. Exacte. Perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia, Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista, sí, unitària de les esquerres, Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes, com que és dijous també obrirem la taverna, tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què Home, la festa assegurada. Ah, aquest
2: això,
0: parell, la festa assegurada. Fins ara, Maiol.
2: Fins ara.
0: Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango.
3: Ja ves, el dia no amaneix. Hola, como se neix. Cántame un tango más.

0: ha una cançó més bonica que Garganta con Arena. És que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest, que va cantar per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango, soni com un tango. Això sí, amb l'alegria habitual marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant a l'Àlex Bosch i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la Casa Blanca.
0: Boniques paraules que ha dedicat al seu marit ja president dels Estats Units, no?
2: Escolta'm, es diu Kathy Zakaria, respon perfectament als cànons de bellesa nord-americans, no sé si l'has
0: totalment vist. Totalment, sí, sí, sí, la típica rossa americana.
2: I aquesta setmana s'ha presentat davant la premsa d'aquesta manera.
3: Good morning!
0: És com ja comencem la pel·li americana.
2: Amb una classe de P3.
0: Una rossa molt legal, mica, la típica sí. Pel·li americana, començaria amb un good morning.
2: Mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era la primera, el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre 3 preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
0: Molt malament, molt mal respostes, a més a més.
2: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mentit una mica sobre el seu currículum.
0: Ah, no m'ho diguis!
2: Sí.
0: No és advocada?
2: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir-hi. Per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units, tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
0: que tampoc.
2: Que no el va provar.
0: Molt bé.
2: Que el va fer, però no el va provar.
0: El seu marit és el seu marit, per això?
2: Això no ho sabem encara. Això l'he de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada si vol demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
0: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment, que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes, i que gaudeixin d'aquesta rossa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
2: Una maga.
0: Gràcies.
3: Good morning.
0: Adéu. 3:15 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
0: 6:15 del matí, com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. Fill del cuiner Santi Santamaría assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaría, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaría, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
6: Thank you very much.
0: És que, escolta'm, si... Bé, clar, no podem fer gaire spoiler de
5: no,
0: la sèrie Gènesi,
5: no,
0: però, en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaría té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
6: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o fins i tot que se'ls abandoni.
0: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia, anomenada Fetal Life, està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella, amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic, i a més el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: és una cançó per fer un cafè, de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ets l'acabador de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport, i sona aquesta música, i escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpson.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol. Que Lisa Simpson continués sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint. Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors i, segons ha explicat el productor del Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.

0: en pràcticament 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele. I... Parteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Viva España.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència.
3: No, calla.
2: De la Hispanidad.
3: Ui, madre mía, es que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
3: Què commemora? La dependència d'Espanya, o sea, que somos españoles... Y que nadie y nada nos va a quitar que seamos españoles siempre.
2: Y también una miqueta la arribada de Colón a América.
3: Eso.
2: Eso también.
3: Sí, sí, arribada de Colón a América.
2: ¿Quin any va arribar?
6: 1492.
3: 1498.
2: 92.
3: Eso, 92.
0: M'agrada molt la dependència d'Espanya.
7: No, no, és
0: quan he escoltat
7: la dependència
0: d'Espanya, m'encanta. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del Bulli. Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
8: No m'hagués imaginat mai que sortiria en una sèrie, perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al Disfrutar i ens van dir, doncs mira, s'estan fent una sèrie del Bulli i que sortiria jo. Però no hi res, ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? El Ferran fotia bronques, a veure, al final avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat i també hi havia molta pressió. I també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu com jo, hem muntat un gran restaurant, que és el Disfrutar, que es veu en la sèrie, i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller, que tenia el Bulli, no?
0: I veig mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
7: Doncs sí.
0: I que les cassoles i les paelles volessin per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
7: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
9: De l'any 2017, a la xiqueta Julia Montaña Orero, que pertany a la comissió de la falla Rosari Plaza Cadarús del sector Canyamelà en
0: Malsaret. Alerta, alerta, que la truquen. Trucada en directe.
10: Hola, falla major de València. Bé?
11: Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
10: Bueno, cariño, eres fallera major infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran fallera major. Sí? Estàs nerviosa?
11: Un poquet.
10: Un poquet, vale. Bueno, però segur que estàs en el teu casal, no? Estàs en el casal?
11: Sí.
10: Sí? Vale. I rodejada de tota la teua família?
11: Sí.
10: Sí? Vale. N'hi ha molta gent en el casal o què?
11: Sí, molta.
10: I estan xillant tots, no, o què?
11: Sí.
10: Sí, vale.
0: Bueno, he de dir que jo crec que és una de les millors coses que fa a Punt Televisió, perquè és meravellós.
7: No
0: t'ho perds?
7: No m'ho perdo.
0: A tu et veig una fallera major, també t'ho dic, eh?
7: M'encantaria.
0: Li fotem allà Remolinets al costat, que segurament no es diu Remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
7: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i la mascleta. Vinga. Doncs vinga, xiqueta.
7: És brutal.
1: Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera, fas cara de fallera.
7: És molt complicat ser fallera, eh?
0: Però aquí movem, no sé. L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. 2:45. Vinga, fallareta, macho. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem de Abel Pantoja, que... és que aquesta també ha arribat al límit.
7: Per donar-li de menjar a part, a vegades.
0: Sí, va estar de mudança i ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
1: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
1: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirat, i han acabat marxant. I a ell això no li ha sentat gens bé, i ho ha explicat a Instagram.
12: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea. Que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. Este me ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, pero esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
1: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta, amb Talls Villas, sobre el seu nou llibre, en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
13: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
14: Es muy chistoso, Felipe.
13: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
14: Está de chistes hasta aquí.
13: Exacto, está hasta aquí. Y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo,
14: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
13: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación, no solamente esto, sino que se detestan.
0: Patonats des de la ràdio Pilar Eire, que és la millor, és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Incòmode.
0: Clar, deu
1: passar incòmode. Molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
15: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
16: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donguin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
15: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Armínia i ja ha encomanat a la resta.
17: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulat importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
18: Avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
19: Eloi.
20: Alta, sí, alta.
15: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Pol·len, que ha tret noves cançons.
21: Ens trauran a la pròxima cançó.
22: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
22: Mira.
23: Més d'una vegada.
24: Teniu la bandera de Girl Band?
23: Deies Maria, oi? Quedeu com una mena de Girl Band?
25: Que mores.
23: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
26: Hi ha un no, i no.
25: Sí.
23: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir. Estem fent
25: aquí
23: el
25: manual. Hi ha moltes boy band, però tots els programadors els hi venen al cul.
27: Fragments d'entrevistes, estic el Pere Mas. Abraçada des d'aquí, el Pere Mas.
1: Una abraçada.
15: I més enllà d'aquesta casa, recuperem la retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
28: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar, sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina. Iros a la mierda que han puesto columpios. Va de nuevo el Cádiz.
29: Molt bé el Toara, molt bé.
0: El matiner. Escolta, a veure, companys de professió, per favor.
1: Què deu esmorzar?
0: Home, ja t'ho dic ara, ja t'ho dic ara.
1: Mare de Déu.
0: Segur que no escolta els matiners ni sap que energèticament es pot connectar amb els astres cada dia.
1: Que li aniria molt bé.
0: Que li aniria, a molta gent del periodisme li aniria molt bé ioga, meditació, pilates, tiles...
1: Llegir.
0: Mare
28: meva.
0: Mierda! Sí, tal qual. Vinga, va, que és moment de connectar-nos amb els astres, precisament per parlar amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
30: Bon dia, matiners. Avui tenim una connexió molt positiva entre el Sol a Balança i Júpiter a Lleó. Una combinació que afavoreix la confiança a les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
0: Doncs vinga, compliment per la Lara García. Que bé aquesta, aquest culeté que portes.
2: Gràcies.
1: Culeté,
2: ets el millor.
0: No és culeté, no?
2: Culeté,
1: no sé. No sé, ara li preguntem a l'Olga.
0: La goma per aguantar-se els cabells.
1: El
0: aquí
1: pompon,
0: li diem
1: aquest.
0: Anys i anys, va.
2: Ai, Pere, que em perdo. Vinga,
0: som-hi. Molt bé, doncs troba't.
2: Vinga, som-hi, que ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra.

0: Tacones Rojos, pràcticament arribem a 6:15 del matí. Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Anna Boadas, periodista.
1: Com esteu?
2: Subdirectora i col·laboradora de Col·lapse de TV3.
1: Doncs mira, la cançó que jo us recomano per començar el dia amb molta energia és, sens dubte, Love Natural de Crystal Fighters. De veritat, o sigui, garantia. O sigui, és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles, segur. Que aprofiti!
2: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes, amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex-alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a vencedor amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Sant Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continuar defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar ahir a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%.
4: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha congressions aviat hi haurà més mobilitzacions.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
1: Segons ha avançat aquesta nit el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea ja ha rebutjat la proposta nord-americana, això mentre avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials.
1: La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials. Se celebren la setmana que ve i l'enfrontaran al candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: El papa Lleó XIV recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
1: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el papa no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que està prevista per principis del mes que ve.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
1: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que la societat de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: El Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
1: Sí, concretament ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i de gel que s'acumulen al cim. Tot i això, volen continuar mesurant la muntanya per esbrinar l'efecte que hi té l'escalfament global.
0: Sí, és que ja fas cara de cap de setmana.
1: Sí, ara ja toca.
0: Ara ja es veu, encara pots anar a fer alguna copeta, eh?
1: Sí.
0: Encara et trobaràs amb una cosa oberta.
1: Que vagi bé, Agustí.
5: Adéu. I vaig.
0: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
6: Bon dia, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
6: Sí, la fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
7: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu: s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés.
6: En aquest cas, a l'Ara, la foto és de la guerra a Ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
7: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
6: De precampanya al Mundo diu: el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viola a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
0: Pràcticament dos quarts de sis del matí, set minuts. Si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
7: Sí, l'Ara celebra que ja ha acabat el que ha qualificat amb el son del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
6: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
7: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
6: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
7: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
6: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
7: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la jutge que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
6: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
7: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar-hi gent ha estat la norma.
6: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
0: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
6: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Haakon VIII i Mette Marit.
0: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
6: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
0: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida, i mica en mica anem perdent locals i història del nostre país, per tant ho hauríem també de revisar. Una aliança d'extrems.
6: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
6: I literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol

0: Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol, que són guanyadors dels Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa i mentrestant a Tarragona.
1: Ho estic llegint bé, això?
0: Ho estàs llegint molt bé.
1: A veure, un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant. Difícil. Què estem sentint, per favor?
0: Julio Iglesias Junior.
1: Vaja, vinga.
0: El teniu a Tarragona, on revivirà els grans èxits del seu pare. Un
1: ja li agradaria.
0: Ah, sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
1: Som les persones tan eclèctiques en aquest programa, perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Junior
0: a Remei
1: de Calafresca, però patant.
0: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els apunts culturals,
1: no?
0: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia, avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remei de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
1: Vinga, va, més previsions, que és dijous i, a més, també s'acosta al cap de setmana.
0: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector Oriol Saladrigues.
2: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten d'aquí al públic general, que al final és el públic que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem.
0: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
1: A veure.
3: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad, el coraje, la necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, Tiempo de Vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
1: Va, qué cosa fa,
0: ¿Has vist?
1: Quina veu, no? És que hi ha dues d'aquestes que les sents i peten el telèfon.
0: Sí, jo l'he escoltat al WhatsApp i he dit, ui, això sonarà fort a la ràdio, tu.
1: Això què és? Entre música grega i italiana, no? Estem entre el...
0: Sí,
1: és italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, També t'ho dic, Macià. Què, anem al que anem o no? Com ho veus?
4: Però vostè què més?
1: Dos minuts, tres quarts de sis del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
0: Molt bon dia de nou.
1: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
5: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
1: De nou no, perquè ets l'únic per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no. Ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
5: No, però és per fer broma, home.
1: Molt bé, has dormit bé?
5: Sí, prou.
1: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja. Tens per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
6: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel. Prize in Economic Sciences
0: in memory of Alfred Nobel. Un any més, la gran majoria de guardonats són homes, i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. Però això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
1: Ja hi som.
6: Per això avui us pregunto...
1: Quantes dones?
6: Del miler. Són mil justes, De persones guardonades des del 1901 amb els premis.

0: quantes han estat dones?
1: Buah.
2: De mil, eh?
0: De mil.
2: Vinga, va, vull disparar primer Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí.
3: 175.
2: 175.
3: Pam.
2: Molt bé. Clar que sí. Eloi. Marta Viana.
1: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
0: Jo tampoc.
1: 32.
2: 32, diu Marta Viana.
1: M'he passat.
2: I la Cuqui i Lara García.
4: Jo diré 80.
3: Jo el canal i és que dic...
1: Com a molt,
0: està pensant, està pensant fort.
3: A mi no em dones tant temps per pensar, eh?
1: Ara, molt bé, Eloi.
2: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
0: Es queda l'últim, saps? Aviam què.
2: Tia, doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel des del 1901 fins a l'actualitat d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat? I qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
0: Lara García! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
2: Sí, però la Marta era més pessimista, perquè ha dit 32, eh?
1: Sí, això no va bé, això.
2: Només
1: no,
2: 80 de 1.000?
0: No. Només 70 de 1.000.
2: 70 de 1.000.
0: Per tant, només un 7%.
2: Quina
0: són números
2: bestiesa.
0: Ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els premis en àmbits de ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als premis de ciències...
1: Ara, ara.
0: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en medicina, física, química i economia, i només 30 han estat per dones. Això va. És el 4%.
1: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
2: Eloi!
3: Digue'm.
2: Avui no, eh?
3: No, avui no. No.
2: Macià, llarg, avui tampoc, eh?
5: Una puta mella!
2: Clar, exacte.
3: Va,
2: gràcies, Maria.
0: Fins ara.
2: Fins ara. Home, i tant. Lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 93207474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 93207474. I a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maiol?
6: Doncs mirant dos dels protagonistes del dia, Ada Colau, candidata de Front Ampli, demà s'acaba el termini de les coalicions, ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio, i a dos quarts de 10 l'expresident Artur Mas, a qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'1 d'octubre. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna aquest dijous i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana. I a les 11 entrevista a José Corbacho i David Fernández. Un José i un David com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
2: Ja tindrem el matí fet i demà divendres.
6: Ui, tant. Tota
2: gràcies,
6: la setmana.
2: Maiol.
6: Fins ara.
2: Bon dijous.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Com es troba, Rosita?
8: Anem pirant.
7: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
8: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
7: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?, les nits.
8: Sempre, la nit dels ignorants, el dematí, Ricard Ullestrell.
7: Ullestrell, Ullestrell.
3: Ullestrell, sí.
7: Sí, home, està molt bé, eh?
9: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
8: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
5: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
9: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
10: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
11: Que creix és la cultura del dia aquí a Xina.
9: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui he sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Justament al Maresme, d'avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat, o sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no ho porto tan bé, ja t'ho dic ara.
2: El perquè es va confirmar, es va confirmar el canvi.
1: Ai, no.
2: A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns núvolets, alguns núvols baixos. En principi, aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors, avui, les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28, els llocs més càlids de Ponent i del Sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia, la cosa.
1: Vaja.
2: Es preveu pluja. De fet, es preveu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, sí, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia, no, en dos.
1: És que estic tan en contra, tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs,
1: i tant,
2: ho superaràs. Tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi hagi mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte a partir de mig matí, migdia, sobretot, a la tarda, serà quan més ha de ploure. I diumenge ja ho veurem. Ja veurem,
1: esperem que no hi hagi l'alerta.
2: Si no,
1: esperem que no, esperem
2: de moment,
1: que no.
2: De moment pinta molta pluja a Illes Balears i País Valencià. Aquí també, però no tanta.
1: Bé, doncs haurem de veure com va evolucionant el temps al llarg del cap de setmana amb aquesta davallada de les temperatures i que, a més, portem avisant també al llarg d'aquesta setmana. Que tinguis bon dijous, Eloi.
2: Igualment,
1: una
2: que vagi molt bé.
1: Estimat. Adéu.
2: Vinga, demà a la Dada Maria ens veiem.
1: Adéu. 8 minuts, arribem a les 6 del matí. Si teniu ganes de regalar a teatre, que és aquell regal perfecte, us fem una proposta que és ràpida, efectiva, que fareu feliç a les persones que estimeu. Com? Molt senzill. Entrant a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i podeu consumir cultura, que és una cosa que sabem que també us encanta. Avui us convidem a anar a veure Palabra de Perro al Teatre Romea de Barcelona. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor, és una obra que tracta amb humor i amb crítica social, això sí, a través de la mirada de dos gossos. 93207474, aquestes hores del matí. Saludo la Cristina. Bon dia, Cristina.
3: Hola, bon dia, què tal, què feu?
1: Molt bé, doncs mira, aquí treballant una mica, i tu?
3: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat el primer que et poso sempre és Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
3: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades i mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
1: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
3: De Mollerussa.
1: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
3: Sí, sempre. Sí, sí.
1: A què et dediques, Cristina?
3: Bueno, jo soc decoradora.
1: Molt bé. Home, escolta, molt bé. Vale, ens apuntarem al teu telèfon per sentir bé reformes i decoració a casa.
3: Molt bé, moltes gràcies i que vegi molt bé.
1: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
3: Gràcies.
1: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: De Sant Cugat del Vallès.
1: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
4: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
1: Molt bé, de què treballes?
4: Soc director d'un centre de menors.
1: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
4: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
1: Clar, depèn del dia, no estava pensant.
4: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
1: Hi ha vegades que quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu allò aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
4: És ben veritat, sí.
1: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per anar a veure Palabres de Perro. Una abraçada, Jordi, recorda Sant Cugat.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu, adéu, adéu, adéu. I tinc per aquí en Bernardí. Bernardí, ho dic bé, eh?
5: Sí, ho dius bé.
1: Què tal? Com va el matí?
5: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir. Què faig? Doncs escolta els matiners.
1: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
5: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els homes comencen a trastocar.
1: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressopó al llit, que és quedar-t'hi mitja horeta més, i és impossible, això de tornar-te a dormir, la veritat és que amb els anys acaba costant.
5: Ai, doncs sí.
1: Doncs escolta, tens el número 3, Bernardí, a veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
5: Ah, estupendo, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé el dijous, una abraçada.
5: Adéu, bon dia, una abraçada.
1: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
6: Bon dia, matiners.
1: Què tal, com estàs?
6: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
1: Què vols dir, per què?
6: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
1: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
6: Quina vergonya.
1: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
6: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
1: Des del desembre.
6: Cada dia.
1: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important.
6: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, amb una cuina, jo tota sola. Alegreu els matins. Seria molt dur, això.
1: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia, i tens el número 4, Carmen.
6: Moltíssimes gràcies, Matí.
1: Has vist que no... Gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
6: No, ja
1: ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
6: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Doncs d'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: la música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Chino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat a última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat, i diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot, i ell ha dit amb el seu argentí fantàstic, de com ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé, a vegades, una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem. I a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant. I crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia, bon
0: sí,
2: dia.
0: Sí, té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no, com gairebé sempre, no, com sempre que la clava.
2: Sempre,
0: m'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.
0: Però de dia...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitza a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin. D'acord? Vinga, una abraçada.
5: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
6: Què vols que pensi?
5: Digue-m'ho, vale, digue-m'ho.
6: Que estem, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però... mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet. I ja està, que és el que toca.
5: Tomàquets encara n'hi hauria.
6: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí al Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes de, del mes d'agost, vale? Amb sombrets de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets, i encara hi ha tomàquets, perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebaqueta i ara encara anem amb màniga curta.
5: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, que jo sóc de l'equip de fan de, dels tomàquets, i enguany n'he trobat de molt bons.
6: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
5: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
6: Sí, sí, sí, sí.
5: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
6: Exactament.
5: Explica'ns. Així mateix.
6: A veure, fa... Mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, doncs en el seu moment el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues és el que hi ha.
5: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si el canvi climàtic arribarà un dia, que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, no, com ho estàs veient, això?
6: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren... que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posen vinya, perquè a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus, perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
5: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
6: al
5: Pallars.
6: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Claro.
5: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets, sí, al mercat, jo era clienta teva, sí, quan, sí, vivia, sí, en, sí, aquest,
6: sí,
5: barri,
6: sí, sí, sí, sí.
5: Deus haver vist això canviar moltíssim, la gent, els hàbits...
6: Bueno, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha, més ben situats de tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic, i aquí, datat de l'any passat, sabem que hi ha... datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri, i el tipus de clientela que tenim al barri.
5: Teniu molta clientela turística?
6: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, perquè no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
5: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
6: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que haurien d'estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar en aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona. i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
5: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
6: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills. Com es diu això avui en dia? Això pogués
5: estar... La conciliació.
6: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix aquí al mercat, tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
5: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
6: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
5: tu ets una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
6: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important també.
5: Vosaltres feu pagesia ecològica, sí. I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
6: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina, pues, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que saps allò, pues, que ara és època de carbasses. Pues, s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim, pam, pum, fuego. Però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No, no pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
5: Que bonic.
6: Sí.
5: Parlem de fills.
6: Sí.
5: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
6: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant veda, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món anant un pas endavant. Sempre tinc les idees... Nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, a les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
5: El Lluís, el Lluís, que no hem dit el seu nom.
6: El Lluís Fisa, sí.
5: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
6: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió. ¿Vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no... Això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, que a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pots donar espai a aprendre, és a dir, jo que aprendre, a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també parts de família per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes s'han pues, complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar pues, és així com ha de ser.
7: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí, de Can Fises, sí, és un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
6: exacte
7: manera.
6: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte. Van començar pues, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, després vam anar, vam viure, quan es van casar vam vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, pues, va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar... Bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo hi seguí, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra. Ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu, perquè i perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha... Ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
7: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
6: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
8: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa, així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
9: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves, del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric? Ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que m'has errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir, però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i la nit m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, jo què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després vaig a quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Realment.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és a que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quant, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons, i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? Llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals, el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts, i al final, perquè vèiem que allò era un recurs. Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles, normalment, aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera, poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això quan, si us fixeu ara, sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i sí, les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables. La llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora. Això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
4: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'estàs cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades, quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè les he obert, veus que estan com humides o no, i és perquè estan fent això, estan jugant això.
4: I tot i això, totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, i ara ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs pues és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar potser és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material I la llana, ara ja no perquè em coneixen, però per exemple em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte amb això, no?
0: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia, doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Un és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte. I l'altre penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma, i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
0: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar: el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era la Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major. I vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats. La música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots els gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després a l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions.

0: del poble.
1: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Esther són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els van al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o si tenen una estima més especial que la resta.
2: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
0: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
1: Sí, en el cas del tofu i la siseta, el cècar tropedra és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del tofu de siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Esther potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
0: I darrere de cada sortida hi ha, recordem, la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
2: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del tòfol i la siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des de l'Ebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que a molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara

0: reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no?, que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
0: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I, per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
0: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molt temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària, o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però el haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi doncs una aliança entre doncs totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
0: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
0: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
0: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que si no m'equivoco és a la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quants cafès o té podem prendre al dia?
3: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant una setmaneta i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Escrutini. Conjunt d'operacions de caràcter públic, d'anàlisi, reconeixement i recompte dels vots que realitzen després d'una votació i en determinen els resultats.
8: Escrutini prové del llatí scrutinium i originàriament designava una investigació o recerca minuciosa, una excepció que, de fet, avui encara és als diccionaris si busquem la paraula escrutini. Això, malgrat actualment, se sol fer servir sobretot en contextos relacionats amb les eleccions per designar el recompte de vots. L'escrutini que es fa el mateix dia de les eleccions és l'escrutini provisional i del que es du a terme uns dies després se'n diu escrutini general. És aquest el que dona el resultat definitiu de les eleccions.
7: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
6: La xarxa de comunicació local.

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de la Tenora, programa que dediquem a la sardana, la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Aquí amb tots vostès, Pere Païssa. Comencem avui amb tres sardanes del mestre Tomàs Gil i Membrado i la cobla Els Mongrins. La primera porta per nom A tota tesa i després L'amic d'Esi.

Hem començat avui escoltant dues sardanes de Tomàs Gil i Membrado, A tota tesa i després L'amic d'Esi. Bé, i ara continuarem amb una sardana més d'en Tomàs Gil i Membrado que es diu Viatge i que ens serà interpretada per la copla Els Mongrins.

Hem escoltat aquesta bonica sardana de concert de Tomàs Gil i Membrado que es diu Viatge amb la copla als Montgrins. Bé, ara passarem de la copla als Montgrins a la copla la principal de la Bisbal per oferir-nos tres sardanes obligades de Fiscorn. La primera que escoltarem es diu Rossinyol i és d'en Josep Saderra i després Cap d'Estopa d'Enric Vilà.

La Cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'oferir aquestes dues boniques sardanes obligades de Fiscorn. Rossinyol, d'en Josep Saderra, i després Cap d'Estopa, d'Enric Vilà. Bé, ara farem una petita pausa fins a arribar a dos quarts i després la segona part la dedicarem a sardanes dedicades a Palamós, ciutat Pubilla, de la sardana de l'any 2004. La primera que escoltarem es diu Palamós, gambes i sardines. No, sardanes. És d'en Josep Bosch. I després L'agulla del castell, del compositor Antoni Mas i Bou, que va, és el nebot del mestre Francesc Mas i Ros. Bé, això serà, doncs, d'aquí un moment, i les escoltarem amb la cobla Els Mongrins.

La Cobla Els Mongrins ens acaba d'oferir les sardanes Palamós, Gambes i Sardanes, de Josep Bosch, i després l'Agulla del Castell, d'Antoni Mas i Bou. Bé, i continuarem amb sardanes dedicades a Palamós, Ciutat Pubilla, de l'any 2004, escoltant ara Pubillatge Palamosí, de Francesc Camps. I després, Abril a Palamós, del jove compositor Marcelo.

Hem pogut escoltar a la cobla els Montgrins amb les sardanes Pobillatge Palamosí de Francesc Camps i després Abril a Palamós de Marcel Artiaga. Bé, i continuarem amb Palamós, ciutat pobilla de la sardana 2004, i ara escoltarem Visca Palamós, una sardana de Max Aber, i després la sardana estrella Palamós, ciutat pobilla 2004 del mestre Ricard Viladesau.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dijous 15 d'octubre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. L'equip d'aquest programa, avui i demà, Eli Arjona, les vies de so, i un servidor, l'Oriol Romeu. Tenim baixes a l'equip, però amb tots els nostres col·laboradors i col·laboradores que, evidentment, el faran possible i que ens acompanyen diàriament aquí al programa. I serem fins a les 12 del migdia. En tot cas, disculpeu per la veu també de constipat, però pas a pas i de mica en mica tot ho farem. Mireu, ara mateix, en aquests moments, tenim el cel força destapat i 18 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6. I disposats a seguir compartint amb vosaltres l'actualitat local, a banda, evidentment, com dèiem, de les seccions que ens ofereixen habitualment els nostres col·laboradors. Ara, aquesta primera hora, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita, el que farem és parlar-vos de l'aula d'extensió universitària que organitza per avui una nova xerrada, una nova conferència, aquesta tarda a 6:45 a la sala d'actes de la Federació Obrera. En aquesta ocasió, marcada en els actes del Dia Internacional de les Persones Grans. La conferència porta per nom Ser Avis al Segle XXI i anirà a càrrec de la psicoanalista i psicòloga clínica Mercè Cullell Badia. La conferència sí que hem de dir que està adreçada exclusivament a sòcies i a socis de l'aula. En parlarem d'aquí una estona amb la ponent, amb la Mercè Cullell, que ens acompanyarà aquí al programa a partir de 8:45 del matí, en aquesta segona part d'aquesta primera hora del programa, on també escoltarem l'apunt del dia. Ja sabeu les reflexions que compartim amb diversos companys periodistes de dilluns a dijous. Avui és el cas de l'Aina Santlleí, que ens acompanyarà. Ja sabeu que ho complementem el divendres amb la veu de l'experiència amb l'Àngel Rútia, però avui l'Aina Santlleí. I després tindrem el Jesús Cardona amb el seu santoral, el Sant Tornem-hi, santoral particular del Jesús que ens ofereix cada dia. Repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem aquesta primera hora escoltant el Dani Pasqual amb la seva recomanació teatral abans d'arribar al punt horari de les 9 del matí. Després de les notícies de les 9, el que farem és escoltar la cançó del dia. Cançó del dia que ens ofereix el Miquel Bofill, com cada dijous, i després tindrem tertúlia d'actualitat, avui acompanyats dels tertulians habituals del dijous, per tant, Mercè Charles, el Manel Cordero, la Nati Bofill, el Joan Domènech, la Núria Rubió i el Josep Vinyets. Tot això fins les 10 del matí, i a partir de les 10, a tercera hora del programa, tenim l'espai de preguntes a l'alcalde, amb l'alcalde Xavi Paz, que ens acompanyarà com és habitual, tot i que la setmana passada no ho va poder fer i ens va acompanyar el regidor Miguel Zaragoza. Però avui, en principi, sí que estarà amb nosaltres l'alcalde Xavi Paz. Per tant, qualsevol pregunta que vulgueu fer relacionada amb el vostre carrer, amb el vostre barri, amb el que ha passat al carrer Miquel Tor, en fi, amb tot el que veig que doncs està generant força debat, força comentari, línies obertes al 93668661. Tenim també el WhatsApp de la ràdio 691438847, 691438847, o si ho preferiu també a través de la xarxa social d'Instagram, que l'alcalde en fa la retransmissió cada setmana. Això serà fins les 11 del matí. I a partir de les 11 tindrem diverses propostes relacionades amb el territori, però ja ho veureu per què. Trucarem a la Daia Chambó Port, molinenca, que ha participat en una iniciativa interessant d'Empúries a Mont-rebei, recorrent 400 quilòmetres a peu per promocionar el país, l'aventura que va compartir amb en Jan Prats. Es tractava del Gran Repte, una aventura impulsada per la plataforma Fent País. Ens ho explicarà a partir de les 11, una ruta que començava el 15 de setembre i que van complementar
completar fa molt pocs dies, el passat cap de setmana, el dia 10. Quin era l'objectiu, els objectius d'aquest gran repte, com ha anat això? A més, ho han explicat també a través de, sobretot d'Instagram, cada etapa l'anaven explicant a través del perfil de Fent País a Instagram, i avui la trucarem perquè ens expliqui doncs com ha anat aquesta experiència. També tindrem el Jordi Beumal amb el seu espai Gastronomia Molins, i l'Héctor Zacarias ens portarà a veure castells. Parlarem dels càters avui a l'espai Camins i ens proposarà algunes excursions per veure alguns d'aquests castells que justament també ha visitat recentment en aquest cap de setmana llarg que vam tenir la setmana passada. Bé, doncs amb tot això arribarem a les 12 del migdia, posarem punt i final al programa i donarem pas, després del butlletí horari, al Fora Clitxés, la repetició del programa de la Red Valls i la Neus Pérez. I a partir d'aquí, avui i demà tampoc tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia, sí que tindrem el programa Cairós a 2:15, el programa de l'Església Evangèlica, amb el Joan Dionís, l'Esperança Heredia i la Dolors Prieto. Avui és reemissió, ja sabeu que és un programa quinzenal, però en tot cas respectem, com sempre, l'horari de remissió. Bé, doncs amb tot això, si us sembla bé, comencem el bon dia i bona hora d'aquest dijous 15 d'octubre de 2026. Benvingudes, benvinguts. Són les 8 del matí i 7 minuts.

0: Anem a actualitzar doncs la informació de servei. El primer que farem és conèixer la situació de la xarxa viària a aquesta hora del matí, connectant amb el RAC. Ens està esperant allà el Ferran Aràndiga, com sempre. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, destacant que tenim fins a 3 accidents actius. El primer talla la AP7 entre Garrigàs i Bàscara en direcció a França sobre un desviament per la sortida número 40 en sentit nord. També tenim un segon accident que talla, en aquest cas, la N2 a Fornells de la Selva en ambdós sentits de la marxa. El tercer accident ha estat també a la AP7, però entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en direcció a Tarragona, on queda només un carril de circulació obert provocant fins a 5 quilòmetres d'aturades. Per últim, tenim una avaria, en aquest cas, un vehicle que ja es troba al voral de la C32 a l'altura de Mataró, però que en direcció a Barcelona encara provoca un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, el vessant Besòs, també des dels túnels de Vallvidrera per la C16, però pel que fa al vessant Llobregat, continuem amb uns 4 quilòmetres i mig de retencions molt intenses a la A2 entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. També tenim retencions d'un quilòmetre en sentit nord amb direcció a Sant Cugat, en aquest enllaç des del Papiol fins a la AP7. També tenim retencions en direcció a Barcelona en aquesta mateixa via, a la B23, entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per la informació, Ferran, i que vagi bé la jornada. Seguim parlant de mobilitat, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim en principi normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. Les afectacions habituals de Rodalies de Catalunya, sobretot per limitacions de velocitat, i aquesta incidència que us dèiem ahir del tram de la línia T6 que afectava la jornada d'ahir dimecres i avui dijous. Entre 7:45 del matí i 2:45 de la tarda, la línia T6 del tram no circularà entre Parc del Besòs i l'estació de Sant Adrià per treballs de manteniment de l'arbrat. Així mateix també diuen que es reforçarà la línia T5, només en principi fins avui, a 2:45 de la tarda. És l'única incidència remarcable del transport públic a aquesta hora del matí, i esperem que duri. Ara mateix, 17.9 de temperatura a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6, i ens disposem a conèixer també la previsió meteorològica. Quin temps hem d'esperar aquesta jornada de dijous? Ens ho explica el nostre meteoròleg de capçalera, el Jordi Miralles. Hola, Jordi, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Una jornada, la d'avui, molt semblant a la d'ahir. Les temperatures es mantenen estables, per tant, fa fresca o fred ara a primeres hores del matí, però de dia temperatures al voltant dels 24-25 graus sovintejaran a bona part de la comarca. I serà un dia variable perquè la boira boirina que tenim ara mateix s'anirà aixecant i tindrem l'alternança de sol i també de núvols. No esperem pas precipitacions, però serà un dia variable amb alternança de sol i de núvols. Demà, com avui, un dia amb nuvolositat variable, boirines i boires a primeres hores del matí que aniran desapareixent i temperatures estables. El temps comença a canviar a partir de dissabte, començaran ja a baixar una mica més les temperatures, la nuvolositat augmentarà i de cara a la tarda vespre no descartem que arribin les primeres pluges que podrien ser més extenses de cara a diumenge. I diumenge amb una normalització de les temperatures, i això significa que arribaria un ambient de plena tardor amb pluges i sobretot amb temperatures normals per l'època de l'any.
0: Bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació. I el que farem ara també és anar cap a saludar el Francesc Rueda amb l'oferta de feina d'aquest dijous. Quina és aquesta oferta, Francesc? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Barcelona. Ens demanen un educador o educadora per una residència d'adults amb discapacitat intel·lectual. Es busca una persona per treballar a jornada parcial, 22 hores setmanals, dissabtes i diumenges, de 10 a 21 hores. Serien suplències de nits i caps de setmana, amb un horari flexible segons necessitat del servei. El contracte seria indefinit, el salari estaria al voltant dels 21.000 euros bruts anuals, aproximadament, i seria a formar part d'un equip d'educadors, aquesta ja residència d'adult amb discapacitat intel·lectual, tasques assistencials de cura i seguiment de residents i gestió i planificació del servei a les persones en coordinació amb la resta de l'equip. Són suplències puntuals, de torn de nit i cap de setmana. Es demana experiència mínima d'un any, català i castellà, i a nivell d'estudis una FP2 o grau superior com a tècnic superior en integració social i psicologia o similar. Valorar la carnet de conduir vehicle per poder anar i tornar de la feina.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc, per la informació, que trobareu penjada, com sempre, al web clicfeina.cat. clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui, dijous, dia 15 d'octubre. Hem arribat a l'equador d'aquest mes d'octubre. Avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, la farmàcia que trobareu oberta des de les 9 del matí i que allarga l'horari fins les 10 de la nit. Recordeu que a partir de les 10 de la nit, si necessiteu doncs aquest servei de la farmàcia de guàrdia, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen d'aquest servei de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. Un minut i arribarem a un quart de 9 del matí.

Anem a fer un repàs a l'actualitat local, parlant de l'autobús i concretament de l'MB3, que ens explica el consistori que incorporarà dos nous microbusos a aquesta línia de la MB3. A partir, en principi, d'avui s'incorporen doncs aquests nous vehicles, fet que permetrà augmentar un 30% la capacitat de la línia. A partir d'avui dijous incorporarà aquesta línia que ens connecta amb Molins de Rei amb la Floresta aquests dos nous autobusos de tipologia micro, aquesta incorporació que ve de l'àrea metropolitana de Barcelona i permetrà reforçar el servei d'una línia que, com dèiem, connecta els barris de muntanya amb el centre del municipi i amb la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la Floresta. En principi, aquests dos nous autobusos, com dèiem, de tipologia micro, tenen una capacitat de 33 viatgers cadascun, dels quals 20 poden viatjar asseguts i 13 dempeus. Els nous vehicles també disposen d'un espai reservat per persones amb mobilitat reduïda i amb la configuració habitual del servei, formada per dos nous autobusos i el vehicle de reforç, l'oferta conjunta passarà de les 73 places actuals a 95, fet que representa un increment aproximat del 30% de la capacitat. Diu que les particularitats del traçat de la línia MB3 condicionen la tipologia dels vehicles que hi poden operar. El recorregut dona servei als barris i les urbanitzacions de muntanya de Sant Bartomeu de la Quadra, la Rierada i Vallpineda, amb carrers estrets i pendents pronunciats que requereixen vehicles compactes i amb una elevada maniobrabilitat. En aquest context, els nous autobusos són, diu, els vehicles de tipologia micro amb més capacitat disponibles actualment al mercat, una solució que permet oferir el màxim nombre de places possibles mantenint les prestacions necessàries per adaptar-se a les característiques del recorregut. Aquesta, doncs, és la notícia. A partir d'avui, doncs, s'incorporen aquests dos nous microbusos per la línia MB3, la línia que ens connecta amb els barris de muntanya i amb l'estació de la Floresta. I estem recordant també aquests dies que fins al dia 19 els vilatans i vilatanes podeu consultar les llistes del cens electoral vigent de cara a les eleccions generals convocades pel diumenge 29 de novembre. Hi ha marge fins, com dèiem, el dia 19. La consulta la podeu fer de forma telemàtica a través de l'enllaç cd.ine.gob.es/censoelectoral o, si no, també a nivell presencial a l'Ajuntament, a la UAC, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 8:45 a les 2 i dimarts i dijous de 3 de la tarda a les 7. Per consultar les llistes censals cal acreditar-se i presentar el DNI, passaport o permís de conduir en què aparegui la fotografia del titular. Durant aquest període es podran consultar les llistes i, en cas de no ser-hi o constar-hi incorrectament, podeu presentar les reclamacions oportunes a la UAC abans del 19 d'octubre. Les que no es presentin dins d'aquest termini tindran efectes en processos electorals posteriors. Per realitzar el tràmit es pot demanar cita prèvia a través de qualsevol dels següents mitjans, presencialment o, si no, també a través d'internet, molinsderrei.cat/cita-prèvia, o trucant al telèfon 936 80 33 41, 680 33 41. Aquelles persones que no figurin al cens electoral i no facin la reclamació corresponent no constaran en aquestes llistes i no podran exercir el seu dret de vot. Seguim passant 3 minuts i mig d'un quart de 9. Fem un repàs a l'agenda d'activitats. Avui és un dia amb moltíssimes propostes. Comencem en el marc també del Dia Internacional de les Persones Grans. I de caire més intern tenim aquest matí a les 11 a la biblioteca el taller de memòria nivell 2, que es fa fins al desembre, comença avui i s'allargarà fins al 3 de desembre, adreçat a persones majors de 65 anys, i es fa de 11 del matí a 1:15 a la biblioteca
al Molí. Aquesta tarda tenim dins del Mercat Dijous activitats del Mercat Municipal, que us en parlàvem la setmana passada. Tenim Tardeo Ochentero amb tapes gratis, això és el que llegim d'aquesta informació, adreçat a famílies, de 2:15 a les 8 al Mercat Municipal. Això s'anirà fent també durant els mesos de novembre i desembre. En aquest cas, avui dijous 15 d'octubre tenim aquest primer Tardeo, de 2:15 a les 8. Justament a 2:15 també tenim la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària, que ara us en parlarem, Ser avis al segle XXI, a càrrec de la psicoanalista i psicòloga clínica, la Mercè Cullell Badia. A 2:15 a la Federació Obrera i adreçat a socis i sòcies de l'aula. L'Ajuntament organitza l'ofrena floral en record del president Lluís Companys. Avui es commemora el 86è aniversari de l'afusellament del president Companys. Tindrem ofrena floral acompanyada d'una actuació musical a les 7 de la tarda al racó de Lluís Companys, al carrer Major, davant de la plaça dels Infants. I recordeu també que Esquerra Republicana de Catalunya organitza aquest acte d'homenatge també una hora més tard, al mateix lloc, però una hora més tard, amb un acte, diuen, també obert a tothom. Avui, doncs, commemoració del 86è aniversari del president Companys. Això serà a les 7 l'acte de l'Ajuntament, a les 8 l'acte d'Esquerra. Cinema a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer 98. Avui tenim la presentació de la novel·la d'una molinenca. La Marta Vacarisses publica El ball de les abelles, editat per l'editorial La Magrana. Serà a les 7 de la tarda, com dèiem, a la llibreria 100 Vides, una novel·la que acaba de sortir fa pocs dies i que tenen totes les llibreries de la nostra vila i que en parlarem també aquí al programa en el seu moment. Però avui es presenta, doncs, a les 7 a la llibreria 100 Vides. També tenim aquest acte que organitza l'ANC a 7:45 a la Federació Obrera, fora Renfe, a Molins de Rei. En aquest cas intervindrà el Jordi Graupera, que és l'impulsor o un dels impulsors d'aquesta ILP fora Renfe.cat. Vindrà a explicar a tots els detalls d'aquesta iniciativa a la Federació Obrera a 7:45 del vespre. Tots aquests actes avui dijous. Estem pendents també del cel, a veure si no fa la guitza el dissabte, que us parlàvem, doncs, que tenim aquesta primera fira de salut, benestar i cura que organitza l'associació Molins Comerç, de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre. Molins viu bé. I què s'hi faran? Doncs exhibicions i activitats dirigides per tots els públics, una taula rodona, en principi prevista a la tarda, xerrades i activitats infantils i inclusives. Qui hi participarà? Doncs Clínic Audio, Anytime Fitness, Mosaic Salut, Belong Fitness Studio, Pilates Balance Wave, Innato Quiropràctic, Centre Suca i Pranamaya Yoga. Això en principi dissabte, tot el dia a la plaça de l'1 d'octubre. Dissabte tenim també sessió de Cineclub. En parlàvem ahir amb el Pep Berguedà. La última ronda en Venècia. Una pel·lícula de Francesco Sosai, una pel·lícula especial, com ens deia el mateix Pep, que ha guanyat diversos premis, sobretot a Itàlia, i que podeu veure a les 7 de la tarda a la Penny el proper dissabte. I el diumenge tenim el dia del soci de la Grupa, amb diverses activitats. A les 12, sardanes amb la Copla Marinada, a l'entorn de la seu social de la Grupa. A 3:15, el lliurament d'insígnies. A les 3, dinar popular i fideuà, que ja es venen els tiquets a la mateixa Grupa, a l'Estanc Margarit i a la llibreria Barba. I després, concert a càrrec de Pollets, a 4:15 de la tarda. Ahir ens acompanyava el Jambo Jambito, el Fernando Covas Martínez, per explicar-nos que fa aquesta exposició de trens petits al barri del Canal, a l'Associació de Veïns, aquest proper diumenge al matí, de 11 a 1, Expo Tren. Podeu anar al local de l'Associació de Veïns i veureu les maquetes del Fernando. També tenim una convocatòria de reunió per la vaga general de l'11 de novembre, una assemblea oberta que es farà a la plaça de la Creu a 6:15 de la tarda, perdoneu, aquest diumenge. També tenim sortides dels Amics del Museu, que se'n van a Tàrrega aquest diumenge, i la secció de senderisme del SEM, que se'n va a Taradell, a Osona. Tenim proposta del grup local de xarxa, la companyia Tutatis,
presenta De què fa gust la lluna, a 6:15 de la tarda al Teatre de la Penny. Tenim també d'alta baix, el diumenge a 7:00 de la tarda, a la Trasca Trusca, el Becareta Group presenta el seu quart disc, Panical. Encara quedaven entrades, podeu consultar-ho al web de dalt a baix. Diumenge es farà també la bicicletada aplaçada per la pluja, en record a Miquel Tor i Pijuan, el diumenge aquest 18 d'octubre, si sí, la pluja no ho impedeix, perquè el Jordi Miralles ens comentava que pinta a pluja. I pel que fa al foment, i amb això acabem, recordeu que tenim dues propostes. Dissabte tenim a José Corbacho i el David Fernández aquí a Molins de Rei, al Foment, presentant No Somos Estopa, a 9:15 el dissabte, i el diumenge a 8:00 del vespre, La Venganza de Don Mendo, l'obra dirigida per en Paco Mir. Cinc minuts i seran 9:15.

Anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita i amb això arribarem a 8:45 del matí. Començant pel diari El Periódico, que publica en portada el malestar del camp arriba a Barcelona. Dos milers d'agricultors es manifesten fins a la plaça de Sant Jaume per la pujada de preu dels carburants. Illa demana a la Unió Europea que activi tots els recursos contra la crisi de l'habitatge i l'agrícola. I la fotografia de portada és per un moment de la tracturada ahir a la Via Laietana de Barcelona. Diu també el diari que la Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. Les autoritats de 7 països investiguen incendis d'instal·lacions que subministren drons o armament a Ucraïna. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable. Els Estats Units amenacen els vaixells espanyols amb una ratxa, amb una taxa, perdoneu, de 200.000 dòlars. Una taxa de 200.000 dòlars. El Tribunal de Comptes també amnistia la responsabilitat comptable de l'1 d'octubre. El jutge del cas Andic crida a declarar Miquel Roca com a testimoni. I dos titulars més. El cost de la vida passa a facturar a Donald Trump. I el 31% dels estudiants no se senten integrats a la seva universitat. Aquesta és els principals titulars del diari El Periódico. Cinema a la Vanguardia, també fotografia de portada per la Via Laietana, efectivament, del camp surt al carrer. Els pagesos catalans han reprès les protestes contra l'augment dels costos de producció i l'acord del Mercosur. És una imatge d'ahir, doncs, d'aquesta protesta, com dèiem, a Via Laietana. La inflació, el 4,9% fa tema per les pujades de preus al cistell del consum. La subvenció a gasolines i dièsel, que l'executiu pensava rebaixar al novembre, es mantindrà en els 20 cèntims per litre. L'altre titular ve dels foros de Vanguardia, que organitza aquest diari, evidentment, periòdicament. Diu Conde Pompidou, només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. El president del Constitucional assegura que una eventual derogació de la llei d'amnistia no tindrà efectes sobre la seva aplicació. El Tribunal de Comptes, d'altra banda, amnistia 35 independentistes. Margarita Robles serà el número 2 de Sánchez per Madrid. I dos titulars més. Les morts de motoristes es disparen, parlant sobretot de la ciutat de Barcelona. I novetat editorial, el veritable última mort de Federico García Lorca, que fa referència, doncs, aquest llibre. A la contraportada i entrevisten el Víctor Amel, entrevista a Javier Gurruchaga, mític cantant, 50 anys de l'orquestra Mondragón, i el titular que li destaquen diu hauria estat president del govern. Javier Gurruchaga, que té 68 anys en aquest moment. I el diari Ara publica aquesta estimació del CEO per les eleccions generals. El PSC guanyaria les eleccions amb Esquerra i Vox a l'alça i Junts i Comuns a la baixa. I Colau s'ofereix a no ser candidat en pro de la unitat. D'altra banda, la portaveu del PSOE a la Diana pels pisos familiars. S'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. El Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Junqueras i Mas per la despesa de l'1 d'octubre i l'acció exterior. Fotografia de portada. Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Mentre Putin ignorava ahir la treva energètica de Trump i bombardejava centrals elèctriques a Kiev, el president ucraïnès viatjava a Londres, avui a Brussel·les, per demanar ajut davant la tolerància dels Estats Units amb Moscou. La fotografia portada d'una dona plena de sang a la cara, força impactant. I dos titulars més. La inflació se situa de nou en màxims des del 2023 i alta velocitat una setmana fins que es recuperi de l'incendi.

0: Seguim. L'Aula d'Extensió Universitària organitza una nova xerrada avui aquesta tarda, com sempre, 6:45 a la Federació Obrera, en aquesta ocasió marcada en els actes del Dia Internacional de les Persones Grans. La conferència porta per nom Ser avis al segle XXI i anirà a càrrec de la psicoanalista i psicòloga clínica Mercè Cullell Badia. Recordem també que la conferència està adreçada exclusivament a sòcies i socis de l'aula. Saludem a aquesta hora del matí a la ponent d'aquesta xerrada, que és la Mercè Cullell. Hola, Mercè, bon dia.
1: Sí, hola, bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Bé, d'entrada, doncs, com tens concebuda la xerrada d'aquesta tarda que vindràs a fer aquí a Molins de Rei?
1: Bé, em va semblar que era un tema actual i molt important, perquè hi ha un ampli sector de la societat, doncs, que són avis, no? Cada vegada tenim una població gran que va augmentant. Per què? Pues perquè el nivell de vida és més bo en aquest moment, la gent es cuida més, hi ha més mitjans, i aleshores la gent arriba a més edat. I amb això la qualitat i la funció d'avis, que és ben diferent en aquest moment a altres moments, en altres temps passats, no? I em va semblar que era un tema important a debatre per això, perquè hi ha preocupació i que hi ha, els avis tenen una funció molt important, i em va semblar que era adient de poder-ho comentar.
0: En definitiva, com apuntaves, no? Els avis han deixat de ser, ho llegíem un article, no? Aquelles persones que es quedaven dormisquejant a casa, assaborint moments de tranquil·litat i pau, i ara justament és al revés. Si no hi ha, evidentment, problemàtiques de salut que ho limitin, són persones realment molt actives, no?
1: Exactament, i hi ha tot un sector, se'ls ha obert una perspectiva importantíssima, perquè estan, en una edat que estan de jubilació, però estan bé, poden fer moltes coses, poden viatjar, poden estudiar, poden fer gimnàs, i a més ho han de fer, no? Perquè es recomana per salut i per cuidar-se, i entre altres coses poder gaudir, poder cuidar i poder ajudar els fills, amb la cura dels nets, que tenen una funció importantíssima.
0: Precisament també és un dels punts, interessants, aquest de poder ajudar, no, als fills i sobretot als nets. Creus que en aquest sentit també fins i tot podria haver-hi un perill de sobrecàrrega aquí d'aquesta temàtica?
1: A vegades sí. Diríem que, hi ha aquest voler ajudar i voler col·laborar, ja realment hi ha a vegades persones o els fills que estan en una edat laboral que porten realment bastant estrès, perquè són uns horaris a vegades molt amplis, i diríem necessiten d'aquests avis. I aquests avis a vegades estan sobrecarregats, o sigui, estan, poc atesos, no? Diríem que hi ha vegades per no poder dir que no, per no saber dir que no, per no atrevir-se a dir que no, hi ha vegades els fills poden abusar, poden, anar sobrecarregats, i a l'estrès en aquest moment no els hi toca des de cap punt de vista. O sigui que un dels aspectes importants és poder i saber dir que no. Que això és un dels aspectes importants en la vida de tots, no? Però en aquest sector, en què d'alguna manera estan més lliures els avis d'activitat laboral, no? poden moments de sobrecàrrega. I això sí que s'ha de vigilar.
0: I en el sentit més de l'aprenentatge també són importantíssims, no, Mercè, per la transmissió de valors, no? En aquest cas parlem molt del paper d'avis, no? A les noves generacions, en aquest cas els nets, no?
1: I tant, d'alguna manera hi ha un llegat emocional, històric i familiar que solament els avis tenen, que els avis ho han viscut, poder transmetre aquesta línia generacional, poder-los parlar de lo que van ser la seva vida, de lo que va ser també la infància dels pares. O sigui, tot això dona un bagatge que els, diríem que, en cert, o sigui, que els dona tota una seguretat amb els nens, amb una continuïtat generacional i també això, una transmissió de valors. O sigui, diem que d'alguna manera un nen, un net amb avis està molt més segur que un altre net. O sigui, diríem que a vegades les mestres ho diuen, es nota molt els nens que tenen avis, els nens que no en tenen. Per què? Perquè tenen una xarxa emocional i estan com molt més arrelats a la terra, a la seva història, estan molt més segurs, tenen un coixí afectiu i emocional que els ajuda molt a tirar endavant. I més, doncs, això, tinc que pensar que els nets, o sigui, que els avis són importantíssims pels nets. I, solament, a tall d'exemple, quan, malauradament, doncs, algun avi es mor, mm-hmm. els que parlen majoritàriament en la cerimònia són els nets. O sigui, els que parlen majoritàriament en les cerimònies funeràries són els nets recordant precisament uns anys d'infància, uns anys de cura, el que els hi feia l'avi, l'àvia, el que els hi transmet. O sigui, tot això a la infància queda, arrela amb la seva personalitat i és una part fonamental d'això, del seu caràcter i de la seva manera de fer, de la seva trajectòria a la vida. És un bagatge que tenen intern, important.
0: Dèiem aquesta xerrada marcada dins el Dia Internacional de la Gent Gran, que tinc aquí davant, Marcel, el manifest que es va publicar i que el titular ja era prou explícit: ens jubilem de la feina, no de la vida. I sobretot incidia quan parlem també de drets socials i justícia, no? Reivindiquem unes condicions de vida dignes que incloguin un sistema públic de pensions solvent i sostenible, deia, una sanitat universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat, que aquests també serien uns temes importants, no?, per la qualitat de vida d'aquestes persones, no?
1: I tant, o sigui, serien tots uns aspectes i que tot això afecta a la salut física i a la salut psíquica. O sigui, assegurar aquestes condicions i tenir cura de la gent gran. Això és un deure ètic per part nostra. O sigui, de poder vetllar pel que han sigut aquestes persones que ens han precedit i que estan entre nosaltres. I en aquest moment és un dels valors que tenim que reivindicar. Perquè no és, o sigui, al contrari. O sigui, sembla que la vida actual negui aquesta història, sigui a l'aquí i ara i prou, no? O sigui, que es nega aquest valor històric, i això jo crec que s'ha de reivindicar, perquè si no és quelcom, és una manca important, una manca d'humanitat, diria, uh-huh. i que cal en aquesta societat, en aquest moment, precisament és una de les coses que hem de defendre, aquesta humanitat, aquest poder tractar aquesta cura, aquest respecte per la gent gran, perquè sembla això, no?, que una mica que hàgim nascut ahir, i no és així. Hi ha una història, hi ha una manera de fer, i això és important. És un dels aspectes, diríem, que cal tenir en compte actualment. En el que estem amb aquests huracans, et diria, amb aquests huracans tecnològics que no sabem ben bé on ens portaran, doncs crec que són de les coses que cal assentar, no? que cal que tinguem d'una manera més ferma. No? Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs animem a tots els socis i sòcies de l'aula a assistir a aquesta conferència. Com dèiem, ser avis al segle XXI, avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera, i escoltareu la psicoanalista i psicòloga clínica, la Mercè Cullell. Moltes gràcies, Mercè, per acompanyar-nos a aquesta hora del matí.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé la conferència. Adéu-siau, bon dia i bona hora.
1: Adéu.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
2: Kairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els

0: FM i a radiomolinsderei.cat.
1: Continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 15 d'octubre. Ens queden 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. I és el moment d'escoltar les reflexions a l'apunt del dia de la companya periodista de l'Aina Sanllehí Galera. Hola, Aina, bon dia.
2: Molt bon dia, Oriol. Doncs mira, per l'apunt del dia d'avui m'agradaria parlar sobre l'associacionisme de les entitats. I direu, ostres, és que ja n'hem parlat molt d'això. Presumim molt els molinencs del nostre teixit associatiu, però és que jo crec que cal parlar-ne, i més després de la Festa Major, perquè crec que la Festa Major és un moment en què tothom en parla moltíssim, tothom reconeix molt la feina que fan aquestes entitats en un moment en què són tan visibles, però sembla que a vegades durant la resta de l'any ens n'oblidem. I realment és important tenir-les en compte perquè, tenint en compte doncs, la proximitat amb Barcelona i com les ciutats i pobles del nostre voltant estan agafant aquestes dinàmiques de ciutat, crec que una de les poques coses que ens fa mantenir aquest esperit de poble que ens caracteritza és aquest enorme teixit associatiu que ens atrapa a nivell intergeneracional i fa que tothom pugui ser partícip del nostre poble i el que s'organitza i crear l'agenda de què és el que passa al nostre poble, no? Llavors m'agradaria molt parlar d'això, especialment perquè aquest curs 2026-2027 diríem que és un curs per bufar espelmes per moltíssimes entitats de la vila que es fan grans i que celebren aniversaris rodons. De fet, en vam parlar en un article de l'última edició de la revista d'Enllaç, que encara podreu trobar a les llibreries, que recull una mica doncs, tota aquesta retrospectiva d'entitats que celebren anys i anys, molts anys, i anys molt rodons. Per exemple, el rècord absolut el té l'Esbart d'en Saire, que complirà un segle d'història i que bueno, crec que és una xifra prou notòria com per parlar-ne. Hem tingut molt present aquesta Festa Major el Camell, que ha celebrat els seus 45 anys i va bufar un pastís amb el correcuita del dissabte a la nit en plena sortida del Camell, amb l'emblemàtica sortida del Camell, però per exemple els Matussers arribaran als seus 25 anys i altres dates importants, per exemple l'Ateneu Molei en farà 20, els Grallers arriben als seus 40 anys d'història i els Diables de l'Enxuscat també commemoren 10 anys. Per tant, és un curs que posa molt sobre la taula el pes de l'associacionisme i de la cultura popular en aquesta identitat tan pròpia del nostre poble i que doncs, d'alguna manera és una excusa per mirar enrere, no? I per veure doncs, tot el que s'ha viscut. Sobre això de mirar enrere en parlàvem molt amb Matussers, que ens deia, ostres, nosaltres estem molt orgullosos, no, de celebrar aquests 25 anys perquè la colla ha tingut una trajectòria molt marcada per moments de creixement, però també etapes amb moltes dificultats, amb poca assistència. I fer 25 anys és un èxit absolut, no? Encara no sabem fins a quin punt se celebrarà, però estarem pendents perquè volen celebrar un aniversari, evidentment amb Cercavila, evidentment on hi hagi pilars, però estarem atents en aquesta agenda. El Camell també compleix els 45 anys i ens deia fins a quin punt hem arribat a aquest èxit absolut, no? De tenir una llista d'espera quilomètrica de gent que vol entrar a l'entitat i de gent que vol viure el Camell, que moltes vegades no hi cap a la plaça quan surt. I deies que és una entitat que sembla que no para de créixer. Parlàvem també, per exemple, amb l'Esbart d'en Saire. L'Esbart d'en Saire, 100 anys d'història, una barbaritat, no? I que d'alguna manera és una excepció dins de la història associativa de Molins de Rei. Va néixer l'any 1927 i durant gairebé aquest segle l'entitat ha tingut aquesta finalitat de mantenir la divulgació d'una dansa popular dels Països Catalans, que és una tasca que ha anat evolucionant amb el pas dels anys, amb el folclor tradicional cap a espectacles de creació de més exigència tècnica i escènica. Per tant, diguéssim que és un any puntal, un any per visibilitzar totes les entitats de la vila i, per tant, jo us convido molt a tenir-les molt presents, a estar molt atentes a què faran i a com ho celebraran, perquè hi haurà celebracions, i també doncs, a tenir-les en compte i tenir en compte el pes que tenen més enllà d'aquesta doncs, visibilitat que se'ls dona durant la festa major, que no les oblidem més enllà d'aquest moment

0: festiu que és la Festa Major.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquestes reflexions, Aina, que tinguis, acabis de tenir una molt bona setmana. I ara mateix passen 2:45. Sant Tornem-hi, al Santoral, amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Oriol, bon dia, oients. Avui, dijous 15 d'octubre, és Santa Teresa d'Àvila o Santa Teresa de Jesús. Teresa va ser una mística i escriptora d'ascendència jueva i és reconeguda tant per la seva contribució a l'espiritualitat com a la literatura. Santa Teresa va néixer a Àvila el 28 de març del 1515. El seu nom complet és Teresa Sánchez de Cepeda, d'Àvila i Ahumada. Als 18 anys va ingressar a l'Ordre del Carmel i va ser una reformadora de l'obra. I es diu que va tenir un cor apassionat i una gran intel·ligència viva que va transformar l'Ordre del Carmel. L'obra literària de Santa Teresa pertany al segle d'or espanyol i destaca per la seva prosa mística i espiritual. La seva lírica és breu, nascuda del cant i la pregària. Destaquem els poemes Vivo sin vivir en mí i Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. També va tenir un gran valor històric al seu epistolari i és considerat un tresor de la llengua castellana pel seu estil col·loquial, directe i viu. A Catalunya tenim el Col·legi de les Teresianes, un edifici projectat per Antoni Gaudí el 1888, situat al carrer Ganduixer, al barri de les Tres Torres, declarat bé cultural d'interès nacional. A la façana hi ha unes reixes de ferro forjat i coronada amb uns merlets que suggereixen un castell. I es diu que aquest edifici està inspirat en l'obra El Castillo Interior de Santa Teresa. Molt bon dia i moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs gràcies, Jesús. Queden ara mateix 10 minuts i mig per arribar a les 9 del matí.

anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per aquest dijous 15 d'octubre. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, això serà a les 12 del migdia, podreu escoltar, després de les notícies, la repetició del programa Fora Clitxés, el programa amb l'Arlet Valls i la Neus Pérez, que emetem habitualment els dimecres, i dijous en fem la reemissió. També tenim en segona audició el programa Queiroz, el programa de l'Església Evangèlica, de 1:45 a les 2. Ja sabeu que és un programa quinzenal. I després, notícies en xarxa de 2 a 3. De 3 a 4 tenim la migdiada i aquesta tarda el Músic en 8 mil·límetres, de 4 a 5, amb el Ferran Cardona, programa dedicat a les bandes sonores originals de pel·lícules. A les 5, No ho entenc, amb el Jordi Roca i la Sílvia de Pares, fins a les 6 de la tarda. A les 6, el Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla. I immediatament després, canvi de registre, parlant d'esports i esports americans, el David Lai, l'Ivan Beas i l'Antonio Valverde Morins Connection, de 7 a 8. A les 8, tenim la cita amb el Joc per Randa, el programa dedicat al món dels videojocs, a la indústria dels videojocs d'aquesta casa, aquesta temporada acompanyant-nos en dijous, si no pas en dilluns com era habitual, i més estona, de 8 a 9:45, una hora i mitja. A 9:45 repetirem els col·lectius en xarxa. Avui tenim també, en aquest cas, repetició del Món en Flames amb el Ramon Canal. Repetició també de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, com és habitual, la franja de 11 a 12 de la nit. I repetirem el programa La Veu de la Margarida Casadesús de mitjanit fins a la 1 de la matinada. I abans de saludar el Dani Pasqual, fem un breu repàs a la televisió. Simplement per citar les pel·lícules que podeu veure avui, sobretot concentrades a la nit, tenim una pel·lícula que us entretindrà, pel·lícula de John McTiernan, La Jungla de Cristal 3, La Venganza, al canal Hollywood, això és a les 10 de la nit, Bruce Willis, Jeremy Irons i Samuel L. Jackson protagonitzen aquesta pel·lícula trepidant de l'any 95, ubicada bàsicament a la ciutat de Nova York, i és un no parar d'acció, a les 10 de la nit, si voleu veure-la, al canal Hollywood. A BMAT fan El planeta de los simios, compta, perquè no és la de Charlton Heston, sinó una pel·lícula del 2001, amb Mark Wahlberg, Tim Roth i Helena Bonham Carter, dirigida per Tim Burton. També tenim, això a BMAT, i a CDF, El dia de mañana, pel·lícula també interessant de Roland Emmerich amb Dennis Quaid, amb Jake Gyllenhaal i Ian Holm. En aquest cas, interessant perquè Dennis Quaid és un meteoròleg que preveu un canvi climàtic dràstic a la Terra i, malgrat els seus avisos, les mesures per combatre'l arriben massa tard. El seu fill, mira, Nova York com a protagonista de nou, se'n va a Nova York i a partir d'allà, doncs, succeeixen els aconteixements. Això a FDF a les 11 de la nit, 22:55 per ser més exactes. Tenim també la comèdia Los Padres de Ella a les 10 de la nit a Comedy Central. Això és una pel·lícula que protagonitzen Robert De Niro i Ben Stiller, segur que us sona, és de l'any 2000. Aquestes serien les pel·lícules més destacades. Avui a TV3 recordeu que tenim un nou programa del Polònia a partir de les 10 de la nit i després l'alguna pregunta més, i tancarem aquí doncs ja ràpidament el repàs a la televisió. Més coses, amb calma i tranquil·litat, 6 minuts i seran les 9 del matí.

0: El que farem ara, abans d'arribar a les 9, és la recomanació cultural. Ja sabeu que el dijous ens agrada parlar de teatre i ho fem acompanyats, com sempre, del Dani Pasqual. El Dani, que és el conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa, un clàssic ja de la programació de la Ràdio Nostra. El podeu escoltar els dilluns a les 8 del vespre i en remissió aquesta temporada els dissabtes a les 9 del matí, repassant bàsicament l'actualitat teatral molt centrada en la ciutat de Barcelona. Anem a escoltar doncs la seva recomanació d'avui. Hola Dani, què tal? Bon dia.
1: Bon dia Oriol. Salutacions per a tot i totes. La sala Versus Glòries i la companyia Géminis estrenen Un refugi al sol, un musical generacional i rural, un viatge entre el passat i el present, entre la intimitat familiar i l'explosió escènica. Després de l'èxit de la temporada anterior, torna aquest espectacle ple de hits musicals impossibles d'oblidar. Estem parlant de Un refugi al sol, que ens parla del repte social de construir una identitat pròpia en un món que sembla abocat al caos. Com podem saber qui som, quan en realitat esdevé cada cop més apocalíptica? Com podem ser tendres si la ràbia feixista es propaga per la nostra societat? A través d'un contrast irreverent, l'espectacle proposa un diàleg entre dues generacions i dos mons aparentment oposats. La dels nets que viuen la guerra de Trump per al capitalisme extrem i la dels padrins que recorden com els pares van lluitar al feixisme. Un intent de reconciliar aquells que no poden oblidar el passat amb aquells que no poden imaginar el futur. L'espectacle, molt valorat pel públic i la crítica, ja suma diversos premis i reconeixements. En Kai i l'Ària són germans i artistes. El seu projecte musical està a punt de fer el salt, però just abans del festival que podria canviar-ho tot, en Kai viu un fet traumàtic que l'empeny a desaparèixer i a refugiar-se al Mas Soler, la casa familiar al Pallars. Allà es trobarà amb la seva padrina, la Dolors, una dona que parla amb els esperits i que serà l'encarregada de fer-lo reconnectar amb les seves arrels i recordar-li la importància de no tornar a repetir la història. Enmig de viatges en el temps i fent un homenatge a les memòries reals que va escriure l'oncle avi del protagonista durant la Guerra Civil, la companyia fa una comèdia musical reivindicativa, tot agafant elements de casa nostra que interpel·len a totes les generacions, des del cançoner popular actualitzat a la sonoritat contemporània, fins a un número que fa una oda a la descentralització de la cultura i celebrar la diversitat dels accents de casa nostra. Un refugi al sol, al Versus Glòries, fins al diumenge 1 de novembre, Tots Sants. Direcció i dramatúrgia, Jumon R. i Pol Sanuy. Composició musical i lletres, Mireia Morera. El text, el Jumon R. Intèrprets, Pol Sanuy, Mireia Morera i Asun Planes. Que tingueu molt bona setmana. A reveure. Bon dia i bona hora.
0: Molt bé, doncs gràcies, Dani. 2 minuts i seran les 9 del matí.

0: farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora, de les 9, i de seguida tornem amb la cançó del dia. El Miquel Bofill ens presentarà doncs una nova peça. Serà abans de la tertúlia d'actualitat, que compartirem amb els companys habituals del dijous. I a més avui recordeu que tenim l'espai de preguntes a l'alcalde, amb l'alcalde Xavi Paz, a partir de les 10 i 10 del matí fins les 11 aproximadament, si teniu qualsevol pregunta per fer-li. Ja sabeu, el telèfon del directe 936686161. Si ens voleu escriure missatge de text, fer-nos una nota de veu al WhatsApp de la ràdio, 691-438-847, 691-438-847, o si ho preferiu també a través de l'Instagram, que l'alcalde en fa la retransmissió en directe, i per tant, des d'allà també, si hi ha qualsevol pregunta, la compartim per tots els oients en directe. Això serà a la tercera hora del programa, i a la quarta, doncs, recordeu que tindrem l'Héctor Zacarías amb l'Espai Camins, avui per visitar diversos castells càtars. Tindrem el Jordi Beumala amb l'Espai Gastronomia Molins, si tot va bé, i també la molinenca Daia Xambó, que ens explicarà aquesta experiència del gran repte que ha impulsat la plataforma Fent País i que l'ha portat, juntament amb el seu company Jan Prats, a recórrer a tot Catalunya, des d'Empúries fins a Mont-rebei, per visibilitzar el territori i visibilitzar també projectes locals. Ho explicarem tot fins a les 12. Ara tornem.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts ha reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys, en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat de les eleccions generals també del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita pels drets socials i la defensa nacional han d'anar de bracet. Ha acusat també Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels interessos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis més afectats del Vallès Oriental. Prieto ha admès que la convocatòria electoral pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. I, de fet, en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver surant al mar a la costa de Sitges. Al Garraf, segons els agents, el cos està en avançat estat de descomposició i això complica les tasques d'identificació del cos i no descarten que sigui d'un dels dos desapareguts durant els aiguats de fa dues setmanes. Podria ser o el menor de 12 anys de Granollers o bé el jove de Pineda de Mar. Tots dos van desaparèixer durant l'episodi de pluges intenses a principis d'octubre i els bombers encara els estan buscant. I fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. N'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: Caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat d'Adif que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: I, de fet, avui continuen les afectacions i, a més, un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla provoca retards en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Pel que fa a la carretera, diversos accidents també compliquen la mobilitat. El més important avui és l'AP7 a Subirats, que deixa només un carril obert en sentit Tarragona i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions, i s'estan realitzant també tasques de neteja i es recomana altres vies, com la Nacional 340, la C32, la 2 o bé la C15. A banda, també hi ha un altre accident a l'AP7 a Garrigàs i un altre a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
3: Notícies en xarxa. Informació local.
4: Dijous a la Biblioteca Almolí entre les 11 i un quart d'una del migdia, tallar de memòria al segon nivell per majors de 65 anys, que comença precisament aquest dijous i s'allargarà fins al 3 de desembre. Serà a la Biblioteca El Molí i a la Federació Obrera la conferència Ser Avis al segle XXI a càrrec de l'Aula d'Extensió Universitària. Concretament, aquesta conferència serà a càrrec de Mercè Colell Badia, que és psicoanalista i psicòloga clínica. Continuem amb més activitats al Mercat Municipal. Fan activitat aquest dijous amb el Tardeo Ochentero amb tapes gratuïtes, una activitat per a famílies que es farà de 6:45 de la tarda a 8 del vespre a la planta primera on hi ha les parades. També aquest dijous a les 7 de la tarda al racó de Lluís Companys, al carrer Major davant de la plaça dels Infants, se celebra el 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, un acte organitzat per l'Ajuntament de Molins de Rei amb una ofrena floral acompanyada d'una actuació musical. Hi ha més activitats aquest dijous a 7:45 del vespre. L'ANC organitza aquesta xerrada fora Renfe a Molins de Rei a la Federació Obrera, a la Sala Polivalent al carrer Verdaguer 48. Serà, com dèiem, a 7:45 del vespre amb Jordi Graupera. I la farmàcia oberta avui fins a les 10 de la nit a la nostra vila és la farmàcia Xuclà, que la trobareu al carrer Major número 100.

0: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
1: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
2: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
3: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
2: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
4: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
10: Ràdio Molins de Rei.
11: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
12: Bon dia i bona hora. Avui farem un viatge cap a Romania i escoltarem les danses folklòriques romaneses. Aquestes danses són una de les obres més cèlebres i interpretades del compositor hongarès Béla Bartók. Béla Bartók va ser un reconegut compositor, pianista i etnomusicòleg hongarès, considerat un dels creadors més importants del segle XX. Van ser compostes originalment l'any 1915 per a piano sol i el mateix Bartók les va adaptar per a orquestra de corda a l'any 1917. Són un recull de 6 peces curtes basades en 7 melodies tradicionals de la regió de Transilvània, que en aquella època formava part del regne d'Hongria. Tenen un caràcter basat en el folklore de Transilvània, combinant ritmes irregulars, escales modals i exòtiques amb una riquesa harmònica i moderna. El caràcter general de la suite és molt variat i canvia en cadascuna de les seves parts. Espero que les gaudiu i que tingueu un bon dijous.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 15 d'octubre de 2026. La convertim amb la Nati Bofill. Hola, Nati.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Hola, Josep Vinyans, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dia. Hola, Manel Cordero, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, bona hora. Joan Domènech, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mercè Charles, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Núria Rubió, bon dia.
6: Bon dia.
0: I avui com a convidat especial en aquest primer tram de la tertúlia, Nil Vinyets, bon dia i bona hora.
7: Bon dia.
0: Comencem, doncs, aquesta tertúlia i la gent dirà, hosti, tants Vinyets aquí? I volíem començar per aquí perquè avui parlarem de diversos molinencs que han anat fent coses i en aquest cas el Nil ha participat al programa Som... i serem, no?
7: Soc i seré.
0: Soc i seré. Ara ho he fet en plural.
7: Sí.
0: Soc i seré. Programa de televisió de Catalunya que presenta l'Àngel Llàcer, sí, i que vas tenir l'oportunitat de participar-hi.
7: Correcte.
0: Ens expliques primer com va sortir l'oportunitat de participar en aquest programa?
7: Bueno, vaig... Ells ja tenien el meu contacte per un altre càsting que vaig amb ells.
0: Sí.
7: I em van avisar de, mira, estem obrint aquest càsting per fer aquest programa. I jo, pues, mira, no tenia res millor a fer, sinó que em vaig apuntar i no m'arrepenteixo pas.
0: O sigui, i t'hi vas presentar en solitari, eh?
7: Sí.
0: Molt
7: sí,
0: bé.
7: Sí.
0: Et van agafar?
7: Van agafar, llavors ens van enviar tota la informació de com seria. I res, ja. Després de tenir tota la informació de com seria, de què, sobretot de com hauria de ser la maleta, també.
0: Sí.
7: No era només un dia, sinó eren... Jo vaig estar 6 dies.
0: Sí.
7: I clar, havies de portar pues, tot el necessari dintre la maleta. Després ja ens va passar... Pues, és una mica com anar de vacances en els programes d'aquest
0: sí.
7: tipus.
0: Un moment, algú ha vist el programa? Sóc i seré perquè...
1: Un tros. Algun tros.
0: Trossets, eh? Trossets. El Joan no sabem de què...
4: Absolut, no sé ni de què va.
0: No sé.
4: Bé. No, en sèrio, no.
6: Jo només he vist quan l'anuncien.
0: Quan l'anuncien.
6: Sí, però...
0: On t'ho gravàveu, això?
7: Això està gravat a la colònia Rossinyol,
0: sí?
7: Que és a... per allà sobre el costat de Vic.
0: Sí.
7: I, bueno, és això, havíem de...
0: I havíeu d'agafar una maleta.
7: Sí, agafar una maleta, anar amb el cotxe, que ens hem trobat tots allà al pàrquing de la colònia.
0: Sí.
7: I a partir d'allà ens van agafar amb autocars.
0: Sí.
7: Amb dos autocars i cap a l'hotel Muntanya, que era on estàvem dormint.
0: Molt bé, molt bé.
4: I a partir d'aquí... Cruyff.
0: Exacte, al Muntanya. I a partir d'aquí l'experiència va durar...
7: 6 dies.
0: Sis dies, que és quan... El senyor Josep Vinyets ens va fer constar que ja...
7: Que ja...
0: Us havien eliminat,
7: sí,
0: eh?
7: Sí.
0: Què et va semblar l'experiència?
7: La veritat és que molt maca. És molt intensa, o sigui... Jo vaig entendre perquè en molts d'aquests programes la gent plora. Jo ho deia, no entenc res. És que ho veus d'una manera tan intensa...
0: Sí.
7: Que és que és el més normal del món. Al final, en el meu cas van ser això 6 dies, però la sensació és estar molt més.
0: I no coneixies ningú, d'allà? No.
7: Bueno, sí que quan vaig arribar em vaig anar trobant gent que dic, anda, tu què fas aquí?
0: Sí.
7: Però el 80% de la gent no. Jo hauria de conèixer 5-6 persones com a molt del món de gegants o del món de la cultura que
0: sí?
7: conec jo.
0: Molt bé. Perquè per la gent que no hagi vist el programa expliquem ben bé
7: sí,
0: què és el que havíeu de fer.
7: Està relacionat molt amb la cultura catalana,
0: sí.
7: temes de llengua... Al final, com diu el programa, és trobar a veure qui és el que sap més de Catalunya. I això es fa amb equips i a cada programa s'elimina la meitat de la gent del programa.
0: Uh-huh.
7: O sigui, s'intenten fer equips de... En el primer capítol, tampoc és fer massa spoiler, comencem 100... Es fan 2 equips de 50 i un equip sencer se'n va cap a casa. I llavors és això. El programa tracta d'això, sobretot molta cosa de llengua catalana, barbarismes, inclús hi ha una prova de ball de bastons... És tot relacionat amb la cultura catalana.
0: Molt bé. Què tal amb el Llàcer?
7: Bé, prou bé.
0: Sí?
7: Simpàtic.
0: Prou bé, eh?
7: Sí.
0: Bé. I el pare com ho va viure, això, senyor Josep Vinyets? Sisplau.
2: Nosaltres a casa, doncs mira, pendents de la...
0: Tu anaves fent fotos i llavors els dijous ens anaves dient... Mira,
2: sí, aquí,
0: hem fet
2: aquí,
0: aquest plànol...
2: Sí, sí.
0: Sí, eh?
2: De fet, ja havíem vist, aquest any és la segona temporada, la primera la vam estar veient perquè ens va semblar un programa que estava força bé... I aquesta vegada, havent-hi el Nil allà, doncs encara més l'han vist. i el seguim veient, vull dir que no, no per això deixem, si el vam veure la temporada passada el veurem aquesta, però està força bé, o sigui que sobre cultura catalana jo dic, l'any passat a més hi va haver una prova de gegants que dius et toca més de la vora, vull dir que si algú no l'ha vist, és un programa que és entretingut, no es fa gens pesat i aprens coses.
0: Molt bé.
3: Vosaltres creieu que aquest tipus de programes enganxarà a gent que no són, que no som com nosaltres de la Terra?
0: Ui, a veure.
3: No, vull dir, és clar, és que s'ha d'intentar l'integració, no?
0: Sí.
3: Vull dir, com es pot fer aquesta integració que sigui voluntària, que sigui amb ganes i que sigui positiva per tots, pels que venen i per nosaltres. I penso, o sigui, pensava, aquest programa serà, és un programa que en tot cas només el veuran la gent autòctona d'aquí, o és un programa que enganxarà a gent de fora de dir, bueno, pues, tinc ganes de saber més del país que m'ha acollit.
2: Pensa una cosa.
4: Això últim que has dit està bé, seria un motiu per endinsar-se a veure
5: però
4: aquest programa.
5: Però llavors no l'has de passar per TV3.
0: A veure,
5: però...
0: no
5: l'has de passar per TV3. Sí, perquè TV3 som nosaltres.
4: Sí.
5: I jo crec que...
0: TV3 som nosaltres.
5: Jo crec que sí.
0: Els conceptes de nosaltres...
5: No, vull dir... Si... A veure, tothom som els que simpatitzem amb TV3, però hi ha tota una part de la població que no simpatitza amb TV3.
4: No.
5: Llavors, jo crec que si realment volem fer una divulgació de la cultura catalana, potser s'han de tocar altres tecles, s'han d'obrir altres portals, no únicament TV3. A veure, és la meva opinió absolutament personal.
2: Sí, però aquest tipus de programes llavors queda molt limitat. Només ho podries fer al 2CAT, que es fan una sèrie de programació, una part de programació en català.
4: Sí.
2: Perquè...
4: TV2.
2: I això de la integració que deia, jo diria, això ho sap més el Nil, que hi ha estat ara concursant, que dintre dels concursants n'hi ha alguns vinguts aquí a Catalunya que no són gent catalana, que han après el català. Evidentment, clar, és el que diu la Nati, és un programa que només tot és en català, no per tan sols perquè sigui per TV3, si fos a 2CAT seria en català també, i la gent que no s'ha integrat tant i que no, el català no el té com una llengua, pues aquest no te'l miraran, això està clar. Però ja dic, jo diria que, vaja, ell ho sabrà millor, però ja dic...
7: Sí, el programa està molt, també molt encarat a transmetre la cultura catalana a altra gent que no la coneix tant. Jo crec que també per això està vam fer un càsting molt, molt bo, i van agafar també gent més, per dir-ho, influencers o gent que treballa amb xarxes en català, no només d'aquí Catalunya, per d'una manera. Per exemple, jo amb un que em vaig ser molt amic va ser el Mohamed, que és ell va néixer aquí, però bueno, els seus pares són marroquins, i ell fa contingut de xarxes en català basant-se des del punt de vista que ell té des de la seva cultura natal. I crec que és una cosa molt interessant. També teníem la Fenda, que és una noia negra, que també em sembla que va néixer aquí. Però bueno, al final també era donar una mica la sensació de que tots podem ser catalans, tots podem viure la cultura catalana, inclús parlant la llengua que parlem. I al final crec que també va ser el mèrit del programa d'haver fet un càsting així molt, molt diferent, i que toqui una mica de molta part de la cultura catalana, que també crec que la cultura catalana és un com ha dit la
0: Mercè,
7: sí, que acull a molta gent i és la primera entrada que pots tenir cap a la cultura catalana.
0: Bé, algú vol afegir alguna cosa més?
4: No,
0: Joan?
4: Jo crec que... Tal com diu el Nil, amb aquest tipus de càsting que va fer, segur que el programa i la direcció del programa i l'Àngel Llàtzer ja són prou intel·ligents en buscar aquest, el que explica el Nil, aquesta interculturalitat, que és bàsic, és importantíssim que hi hagi gent vinguda de fora, però nascuda aquí, o que d'alguna manera ha après el català. És important, clar, si no aquest programa deixaria de tindre sentit, seria massa de massa tancat en si mateix com a programa, sobre la cultura catalana. Està bé que hi hagués gent com a dir, la gent aquesta que ha dit el Nil, és important. La interculturalitat és molt important. Sí, ja tenim problemes com... amb la llengua,
5: el
4: ara imagina't
5: com
4: un programa.
5: Com la fas
4: arribar.
5: Aquest és el problema, sí. Jo crec.
3: Aquí està la cosa.
5: Mi,
3: que hi hagi la voluntat
4: jo de voler no,
5: veure com pots fer que aquesta taca es vagi obrint. Sí. Perquè, esclar, inclús la informació, com dius tu, sí, per fer-lo del càsting, a vegades, si no estàs dins els... uns entorns determinats, ni te n'assabentes que hi ha aquests càstings.
7: Bueno, jo pel que sé, sí que és veritat que l'Àngel té un equip darrere espectacular, a més també conviso amb ells i els coneixes com a persones i són espectaculars, i a part de... Jo, per exemple, sí que estic al final per coses dintre una mica del mundillo, que es diu, però, per exemple, el Moja sí que el van anar a buscar amb ell a través de xarxes. Ells estudien molts perfils que també els interessa, al final no ens hem d'enganyar que és televisió i és un producte que ha d'agradar a la gent, i també ells els que busquen és gent que, que els pugui donar audiència, els pugui donar joc al programa, però sobretot és el que van fer molt, és un treball a través de xarxes, de buscar gent que amb ells els interessés i que poguessin demostrar això, la interculturalitat que tenim a Catalunya i sobretot a la cultura catalana.
0: Manel, deies...
8: Sí, no, abans, que... perdona. És bastant notori que en els últims anys hi ha hagut un canvi, un percentatge de gent que parla castellà només, castellà n'hi ha que parlen el seu idioma pel carrer i no saps d'on són, si de l'Afganistan o d'Algèria, però això ha anat d'una manera que no... que són, o sigui, que va baixant, va minvant les persones, sobretot joves, que parlin en català o que facin coses en català.
4: Aquest és el gran problema d'ara.
8: Aquest és un camí. El vostre programa té un precedent, que és aquell dels monuments més espectaculars de Catalunya. Està molt ben pensat. I aquí, aquest programa que es fa ara, fantàstic. És com s'ha de fer. Hi han coses, altres camins, que no es discuteixen. Ai, i com és això? Per exemple, com és que fa uns dies Oques Grasses per reunir 35.000 persones cantant en català.
4: Multiplicat per 3.
8: Doncs això,
0: per 4.
8: Només que un 2% del gruix de gent que hi ha allà entengui el català o el vulgui entendre, ja és un detall interessant. I un mitjà per arribar a aconseguir una normalització de vaja, estem a Catalunya, es pot parlar català i castellà, fins i tot es pot parlar el que sigui, però aquí jo crec que, i ningú en parla, de dir això és un camí, per què tanta gent? Hi ha motiu perquè hi vagin 35.000 persones a veure un grup.
0: 55.000, eh?
8: Sí,
0: per 4.
8: Bueno,
0: sí,
8: és igual.
4: Va, jo he dit per 3. Sí,
5: per
4: 4.
5: Per 4.
8: Com s'ha mogut això? Dies. Home, avui en dia les xarxes funcionen culturalment. Això és un... Hi ha un reguitzell de gent que sap el que fa. I el que veurem, que encara no ha començat gaire fort, això.
5: Però aquest és un dels grans problemes, crec jo. Ara hi ha un grup excursionista, perdó, que els hi han donat un premi, el SEC se'ls hi ha donat el premi, sí, d'honor del Parlament. Llavors, jo un dia parlant amb algun membre del SEC, el gran problema que hi ha és com es fa extensiu això. O sigui, la seva preocupació és que com es fa extensiva, doncs, aquest moviment integratiu de gent per la muntanya, per la nostra cultura. O sigui, estan satisfets perquè han travessat temporades molt, molt difícils i ara estan consolidant-se una altra vegada, però com s'arriba a altres poblacions, a altre nucli de població? Jo crec que aquest és el gran problema. Com arribem a fora? Vull dir, com estimulem les ganes de saber? Perquè això no és res més de dir, a veure, jo estic aquí, estic en una terra d'acollida, com ho faig per estimular que vulguin saber com és aquesta terra d'acollida? D'on ve aquesta terra d'acollida?
3: Amb ganes, ganes d'integrar-se.
5: Bueno, lo primordial és que la persona o persones vulguin integrar-se. Això és el primer. Clar. Perquè si tu en tens ganes, doncs te'n vas i formen part de les pinyes dels castells i formen part del grup de portadors de gegants. Però, esclar, això ja és a nivell de la voluntat, diguem-ne, de cada persona. Mm-hmm. Però com podem fer perquè estimulem el grup de gent perquè no siguin únicament un mínim, sinó que hi hagi moltes persones que se sentin atretes, se sentin atretes per la història d'aquest país que els acull. Llavors això és el que no sé com es fa, perquè ja et dic, des de l'excursionisme tenen el neguit aquest de dir nosaltres molt bé, però sembla que ens mirem el nostre melic, oi que bé que estem, però a veure, i això? Com ho estenem? Com fem arrels? I aquest programa és el mateix per nosaltres, molt bé, perquè jo hi ha coses que m'agrada mirar el programa perquè no saps, com lo dels monuments i aquestes coses que dius, ostres, n'aprens de casa teva, però saps que és casa teva. Els de fora no és casa seva encara.
3: Nati, hi ha una cosa que tenim la mala costum de dir les inicials. El SEC és el Centre Excursionista de Catalunya. Perquè si algú no ho sap, vull dir, i és el que està al costat de darrere la catedral i que encara manté tres columnes del Foro Romà, veritat?
0: Sí. Molt bé, un bon matí.
4: Igual que el Nil ara s'ha fet visible amb aquest programa, vull dir, de fet es fan accions respecte a el que deia. Ara també hi ha una altra molinenca, la filla del Xambó.
0: La Daia, avui l'entrevistarem.
4: La Daia, que fa 400 quilòmetres a peu junt amb un altre company.
7: Ah, sí. El Jan Prats, company també del Soc i Seré.
4: Vull dir que és una acció que a més té un cert ressò mediàtic i se'n parla i fa aquesta promenada per tot Catalunya, i és la manera de veure coses i explicar coses i tot.
0: Això és el que participa la DAI, és el gran repte, que és de la plataforma Fem País, que han fet 400 quilòmetres de ruta a peu, i llavors donant a conèixer també les singularitats i particularitats.
4: I mira per on, també és de Molins.
0: La Daia, La Daia Xambó, Pont.
4: Per ara el Nil, doncs aquesta noia també és de Molins.
0: Sí.
3: O l'altre dia vam veure un reportatge a la tele sobre Sardenya, i va cridar l'atenció que en una ciutat important, al mig de la plaça, hi ha la figura d'una reina, i a dins del reportatge van dir aquesta reina, que ara no recordo el nom, va néixer a Molins de Rei i devia néixer al Palau de Requesens.
4: La Leonor.
0: Sí, de totes maneres, per exemple, amb això que dieu d'arribar a nous públics, TV3 sí que està apostant, per exemple, el programa La Travessa, no? Bueno, la presenta la Laura Escanes, que ve, doncs, com a influencer, per entendre'ns, la Dulceida, famosa, la Gran Cita, i va presentar també el Piro Musical de la Mercè, que el Clapés també l'altre dia reflexionava, amb tanta gent estudiant carreres relacionades amb comunicació i que, diguem, per les tendències s'hagi d'apostar per aquest tipus d'influències per arribar a més públic. Aquest és un debat interessant, també.
4: Sí, això en Llàcer ho domina molt, totes aquestes personatges. Les Canes, la Dulceida, tot això.
0: Sí, però això és més enllà del Llàcer.
4: És un home que ve de la faràndula, espectacle, de la faràndula, del music hall, de tot el teatre, de tot això.
5: Bueno, la imatge ven.
4: Ell ho sap.
5: La imatge ven.
4: Sí.
5: Si hi ha una imatge darrere com la de la Dulceida aquesta...
4: Sí, clar, ben.
7: Sí, al final crec que ell, o sigui, aquests influencers són la cara visible i ens hem d'aprofitar una mica també, tant de, per exemple, Laura Escanes, de la Dulceida amb la Gran Cita, però crec que també nosaltres hem d'aportar tot el que puguem i aportar res, ni que sigui un gra de sorra, si són molts es pot fer una platja. Llavors, crec que per això els programes aquests són molt interessants, de dir, cadascú aporta el seu granet de sorra, cadascú pues, aporta els coneixements que sap i l'amor que té a la cultura. Al final, jo ho vaig disfrutar moltíssim, perquè et trobes allà amb 100 persones que no coneixes, que t'has de relacionar d'alguna manera, bé, et treuen els mòbils durant tot el dia fins que s'acaba la gravació, però al final te n'adones que és gent que comparteix les mateixes aficions que tu, que és la cultura i Catalunya. I és molt més fàcil relacionar-se així. I amb això treus una d'amics espectacular. Jo vaig sortir encantat de la gent que em vaig endur del programa. Entre ells, per exemple, el Jan, que és el que ha fet el repte de Fem País.
4: El repte de Fem País.
7: I I és això, jo crec que tots hem d'aportar una mica, ens hem d'aprofitar d'aquests altaveus, com serien els influencers, però nosaltres també crec que el dia a dia s'ha d'aportar per defensar la cultura i la...
0: Per tant,
7: la
0: quan et van eliminar, vas tornar on tenies el cotxe i vinga, cap a casa. Eh?
7: Sí, perquè a més hi ha una anècdota que és divertida, que, clar, nosaltres, cada programa, com bé diu el programa també, són dues proves. Cada prova es gravava en un dia diferent. O sigui, anaves un dia, gravaves la prova d'avantatge. T'anaves a l'hotel, feies, sopaves, tal, al matí tornaves a aixecar d'hora i tornaves a anar a la colònia per gravar la prova d'eliminatòria. El dia que hi havia prova d'eliminatòria, tu havies de fer la maleta, carregar-la al bus i anar-te'n a la colònia amb la maleta. Que no t'eliminaven, agafaves la maleta, tornaves cap al bus i cap a l'hotel amb la maleta. Això, cada dos dies, cada dia estàvem fent quasi la maleta. Desplegar la maleta, tornar-la a fer.
0: Això vol dir que vas haver de demanar si estàs treballant?
7: Justament jo en aquell moment,
0: en aquell moment no
7: estava treballant.
0: D'acord,
7: per sort.
0: Ho dic perquè, clar, també
7: va
0: són 600 dies.
7: Va ser l'impàs que va ser quan sí. No tenia feina i estava estudiant. Estudiava el que podia allà, però difícil.
0: Sí.
7: I... però per sort m'ho vaig poder muntar, però sí que hi ha gent bé. Que ha tingut més dificultats.
0: Molt bé, doncs tancarem aquest capítol de participació. Vols quedar, Daniel?
3: Felicitats i endavant,
5: sí.
0: Molt bé, sí, home, i tant. Esmentàveu abans si havíeu vist la bola negra, no? Que ho teníeu...
3: Ningú l'ha vist aquí. Tots no, la tenim.
0: Què és això? Jo tampoc,
3: Ah, això anava a dir tu.
0: Jo tampoc. No,
4: però tots la veurem.
0: Ah, va,
4: tard o d'hora.
0: Deixem-ho així.
4: Jo crec que tots estem motivats per aquestes històries, per la cultura en general, i la tenim pendent.
0: No, m'ho pots dir. Aquest cap de setmana tenim moltes activitats i tenim el dia del soci de la grupa, Josep.
2: És que hi he sentit que es feia les sardanes davant de la grupa. I tinc entès, tampoc n'estic del tot cert, que no es pot fer allà davant i que esperar...
0: Em pensava que era el dinar que no es podia fer.
2: No. Bé. Perquè com que hi ha el Miquel Tort tallat,
0: sí,
2: per la circulació, em sembla... No n'estic del tot segur, però jo m'ha arribat que es feia el pati del Palau.
0: Com que demà parlarem amb la gent de la grupa, ho acabarem d'aclarir.
2: No, jo dic perquè ho he sentit i m'ha arribat l'altre i dic ara... A mi m'ha creat un dubte. No, tampoc puc dir que sigui del cert això, però...
5: La carta del soci et diu, com sempre, davant de la grupa.
2: Sí, però veu que no sé si s'ha hagut de canviar a última hora per això, pels motius de tràfic.
0: Parlarem amb ells.
2: Tampoc ho sé segur, això.
0: Parlarem amb ells, a veure que ens ho aclareixin. Sí, sí, perquè és possible que hi hagi aquestes dificultats de mobilitat. Però, de totes maneres, el ser diumenge no ho sé.
3: No, i és a prop una cosa de l'altra, que si arribes a la grupa hi ha un cartell i et diu tira una mica endavant, que hi ha les sardanes.
0: Clar, si posés, vés a l'escola Alzina, llavors
3: sí,
0: potser...
3: Seria una altra cosa, no? Jo penso que és propera una cosa de l'altra, eh?
0: Molt bé, doncs...
2: Sí, però com que la gent a vegades no mira els cartells, sinó que pot arribar allà... No es fa res.
3: No, però un s'interessa que és estrany i llavors l'un ho diu a l'altre.
5: Clar, i algú els hi dirà.
3: Sí.
2: De totes maneres, esperem, perquè també hi ha la pedalada al dematí a dos quarts d'11.
0: Bicicletada plaçada per la pluja que...
2: I diuen que hi ha una previsió de llevant el diumenge.
3: Ai, Déu meu.
0: Sí. Hi ha previsió. Bé, avui és 15 d'octubre, 86 aniversari de l'afusellament del president Companys.
3: A les 7 del matí estaven cap allà, es veu com es diu? No, la cúria.
5: No, la sé què de les torxes. La... Ai.
0: Sí, ho fan cada any. Encara amb la foscor, l'hora que
5: el van
0: afusellar. Avui recordeu que hi ha l'acte...
5: La marxa de torxes.
0: Marxa de torxes.
4: La marxa de torxes. I l'ofrena.
0: Sí, efectivament. A les 7 de la tarda tenim aquí l'acte, aquí al racó de Lluís Companys, organitzat per l'Ajuntament, i a les 8 el que organitza Esquerra Republicana.
3: On és el racó,
0: al mateix lloc.
3: Sisplau?
0: Mira, sisplau, al carrer Major, davant del Parc dels Infants, o la plaça dels Infants, que està ballada en aquests moments, des de fa mesos, vaja.
5: A les escaletes.
0: Coincidint a les escaletes, sí, que baixen al carrer Botés.
2: El replà que hi ha dalt.
0: El replà que hi ha dalt.
2: Sí, a les escaletes, sí.
0: Sí, allà és el racó de Lluís Companys.
8: De la vora del museu.
0: Ah, sí,
3: a tocar. Paret.
2: El que has dit, per això, que allò dels Jocs de la Canalla, que està tancat...
0: Sí, la plaça dels Infants aquesta.
2: Sembla, és trist que la canalla hagin d'anar a buscar altres jocs per jugar, I porta temps això tancat. És que no és una cosa de fa dos dies.
0: És de mesos, eh?
2: Sí, mesos. Tot perquè que hi ha algú de la façana del costat.
4: Sí, dius, però clar que això és privat, no?
0: Sí.
2: Sí. Sí, però vull dir que les coses de Palacio van despacio, com diuen els... les dites, perquè aquí portem mesos amb un problema i a la centre, i al centre el poble no hi ha tants parcs, bueno, sí, aquí hi ha el de la plaça del mercat, però
5: és que aquí hi ha el problema, que és la pugna entre el privat i el públic.
2: Sí.
0: Em sembla que es va fer un requeriment al privat de dir, arregla la façana, no s'ha vist, no ho ha vist clar. I no sé com... Ara, ho podem preguntar, això, perquè ara fa molt temps que està d'aquesta manera. Bé, però del que es commemora, alguna reflexió que vulgueu fer del l'afusellament, 86 anys ja, de l'afusellament del president Companys?
3: Home, jo, que vaig néixer el 45, sí. En aquella època, que a casa meva, vull dir, venien de repressions totals, d'exilis, de passar gana, de presons i tot això, és que jo no me'n vaig enterar d'això gairebé fins que era adulta. A casa meva hi havia un silenci total i no... O sigui, es parlava només de la guerra a l'hora del menjar, quan jo deixava alguna cosa al plat. La meva mare sempre em deia, haguessis passat la gana que he passat
0: sí,
3: jo.
0: Sí,
4: però... Era,
3: però res més. El demés era... Fins i tot el meu pare, que va estar a l'exili, em transmeteien que el meu pare havia anat a treballar a Alemanya. Sí. Jo, tothom deia, el meu pare parla alemany perquè ha treballat a Alemanya. Però tampoc vaig saber que allò era exili ni tal, fins ben adulta, eh?
4: Mm. Que... La por va durar molts anys.
3: La por va durar molts anys, molts anys.
4: La por va durar molts anys. No solament es va acabar la guerra el 39, però la por...
3: La por i explicar coses, o com això de dir, mira, tal dia com avui van fusellar el president... O sigui, és com si no hagués existit aquella història. Sí, sí, van posar una barrera i sí que és veritat que tenien molta por, suposo. Sí, sí. Suposo.
2: M'han posat moltes de barreres aquestes. Aquí parlem del president de la Generalitat perquè se'n parla més, però han sigut moltes persones que han quedat així, en cunetes i en descampats. Mm. I vull dir que no van ser... I penso que els anys de por, encara que al final no n'hi hagués tanta, va ser tota l'època del franquisme. Sí. Ens agradaria reconèixer-ho o no, però ha sigut una època bastant fosca per aquest país, tota aquesta dictadura.
0: Bé, ara hi ha notícia d'última hora que no té res a veure amb això. Es veu que els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cos trobat a Sitges, que aquest matí s'ha dit, és el del xicot de Granollers que havia desaparegut el dia dels aiguats.
3: A Sitges? De Granollers a Sitges?
0: Sí.
3: Mare meva.
0: El Rami, que era el noi que havia desaparegut a Granollers, doncs ha estat trobat efectivament a Sitges.
3: Quin recorregut més llarg,
0: els estralls
3: de dificultats, eh?
0: De això no sé, ara deu fer una setmana, més d'una setmana ja, no?
4: Bueno, sí, comptar i aquella de una, no sé, de viatge.
5: Però quan dius que ha sigut trobat a Sitges?
0: Sí, mort.
4: A l'aigua.
3: Sí, però des de Granollers a Sitges, quin aigua hi ha? Quin riu?
7: El riu al mar.
8: Llavors va cap al sud i punto.
3: Sí. És lluny, eh?
0: Dels aiguats, no sé si, Nil, tu estàs a l'ADF.
7: Sí.
0: Et va tocar aquí a Molins, eh? Dic.
7: Per sort em vaig jurar, vaig estar de vacances.
0: O sigui, estaves de vacances.
7: Jo estava pel Congost de Montrevell, que estava sí. A la mà de Tranquil, ni una
0: sí?
7: Gota d'aigua.
0: Sí, d'acord.
3: L'ADF és...
0: Ell és voluntari,
3: sí,
0: no?
3: Ets que voluntari. És voluntari.
0: Associació de Defensa Forestal, sí. Puigmedrona, Olorda.
3: És que tenim la costum de donar només les inicials.
0: Sí, vostè està molt incisiu amb aquesta qüestió.
3: No, ho dic per la gent que ens està escoltant, que és important poder-li donar tot el nom, no?
4: Sí, s'abusa molt dels acrònims darrerament i tens...
3: Tothom,
4: jo estic amb tu, sí.
5: Bé. No has de preguntar-ho.
4: Sí,
5: exactament, sí. Què vol dir?
4: Sí. Que, sí, sí.
5: Hi ha uns que són habituals. Ja.

0: sabem tots, però dius... És,
1: no,
0: és
1: sabem que l'hem de pagar.
2: L'hem de pagar.
0: Però que refereixo que això dels acrònims que diu la Mercè és una realitat, i comences a dir-te això i dius, ostres, i has de pensar... I he dit, m'ha llamat l'atenció perquè va passar precisament ahir, i dius, és que és una realitat que ens passa molt sovint.
3: L'IBI, eh? I l'IVA?
0: També, una altra.
1: Impost. Impost de valor afegit.
0: Impost de valor afegit.
4: Haurem de fer un curset.
3: Voleu fer que fem una classe?
4: Haurem de fer un curset, però...
3: Al final farem el soc i seré i tot, eh?
1: Soc i seré,
4: i tant. Això de Broc i de Brother, no?
2: Vosaltres ja em coneixeu més o menys, però jo de la televisió, jo només miro pel·lícules.
3: Però sota demanda.
2: Jo veig sèries i pel·lícules. I evidentment, m'informo llavors pels diaris digitals cada dia. Però és veritat que amb el temps cada vegada he anat mirant menys el que són les notícies. I el de les pel·lícules, vull dir, d'acrònims. Si mires thrillers, vull dir, dius la UCO, la UCRIF, la UCRIF, no, jo no sabia què era la UCRIF, i ja ho donen per fet, la UCRIF, que és una unitat d'aquestes de la policia que vigila el tema de la immigració il·legal, o la trata de blanques i totes aquestes històries. Però n'hi ha molts d'acrònims, molts. Sí,
1: els que surten a les pel·lícules són reals o són inventats?
2: Sí, són reals, són reals, no? Són departaments de la policia i que tenen els seus acrònims, sí. Igual que els GEO i tot això.
4: Brimo.
2: Sí. La Brimo, una altra. Fixa't, un moment han sortit 4 o 5.
4: Però això és a tots els idiomes.
2: Home, i tant. Més que nosaltres.
1: Anava a dir, jo crec que els americans molt, eh?
2: Més que nosaltres, tens raó.
4: Per doblar el que diu aquella gent, ha de ser un bon doblador.
3: Josep, em parlaves d'arbres abans?
5: Sí. Tema de moda.
0: No, però
3: no.
0: Una
3: incidència que vam tenir aquí al carrer, precisament, és que ahir un camió va fer mal amb un arbre. Sí.
0: I aquest matí jo, quan sortia de casa allà al Torres i Bages, també hi ha hagut un trailer que es veu que, pel motiu que sigui, suposem que el navegador el deu haver portat per allà, que no hauria d'haver passat, surts al carrer i dius, carai, branquetes pel terra, dic, això és que ha passat algun vehicle gran, i a baix a la cantonada amb el Puigcerdà un arbre trencat, i més avall a la cantonada ja tocant el Montserrat un altre, i allà estava el trailer que no podia sortir d'allà, ja ha tingut que vindre a la Guàrdia Urbana.
4: Sí, el motiu de tancar, bueno, de treure els arbres del carrer Miquel d'Hort és conegut, és el de pista única, no pista.
3: Plataforma única.
4: Plataforma única.
3: Si t'esperes després de les notícies de les 10, serà un dels temes que parlarem.
4: Si és això, deu haver-hi un motiu.
3: Hi ha un criteri tècnic.
4: De tipus tècnic. Perquè, clar, la gent que viuen allà, m'imagino que no els hi ha agradat.
1: S'han queixat.
4: I sobretot si escoltes a TV3 de tant en tant. Escolta un arbre, respecta-ho, perquè és que cada arbre que hi ha i que es conserva és l'equivalent a oxigen de 20 aires acondicionats.
2: Sí, sí.
4: Però resulta que els tallen i dius, ostres, i té un motiu, no? Jo no dic que... No estic ni a favor ni en contra. Bueno, si visquessin allà...
3: Però sí de conèixer.
2: Però que dius, evidentment hi ha gent per tot, hi ha línies de pensament per tot.
3: Sí.
2: Però jo vaig anar a una reunió d'una associació de veïns...
3: Aquí a Molins de Rei, eh?
2: Sí. Hi havia un veí que deia que els arbres eren un rotllo i que embrutaven i que li donava al·lèrgia i tot, i que Molins de Rei no hauria de tenir ni un arbre. I ho deia en sèrio, Ho deia en sèrio.
1: Però deu ser al·lèrgic.
2: Sí, li molestaven en sobremanera els arbres. Vull dir, creia que Molins de Rei, vull dir, era... Tindre arbrat era un desastre, perquè només creaven que problemes.
0: Bueno, aquest és un problema.
2: O sigui que...
0: A les al·lèrgies és un problema, però els arbres és un gran bé.
2: Home...
0: I el cas aquest és una mica estrany, perquè jo et mires al carrer Miquel Tor i les voreres eren prou amples, no són una vorera estreta com per dir hem de tallar l'arbre perquè farem les voreres més amples, i amb la qual els escolzers els correrem més cap al mig. Hem de suposar que hi ha una explicació, com que a les reunions que en el seu dia es va fer alguna reunió entre els veïns i l'Ajuntament, es devia donar l'explicació, però els no ser veïns d'aquest carrer no estem assabentats.
1: Les
0: és una cosa que dius, parles per parlar, perquè dius, no veus

0: la necessitat de tallar aquells arbres? No. Per què ho han fet? A la millor, en el seu dia van donar alguna explicació. Però si són la mateixa gent del mateix carrer que protesta i diu que perquè s'han tallat els arbres, ja arribes a un punt que dius ja no...
1: Però hi havia moltes no arrels que alçaven, no? O sigui, hi havia trossos de la cera que estaven alçats.
0: Bueno, sí, també... aquest és un altre problema.
2: També s'ha de dir que tu has treballat amb aquest sector.
3: Sí, jo he treballat amb el sector, he estudiat d'això també, i una mica és el meu tema.
2: Bé,
3: sí que és veritat que els arbres, s'ha de dir que tots els arbres que estan dintre de ciutat, sobretot ciutats grans, tenen un estrès que no tenen els de la muntanya. Per això constantment estem veient que es trenquen branques, no només per camions, sinó també per... simplement perquè aquella branca està malament i es trenca. O sigui, estem pensant que...
4: Perquè és per l'ambient, potser, per
3: bueno, s'ha de pensar que un arbre, quan està al bosc, el que té és terra, està rodejat de terra. La terra és molt fàcil que passi l'aigua, que les arrels es distribueixin bé i pugui agafar tota l'aigua disponible que li cau. Inclús també tenen el que se'n diu zona de goteig als arbres, que és la pròpia aigua que recull la copa, la goteja a terra, i és allà on normalment estan les arrels importants. Què passa aquí si tenim escocells de 40 centímetres? Tens una entrada d'aigua de 40 centímetres. Això el que fa és delimitar molt l'entrada d'aigua a l'arbre. Per fer un equivalent a nosaltres és... poso una ampolla de 2 litres i ens l'hem de repartir entre tots. Llavors et tocarà un culet d'aigua. En canvi, si no tens aquesta restricció, sobretot del paviment, també tot l'estrès que suposa als cotxes passant, o peatons passant, també això és pressió a la terra, compacta la terra, i els arbres estan, per dir-ho finament, estan molt putejats a les ciutats. Sí. Així que... també s'ha de dir que antigament hi havia unes polítiques que no miraven encara els arbres. Feien un escocell, poso l'arbre aquí i ja està. Problemes d'això, també que els arbres creixen naturalment, fas podes per formar-los, però sempre s'acaben escapant cap a dintre balcons, finestres i veïns que protesten.
4: Nils, a l'espai urbà s'aixequen les llambordes...
0: S'aixequen perquè les arrels pugen per buscar l'aigua.
4: Les arrels... L'altre dia un veí deia que es havien aixecat tota la llambordes i llavors allà hi havia un niu i surten ratolins contínuament...
5: Nils, no hi ha la possibilitat de...
4: Se'n van a... Segon. Va, imagina't.
2: Aviam, Mercè.
5: Ja que has estudiat això, la possibilitat de que potser es posin uns arbres que s'estudiï, que siguin que no absorbeixin tanta aigua, que vinguin, com que molts arbres venen de fora, sí. Perquè
3: el que s'està fent ara el que s'està fent ara és unes polítiques així ambientals més, sí, que respecten més a l'arbre, amb escocells més grans. L'exemple clar, bueno, clar tampoc, però és la plaça de l'1 d'octubre, és una plaça que ja es va fer pensant una mica més en el benestar dels arbres i el propi manteniment d'ells. Mm-hmm. Tant per recollir aigua com pel benestar de tot l'ecosistema, per dir-ho d'una manera. I al final també el que s'està duent molt a terme i el que s'està picant molta pedra també és aconseguir uns arbres que estiguin ben adaptats, de no creixin controladament, que siguin més fàcil de mantenir, i sobretot, per exemple, un dels que més fàcil és, perquè aquí xoques amb diverses coses, un dels més fàcils que és per controlar és el plataner, però el plataner sabem que comporta una brutícia i unes al·lèrgies...
1: Unes al·lèrgies tremendes,
3: que molta gent...
6: I és una obra de ribera, el plataner.
3: Sí.
2: És una obra de ribera.
3: Sí.
6: Necessita més aigua.
3: El pi és un altre que també funciona molt bé, però clar, també porta moltes al·lèrgies al ser una conífera.
1: Però a més el pi té molta tendència a anar amunt.
3: Sí.
1: Amunt.
3: Sí.
1: Sí, el pi creix molt.
2: I ara,
1: molt.
2: Per exemple, quan estigui reformat al carrer, s'hi posen arbres de nou?
3: Jo vull suposar i vull entendre que ho estan fent el que he dit a mon pare, de posar els escocells més al mig i triar un tipus d'arbre que en aquell carrer, segons la llum que tingui, posin uns arbres que s'adaptin bé i que no portin problemes. Sí que és veritat que els primers anys seran escuradents, però bueno, temps al temps, a veure, mica en mica, o sigui, el mateix dèiem de la plaça d'Octubre, que feia una mica de paneta quan la van plantar, i ara mira, igual que la plaça de les Palmeres.
2: Joan, digues.
4: No, però... És així. Aquest estiu, ara parlant dels plataners, jo adoro els plataners.
2: Clar. Sí.
4: I quan anava... que he estat per França, i vas en aquelles carreteres i tens plataners a dreta i a esquerra, i és preciós.
1: Però embruten molt. I quan tenen l'estrès hídric, els hi cau l'escorça.
4: Circular per allà és
1: tan maco. Per allà, vull dir, la veritat és que el plataner embruta moltíssim.
3: Són uns guarros, els plataners, a part de les al·lèrgies. I provoquen moltes al·lèrgies a les boletes que fa.
1: Sí.
3: Allò és...
7: S'han de consumir...
1: I si fa vent...
7: S'han de conjuminar una sèrie de coses que per aquí al·lèrgia, per aquí no sé què, per aquí plataforma única. Jo, els que recordem com era el passeig del terraplè sense cobrir i que hi havia uns marges bueno, impresentables, però ja estàvem acostumats allò. Quan ho van tapar, llavors es va veure, després han vingut els arbres, etc. Però de la mateixa manera que el carrer Miquel Tort el mires des del terraplè, si mires el terraplè... imaginació, s'ha de tenir molta, però no ho sé. Que no hi hagi cap plataner i que sigui un pis només per circular, primera que el sol allà faria destrosses. A les persones, sobretot. Vull dir que és un dels pocs llocs de Molins de Rei que es pot passejar amb una miqueta de normalitat.
2: Sí. El terraplè, eh?
4: Clar.
1: Sí. Home, normalitat.
7: Treu el terraplè, treu el que és el terraplè i posi una altra cosa, o que digui una norma hipotètica que no hi serà. S'ha d'edificar allà on hi ha el terraplè. Bueno, escolta,
4: no quedaria res. Té raó, suficientment ombrívol.
5: Sí. Però les arrels han aixecat rajoletes d'allà. Precisament jo m'hi vaig entrebancar i em vaig fumar de cap un dia.
4: Sí, sí.
0: Bueno, és que pensem una cosa, el terraplè... El terraplè és que al cantó on te passa la gent és el canal. Per tant, allà els arbres no poden... Les arrels que van cap allà queden entre les rajoles i el formigó de sobre el canal. L'única terra que tenen els plataners aquí del passeig del terraplè és el tros de la carretera.
5: Sí.
0: Perquè el tros cap als blocs, o sigui, el que és el passeig del Mercadillo, allò és una llosa de formigó.
5: O sigui, que si ho arreglen, tornarà a passar.
3: És el preu a pagar.
0: Pensa que quan hem arreglat rajoles allà al terraplè, a sota surt una catifa, el que és una catifa, de gruixuda, d'arrels petites dels plataners. Un trenat d'arrels que dius... Com pot ser això? I és perquè les arrels només van pel solo que queda entre el morter de les rajoles i el formigó de la tapa del canal.
2: Entre el morter i el formigó. Recordaves la carretera, deia Joan, abans? La carretera antiga.
4: Cap a Sant Feliu.
1: Era un túnel. Era preciós.
4: Sí, sí, sí. Era preciós.
7: Un bríbol maco.
4: També
7: és veritat que tenia molts, molts perills de la circulació.
1: Home, anàvem posant aquells cartells, us en recordeu? Uns cartells, posaven uns cartells. Aquí murió... plataners, clar, com que, per exemple, a la clàssica curva de l'Eco, que allà s'hi estampava molta gent, doncs llavors hi havia uns cartells...
4: Era un clàssic, la curva de l'Eco.
1: Posaven uns cartells que deien aquí murió el nom de la persona.
2: El que seria ara el rams de flors que a vegades posen.
1: Exactament, doncs era...
4: Sí, però era... Estèticament era molt maco. Es costa com sigui.
3: Tot s'ha de pensar que... molts arbres dels que tenim avui en dia estan heredats de molts anteriors, i tot s'ha de dir que abans hi havia carrers que no estaven asfaltats, llavors els arbres vivien millor. A la mínima que vas civilitzant, per d'una manera, també els arbres els hi costa més. Llavors, clar, s'ha de pensar també que molts arbres avui en dia causen problemes, però perquè quan es van plantar no estaven acompanyats de lo que ara estan.
2: Han canviat moltes casuístiques, doncs.
1: Sí, sí, però que no ens treguin els arbres, eh?
2: No, eh?
5: No. Al contrari, que no. Em posin força.
0: És que entrem amb la sempre, la gent es queixen, llavors ha passat el que ha anat passant. Els escorcells, de fer 2 metres quadrats, han passat 1 metre, i d'un metro a mig metro. Llavors que si la gent hi cau i els acaben tapant amb aquella espuma o aquella...
4: Sí, d'allò.
0: Perquè quedi pla al nivell de la vorera. Al final volem els arbres, però que volem? Que facin un miracle i visquin de l'aire? No pot ser. A on està algo més bé, tot en vas a la granja, tot el que és el terraplè del Verdaguer cap allà, que tenen tota aquella tira, allà com que hi ha amplada, tenen tota aquella tira de terra, vulguis o no, aquell arbre agafa més aigua.
1: Però aquells arbres són diferents, eh? Aquells plomalls, aquella cosa no és...
0: Siguin de la mena que siguin, els arbres necessiten aigua. I si no la tenen, passa el que hem dit abans, que pugen les voreres, perquè pugen les arrels i les aixequen.
1: Però potser necessita menys aquella tipologia d'arbres, que no sé ben bé què és,
0: no,
1: perquè també és bastant brut.
0: No, perquè també alguns són arbres de riu. Un és un tipus... No, el niu potser ho sap més.
1: Una mena de pollancre.
3: Estan els pollancres blancs.
0: Aquest és més de ribera.
1: Em sembla, perquè el tronc és com blancós, vull dir, és una mena de pollancre.
3: Sí, després l'altre, que sembla com més un pi, si no m'equivoco, era una casuarina.
1: Sí, perquè hi ha unes pinyetes petitones a terra.
0: Sí. No, perquè tenen tota aquella tira llarga, que allò com escorcell, li és molts més metres quadrats de terra per recollir aigua que el que té un escorcell normal d'una vorera.
3: Bueno, també crec que el que s'ha de fer, jo havent treballat i havent vist el que passa allà, també s'ha de fer una reflexió de que justament aquest escorcell gran que diem, que va des del molí quasi fins a la sínia, és on més brossa es recull, també, perquè la gent ho tiro i me n'oblido. Llavors, també és el problema que comporta els escorcells grans, l'incivisme de la gent de tirar la brossa en lloc d'una basura a un escorcell o a una planta, o l'amago entre les plantes. També el problema que hi ha, per exemple, és que ja hi ha diversos bars, si fa una mica de vent, allò és un niu de que s'acumuli tota la brossa.
1: Les bosses dels sucrets.
3: Bosses dels sucrets, paperets, no sé què.
2: Ho hem de deixar aquí, eh? Interessant. Gràcies, Nil Vinyets, per venir avui.
5: Gràcies.
2: Gràcies, Maria Cordero, Mercè Charles, Núria Rubió, Joan Domènech, Nati Bofill i Josep Vinyets. Que tingueu una bona setmana. Gràcies.
5: Igualment, bon dia.
2: Adéu, bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís més de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves que dificulta la circulació i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
2: Aquest dissabte, Molins Comerç organitza la primera fira Molins Viu Bé. Serà de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre. Aquest dissabte, una fira de salut, benestar i cura amb exhibicions i activitats dirigides per tots els públics, taula rodona, xerrades i activitats infantils i inclusives, i participen una sèrie de comerços de benestar, salut i cura. També dissabte hi ha Cineclub a la Penya, a les 7 de la tarda, la última ronda en Venècia de Francesco Sosai, una pel·lícula del 2025 italiana que dura 1 hora i 40 i es projecta en versió original subtitulada a l'espanyol. El 2025 va obtenir diversos premis, entre els quals millor pel·lícula, millor director, millor actor i millor guió, els premis David de Donatello. El diumenge, al carrer Rafael Casanova 26-28, es celebra el dia del soci de la grupa. A les 12 del migdia hi haurà sardanes amb la Copla Marinada, 3:15 lliurament d'insignes, a les 3 dinar popular amb Fideuà, també opció vegana, i a 4:15 concert a càrrec de Pollet. Els tiquets del dinar, que costen 10 euros la Fideuà i beguda inclosa, els podeu adquirir a la grupa, a l'estanc Margarit i a la llibreria Barba. També dissabte, al CEU, a la secció Anem al Teatre, van a veure La Truita. Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas protagonitzen aquest dinar familiar accidentat carregat de comèdia i drama. Es farà al Teatre Poliorama i anireu amb autocar. Les inscripcions al SEM de 2:15 a 9:15 del vespre de dilluns a divendres. I de cara també al dissabte, el Foment Cultural i Artístic Soco Comedy presenta l'espectacle No Somos Estopa. Serà a 9:15 del vespre. Les entrades les podeu adquirir al web Entràpolis. I la farmàcia oberta avui fins a les 10 de la nit a la nostra vila és la farmàcia Xuclà, que la trobareu al carrer Major número 100.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
4: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
5: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
6: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
5: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
7: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
8: Tal com raja, tres horetes de ràdio per compartir notícies...
9: Falses.
8: Anècdotes.
9: Avorrides.
8: Històries.
9: Pulloses.
8: Receptes.
9: Fastigoses.
8: Música.
9: Plasta.
8: Biografies.
9: Inventades.
8: Premis.
9: Ràcatos.
8: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
9: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
8: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
9: Retiro tot el que dic.
8: Mare de Déu, senyor.
7: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí i 10 minuts, continuem en directe el bon dia i bona hora d'aquest dijous 15 d'octubre de 2026, tercera hora del programa, moment en què ja sabeu que els dijous fem l'espai de preguntes a l'alcalde, amb l'alcalde Xavi Paz. Per tant, us animem a participar, a trucar al 93668-6161 per qualsevol pregunta que vulgueu fer. Aquest és el telèfon del directe. Tenim també el WhatsApp habilitat de la ràdio, 691-438-847, o si ho preferiu també a través de l'Instagram, que l'alcalde en fa la retransmissió cada setmana. Com bé sabeu, si hi ha qualsevol pregunta, la compartim també aquí amb aquest espai, amb els oients del programa. I serem fins les 11 del matí amb l'alcalde Xavi Paz, que ja ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei, i el saludem tot seguit. Alcalde, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia i molt bona hora.
0: Molt benvingut.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Veig que no estem sols, doncs, amb els constipats.
1: No, aquesta setmana m'ha tocat a mi.
0: Ens reconforta, ens ha tocat uns quants.
1: Sí. Una setmana... Espero que sigui el dia de baixada ja, però no ho tinc clar encara.
0: Una setmana, de fet...
1: Tant pels que ens escolten, sí? No? Sóc jo, amb veu d'encostipat.
0: Una setmana intensa perquè hem vist l'alcalde anant al Parlament Europeu, en aquest cas com a vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis.
1: Sí.
0: Com ha anat l'experiència? Parlant d'habitatge, sobretot, també?
1: Bueno, vam parlar de diverses coses. Primer de tot vam fer la reunió de la Comissió de Presidència allà, aprofitant, sí, que fèiem el primer aniversari de l'oficina a Brussel·les de l'ACM, i per tant una oficina que tenim accessible per tots els alcaldes i alcaldesses, evidentment ajuntaments associats a l'Associació Catalana de Municipis. I després sí, vam poder primer fer un dinar amb els eurodiputats Javi López i Diana Riba, parlant sobretot de com veuen ells el Parlament, com veuen com estan les negociacions del marc financer europeu, que aquest és el marc que aprova les directrius dels pressupostos en els propers 7 anys, i després sí, una reunió principalment parlant d'habitatge i una altra parlant d'aquest marc econòmic. Jo vaig saber de tornar ahir, tenia altres compromisos ahir, evidentment. Part de la delegació es va quedar ahir i avui, aprofitant que és la setmana, a més, de les regions i els municipis, no? Però bé, sempre és interessant estar a Europa. Us parla el que el 19 va crear ja la regidoria d'assumptes europeus, i crec que és important aprofitar totes les eines que Europa dona, fer pedagogia a Europa i alhora connectar els municipis amb Europa, sigui tant a nivell de valors, de diguéssim, de cultura, com evidentment de recerca de finançament.
0: Molt bé, doncs entrem ja en l'actualitat del municipi, perquè la setmana passada, com bé sabeu, ens acompanyava el regidor Miguel Zaragoza, vam repassar temes d'actualitat i parlàvem de l'inici de les obres de reforma del carrer Miquel Tor, àmpliament explicat aquí també al programa i en aquest espai.
1: Àmpliament explicades aquí, explicades als veïns. Jo deixa'm fer aquest primer apunt, sí? No? És a dir, nosaltres tenim el costum i la tradició de fer normalment 3 reunions amb els veïns, sempre prèvies a l'inici de l'obra. Una, que expliquem els criteris que estem utilitzant per fer i redactar un projecte, que a partir de la validació d'aquests criteris generals per fer aquestes obres es redacta el projecte executiu, una segona reunió per explicar ja exactament el projecte executiu, i una tercera reunió on ja ve els responsables de l'empresa que ha guanyat el concurs públic per fer aquestes obres, i on se n'expliquen ja amb més detall les afectacions de les pròpies obres. 3 reunions en les que, escolteu, van anar totes majoritàriament bé, dubtes.
0: Sí.
1: La majoria de dubtes anaven sobre com endreçaríem la mobilitat passades les obres, però veien amb satisfacció, primer, reformar integralment el carrer, segon, els criteris que s'havien escollit, i tercer, l'objectiu que teníem del carrer, que és un carrer amb molts menys cotxes i més adaptat, més confortable, més amable per a les persones. I és veritat que en aquestes reunions vam explicar el que sembla que ha provocat un cert...
0: Sí, no? La tala d'arbres.
1: Davant, no? Sí, la tala d'arbres. Eh? I és veritat que de tots els veïns que van venir, un parell potser van mostrar, doncs, que no veien els motius o no estaven de tot del cor, però la majoria de la resta ho veien raonable, el fet de la renovació. Jo no... La tala és per la renovació, no és l'eliminació. Les paraules importen molt. No estem eliminant arbres del Miquel Tort. Els estem substituint. Perquè quan acabin les obres de reforma del carrer Miquel Tort, hi haurà més arbres i més elements naturals al carrer. Ara, jo ara vinc d'allà, també, evidentment, no? I és evident que ara, quan veus el carrer sense cap element arbori, doncs, home, és xocant. però aquest no serà el resultat final de les obres. Jo vull deixar-ho clar i meridià en aquest sentit.
0: Doncs quins criteris han motivat?
1: Quan fem una reforma integral del carrer, normalment renovem tots els elements. Jo crec que aquí, en més d'una ocasió, hem explicat les diferències entre el que vam fer, que és una adequació de l'11 de setembre, ara fa un estiu i mig, no? Que sí que fas voreres i fas asfaltat, però no renoves la resta d'elements, o com quan vam fer les obres del carrer Barraquer, que també es va generar un cert debat, si us en recordeu, i va ser el mateix. Vam renovar tot el carrer, que vol dir que fas una plataforma única, amplies voreres, substitueixes clavegram, substitueixes luminàries i substitueixes, renoves l'arbrat. I això és el que farem també al Miquel Tort. Llavors, nosaltres, el que no és de rebut és que se'ns demani planificació, elaborem i aprovem un pla director de l'arbrat i després, quan fem una reforma d'un carrer, no apliquem allò que ens diu el pla director de l'arbrat. I jo porto avui aquí l'informe tècnic, si voleu, són dos paràgrafs que puc llegir, que venen a explicar bàsicament el que diu el pla d'arbrat. I el pla d'arbrat distingeix els carrers i els arbres que hi podem situar als carrers en funció de les dimensions de les voreres. I entre altres coses el que se'ns diu és, home, teníem unes voreres, no?, de 2,5 metres, 3 metres al carrer Miquel Tort, amb uns arbres que no estaven preparats per les dimensions d'aquestes voreres. I per tant el que farem ara amb l'ampliació de la vorera és situar uns arbres, primer, resituar els arbres perquè els pots allunyar de façana. Els pots allunyar de façana. Els has de resituar en aquest projecte que serà completament nou. I després, a més, pots renovar-los. Fonamentats en què, també? En un informe que ens diu que els arbres estan alterats o molt alterats, tots ells. Perquè els arbres, i això quan parles amb els tècnics t'ho diuen, els arbres de les ciutats, podem entrar en diferents anàlisis d'ells, no? Però el primer que hem de distingir és que no es comporten igual que els arbres dels boscos. I algú dirà, home, hi ha obvietat. Bueno, ja, potser és una obvietat per alguns, per altres potser us descobreixen. Els arbres dels boscos no els esporguem. Els arbres dels carrers i ciutats depèn com els hem d'esporgar, i a vegades molt continuadament, i això els afecta. Envelleixen, no tenen la mateixa capacitat d'absorció de CO2, que és una de les característiques principals dels arbres. Llavors, escolteu, jo tinc aquí, porto l'informe tècnic, que diu, un cop revisat el darrer inventari d'arbrat actualitzat el novembre del 24, el pel·lí director d'arbrat de Molins de Rei, l'estat actual dels arbres s'informa que, concretament en el carrer Miquel Tort, l'estat actual dels mateixos és entre alterat i molt alterat, degut principalment a podes excessives que s'han hagut de practicar anualment per adaptar les copes dels arbres a la presència de façanes i balcons, motivades per la ubicació d'arbrat de port mig i gran amb voreres no aptes per a aquest tipus de plantacions inferiors a 3 metres d'amplades. I llavors continua l'informe dient, el pla director de l'arbrat estableix que en cas de retirada d'arbrat municipal aquest es valorarà segons la norma Granada per la seva compensació amb plantacions en ubicacions el més proper possible. I aleshores marca les tres dimensions de vorera que hi ha d'haver i diu, conclusions, ateses les consideracions exposades des d'aquest servei tècnic, es considera adequada i necessària la valoració i retirada d'aquests arbres i la posterior reposició d'arbrat per un import mínim corresponent a la valoració mitjançant la norma Granada en aquells emplaçaments que així ho permetin. I la norma Granada vol dir que tu quan retires un arbre com a mínim has de posar la mateixa quantitat d'arbres. Nosaltres superarem aquesta norma. Això és el que ho explica. Llavors jo entenc la sorpresa aquests dies, però demano, com sempre, un punt de confiança, primer, en un projecte que ha estat avalat majoritàriament pels veïns. I dos, evidentment, majoritàriament avalat pels tècnics. I amb un projecte que té com aquesta conseqüència fer un carrer molt més amable, confortable i amb un arbrat més preparat pel segle XXI.
0: Per tant, aquests són els criteris tècnics fruit del pla director de l'arbrat que s'han seguit.
1: Podria entrar en més coses, En que els arbres han de tenir una fulla caduca, vol dir que s'ha fet una zona d'ombres al carrer Miquel Tort, vol dir que la llum que entra al Miquel Tort en hivern és molt escassa, per tant, ja s'indiquen arbres de fulla caduca de manera que el sol pugui entrar més a les cases i a les façanes en època d'hivern i que siguin amb copes més grans per l'època d'estiu, que és on entra, hi ha una major incidència al sol i, per tant, l'arbre sí que busques que faci la seva funció, no?, d'ombrejar el carrer. Això és el que s'ha escollit i, per tant, s'han escollit una sèrie d'arbres que ara estan funcionant molt bé a la majoria de carrers del poble quan introduïm. D'un govern, si em permets, perquè diré aquesta retaïla sempre que tingui oportunitat de dir-la. I en un mandat que acabarem amb molts més arbres dels que ho vam començar. Amb més arbres del que ho vam començar. Des del carrer, des de l'any 2019 a l'any 2027, aquests 8 anys de govern que he encapçalat, hem plantat la plaça d'Octubre. Hem plantat el pont de la Cadena. Hem recuperat els arbres al passeig Pi i Margall. Veníem d'un projecte en el que vam introduir arbrat a l'Avinguda Barcelona i València. I ara mateix, aquesta tardor, executarem el pla d'arbrat, valorat amb més de 300.000 euros, pel qual plantarem aproximadament 300 arbres, per reposar tots aquells arbres que per malalties, per incidències, per condicions climatològiques hem hagut d'anar talant i perdent en el municipi. Per tant, sí, acabarem aquest mandat amb molts més arbres del que el vam començar.
0: Perquè molta gent encara diu que hi ha molts escocells buits al municipi.
1: I no estaran buits el mes de març.
0: Amb aquests 300 arbres de...
1: Amb aquests 300 arbres que posarem. Plantarem gràcies a la licitació que vam fer de 300.000 euros. Ara, jo ja sé que la memòria... per molta gent, no?, és en aquests moments en el que sembla que una qüestió... no, l'actualitat... s'ha de renovar cada 24 hores i no tenim constància en els temes. És que ens en oblidem ja. Jo ja sé que ha plogut molt els darrers mesos, eh? Però ens en oblidem que el 23 teníem una sequera gravíssima, que el 24 no podíem fer la plantació del pont de la Cadena perquè no podíem regar els arbres, i que tot just vam començar a poder preparar la licitació de l'arbrat l'any 25 per aplicar-la ara, el 26. És que aquestes són les condicions que ens hem trobat en aquest mandat. Però en un mandat on el nostre objectiu és inalterable, que és renaturalitzar i guanyar verd al municipi. I qui pensi que això no ho hem fet, que miri de demostrar-ho. Jo vinc amb dades i amb llocs i ubicacions que han canviat radicalment de com eren. Era difícil estar-hi al Parc Pont de la Cadena abans de la renovació, sobretot en mesos d'estiu. No cal que recordi com era la plaça d'Octubre. Avinguda Barcelona i València, quines ombres tenien fins les seves reformes? El passeig Pi i Margall, quines ombres tenien fins les seves reformes? La plaça Joan Vallès, que estem plantant ara actualment, també. Això són fets, eh? Ara podem anar i són llocs on tu ara no fa falta que ho digui l'alcalde. I anem a la tarda, veiem com està la gent i com gaudeix dels bancs, d'aquests espais ombrejats. Per tant, el nostre objectiu és inalterable. I en paral·lel també estem fent la licitació de la pantalla vegetal de la carretera a Caldes, que és un projecte llargament reivindicat i treballat. Per tant, sí, acabarem amb molts més arbres en aquest mandat que al final del mandat, que l'inici del mandat.
0: I molts vilatans, quan parlen d'aquests arbres del Miquel Tort, diuen que, clar, que feien ombra, que donaven vida, i que no els hi sembla bé, tenint en compte aquest context amb el qual anem...
1: El què? El perdona?
0: Que els arbres del Miquel Tort donaven vida i, a més, feien molta ombra.
1: Però és que els propers donaran més encara i estaran més adaptats a l'amplada de les voreres.
0: Però que potser fins que creixin, no?, haurà de passar molt de temps.
1: O no tant. Que tinguin una mica de paciència i vegin l'arbrat que plantarem, que segurament ja l'encarregarem d'unes dimensions determinades perquè ja el primer estiu que estiguin ja facin la seva comitiva, tot i que és evident que haurem d'esperar després dels 3 anys per veure la seva potencialitat, com hem hagut d'esperar a la plaça d'Octubre. Que al començament encara hi havia alguns veïns i veïnes que se'n reien. I ara ningú dubta de l'espai ombrejat que representa. O l'Avinguda Barcelona a València, que estaven tan macos i tan, diguéssim, vigorosos aquesta passada primavera que la de fa 4 anys. No. És que, clar, estem que es renovi. Però renovar l'arbrat també s'ha adaptat a la ciutat al canvi climàtic.
0: Tenim una trucada que fa estona...
1: Crec que unes quantes preguntes...
0: Sí, les tinc anotades, no hi ha problema, les direm totes, eh? La trucada, gràcies per esperar-se. Bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
2: Soc la Montse.
0: Montse, tu diràs, sí. Montse.
2: Bueno, escolta, és que estava escoltant el senyor alcalde i estava parlant de, bueno, de la remodelació dels carrers i tot això, i ha parlat del carrer Doctor Barraquer, i la veritat és que el tinc que corregir perquè no és tot el carrer Doctor Barraquer. Jo dic,
1: bueno,
2: que
1: l'altre... Carrer Barraquer, sí, sí, Montse, tens raó. Jo quan dic carrer Barraquer s'associa...
0: Fins al terra ple, eh?
1: L'altra zona del carrer Barraquer està pendent de reforma. Nosaltres sempre havíem parlat d'un urbanisme comercial que era la reforma d'aquests carrers que van del carrer de baix al carrer terra ple. Tens raó que la reforma i l'espai del carrer Barraquer, no és que m'hagis de corregir, jo deixa'm dir-te, el que fas és complementar-me. Estic d'acord amb tu que està pendent la reforma del carrer Barraquer en el tram terraplè carretera a Caldes.
0: Sí.
1: Que, entre altres coses, sabeu que aquest espai, que absorbeix molta mobilitat, que molta de la mobilitat que absorbeix l'haurà de continuar absorbint fins que no fem la, fins que el Ministeri no faci l'accés de l'autopista per la Gravera, no?
2: Sí.
1: Doncs clar, nosaltres ara anem millorant i estem estudiant si provisionalment o temporalment podem fer una reforma de, o sigui, una adequació d'aquest espai, eh? Però no, jo una reforma integral d'aquest espai, d'aquest carrer, d'aquest tram del carrer Barraquer, no el podem fer, Montse, fins que no traiem, siguem capaços de treure mobilitat a aquest espai. I aquest espai, aquest carrer, no li podem treure mobilitat fins que no tinguem un altre accés a l'autopista.
2: Ho entenc, sóc conscient, perquè clar, fa molts anys que hi visc i sé perfectament com va la... Hi ha molt de trànsit per aquí, la veritat, sí. És que... I ho entenc, sé el que m'estàs dient i bueno, és evident que...
1: Hem complementat les explicacions, Montse.
2: Sí, no, només això, si més no, si pot ser, si us plau, mentre facin el que han de fer, si poden pintar el pas de vianants, perquè... Fa molts anys que no es toca i pràcticament està esborrat i hi ha una miqueta de perill perquè hi ha molt de trànsit, tu acabes de dir-ho, i aquí, bueno, passen molts cotxes i alguns van amb unes velocitats, que això no cal ni dir-ho tampoc, i com a mínim si estigués pintat el pas de vianants...
1: Però ara m'estàs parlant del final del carrer, no? Que són, potser hi ha més velocitat, no? No el del començament, no el del gir davant del Santander, no?
2: No, el del final, l'últim.
1: Vale.
2: Clar, saps què passa? Que a vegades allà on hi ha els contenidors,
1: sí,
2: hi ha algun cotxe que s'atura...
1: Bueno, és que...
2: Sí,
1: tens raó, que no tenim endreçada la mobilitat... Són aquests carrers amples que a vegades permeten una segona fila que provoca més problemes que avantatges,
2: sí, que a vegades estàs aturat per poder creuar i en el pas, però clar, com que no es veu, que realment no es veu, perquè no està, està completament esborrat. Llavors necessitem, si us plau,
1: doncs,
2: una miqueta de...
1: Ara estan prenent nota i mirarem de fer-ho el més aviat possible.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Montse, per trucar. Gràcies.
2: Adéu, bon dia.
0: Aviam. Una
1: varies per aquí, no?
0: Sí, d'Instagram. Anem a l'última. El Juan Vega Baizán pregunta: hola, Xavi, ¿cómo ha sido la elección de la zona de baixes emissions? Centro Vila está claro, pero la del barri de la Granja, con los supers, aquesta... el CAP, la clínica i futura residència.
1: I agraeixo moltíssim al Juan aquesta pregunta, perquè realment em consta que hi ha gent que ha mostrat el rebuig i tal, i segurament ho haurem d'explicar més.
0: Sí.
1: El per què hem hagut d'aprovar el reglament de zones de baixes emissions. L'apreciat Juan li ha de dir dues coses. Primera, nosaltres com a municipi de més de 20.000 habitants i amb un nivell de contaminació de l'aire, diguéssim, que no compleix els estàndards que se'ns demana, estem obligats a aprovar unes zones de baixes emissions. No, aquest no és un aspecte que el municipi hagi decidit fer-ho lliurement. I jo ja entenc la problemàtica que això pot comportar i des d'aquest punt de vista, doncs, la incomoditat que quan aproves mesures d'aquest tipus, si no van acompanyades de mesures que han d'aplicar les altres administracions, com permetre la renovació del parc automobilístic, pot representar un problema per determinada població. Per tant, primer, com que Molins de Rei no compleix els ítems de l'aire a nivell dels nivells de contaminació, estàvem obligats a aprovar aquest reglament. Segona qüestió, i molt important, jo crec que per tots els veïns i veïnes. Nosaltres aplicarem una moratòria en el règim sancionador durant 2 anys, tot el que puguem, als residents de Molins de Rei. Val? És a dir, que la gent no es preocupi perquè no farem... No començarem a posar sancions a l'1 de gener. No tenim cap ambició en aquest sentit. Tercera qüestió. Tot i així, en determinats aspectes acreditats hi ha excepcions a les zones de baixes emissions, com aquell que digui, escolta, jo necessito el cotxe tants dies, o jo necessito entrar en mercaderies tants dies. Això, hi ha tot un reglament que desenvolupa el fet de, escolta, doncs jo si he de venir tants dies, jo em dono d'alta, i malgrat que el meu cotxe no compleixi els requeriments baixa emissió, podrà accedir en aquestes zones de baixes emissions. I, per tant, nosaltres hem aprovat un reglament, primer, que estàvem obligats a dotar-nos, segon, dividint el municipi en dues zones, que creiem el més raonable, i tercer, hem mirat de buscar tots els màxims consensos, i he de dir també, en aquest sentit, que ho hem aprovat per unanimitat. És a dir, al final, tot el consistori estava d'acord en aquest sentit. Amb aquestes apreciacions, també. És a dir, amb el fet que jo sóc el primer que, si no haguéssim hagut d'aprovar aquesta mesura, no l'haguéssim aprovat, perquè entenc els arguments que diuen, escolta, el problema potser no és el cotxe que entri al carrer de la Rambla de Granja, sinó el volum de circulació que tenim provocat per la B23. Jo ho entenc perfectament. Ara també s'ha de comprendre que aquesta qüestió de zones de baixes emissions es fa en determinades zones i també des d'un punt de vista de la sensibilització. Ara, t'asseguro que si jo en aquest cas no hagués tingut l'obligació de portar-lo a terme, no l'hagués aprovat.
0: Bé, en tot cas s'entrarà en vigor 1 de gener del 27, però amb aquests dos anys
1: mínim de moratòria,
0: mínim de moratòria
1: sancionadora
0: pels vilatans,
1: pels residents a Molins de Rei.
0: Correcte. Ell preguntava que el Centre Vila ho tenia clar, però això del que s'ha,
1: bueno, perquè hem hagut d'establir dues zones
0: del barri de la Granja
1: és important i també s'havia de considerar. És el que la proposta a partir del Pla Mobilitat és la que ens feien els tècnics també.
0: Bé, l'altra pregunta és de la Lucía. Diu: Xavi, buenos días, soy una vecina del barrio de Calacordia y desde hace unos días no tenemos luz en el parque de Antonio Méndez, por favor, a ver si podéis mirarlo.
1: Bueno, doncs prenem nota i a partir d'aquí, no, ara no estic al cas de tots els que tenen llum o no. Si hi ha hagut alguna incidència, espero que a partir d'ara la passem i es vagi a arreglar el més aviat possible. I li agraeixo el comentari a la Lucía.
0: Molt bé, la Lucía des del barri de la Riera Bonet, que ens feia aquesta pregunta. Seguirem amb més qüestions, però també teníem una trucada que ha marcat el 93668-6161 i que volia intervenir, que és el Josep Quesada, que ja sabeu que participa habitualment també fent l'espai de preguntes també a l'alcalde. El tenim al telèfon. Doncs vinga, Josep, bon dia i bona hora.
3: Bon dia.
0: Bon dia. T'està escoltant l'alcalde. Endavant.
3: Molt bé. Senyor alcalde, sé que la pregunta que li faré no, segur que no li agrada. Mira, t'explico. El dissabte passat, això de les 6:30, vaig estar per la... quan està la barraqueta, i la dona que està a la barraqueta va trucar a la Guàrdia Urbana. I, bueno, van trigar una miqueta a vindre, i, clar, xerrant, em diu, no, és que no hem pogut vindre abans perquè pel cap de setmana, aquesta és la meva pregunta, si és veritat que n'hi ha una patrulla de Guàrdia Urbana per tot el poble.
0: Si només hi ha una patrulla de Guàrdia Urbana per tot el poble, eh?
3: Sí.
1: A veure, Josep, depèn del moment. És a dir, nosaltres tenim dispositius per la nit. Jo el que he de dir en termes generals és que ara mateix tenim més dispositiu que mai de la Guàrdia Urbana. Tenim 40 agents al cos de la Guàrdia Urbana. 40. I fa molt de temps que no teníem 40 agents al cos de la Guàrdia Urbana. I això és un dispositiu que es va poder veure, entre altres coses, en tots els caps de setmana a la Festa Major. Segon, depèn de l'hora que em diguis. És a dir, nosaltres podem tenir una patrulla en algun moment... Bueno, en algun moment pot ser que a la tarda puguem tenir una patrulla, però jo també he de dir una altra cosa. O sigui, el número de patrulles, anem a veure, la seguretat ciutadana és una qüestió de constant coordinació entre Mossos i cos de la policia local. I també, llavors, en el moment que pot haver moments que hi hagi més demanda, es coordina els cossos per anar en aquella atenció. On sempre pot ser que hi hagi alguna cosa de més gravetat que requereixi atenció. Per tant, jo el que he de dir és, primer, Molins de Rei compleix de sobres els ítems que es demana a un municipi de 27.000 habitants i número d'agents. De sobres els compleix. I és més, complint els criteris que se'ls demana a un municipi com Molins de Rei, estem en el millor moment en tant en quant agents del cos de la policia local de Molins de Rei. En un moment en el que, a més, també hem aprovat i hem parlat aquí, anem a fer una promoció per sergent i, a més, ben aviat començarem una promoció per tenir, diguéssim, un segon inspector de la Guàrdia Urbana. Per tant, el que et parla té molt clar que aquest cos ha d'estar dimensionat per la realitat de Molins de Rei. Ara, també hi ha ciutadania que ha d'entendre que a vegades es pon de més ràpid o menys ràpid en funció de la gravetat de les trucades que es rep, dels casos, diguéssim, que requereixen l'atenció de la Guàrdia Urbana en aquell moment.
3: Sí. Molt bé.
0: Alguna pregunta més, Josep?
3: No. Aprofito que tinc el bocat aquí esperant-me.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Doncs, Pepe, que vagi bé.
3: A vosaltres.
0: Gràcies. Adéu-siau, bon dia i bona hora. Per cert, que estem anunciant, ja m'havia notat aquí, aquest acte de reconeixement, perdó, de commemoració del 86è aniversari del president Companys, al racó de Lluís Companys, davant de la plaça dels Infants, i ens segueixen preguntant molta gent què passa, que segueix tancada tants mesos després.
1: Perquè hem fet un requeriment al propietat privat.
0: Encara estem en aquest procés.
1: Sí, estem en aquest procés, i el que passa és que si aquest procés no avança, com no està avançant, nosaltres tindrem dret a actuar subsidiàriament, solventar la incidència en la façana i poder arreglar i poder reobrir aquesta plaça com és voluntat de tots nosaltres. Ara, hem de fer un procediment previ que ocupa aquest període.
0: Per tant, encara s'estan en aquest procés.
1: S'està guanyant
0: es
1: aquest
0: allargar
1: temps per poder fer nosaltres l'actuació de manera subsidiària si el propietari no està d'acord en fer-la, com així sembla.
0: Bé, doncs ja ho hem aclarit perquè hi ha molta gent que també ens ho va preguntant. Seguim, passen 7 minuts, hem tingut dues trucades, hem tingut aquestes preguntes a través d'Instagram, hem parlat sobretot del carrer Miguel Tori de la zona de baixes emissions, que són dels dos temes que doncs són de rabiosa actualitat, si em permeteu l'expressió, però n'hi ha moltes més. Per cert, que ens anuncien també pluges que poden ser de nou intenses pel cap de setmana. De cara a diumenge,
1: dissabte al migdia,
0: ja
1: començarien
0: diumenge
1: amb una possible llevantada i diumenge, escolta, nosaltres estarem preparats.
0: Sí.
1: Activarem tots els mecanismes que toqui. Jo crec que aquí ja es va parlar de manera sobrada el dijous passat,
0: sí,
1: el portaveu del grup municipal socialista, i en dies que han estat molt intensos en les dues darreres setmanes i on els serveis tècnics de l'Ajuntament encara estan treballant per mirar de solventar al màxim totes les incidències greus que hi va haver sobretot el dimarts 29 de setembre. Perquè jo he de recordar que d'aquell episodi Molins de Rei el que va afectar bàsicament el país va ser el dissabte, la nit de dissabte a diumenge, que sí que va tenir afectacions importants als veïns del carrer Sibèria, bàsicament del barri de la Rierada, però que en el nucli urbà les principals afectacions van ser el dimarts, dia 29, sobretot el carrer Fassina i el barri del Canal, no? Jo aquí permetem una reflexió, i sé que molt sovint m'escolta, i per tant una exigència de rectificació d'algú que últimament és molt actiu en xarxes, però que s'ha de dir que no tot serveix en xarxes. I em refereixo al candidat proclamat d'Aliança Catalana, que el dilluns, després d'aquests aiguats tan importants que va patir Catalunya, que van coincidir el diumenge amb la publicació a un mitjà d'una enquesta electoral, no se li va acudir res més que comparar aquesta pluja amb els plors textuals dels Societes, d'Esquerra, de Junts i de Comuns. Crec que fer aquesta broma, publicar-la, per mi de molt mal gust, en un moment en el que tots els serveis del país estan molt tensionats, on hem vist afectació a tantes famílies i on sobretot hi va haver uns aiguats que van provocar la mort de 3 persones i la desaparició d'una altra, crec que és molt desafortunat. No tot serveix per captar l'atenció en un tuit, ni per destacar o mostrar en públic el que és la seva satisfacció pel que són uns suposats resultats d'una enquesta. Jo des d'aquí li demanaria rectificació per aquest tipus d'actituds, on a més va coincidir amb un cap de setmana, curiós el cas, no?, que vam haver de suspendre la bicicleta de Miquel Tort. I a aquest senyor no se li va acudir res més que publicitar un vídeo en bicicleta per una zona on l'accés està restringit i limitat pel brot de peste porcina. És a dir, aquell que es manifesta que per sobre de tot és la seguretat, l'important, les forces de seguretat, que estava reclamant? Que anés la Guàrdia Urbana a dir-li que per allà on s'estava gravant un vídeo i no podia circular? Que era els camins del riu Llobregat? Jo sé que la gent ara diu que hi va molta, que no. Nosaltres estem demanant que es flexibilitzi. Sí, sí, jo entenc també tota la... tota l'empatia, tota la demanda, i sóc el primer que com a alcalde li he demanat al conseller moltes vegades que miri de flexibilitzar aquestes mesures, i vam donar compte aquí fa un temps. Però crec que com a candidat ha de mirar de respectar allò que està acordat, i si s'ha acordat unes restriccions al medi natural, crec que no toca en un dia que s'ha de suspendre la bicicletada, doncs gravar un vídeo per camins en aquest sentit, doncs que tenen l'accés restringit per fer la gracieta d'anar amb bicicleta aquell dia.
0: Bicicletada que potser doncs també corre perill aquest diumenge, que...
1: Això ho analitzarem davant, sí? I és més que probable activitats... que si es confirmen les previsions que tenim, doncs haguem de tornar a ajornar-la aquest diumenge, sí.
0: Recordeu que s'havia ajornat això i s'havia ajornat el vermut dels Miquels pel dia 25.
1: Sí.
0: Que veurem, doncs, també...
1: Això ja ho veurem la setmana que ve.
0: Sí. Per cert, li preguntàvem al regidor de Zaragoza, però li volia preguntar a l'alcalde també, algunes botigues i restaurants de la zona del centre demanaven reunió urgent a l'Ajuntament per buscar solucions davant d'aquests episodis reiterats de quan plou intensament, doncs, que se'ls inunda a alguns dels seus locals. No sé si està previst fer aquesta reunió aviat...
1: Però... Ara per ara, l'urgent és restituir tot el material esportiu de la zona Ginebreda amb una aportació econòmica que farà l'Ajuntament a totes les entitats per tal que puguin recuperar la seva normalitat, resoldre els problemes dels habitatges del carrer Fassina, resoldre l'accés dels habitatges del carrer Sibèria, i evidentment que ens reunirem amb els veïns i amb els comerços del Pati a Palau. I explicarem tot el que estem fent. I que és molt. I segurament podem criticar el retard en fer un plecagaram, però podem dir també, no? És compatible una cosa amb l'altra, que per fi hi ha un govern que ha adjudicat el plecagaram.

0: d'anar per aquí. I ho aplicarem. Vol dir això que de mentre no hem fet solució no hem aplicat mesures? Estem aplicant mesures des del 2011 per resoldre aquesta situació. Ara també hi ha hagut obres, també hi ha hagut canvis que segurament han afectat en aquests àmbits. Però des del 2011 que estem mirant de aportar més aigua al general, que estem mirant de desviar aigües del carrer Jacint Verdaguer cap a la granja i que no vagin cap al carrer Molí, que posar més difícil l'accés de l'aigua al carrer Molí, vam posar aquest estiu sensors d'intensitat per tenir registres i ciència d'en quin moment se'ns col·lapsa el clavegram, però a mida que nosaltres anem avançant també és veritat que avança la intensitat de les pluges. Les pluges del dissabte, d'aquell dissabte que es van batre tots els rècords, en alguns jocs van superar el Q100, Q200, que és l'episodi més gran que pot haver en un històric de 100 anys. Doncs ho va superar. Jo vaig anar el dimarts 29 de setembre al carrer Fassina i una veïna que portava molt de temps que vivia allà em diu, escolta, això només ho he vist un cop a la meva vida. El que va passar aquell dia al carrer Fassina. No és tant el tema de la quantitat d'aigua que cau com la intensitat en la que està caient. I ens estan dient, el Mediterrani està tenint un clima cada cop més tropicalitzat, per tant amb pluges més torrencials. Escoltàvem l'altre dia el sotsdirector de Protecció Civil que deia els paràmetres per mesurar la intensitat de pluja els estem canviant. Abans ens alertaven intensitats en 24 hores, aquella aigua que queia abans en 24 hores ens cau en 3 hores ara. A Granollers, 3 episodis seguits, un que no es va poder ni detectar perquè els models també van canviant-se completament. 60 litres en 40 minuts van caure el 29 de setembre. Us asseguro que no hi ha clavegram que això ho aguanti. I jo sé que tots estem sensibilitzats amb el carrer de baix, però només cal anar al carrer de baix i veure com estan les cases. Totes estan preparades amb aquells elements de fustes per posar-ho més difícil en aquella aigua que puja 20, 30, 40 o 50 centímetres. Només cal anar a veure el Palau de Requesens, que se'ns demanava posar la placa de l'última riuada important que n'hi un de... que llavors no eren 20 centímetres, van ser metro i mig que va arribar al 1898. Vol dir això que ens hem de contentar? No, lluitarem i treballarem i adaptarem la ciutat. Ho farem amb el verd en superfície, ho farem amb les infraestructures que calgui sota la superfície. Però els episodis són els que són actualment. I per tant ens exigeixen molt més esforç a nosaltres, és evident.
1: Però aquest pla de clavegram que parlem de fa temps, llegia, sí, l'article per cert del Viu, que arribava amb 7 anys de retard.
0: Bueno, jo crec que aquí el regidor ho explica molt bé, amb 40, no? Perquè no s'ha fet mai.
1: Exacte. Però...
0: És que, no, amb 7, per què amb 7? Des de... Per què amb 7? Per què els companys del... No, jo pregunto, per què els companys del Viu ho diuen amb 7? Perquè fa 7 anys que ho estem dient?
1: Sí.
0: Bueno, jo dic amb 40, que no s'ha fet mai. Amb 40, perquè si fa 7 anys ens comprometem a fer un pla director de clavegram, és perquè no en tenim cap. Per tant, tothom ha arribat tard. Jo assumiré la meva responsabilitat, però no la dels altres, en aquest sentit. No tenim pla director de clavegram. Per això en algunes zones, quan fem obres, descobrim coses. Ens va passar a les obres del carrer, del Parc Pont de la Cadena. Vam descobrir un clavegram pel mig del parc que no teníem constància. No, que necessitem el pla de clavegram, sóc el primer que ho vam dir des de fa 7 anys, que en això hem tingut dificultats perquè confiàvem que ho fes la Diputació, al final no vam entrar en els recursos de la Diputació i al final hem hagut de posar nosaltres els diners i fer i licitar nosaltres el pla, és el que hem fet ara. Arribem 7 anys tard. Segurament a mi m'hagués agradat tenir-ho abans. Ara no arribem 7 anys tard. Molins de Rei arriba 40 anys tard a tenir el pla de clavegram.
1: Bé,
0: per tant, aquí n'hi ha uns quants més responsables aleshores.
1: Avancem, passen 2 minuts a 3:15. Hi ha una cosa que ja havíem destacat però que convé recordar, que aquest dilluns que ve, 19, si no canvia...
0: No té per què canviar.
1: No, 6 de la tarda al Foment hi ha una reunió informativa important de cara a les noves promocions d'habitatge de protecció oficial.
0: D'algunes altres reunions que farem més, diguéssim, sí. No serà l'única, però sabeu que per nosaltres els compromisos en habitatge són molt importants. són molt importants.

0: importants. I per tant ens van comprometre en el mandat anterior 150 habitatges de protecció oficial i es van entregar. I en aquest ens van comprometre 150 i ho superarem, donada l'emergència habitacional. Què estem en disposició d'explicar el dilluns que ve? Primer, com anirà el procés d'adjudicació dels 79 habitatges de lloguer de les Guardioles. És a dir, com són aquests habitatges? Tenen unes característiques específiques i com anirà el procés d'adjudicació, que serà per sorteig al començament del mes de novembre. I també volem explicar, fer una primera explicació de les dues properes promocions que farem, que seran els 50 habitatges en règim de 75 anys de cessió d'ús al Plaça Llibertat i els 34 habitatges de protecció oficial que de venda que farem a la nova parcel·la de les Guardioles i darrera parcel·la pública que ens queda a les Guardioles. Per tant, això és el que explicarem dilluns. Jo crec que és una sessió important perquè tothom que tingui voluntat d'accedir, no, a aquests habitatges ho puguem fer.
1: Bé, recordeu, 6 de la tarda al Teatre del Foment Cultural i Artístic. Més coses que han passat aquesta setmana. Molins de Rei ha rebut, llegíem, un reconeixement especial per les seves polítiques públiques innovadores. Mm-hmm. Això ve de la Federació de Municipis de Catalunya.
0: A Catalunya hi ha dues entitats municipalistes.
1: Sí.
0: La que començaves a explicar en el començament, l'Associació Catalana de Municipis, del qual soc vicepresident, per això estava a Brussel·les abans d'ahir, i la Federació de Municipis de Catalunya. Bé, la seva assemblea va reconèixer iniciatives de determinats municipis i nosaltres vam ser reconeguts per diferents iniciatives com programes com el Contrarumors, com contractes com la millora del SAT, diverses iniciatives d'aquest tipus, doncs, que vam ser reconeguts. I bé, jo crec que sempre és important que en aquest sentit, primer, estem associats a aquestes entitats, són llocs d'intercanvi, de pressió, de compartir problemàtiques i reivindicacions, i alhora també a vegades de veure experiències dels altres o que vegin les nostres pròpies experiències i puguem aprendre tots conjuntament.
1: I parlant de la Guàrdia Urbana, també llegíem, crec, al seu Instagram, que aquests dies està fent una campanya coordinada amb el Servei Català de Trànsit pel control i la vigilància de ciclistes, per una banda, i vehicles de mobilitat personal per l'altra, amb l'objectiu de el reforç de la seguretat viària.
0: Hi ha un nou codi, no?, en aquest sentit, per tant, unes noves obligacions, i reiteradament se'ns demana també en aquest conflicte a vegades d'interessos, no? Els que volen anar, ciclistes que volen anar per les voreres, o aquells vianants que se senten si més no, no diria tan agredits, però amb risc, no?, quan hi ha ciclistes que van per les voreres, no? I això és el que se'ns demana, ciclistes o vehicles aquests mòbils, els patinets, no? I per tant, sistemàticament fem aquestes campanyes, i el que anunciava aquests dies és que reprenien una d'aquestes campanyes.
1: Eh? Algú també escrivia en els comentaris, crec que era el Magí Canyelles, que explicava aquest article que va publicar el Llaç fa un parell de números, crec, que es deia Seguretat i Mobilitat en Bicicleta en Molins de Rei, del Jordi Pedrola, crec, on es parlava, o l'autor denunciava la contradicció entre el discurs de foment de la mobilitat sostenible que ve des de l'Ajuntament, iniciatives com el pas del Tour de França, i les dificultats quotidianes que molts ciclistes es troben per circular de manera segura pel municipi, sobretot en el cas dels infants, que era com certament contradictori.
0: Bueno, jo no sé on veuen la contradicció, en qualsevol cas.
1: Si és prou segur pels infants...
0: Bueno, infants acompanyats, no? Entenc jo.
1: En principi, se suposo que sí.
0: Per tant, hi ha un adult responsable, no? I per tant, el que hem de dir, jo torno a dir, això va sempre d'una escala de qui és més feble al que és més fort. I podríem posar una escala entre algú amb una capacitat i mobilitat reduïda, no?, i el camió. Escolti, això va de garantitzar sempre el més feble. Per tant, si algú diu, jo a mi m'agradeixen els cotxes i per tant he d'anar a la vorera vostè agradeix segurament algú altre. Per tant, aquí es tracta d'anar complint la norma. Som un municipi que està fent el pla director de la bicicleta també, com el pla d'aparcaments, com el pla de mobilitat, i aquí ens trauran conclusions. Hi ha espais que hem de millorar? Segurament. I són reformes importants. L'espai segurament més important en el que hi ha més conflicte és el passeig Terraplè. Estic d'acord, perquè l'alternativa al passeig de Terraplè és passar per la carretera Caldes, si es vol anar en la direcció que anar al centre. Però també hem de dir que en la majoria de carrers el que imposem és el 30, que el cotxe s'ha d'adaptar al ciclista. En el nucli urbà el cotxe s'ha d'adaptar al ciclista. i no hi ha velocitats que hagin de superar per tal que hi hagi la seguretat del ciclista. I això no dona drets al ciclista anar a la vorera i causar la sensació per aquella persona que va amb mobilitat reduïda o vianant de sentir-se agredit. Per tant, aquí hem de buscar l'empatia de tothom en aquest sentit també. Com sempre, que és el que va escàs aquests dies.
1: Per tant, ha de circular per la calçada, crec que...
0: Clar, és que no està permesa la circulació en vorera dels ciclistes. No està permesa.
1: Correcte. I el carrer és a 30 km hora, no? Si no,
0: màxim,
1: si no vaig errat,
0: sí,
1: màxim.
0: Sí, clar. Llavors, el cotxe s'ha d'adaptar, el ciclista s'ha d'adaptar, el vianant ha d'anar segur per la vorera.
1: Ho deia sobretot també perquè hi ha gent que va a buscar els nanos i porta els nanos amb la bici, no? Suposo d'anar a buscar sí. l'escola. Si és prou segur, doncs, en aquestes vies de 30 km hora, circular...
0: Igual que un ciclista. Igual que un ciclista.
1: Sí, sí, sí. Bé, avancem, perquè és que li volia preguntar a l'alcalde, tot i que dijous ja en podrem parlar, però ens arriben, arriba ja el ple de les ordenances, per tant, suposo que s'està negociant, crec que ahir tenia una reunió.
0: Ahir hi havia la comissió informativa.
1: Comissió informativa.
0: Ahir es va fer el dictamen, farem el ple el dijous que ve.
1: Sí, ple extraordinari, un únic punt.
0: Sí, efectivament, perquè després ja farem el ple ordinari el mes d'octubre.
1: Sí.
0: I bé, jo crec que ja... No, ara no sé avançar el procediment, ho han de fer ells, però sí. Jo crec que hi ha un consens, una idea, no? Després caldrà que ens posem d'acord amb el diferencial, amb el marge, però de dir, escolteu, Molins de Rei no es pot permetre el luxe, no? De no actualitzar mínimament la revisió de les ordenances. En algun moment se'ns havia criticat, inclús que l'any passat, en el mandat anterior, el 23, no s'havien actualitzat. És veritat que aquesta pèrdua, doncs, a vegades és sensible. Bueno, jo crec que en un moment d'IPC, que ja estem dient que està de l'entorn del 4, nosaltres el que fem és una petita actualització, val? Per sota de l'IPC, però que ens permeti continuar guanyant, no? Diguéssim, ingressos per tal de fer front a les despeses que s'incrementen més ràpidament. I només afegeixo aquesta comparativa. Nosaltres plantegem un increment de l'IPC de l'IBI del 2,5%, la retribució als treballadors en el proper mandat s'incrementa un 4,5%. És a dir, amb el 2,5% d'IBI no sufraguem ni la meitat de l'increment de retribució dels treballadors. Per tant, és a dir, demanem un petit esforç en aquest sentit, no? Una actualització que ens permeti també tenir aquests recursos per fer front a les obligacions del mandat següent. Només fem una excepció, que s'escombraria, és que és pujar segons IPC al 3,5% i la resta aproximadament al 2,5%. Jo crec que això es veia relativament bé, després sí que apliquem algunes altres mesures, els diferencials, etc. En aquesta línia, jo crec que de recerca d'un mínim comú denominador en el que tots ens hi trobem còmode. Jo crec que estic esperançat en aquest sentit. Diguéssim, recull les reflexions dels diferents grups al llarg dels darrers mesos, de dir, escolti, no, és a dir, perquè ens entenguem, ni l'IPC tal qual insensible, que seria un 4,5 pràcticament, ni vostè congeli. No, doncs hem agafat el punt mig en el que jo crec que tots ens sentirem còmodes.
1: Tenim una pregunta a través d'Instagram, 3 minuts i a les 11 ja, del perfil EFIM RCDE, que pregunta com està el tema del camp Josep Raich.
0: Doncs és un projecte que s'ha de redactar, com sempre hem dit, és un projecte a llarg termini del proper mandat en el que hem de fer vestidors nous sota la grada i per tant també ha d'incorporar una modificació urbanística que aporti els terrenys de l'actual vestidors cap al Club Natació Molins de Rei, cap a l'espai de la piscina municipal, i per tant espero que sigui un projecte que aviat puguem presentar, però després requerirà fer evidentment la licitació i el finançament.
1: Bé, doncs en principi no tenim més preguntes, no tenim més trucades, si l'alcalde vol afegir alguna cosa més, i si no ho anirem deixant aquí.
0: Jo crec que ja hem clarificat prou els aspectes que ens portaven avui tant els oients com nosaltres.
1: Perfecte, doncs alcalde Xavier Paz, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. i bona setmana. Estarem pendents també, com hem dit, d'aquesta previsió de pluges que apunten de cara al cap de setmana, per si hi ha alguna modificació de nou d'activitats, com ja ha passat malauradament aquests darrers caps de setmana. Farem una pausa per escoltar les notícies i de seguida tornem, perquè hem de parlar amb la molinenca Adaia Xambó Port, com dèiem, perquè ha participat de l'aventura del gran repte de la plataforma Fent País d'Empúries a Montrevei. Han recorregut 400 quilòmetres a peu per promocionar el país juntament amb el Jan Prats. Van començar el 15 de setembre, una ruta a peu, i van acabar la setmana passada, el dia 10 d'octubre. Una de les seves funcions era explicar tota l'experiència diària en català a través de les xarxes socials i el blog oficial de Fent País. Coneixerem l'experiència, també anirem a visitar diversos castells dels càtars amb l'Héctor Zacarías a l'Espai Camins, i acabarem parlant també de gastronomia amb el company Jordi Beumala. Tot això fins les 12 del migdia, i a partir d'aquí la resta de contingut de la ràdio nostra d'avui. Una pausa i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em llegeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixen més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquest diumenge, la secció de senderisme del Centre Excursionista de Molins de Rei organitza una sortida a Taradell, a Osona, una ruta circular accessible per tots els públics, per la Creu dels Miquelets, la Monumental Alzina d'en Pujol, les Cuines, que són unes coves, i el Turó de l'Enclusa. Seran gairebé 14 quilòmetres amb 340 metres de desnivell, i podeu inscriure-us al SEM de 6:45 de la tarda, 8:45 del vespre, de dilluns a divendres. També aquest diumenge, una altra associació que organitza una sortida són els Amics del Museu. Concretament, fan una sortida a Tàrrega, al Mas de Colom i al Museu Trapat, i al migdia amb un dinar a l'Hostal del Carme a Vilagrassa. Aquesta sortida és per aquest diumenge, se sortirà a 8:45 del matí del Passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat, i es tornarà al voltant de 6:45 del vespre. El preu per als socis és de 60 euros, 65 pels no socis, i les places estan limitades a 55 persones. En aquest cas, la sortida ja us havíeu d'haver inscrit, però si voleu consultar si encara queden places, podeu trucar al telèfon 649-964-484. De cara a la vaga general que hi ha convocada per l'11 de novembre, aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, a la plaça de la Creu, hi ha una assemblea oberta per preparar aquesta vaga que organitza, entre altres, Arran Molins. I també diumenge, en aquest cas a la Peni, a 6:45 de la tarda també, la companyia Tutatis, dins de la xarxa d'espectacle infantil i juvenil, presenta De què fa gust la lluna. La podeu, doncs, veure aquesta obra, com us dèiem, aquest diumenge, a 6:15 al Teatre de la Penny. I també diumenge a 7:00 a la Trasca Trusca hi ha un nou cicle de dalt a baix amb Alba Careta, grup que presenta Panical. El preu de l'entrada anticipada és de 15 euros i podeu comprar les entrades a Entrepolis o al web daltabaix.com. I també aquest diumenge se celebrarà la bicicletada Miquel Torpi Joan, que es va suspendre diumenge passat per la pluja. És una bicicletada urbana per totes les edats, de 6 quilòmetres amb sortida des del passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat.
0: Informació local.
3: I la farmàcia, oberta avui fins a les 10 de la nit a la nostra vila, és la farmàcia Xuclà, que la trobareu al carrer Major número 100.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar de tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
4: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Res, que se'ns ha parat l'ordinador, a banda de que estem constipats i que estem aquí només l'El i jo, se'ns ha parat l'ordinador. No passa res, són les 11 del matí i 9 minuts, estem en directe al Bon Dia i Bona Hora. Última hora del programa on, si tot va bé, doncs hem de fer tres cosetes. L'Héctor Zacarías el saludarem d'aquí una estona perquè ens porti d'excursió per diversos castells dels càtars, a l'Espai Camins. Amb el Jordi Beumala també parlarem de gastronomia. Però ara el que us volíem explicar, de fet, mira, el Nil Vinyets, que el teníem aquí parlant abans de la seva experiència al Soc i Seré, ja ha citat, i ens ha anat bé perquè no ho havíem parlat, però ja ens ha fet aquest enllaç amb aquesta iniciativa que us volíem explicar del Gran Repte, una aventura impulsada per la plataforma Fent País, que ha tingut a la Molinenca Daia Xambó com a protagonista, juntament amb el Jan Prats. No passa res, no tenim sintonies, la saludem. Què tal, Daia? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, moltes gràcies. Molt bé.
0: Jo content que estiguis aquí, perquè em semblava que seria via telèfon.
1: No, no, jo és que també pensava que era telefònica, però com que visc al costat he pogut venir.
0: Vius al costat, perquè la Daia doncs l'havíem tingut pel Ripollès no un temps.
1: Correcte.
0: I ara ja la tornem a tenir aquí. Molinenca, la Daia Xambó Port.
1: De tota la vida.
0: De tota la vida, que ens explicarà aquesta experiència que coneixíem, aquesta aventura que els ha portat a recórrer amb el company Jan Prats 400 quilòmetres a peu per promocionar el país, que sí?
1: Exacte.
0: Aviam, m'expliques primer de tot com va sorgir la possibilitat que tu fossis una de les protagonistes d'aquest projecte?
1: Fent País fa és que ells recorren Catalunya per identificar doncs, productors, hostalers i altres projectes locals per convertir-los en experiències que es poden regalar. Llavors ells van publicitar per Instagram que buscaven una parella, ja fos sentimental, d'amics, familiar, el que sigui,
0: sí,
1: per poder recórrer aquests 400 quilòmetres que representava creuar Catalunya. I llavors és quan el Jan i jo, que som amics, ens vam presentar. Van ser més de 150 candidatures, vam quedar entre els 10 finalistes i després sí que va haver-hi una votació popular per quedar entre les 5 parelles escollides. I finalment doncs, ells van fer la pròpia elecció i ens van escollir. Uh-huh. I vam dir, ostres, ara hi hem d'anar.
0: I quin era aquest gran repte que us van proposar?
1: Havíem de creuar Catalunya. Això sí? Es començava pel GRO1, que recorre tota aquesta part catalana i segueix fins a Finisterra, i havíem de començar a Sant Martí d'Empúries fins al Congost de Mont-rebei, que acaba al pont de Muntanyana, que ja és la frontera amb l'Aragó.
0: Uh-huh. 400 quilòmetres que començaven el 15 de setembre.
1: Correcte.
0: Fins a el 10 d'octubre, que va ser...
1: En teoria no? Era fins al 15 d'octubre, el que sí. Passa que per temes logístics i de descans vam poder avançar una mica més ràpid del que ens pensàvem, perquè les cames ja anaven pràcticament soles, i vam acabar abans, vam acabar el dissabte passat, sí, dia 10.
0: Molt bé, quan vau conèixer, diguem, quan us van dir, sí, sereu vosaltres...
1: Doncs penso que va ser una mica abans del meu aniversari, última setmana d'agost.
0: Última setmana d'agost, ho dic, perquè llavors teníeu, 15 dies...
1: Sí, bueno, no, va ser una miqueta abans. Ens van fer la confirmació per correu, els vam anar a conèixer a Manresa, que és on tenen la seva oficina. Això va ser a finals d'agost.
0: Molt bé, i a partir d'aquí va començar la logística.
1: Exacte, ells ja tenien una part avançada, sí. És a dir, els 130 dies havien de planificar una mica amb antelació tot el tema dels allotjaments, els restaurants, les activitats que volien que féssim, tot això.
0: Molt bé.
1: I ens ho anaven facilitant diàriament.
0: Molt bé, i vosaltres ja esteu curtits, no?, de caminar, però no sé si
1: sí.
0: Vas haver d'apretar una mica.
1: Vaig haver d'apretar una mica, sí? Sobretot pel tema que a mi m'han operat 4 vegades de genoll. El genoll esquerre, m'han fet el creuat, el lateral, el menisc, tot.
0: De tot.
1: Tot i més.
0: Sí.
1: I va fer una mica la guitza els dies que plovia, sobretot.
0: Sí,
1: Però molt bé. Bueno, jo estic molt orgullosa d'haver-ho fet, a part que ens ha encantat fer-ho i compartir-ho junts. El genoll, més que excel·lent.
0: Aleshores, vàreu començar en la primera etapa, que era Sant Martí d'Empúries, Camallera.
1: Exacte.
0: Fins i tot, pel que vaig poder veure no, en els vídeos, gravàveu un vídeo cada dia?
1: Uh-huh.
0: No? O sigui,
1: sí.
0: Havíeu de publicar, diguem...
1: Exigent. La part més exigent ha estat la d'edició.
0: La d'edició.
1: T'ho prometo. Jo pensava
0: ho havíeu
1: que
0: de fer tot
1: físic.
0: Vosaltres?
1: Tot nosaltres. Havíem de fer històries a sí. Instagram, havíem d'escriure una crònica pel blog, fer fotos pel blog que també es publicava diàriament, i un vídeo amb la recopilació de tot el que havíem fet durant aquest dia.
0: Molt
1: en
0: bé.
1: Format reel.
0: Hi ha una primera carta de presentació que feu el 15 de setembre i a partir d'aquí la primera etapa. I dic, us veia, per exemple, a les ruïnes d'Empúries
1: sí.
0: I feu aquest afegitó també cultural, no? Entre altres
1: exacte.
0: Coses. Que expliqueu
1: tot el que
0: cosetes.
1: Tenim al territori.
0: Sí, expliqueu cosetes de Sant Martí d'Empúries I també fins i tot dels allotjaments on esteu, no?
1: Exacte. Gran part dels allotjaments han estat col·laboradors en Fet País. És a dir, que si a algú li agrada algun allotjament, pot adquirir aquesta experiència a través de les capses sorpresa que facilita justament Fent País. D'aquí també una mica la motivació del repte era fer també aquesta part promocional del que oferim, o del que s'ofereix des de Fent País i del que tenim aquí a Catalunya.
0: Tu, o sigui, anàveu vosaltres dos sols?
1: Com dos mussols,
0: sí. No teníeu, diguem, suport logístic en algun moment?
1: No, teníem telèfons de contacte, si necessitava qualsevol cosa, evidentment, sí que teníem aquests telèfons, però nosaltres anàvem tots dos. Els allotjaments ja estaven prèviament avisats que hi arribaríem, teníem una hora estimada, I ja està, nosaltres dues amb les nostres motxilles i les ganes.
0: Quants quilòmetres eren aproximadament per dia?
1: Depèn. L'etapa més curta van ser uns 15, la més llarga en van ser 38. Perquè, clar, tot el tema logístic, que era la part complicada, era enllaçar No només amb les etapes del GR1, sinó amb algun allotjament on poguessin pernoctar, que era aquí el tema complicat. Llavors, la mitja, uns 20 quilòmetres al dia. Més o menys.
0: Per exemple, veig a l'etapa que passeu que aneu a Banyoles, no? També aneu a algunes granges.
1: Sí.
0: Per tant, indústria ramadera.
1: Sí.
0: A banda, doncs, de promocionar també els allotjaments, és a dir, que també toqueu tema...
1: Hem fet ramaderia, hem fet agricultura. Hem fet pagesia, hem fet d'apicultors també... una mica de tots, sobretot aquests oficis que jo des d'aquí, com a persona que viu a Molins de Baix Llobregat I el Jan a Vacarisses, no hi estem tan familiaritzats, segurament.
0: El Jan viu a Vacarisses, eh?
1: Vacarisses, sí.
0: Molt bé. I, per tant, anàveu penjant... Bé, és que ara podria seguir moltes etapes. Suposo que ha sigut enriquidor, perquè, a més, heu passat per molts paisatges diferents, no?
1: Hem vist moltes pràcticament comarques, com no? Arribava inclús la tardor.
0: Sí.
1: És a dir, hem vist com canviava el paisatge, no només de comarca, perquè vam començar a Sant Martí, això que és l'Alt Empordà, hem fet Garrotxa, hem fet Ripollès, Pla de l'Estany, i hem arribat a, bueno, Solsonès, al Pallars, de la Noguera... Sí. Amb un paisatge molt més àrid, molt més sec, i també quan arribava la tardor. És a dir, paisatgísticament parlant, ha estat preciós.
0: Molt bé. Àger, Pont de Muntanyana, ha sigut l'última etapa?
1: L'última etapa. Allà vam fer parapent.
0: Ah, vas fer parapent allà?
1: Sí.
0: És veritat que és una de les coses particulars de la zona, no? I a partir d'aquí, doncs, veu tancar... aquesta història. Això s'havia fet abans? No.
1: És la primera vegada. Jo no sé si en faran més edicions, sent que tenim més GRs disponibles aquí a Catalunya, però és la primera vegada.
0: Molt bé.
1: Que ho han fet, com a mínim, des de Fent País.
0: Sí. I, per tant, la valoració de l'experiència?
1: Excel·lent. M'ha agradat molt. A mesura que han passat els dies, crec que ho he d'anar païnt, perquè he tornat fa molt poc, però dic, ostres, a vegades no em crec que hagi creuat Catalunya caminant amb el Jan. Que es diu molt ràpid, però 452 quilòmetres han estat 26 dies, 24 dels quals hem caminat, perquè vam fer dos dies de descans.
0: I això vol dir que no sé si estaves treballant o no, però clar, és que és un mes pràcticament que heu de dedicar-ho a això, no?
1: 100%. El Jan és fisioterapeuta I just havia acabat els estudis, ell és més petit que jo, i jo estic en un moment de pausa professional, em reincorporo a la feina al novembre. Llavors Ha quadrat molt bé perquè ho puguem fer, perquè realment és un mes... que no... Penso que molts dels candidats s'haguessin hagut d'agafar, no sé si totes les vacances o com ho haguessin hagut de muntar.
0: Et combina, doncs, tot el que seria la part del caminar, que a tu ja t'agradava sobretot fer cims, no?
1: Correcte.
0: Sí?
1: Estàs ben assabentat.
0: Ho intueixo pel que vas publicant i que veig que hi disfrutes, no?
1: Sí.
0: Sí? Això ve de...
1: Sí, estic fent el repte dels 100 cims, al final.
0: Ah, és veritat,
1: que
0: veus?
1: Que és el repte que proporciona la FEC, la FEC. Federació.
0: Correcte.
1: D'excursionisme catalana.
0: Això ve de casa, l'afició de...
1: No, penso que no.
0: No, eh?
1: No, no, el meu pare és nedador, la meva mare sí que fa esport, però muntanya penso que...
0: Muntanya
1: no.
0: Ha sigut...
1: Em va sortir del genoll. Jo amb el genoll, amb les intervencions, No podia fer gran cosa. Temes d'impacte i així no podia. I vaig començar a caminar i mira, m'ha enganxat.
0: Molt bé, i d'aquests 100 cims?
1: En porto 50, ara mateix. Pensa que aquí a Catalunya, bueno, el que reconeix la FEC és Catalunya, Andorra i tot el que és Catalunya Nord, hi ha 522 muntanyes reconegudes. D'aquestes 522, n'hi ha 150 que formen part del repte, diguéssim, dels 100 cims, Que està pensat de tal manera per cobrir tot el que és el territori català. Perquè aquí al Baix Llobregat, per exemple, en tenim alguns.
0: Sí?
1: I no som una comarca que destaquem per l'altitud dels nostres cims. Però si no, el Ripollès o el Pallars s'ho endurien tot.
0: Clar.
1: Llavors, d'aquests 150, tu n'has d'escollir l'usuari, n'ha d'escollir 100 i coronar-los.
0: I s'ha de fer constar d'alguna manera quan els corones?
1: Has d'estar federat amb alguna entitat.
0: Sí,
1: amb el grup excursionista, llavors el president de l'entitat te'l valida.
0: Ah, correcte, hi ha una validació, diguem.
1: Sí, hi ha una validació. No està gaire... Vull dir...
0: O sigui que et queda la meitat de...
1: La meitat, tot i que ara ja se'm complica, perquè ara torno a treballar i ja no tinc tants dies.
0: Et coneixeran a tot Catalunya, llavors, entre els cims
1: suposo.
0: I el recorregut, eh?
1: Suposo.
0: Però aquí al Baix Llobregat em dius que sí que en algun...
1: Sí, tenim... És a dir, dels 522 n'hi ha uns quants. El Puig de Santa Creu d'Olorda, per exemple, n'és un. El Puig Madrona Papiol, un altre. Però del repte dels 100 cims, el que hi ha a Cornellà. Ara quedaré malament perquè no em surt.
0: No passa res.
1: Però crec que... No sé si es diu la Morrella, no?
0: A Cornellà, eh?
1: Mm.
0: Bé.
1: Ara no ho sé. Hi ha Sant Pere Màrtir, també, sí. Aquest, que està tocant amb Esplugues, aquest, bueno, pertany al barcelonès ja, però sí que hi és. No, no, si és que n'hi ha
0: no
1: molts...
0: No han de tenir una...
1: No és un tema d'altitud, no. No. És un concepte que estiguin repartits pel territori. Sí que han de tenir vistes emblemàtiques de la zona.
0: Mm-hmm.
1: Però hi ha molts cims. Per exemple, la Pica d'Estats sí que hi és.
0: Sí.
1: Bastiment sí que hi és, però pots trobar altres cims també amb... que són molt alts i que no hi són. Perquè el projecte és aquest, es tracta que l'usuari, que l'excursionista català pugui anar per Catalunya i pugui recórrer tot el territori.
0: Bé.
1: I visitar comarques que si no veuria.
0: Combinaves, per tant, el caminar, això del Fem País, amb les xarxes, que també t'hi mous bé, no?
1: Bueno, he començat fa poc, no fa ni... Bueno, penso que just fa un anyet, més o menys a l'octubre, que vaig començar. Per mi és la part més exigent perquè no domino gaire, termes d'edició.
0: I l'edició, llavors, ho havíeu de fer vosaltres...
1: El Jan és un crac. El Jan ha fet part de la feina, perquè a part de fer-la molt bé, la fa molt més de pressa.
0: Sí?
1: Sí. Té aquesta visió. Hi ha persones que són artistes i hi ha persones que ja veuen directament el que han de gravar, quan han de tallar i quan han de parlar. Jo em dedicava més a la part d'escriure i les fotos de les històries.
0: Molt bé. Ho trobareu tot penjat a l'Instagram de Fem País, que
1: correcte,
0: té més de 73.000 seguidors, eh?
1: Fem
0: País.
1: I també a la web.
0: I al web?
1: A la web hi ha el blog, per si algú li interessa llegir la crònica escrita a les comarques per on hem passat. També hi ha recomanacions dels restaurants, llocs que hem visitat. És una mica més extens.
0: Molt bé. El que sí que no hi haurà la possibilitat és que repetiu com a parella fent això, suposo, no?
1: A no ser que ens avisin, en principi no.
0: No, ja ho dic perquè deies que era la primera edició.
1: Clar, no sé això ells com ho gestionaran.
0: No sé si també es podia fer un altre recorregut.
1: Jo crec que és un projecte molt xulo i que dona molta visibilitat al territori i sobretot i les propostes de valor d'aquests projectes. Jo crec que és una bona iniciativa.
0: I sobretot un públic jove també, no? Potencial.
1: També.
0: És per totes les edats, no? Però...
1: Totalment. De fet, hi havia una parella que a mi m'agradava molt, que eren un pare i una filla,
0: sí,
1: que es van presentar, que no van ser escollits finalment, però crec que haguessin donat molt de joc, també.
0: Molta calor els dies aquests, o què?
1: No, bueno, vam començar amb molta calor el 15 de setembre, perquè estàvem allà a l'Empordà, però després ens van enxampar les pluges i vam caminar igualment.
0: Va, mullant-vos, eh?
1: Sí, carretera i manta.
0: Que bé. Molt bé. Per tant, si algú vol veure, a través d'Instagram o a través del web que deies i a través d'aquest blog, eh?
1: Exacte.
0: Valoració positivíssima.
1: Totalment.
0: Totalment.
1: Jo tornaria a fer. El dia que vaig acabar-ho el dissabte deia, no, jo no sé per què he fet
0: això.
1: Que no
0: fa ni una setmana.
1: No fa res. És a dir, ho estic acabant de pair.
0: Sí.
1: Però ho miro en perspectiva i dic, ostres, és que el Solsonès, jo no hi havia estat mai.
0: No
1: havia estat mai al Solsonès. Els millors dònuts els tenen a Solsona, que ho sàpigues. Els millors. Em va encantar. Jo sí que ho tornaria a fer i ara amb l'experiència és un grau. Ara ja sabent el que he de portar a la motxilla, com he de gestionar, però és un repte mental.
0: Havies fet el Camino de Santiago, tu, no?
1: No.
0: Perquè...
1: L'he fet a la catalana.
0: Sí. T'ho anava a dir perquè etapes del Camino que no són tan llargues com les que fèieu vosaltres.
1: És que jo pensava que no podria fer el Camino, perquè tants dies caminant amb el genoll pensava que no m'aguantaria. Però va sortir aquesta oportunitat, vaig veure que era un repte xulo, em venia de gust fer-lo amb el Jan i ens hi vam llançar. I el genoll se m'ha queixat un parell de dies.
0: Bé, d'un mes.
1: Em sembla molt just.
0: Per allà és,
1: que s'hagi queixat dos
0: és just,
1: dies.
0: Eh?
1: Sí, crec que sí.
0: Molt bé. Adai, alguna altra cosa que vulguis compartir, comentar?
1: Que Catalunya és fantàstica.
0: Sí.
1: S'ha acabat viatjar a Sri Lanka, Indonèsia,
0: veus?
1: Filipines... Tothom aquí. Tenim paisatges increïbles i la gent molt amable. Tothom, volia destacar que l'agraïment, que tothom ens ha ajudat moltíssim. Ens han ofert fer trampa també, que si ens acostaven amb cotxe al següent punt de trobada. Sí. Hem estat temptats, però no ho hem fet perquè part de la gràcia era justament completar aquests 400 quilòmetres. Però els catalans són gent increïble.
0: Molt bé.
1: I ens han ajudat amb tot el que han pogut i més.
0: Per tant, aquests 400 quilòmetres, tots recorreguts a peu, eh?
1: Tots. 452.
0: 452.
1: Clar, hem hagut de desplaçar-nos una mica més pels allotjaments.
0: Sí.
1: Perquè l'etapa acaba a l'Ajuntament de Banyoles, però l'allotjament no el tenim a l'Ajuntament de Banyoles.
0: Uh-huh.
1: El tenim a un altre lloc. Llavors hem hagut de caminar una miqueta més, que sembla que no, però 52 quilòmetres més quan ja en portes 400 es noten.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs escolta, enhorabona per l'experiència, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Molt contents perquè ho vam veure al Trescat, també us va fer una
1: sí,
0: notícia.
1: Sí, ens va venir Trescat i Televisió de Balaguer.
0: Veus que
1: quan
0: bé.
1: Estava a Àger.
0: Quan estava a Àger, a la Noguera. Molt bé, us recordo una vegada més fent país aquesta experiència, aquest gran repte que han fet la Daia i el Jan Prats, i que podeu veure doncs, totes les seves cròniques a Instagram o si no també a la pàgina web. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: A Daia Xambóport, un plaer.
1: Igualment.
0: Ara feia molt que no et veia.
1: Total.
0: I després m'assabento doncs, que ja ets una influencer.
1: No, això res. Això res.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé, eh? No ens va l'ordinador? No, eh? Doncs buscarem un CD. Mira, com abans, els CDs que tenim abans, aquí, que teníem uns quants dels Pets, si vols, agafem els Pets mateix, que ens anirem bé. Dels seus discos quan encara publicaven ara envien un enllaç a través d'internet però abans ens enviaven els CDs i ara la Eli m'està ensenyant els CDs. Posarem si vols el Noia de Vidre, sí, que és del disc Respira de l'any 2001 i ens servirà per fer una pausa i de seguida tornar amb moltes més qüestions aquí al Bon Dia i Bona Hora. Sí, ara s'ha d'obrir, hem d'encendre el CD, que normalment no el fem servir gaire, ha de llegir-lo.
1: M'està semblant molt autèntic això.
0: I hem de tirar, sí, estem en directe perquè és que, com que depenem tant dels ordinadors ara, imagina't si se t'espatlla el mòbil caminant.
1: Bueno, no? Teníem dos, és a dir, anàvem gravant amb dos mòbils per si de cas anàvem amb bateries, el Wikiloc...
0: Tot
1: ho teníem
0: això.
1: Tot, el rellotge...
0: Si falla...
1: Però està molt ben marcat el GRU, eh?
0: Sí?
1: M'he quedat flipada.
0: Bé.
1: Molt ben marcat. Cada 30, bueno, cada 30 passes teníem una marca.
0: Que bé, que bé.
1: És a dir, que si algú s'anima, no patiu si no teniu GPS,
0: sí.
1: Que està ben marcat.
0: Última recomanació, doncs.
1: Exacte.
0: Ara sí, que vagi molt bé, deia. Anem a escoltar la música dels Pets i ara tornem.

0: Els Pets Noia de Vidre ens ha portat ja en punt a 12:15 d'aquest matí de dijous 15 d'octubre, on estem en disposició de saludar també uns minuts el Jordi Beumal amb el seu espai Gastronomia Molins. De moment no ens va l'ordinador, per tant, tirem milles. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
1: Hola, què tal? Què vol dir que no es va l'ordinador? No, ja l'has trencat, ja has putinejat
0: alguna cosa. No, no sé què passa, que té el rellotget aquest que s'està pensant des de fa una estona i, per tant, no ens van les sintonies.
1: Bueno, tanca i torna a entrar.
0: Sí, un clàssic,
1: eh? La solució màgica.
0: Els informàtics, sí, apaga
1: i... Dels no informàtics.
0: Exacte, reinicia i endavant, eh?
1: Molt bé.
0: Et tenim a Barcelona avui, no?
1: Estic a Barcelona tot el dia fent recados amunt i avall.
0: D'acord. Em pensava que estaves a prop del Clínic.
1: No, i això hi vaig estar ahir.
0: Ah, era ahir, això, eh?
1: La botiga solidària del Clínic, que era donar una segona vida a totes les lones i pancartes que hem fet servir per un esdeveniment.
0: Sí.
1: Vam fer manufacturar bolsos, moneders, ronyoneres, de tot. I aleshores això ho van vendre a l'Hospital Clínic per donar-ho a serveis socials.
0: Vol dir que, per exemple, banderoles que podem veure penjades es reciclen fent bosses, per exemple?
1: Sí, és una cosa que fem a moltes fires.
0: Sí.
1: I, clar, li dones una segona vida i doncs, la gent doncs, té una bossa de l'esdeveniment que tant s'estima.
0: Clar.
1: A la vegada.
0: I això ho veu fer ahir en aquest Clínic obert, eh?
1: Ahir el que vam fer va ser la botiga per vendre-ho.
0: Correcte.
1: I dels beneficis ho van donar a serveis socials de l'Hospital Clínic.
0: Perquè sé que havíeu fet, fèieu una jornada no al Clínic, però em sembla que és més cap a la primavera, potser?
1: Sí, és cada dos anys, és a la primavera, i és el que en diem el Clínic Obert, que és treure tots els serveis de l'hospital pròpiament i acostar-los a la ciutadania. Aleshores, treure'ls al carrer i aleshores fer un esdeveniment festiu que dura tot un dia, i el proper serà el 2028, que ja estem treballant de cara a que sigui molt xulo, perquè el proper, el del 2030, el farem ja als terrenys de la Diagonal, on hi ha actualment el Servei d'Esports de la Universitat de Barcelona. O sigui, ja veus que jo estem treballant amb 4 anys vista.
0: Molt bé, no, impecable. I el que sí que des que et vam saludar l'últim dia, teníeu bastantes fires en marxa, em sembla, no?
1: Sí, ara amb aquesta nova tessitura de l'empresa, doncs ara hem passat a fer una mitjana d'entre 2 a 6 fires cada cap de setmana, perquè hi ha moltes i moltíssimes que ara les estem gestionant, que fins ara no les gestionàvem nosaltres. I sí, doncs n'hi van haver moltes, la del Cuber, ara estem a punt de fer la d'Ullà, per exemple.
0: Sí.
1: I ja estem programant també moltes fires de Nadal, o sigui, fires que no faltin.
0: Molt bé. A poblacions potser que també et permet descobrir, no?, del territori.
1: Sí. Poblacions petites, amagades i amb molt d'encant, amb un encant molt particular, si més no, perquè tenen una identitat doncs, molt, molt concreta i és molt curiós descobrir-les i treballar amb gent d'arreu molt motivada i que s'estimen molt també les seves fires, i són fires també històriques, que porten molts anys, i posar el nostre granet de sorra perquè funcionin, doncs sempre és benvingut, sempre és molt agraït.
0: Molt bé, com que és públic, perquè ha estat a les xarxes, també has tingut l'oportunitat de visitar Menorca aquests dies, Jordi?
1: He visitat Menorca, vam fer una escapada, i allà sempre s'hi menja també molt bé, i és també un bon lloc per rebre trucades i enviar correus, encara que siguin sobrevinguts.
0: Em parles de la Caldereta, potser, o
1: què seria? Jo soc poc de Caldereta.
0: Ets poc de Caldereta, sí.
1: Un popular opinion.
0: Sí.
1: No és que sigui poc de Caldereta, sóc poc de menjar-la fora, igual que l'arròs o igual que les mandonguilles. A mi m'agrada fer-ho jo.
0: Sí.
1: Perquè està sobrevalorat el que et cobra un restaurant per una...
0: Aquesta és l'altra, i tant.
1: Que és un estofat clàssic de marisc. Aleshores, bueno, a mi que em fotin els quartos a la cara, pues, a vegades sí que em deixo, perquè cada vegada que fem l'IRPF doncs no hi ha cap altra solució, però, ostres, en un restaurant ho miro molt, molt, molt, molt.
0: Sí. Ho definiries com un estofat de marisc, la Caldereta?
1: És així, és així. A la Lliga de la Sarsuela, la gent la coneixerà perquè és una cosa més històrica, però sí, és un estofat de marisc, i a part és que el marisc és un llevàntol. Sí. I aleshores, doncs, ben cuinat, doncs, queda màgic. Per sucar pa, tu. Patates, sí. I... Sí, sí.
0: Bé. També tenen bon formatge, no?, a Menorca.
1: Però tenen el formatge. El... Sí, allà tothom fan una varietat de formatge. No és com aquí a Catalunya, que no tenim, només tenim ara, des de l'any passat o com a molt des de l'altre, no recordo, una varietat que té una denominació protegida, que és el formatge tipus Garrotxa, no confondre amb la comarca. Pues aquí només tenim el Garrotxa i allà tenen el formatge de Maó. Aleshores, no en fan cap altre. Aleshores, tens el Maó amb totes les seves varietats, des de tendres a supercurats, però tot segueix una mica el mateix patró. I, evidentment, està molt bo i m'encanta.
0: Molt bé. I algun ingredient més d'allà que destaquis?
1: No. Home, la sobrassada. La sobrassada,
0: també, també és veritat, sí, sí.
1: No, que no podem...
0: Sempre penso més en Mallorca, la sobrassada, però és veritat.
1: Bueno, i la carn amb xulla, que és una botifarra, és la seva botifarra, per exemple. Bueno, tenen moltes coses, i a part de tot els dolços, les crespellines, les pròpies enxemades, i
0: ui,
1: tot,
0: sí.
1: Tot això que no falti.
0: Tu que no ets gaire de dolç per això, per això no ho apuntava.
1: Ah, no, però acabar amb una mica de dolç sempre mola.
0: Sempre, eh?
1: Sempre.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bé, sí, sí, sí, sí.
0: Bé, i ara, escolta, mira, estem constipats alguns d'aquí a la casa. Què em recomanaries gastronòmicament, quotidianament, per reforçar això?
1: Doncs un brou,
0: un brou
1: caldet,
0: que ho cura tot, eh?
1: un consomé que diuen, sí. Si te'l porten fet perquè estàs empiocat, si te'l porten fet, molt millor.
0: Que bé.
1: O sigui, has d'envoltar-te d'amics que et donin caldo. I si vols, ja te'n portaré un.
0: Ai, que bé, t'ho agraeixo. I treballar bastant el gingebre, que a mi em va molt bé, també.
1: Sí, a casa s'estila molt el gingebre.
0: Sí?
1: Jo me'l vaig prendre molt a l'època, o el viatge aquell que vaig anar al Nepal.
0: Sí,
1: allà sí que em feien molt de gingebre.
0: Amb arrel, i a casa... amb arrel, no? Suposo, no?
1: Amb arrel, amb arrel fresca.
0: Sí.
1: Jo, doncs, no em prec gaire. De fet, com que no soc d'infusions, doncs, bueno, no tinc l'oportunitat de fer-lo anar. Però haig de reconèixer que m'agrada molt l'olor i m'agrada molt veure la nevera. Hi ha coses que les veus a la nevera i et foten nosa.
0: Sí.
1: Doncs no, el gingebre no.
0: Fantàstic, doncs mira,
1: està bé.
0: Molt bé. Vindrà també aviat el temps dels moniatos i de tot.
1: Bueno, que ja els podem trobar, els podem trobar tot arreu.
0: Ja n'he vist, sí.
1: Sí, sí, ja n'he vist, i de castanyes, i de vidolços, i de...
0: Jo veig que cada vegada més es fan a l'alternativa a les patates braves, veig que molts llocs fan també els xips de moniato.
1: Sí. Bueno, perquè és que n'hi ha tot l'any, perquè com que els importen, doncs tens moniato tot l'any, aleshores, bueno, és còmode, és bo, té aquest punt dolcet i té aquest punt diferent.
0: Sí, el que sí que té és aquest punt dolcet agradable, eh? I
1: exacte.
0: També podem fer una bona crema de carbassa, no? Si et sembla aquest...
1: Sí, sempre amb sabeta sofregida primer, eh?
0: Ell sempre amb la sabeta, eh?
1: De... Sí, un palet de sabeta sofregida i després tot triturat.
0: Sí.
1: Com amb la crema de carbassó, cas és el mateix.
0: Bé.
1: O fins i tot de moniato, eh? Pots fer la crema de moniato exactament igual.
0: Bé,
1: per
0: cert que tindrem aviat la TECAM, no? Vaig veure una pancarta.
1: Sí, oi? Divendres i dissabte, sí,
0: si no falla la memòria.
1: La TECAM,
0: 24 i 25, per això, oi?
1: Ah, exacte, sí, i la setmana posterior als tastos, aquest tast que farem de maridatge.
0: Ah, exacte. Sí. La TECAM, que és la trobada de cervesers artesans de Molins de Rei, 15a edició ja, divendres 23 d'octubre. Ah, no, divendres i dissabte, perdó. Divendres 23
1: i dissabte
0: 24. Veig que diumenge ja no ho fan, eh?
1: Correcte.
0: Que abans era tot el cap de setmana.
1: No, ara ha canviat a divendres i dissabte.
0: Bé, i el dia 29, si no vaig errat, que em vas passar la informació, fèieu el tast aquell.
1: El tast, exacte.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, ja veig que ho tens tot molt per la mà, exacte, tenim temps per parlar-ne, però sí, hi haurà debat, hi haurà tema aquí.
0: Fantàstic. Doncs escolta, deixem que segueixis per Barcelona, t'hem escoltat molt bé, vull dir que...
1: Sí, me'n vaig corrents, que estic...
0: Vinga.
1: Sí, m'he aturat.
0: T'ho agraïm moltíssim, Jordi. Escolta, que vagi molt bé.
1: Vinga.
0: I una abraçada ben forta.
1: Una altra per vosaltres, i cuideu-vos molt.
0: Gràcies. Adéu-siau. Bon dia i bona hora. Doncs continuem. Ens queden 5 minuts per arribar a 3:15.

0: Seguim, i ara ho fem acompanyats de l'Héctor Zacarías. Què tal, Héctor? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, com va això?
0: A l'Espai Camins, on us proposarem de nou una excursió.
1: Ve una excursió llarga, aquest cop.
0: Perquè em consta que aquest cap de setmana de 3 dies que hem deixat enrere, sí, l'has aprofitat bé.
1: Home, he fet una sobredosi de castells.
0: Has anat a visitar castells?
1: Sí, castells d'aquests que en diuen càters i no són.
0: Doncs som-hi.

0: Bé, avui no és Roger Mas.
1: No, avui no és Roger Mas perquè no anem al Solsonès.
0: Què és aquesta peça tan bonica que estem escoltant?
1: Això és d'un disc que va treure el mestre Jordi Savall,
0: sí.
1: Que es deia Le Royaume Perdu, i és un disc dedicat sobretot a la música dels trobadors, dedicat a l'època aquella de la croada contra els albigesos, també coneguts com càtars. I és, bé, tot el que toca aquest home ho fa molt bé. De fet, aquell llibre, o sigui, és un llibre disc, vull dir, perquè hi ha molts textos, és molt interessant.
0: Molt interessant. Qui eren els càtars?
1: Els càtars eren uns heretges. Mira, heretge en grec vol dir que tries. Saps? Càtar vol dir pur en grec, i heretge vol dir que tries. I aleshores...
0: Aquí fem classes de tot,
1: no, eh? Mira, vaig per feina.
0: No, tranquil.
1: Segle XIII.
0: És interessant.
1: Al segle XIII hi ha una crisi, com passa cíclicament a l'Església Catòlica, de gent que diu, ostres, potser no estem seguint ben bé els valors evangèlics. Per exemple, al mateix segle XIII, el Francesc d'Assís predica la pobresa i també estan a punt d'excomunicar-lo. Els càtars ja venien d'una mica més enrere, eh? Vull dir que ja venia de la part oriental d'Europa, de Bulgària, s'havien instal·lat a Terranània, però arrelen molt justament al sud de l'actual França, Occitània. Arrelen allà i també jo crec que arrelen sobretot, diguem-ne, perquè donen exemple de pobresa i viuen realment com pobres. Era una heretgia impossible d'assimilar per l'Església Catòlica.
0: Viuen com pobres, eren austers.
1: Eren austeríssims.
0: Austeríssims.
1: Sí, i vegetarians. Per tant, si te'n vas, per exemple, aquell lloc, aquesta mena de parc temàtic que és Carcassona, sí, hi posa menú càtar.
0: Sí.
1: I el menú càtar, tot sovint hi posen la cassolet, que és una cosa que m'agrada molt, però porta carn. O sigui que no, de menú càtar no en té res.
0: D'acord. El llegat dels càtars és visible?
1: El llegat dels càtars, aviam... És lleig això que diré. Jo sí. No he vingut aquí per desmitificar, però ho faré. Sí. Perquè, clar, tot això del país càtar és part d'una interessantíssima campanya turística, però en realitat tots aquests castells que anem a veure que ens diuen que són càtars,

0: i ha sigut nostre, diguem-ne, eh?
1: Sí.
0: Després a l'Aude i a l'Arieja.
1: L'Aude.
0: Sí, l'Aude, de fet, el riu Aude.
1: Sí.
0: Jo, igual has estat al naixement de l'Aude, perquè neix allà al Capcí, saps per on hi ha els Angles,
1: sí.
0: Matamala, tot allò, doncs sí. Allà és on neix l'Aude.
1: Molt bonic allà dels
0: sí.
1: Angles.
0: I el riu Aude baixa, se'n va cap a, diguem, cap a Occitània.
1: Sí.
0: I bé, doncs això, és un dels departaments, i després hi ha l'Arieja. Doncs això, he vist, he fet una sobredosi de castells, eh? Puiglaurent, Montsegur, Pere Pertusa, Les Torts,
1: sí.
0: i Carbús. Eh? És a dir, un parell de castells quedaria.
1: Quan diem castells, a què ens estem referint? És a dir, veurem tota l'estructura?
0: Aviam,
1: queden parts?
0: Que, estan molt aterrats, diguem-ne, estan molt en ruïnes, també perquè aquests castells, la majoria d'aquests que he dit, diguem, quan la croada albigesa comença a 1209, la croada contra els càtars comença a 1209, i al final el rei d'Aragó, el comte rei, però el catòlic, ha d'intervenir-hi, perquè tota aquella gent d'Occitània són vassells seus.
1: A la batalla de Muret.
0: A la batalla de Muret, sí. Que, aviam, el rei Jaume explica que la nit abans de la batalla el rei Pere havia tingut una mica d'activitat eròtico-festiva.
1: Sí, íntima.
0: Sí, íntima, i s'havia begut... Veia,
1: i això sí. No va ser positiu?
0: No, per la batalla no. De fet, multiplicaven potser per 5 el nombre de, diguem, de francesos, eh? I els tolosans van perdre. També és veritat, el rei Jaume diu això, però el que no explica el rei Jaume és que el pare no havia pagat els soldats, i aleshores potser els soldats quan van veure aquells van dir, hosti, mira, no em paguen i a sobre moriré. Bé, és igual, a Muret va morir el rei, i diem que aleshores, clar, per força el rei Jaume en aquell moment era un nen i estava en mans de l'enemic, i per tant, diem que la corona d'Aragó es va desvincular d'aquests territoris per força, i els francesos els van acabar conquerint. Això vol dir que els francesos van fixar la frontera a les Corberes, eh? Nosaltres quan travessem la frontera catalano-catalana, és a dir, quan arribem allà al Pertús i passem a la República Francesa, allò són les Alberes, i la següent serralada són les Corberes, i aleshores tots aquests castells que t'he dit, aproximadament en un segon o tant, vigilaven la frontera entre el regne de França i el regne de Catalunya. Què passa? Em preguntaves com estan aquests castells.
1: Sí, per exemple, el de Montsegur seria el més conegut, potser,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però no és... Aviam, és interessant, però no és dels més bonics que es veuen, eh? Al segle XVII, quan la frontera francesa baixa fins a les Alberes, tots aquests castells que t'he dit perden utilitat militar, de manera que es van abandonant a poc, i la gent aprofita les pedres, allò cau, i el que queda són ruïnes. Clar, algunes ruïnes més ben conservades, més espectaculars, algunes no tant. Per exemple, a Montsegur només queda el perímetre de les muralles. Que Montsegur és molt interessant perquè allà van cremar 200 càtars, i aleshores té aquesta cosa mística. També va anar aquell nazi alemany, Otto Rahn, i va escriure una història sobre Montsegur, i deien que hi havia tresor amagat, i que si el Grial, tota aquella cosa esotèrica dels nazis. Per tant, Montsegur té aquesta cosa mística. De fet, alguna vegada que hi he anat m'he trobat gent vestida de blanc, allò. Si vas al vespre, quan hi ha, diguem, quan ja no cobren entrada i la gent...
1: Perquè això s'ha de dir, tots els castells...
0: Tots cobren entrada. Tots cobren
1: entrada.
0: Sí, sí. Bé, Montsegur està bé. A mi, particularment, em va agradar molt un castell que no coneixia i que l'he descobert aquest cap de setmana, que és el de Les Torts. Les Torts és Les Torres, en català. I està molt bé perquè en una carena n'hi ha 4 de castells...
1: Ah, sí.
0: Petits, però... cadascun en un turó. I bé, això és molt interessant, és molt bonic. Amb la mateixa entrada del castell pots comprar l'entrada pel mirador per fer la foto panoràmica que està, diguem, des de l'altra banda de la vall, però són 4 castells. Bueno, un dels castells, per exemple, li duen la Torre Regina, no? Perquè originalment n'hi havia 3. I què és la Torre Regina? La que va fer el rei de França per dir, ei, ara manem nosaltres aquí en aquesta zona. I això, i cada turó té un castell amb les seves peculiaritats. Essencialment són del 13, però clar, a mesura que avançava la tecnologia militar, doncs veus algunes transformacions. Estan en ruïnes, però aquest de Les Torts acaba sent una caminadeta, perquè clar, puges a un castell, baixes, tornes a pujar a l'altre, visites el castell i tot plegat és una estoneta, eh? Vull dir que...
1: Hi ha molta massificació turística aquí?
0: Aviam, on hi ha molta massificació turística, molta, és a Carcassona.
1: Home, això per descomptat.
0: Sí, però totes aquestes fortaleses, excepte Montsegur, són les que a l'edat mitjana se'n deia les 5 filles de Carcassona, perquè Carcassona era la fortalesa central i aquestes eren les que estaven controlant la frontera.
1: Per tant, estem a prop de Carcassona?
0: Estem a prop de Carcassona. Sí,
1: eh?
0: Sí, el que està més lluny de Carcassona seria el castell de Carbús, que en cotxe pots trigar potser una hora i mitja diguem, travessant directament per la serra,

0: Si fas un camí una mica més, més còmode, són un parell d'hores, perquè fas volta, però passes per un congost molt interessant, que és el congost de Pierlís, que també és una cosa que val la pena de fer. Però bé, el que està més lluny, diguem-ne, però perquè la carretera és revirada i complicada, és el de Carbús.
1: És imponent, aquest, no?
0: El de Carbús és molt guapo, molt guapo. I aquest és un dels últims, diguem-ne, que va conservar la corona d'Aragó al segle XIII. Vull dir, però era un moment en què el rei Jaume és el que acaba signant amb el rei de França els límits fronterers entre la corona d'Aragó i França, que és el 1258, el Tractat de Corbeil. I aleshores aquest és l'últim que encara pertanyia al comte de Rosselló, que era el cosí del rei, i al final el rei diu, això també ho deixem. Per tant, estem en una zona que estava ben bé al límit entre els territoris dels nostres comtes reis i l'estat francès, la reina de França en aquell moment.
1: Si l'hem de visitar, això, tots aquests castells, recomanes doncs, fer-ho no només en un dia sol?
0: Aviam, nosaltres ens estàvem en un
1: lloc central. Establim campament base.
0: Sí, el primer dia vam sortir, vam matinar molt i aleshores en vam veure dos. Puig-Laurent, o Puig-Laurens, Puy-Laurens, en diuen els francesos, i Montsegur. Montsegur queda una mica més apartat, potser això és més pallissa. El segon dia vam anar a veure les Tors, i després, l'últim dia, Peira-Pertusa i Carbús. Queda Peira-Pertusa a Carbús, hi ha un fragment del que s'anomena el Sender Càtar, que els pots fer els dos a peu. Però clar, això ja és una excursió amb careulls, perquè són 12-14 quilòmetres, perquè, clar, has de pujar primer a Peira-Pertusa i després baixar fins al fons de la vall i tornar a pujar fins al castell de Carbús.
1: Em deies abans que quan ja no es cobra tiquet veies personatges vestits de blanc.
0: Sí.
1: Expliquem això de per què van vestits de blanc.
0: No, però saps què passa? Que hi ha, a l'entorn d'això dels càters hi ha molta mitologia.
1: Mitologia, sí.
0: Vull dir, per exemple, a Montsegur es parla, sobretot des del segle XIX, en què es recuperen aquestes idees, del tresor de Montsegur. El tresor de Montsegur probablement simplement eren monedes que tenien i or i joies una mica, que tenien pel dia a dia aquesta gent, i sobretot també perquè havien de resistir un setge. És veritat que quan jutgen alguns d'aquests que... quan expugnen els francesos al castell de Montsegur, finalment, que Montsegur rendeix, aleshores, quan el jutgen algun d'aquests, diu, sí, teníem un tresor que va desaparèixer. Però segurament aquest tresor era un tresor normal. Però la mitologia aquesta mig esotèrica ha considerat que no, que era alguna mena de tresor místic. Fins i tot s'ha arribat a creure que era el Grial, cosa que no pot ser, perquè tothom sap que el Grial o és a Montserrat o és a la Catedral de València. Si li dius a un valencià et dirà la Catedral de València i segons Himmler...
1: Sí, senyor.
0: Himmler,
1: el Sapiens li va dedicar tota una revista.
0: Sí, ell sospitava que era allà a Montserrat. Però bé, i aleshores hi ha tota aquesta mitologia i aleshores troba gent peculiar. No sé, per exemple, nosaltres vam anar a Montsegur, que era la tarda encara, que encara s'hi pagava, i a mig camí hi havia una noia asseguda en una roca davant de la immensitat fent meditació. No tinc res en contra de la meditació. Però vull dir, és aquest perfil de persones els que busca aquests llocs de Montsegur, que, i t'ho diuen, no, és que aquest lloc té molta força. No ho poso en dubte, realment, si tu creus que un lloc té molta força i molta energia... segur que la té.
1: I van anar a la foguera la majoria, doncs?
0: Aquí a Montsegur en van cremar uns 200. No eren tots els que havien, perquè quan finalment es van haver de rendir, van demanar un temps, diguem, als assetjants, diguem-ne, per dir... aviam, qui d'aquests... deixeu-nos un temps per decidir qui d'aquests es desdiu i es converteix a la fe veritable, que és la catòlica. Es va haver-hi uns quants, que eren el que s'anomenen els perfectes, els que eren, allò, seguien al peu de la lletra els preceptes dels càters, doncs aquests els van cremar.
1: Bé, per tant, una sortida recomanable?
0: Absolutament, absolutament. No hi neu a l'estiu, que fa una calor infernal, i bé, de fet, aquest cap de setmana, l'avantatge és que, diguem-ne, nosaltres teníem la festa aquesta del Dia de la Raza el dilluns,
1: sí.
0: I no era festa pels francesos, per tant, no hi havia tants turistes francesos, hi havia molts valencians, perquè el dia 9 d'octubre és la Diada Nacional,
1: sí,
0: de València, aleshores hi havia molts valencians per allà, per terres occitanes.
1: Molt bé, doncs Héctor, moltes gràcies.
0: A vostè.
1: Un plaer, com sempre.
0: Doncs fins la setmana vinent.
1: I gaudeix el cap de setmana.
0: Igualment, gràcies.
1: Que vagi bé.

Reina del Gel, una cançó del Sang Traït des del seu disc Contes i Llegendes, que ens serveix per tancar el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 15 d'octubre. Us hem acompanyat la Eli Arjona i un servidor, l'Oriol Romeu, i ara us deixem amb el butlletí horari i de seguida amb la remissió del programa Fora Clitxés. A la una, excepcionalment, la remissió del programa Picama, i a dos quarts de dues el programa, en aquest cas segona audició, del Cairós. Connexió amb la xarxa, notícies en xarxa, la migdiada, i a partir d'aquí aquesta tarda la resta de programació pròpia, començant pel Música en 8 mil·límetres a partir de les 4 amb el Ferran Cardona, seguint amb el No ho entenc amb la Sílvia de Pares i el Jordi Roca, continuarem amb el Parlem de còmics amb el Pau Moratalla, després tenim el Molins Connection a partir de les 7, el Joc per Randa a les 8 fins a 2 quarts de 10 de la nit, tenim també a 2 quarts de 10 la remissió de col·lectius en xarxa, a les 10 segona audició avui del Món en Flames amb el Ramon Canal, remissió de la tertúlia al Bon Dia i Bona Hora i ximpum. Gràcies, tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Ram i el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda, també hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 a Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis.
0: Informació local.
3: I a la Federació Obrera, la conferència CEAVIS del segle XXI a càrrec de l'Aula d'Extensió Universitària. Concretament, aquesta conferència serà a càrrec de Mercè Colell Badia, que és psicoanalista i psicòloga clínica. Continuem amb més activitats al Mercat Municipal. Fan activitat aquest dijous amb el Tardeo Ochentero, amb tapes gratuïtes, una activitat per a famílies que es farà de 6:45 de la tarda a 8 del vespre a la planta primera, on hi ha les parades. També aquest dijous a les 7 de la tarda, al racó de Lluís Companys, al carrer Major, davant de la plaça dels Infants, se celebra el 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, un acte organitzat per l'Ajuntament de Molins de Rei amb una ofrena floral acompanyada d'una actuació musical. Hi ha més activitats aquest dijous a 7:45 del vespre. A l'ANC organitza aquesta xerrada fora Renfe a Molins de Rei, a la Federació Obrera, a la sala polivalent, al carrer Verdaguer 48. Serà, com dèiem, a 7:45 del vespre amb Jordi Graupera. I la farmàcia oberta avui fins a les 10 de la nit a la nostra vila és la farmàcia Xuclà, que la trobareu al carrer Major número 100.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
5: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
3: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
8: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
7: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
8: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
7: Informa't al Molí Jove.
9: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
10: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
11: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Bona tarda. Si esteu pensant que avui venim amb el guió més brillant, divertit i perfectament estructurat, doncs anem malament, perquè no és així. Venim d'estar tres... No, no, home, no. David, porta't bé. Venim d'estar tres hores mirant una pantalla en blanc sense saber ni com començar. Però avui us demanarem una cosa.
2: Què penseu en un moment on us heu quedat completament en blanc?
1: A la feina.
2: A l'institut.
1: Escrivint un missatge important.
2: O intentant tenir una idea genial quan algú us diu, sorprèn-me.
1: I ara imagineu que el temps passa, no?
2: El rellotge fàtic, tac.
1: I al teu cap només hi ha el soroll d'un xiprer, no? O el vent del desert, per exemple.
2: I tu et mires al mirall i et preguntes.
1: Se m'ha acabat el talent?
2: Sóc una impostora.
1: Per què? Qui decideix quan hem de ser brillants?
2: La nostra ment?
1: El nostre cap?
2: L'algoritme de TikTok, Instagram?
1: O totes les xarxes, no?
2: Sí.
1: O d'una societat que ens exigeix produir contingut, idees i solucions les 24 hores del dia?
2: I el més curiós és que, de vegades,
1: com més ens obsessionem a tenir una gran idea,
2: més ràpid s'escapa.
1: Exacte, avui venim a parlar precisament d'això.
2: De quan la ment diu fins aquí i la creativitat es tanca amb clau.
1: Exacte, i de tot el que fem per intentar dissimular que no tenim ni la més remota idea de què collons fer.
2: Perquè potser el problema mai no ha estat la falla d'idees. Ai, la falla, la
1: no,
2: falta,
1: bueno,
2: la falta.
1: No, però està bé, la falla, no passa res.
2: La falla, la falta, el que vulguis.
1: M'encanta la Neus. Potser el problema és que l'obsessió és, o sigui, el no poder parar mai, no? Mm-hmm. Que aquest és el problema. Llavors, però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus, avui em sembla que obrim un meló que ens toca de ple. I no només com a creadores de ràdio, mare meva, de creadores de programes de ràdio, com per exemple el d'avui, sinó com a humanes que intenten sobreviure al dia a dia.
2: Perquè avui parlem de...
1: del síndrome de la pàgina en blanc i els bloquejos creatius.
2: Exacte, d'aquesta sensació que hem tingut
1: avui,
2: aquesta setmana,
1: bueno, aquesta
2: per
1: setmana.
2: Aquest programa,
1: sí.
2: Que és de, d'estar buits, no? De la pressió de ser originals, del síndrome de l'impostor...
1: Vaja, en resum, que no teníem idea per fer aquest programa i perquè hem dit, hòstia, i aquest bloqueig mental que hem tingut i creatiu per saber quin és el tema d'aquesta setmana, doncs perquè no aprofitem i parlem dels bloquejos, no? Perquè són molt comuns, la veritat és que sí. I de com els artistes, escriptors, músics i fins i tot gent del carrer s'han quedat atrapats, no?, en aquest mur de la ment.
2: Uh-huh. I aquí és on volem anar.
1: Perquè, pregunta que llenço, el bloqueig creatiu és una malaltia del nostre temps o una pausa necessària del cervell?
2: La tecnologia ens fa ser més creatius o ens ha tornat més vagos i dependents?
1: Com es surt d'un caos mental quan el límit del temps s'acaba? Mare meva, avui estem de preguntes?
2: Pim-pam,
1: truco-truco. I ara sí, pregunta per vosaltres, oients, com cada setmana. Quan us quedeu en blanc davant d'un problema, quin és el vostre truc secret per desencallar la ment? M'ho podeu dir?
0: Preparades? Arriba al radar en 3, 2, 1.
2: Avui no portem excuses de per què no ens surten les coses.
1: Portem dades sorprenents, mare meva com estem avui, bogeries que s'han fet per superar, no, aquest bloqueig creatiu i moltes altres coses més.
2: Exacte. Començo jo amb l'artista que va pagar milers de dòlars per un quadre en blanc.
1: Boníssim, boníssim, m'encanta. Explica'ns-ho.
2: L'any 2021, un artista conceptual italià anomenat Salvatore...
1: Garau.
2: Va vendre una escultura invisible, és a dir, el buit absolut, per 15.000 euros.
1: És molt fort, eh? Com us quedeu? 15.000 euros per un quadre absolutament blanc.
2: Sí. El comprador va rebre un certificat d'autenticitat i instruccions per col·locar l'escultura en un espai lliure d'obstacles. Un exemple extrem, com el bloqueig o la provocació conceptual, es pot convertir, no, en un negoci rodó quan no tens cap material físic per mostrar.
1: Exacte.
2: De fet, hi ha una obra de teatre que es diu Art.
1: Sí.
2: Que va d'això.
1: Que
2: d'un quadre
1: que
2: en blanc.
1: Una mica de resum, que un dels amics, són tres amics, val, una colla de tres amics, i aquest amic, no, ha comprat un quadre, doncs, que és blanc completament, no? Llavors li diu que és un art, no?, i que invita els seus amics a veure com aquesta obra d'art que li ha costat una milionada, vale? Llavors els amics es queden com flipant de com t'has atrevit a perdre els diners d'aquesta manera, vull dir... no hi veig res més que blanc, i l'altre, el que l'ha comprat, diu, no, no, és que fixeu-vos, o sigui,
2: hi ha diferents tons de blanc.
1: Hi ha diferents tons de blanc. Llavors, aquí entra un món, doncs, que si voleu anar a veure l'obra, doncs, és molt bona, la veritat. Jo la vaig veure fa molts anys, que estava feta pel... Bueno, crec que el protagonista era el Francesc Corella, el protagonista de Merlí.
2: No sé.
1: Molt bona l'obra.
2: On era?
1: Al Teatre Goya, però ja fa molt que la van fer, no me'n recordo ara. Però bueno, va. Molt bé. Seguim. Jo porto la tècnica més vogue per provocar idees, o sigui, dormir amb una cullera. I diràs, què vol dir això? Vale, ara ho aporto. És que és molt curiós i m'encanta. El pintor Salvador Dalí i l'inventor Thomas Edison, vale, compartien un mètode surrealista per superar els seus bloquejos.
2: Ah, molt
1: vale.
2: Bé.
1: S'asseien en una cadira amb una cullera de metall, vale, a la mà, i un plat de metall al terra. Vale? Quan es començaven a dormir i entraven en l'estat d'hipnagogia, vale? Quina paraula més difícil, o sigui, que el límit entre la vigília i la son, no? Vull dir... aquest límit, doncs la mà es relaxava, la cullera feia un soroll brutal contra el plat i es despertaven de cop amb les idees més boges i abstractes del subconscient directament anotades.
2: Ho haurem de posar en pràctica.
1: Jo això ho provaria, Però té lògica. Però i si la cullera cau no en el plat i cau en un lloc que no fa soroll?
2: Doncs posa un plat gran.
1: Vale. Bueno... Vale, sí, però clar, i de cop i volta si et cau per un costat i no hi ha el plat allà, t'has de rodejar de plats, vaja, així en resum.
2: Sí.
1: Proseguim.
2: La llei dels 20 minuts contra el procrastinar.
1: Molt bé,
2: procrastinar. Vale, segons estudis de neurociència, el bloqueig creatiu gairebé mai és una falta d'idees.
1: No, no és una falta, no?
2: Eh?
1: O sigui, que no és una falta d'idees.
2: Calla, deixa'm seguir, m'estàs liant.
1: Perdó.
2: No és una falta d'idees, sinó una reacció de por del cervell davant del fracàs.
1: Vale. Ah.
2: Els experts recomanen la regla dels 20 minuts de brossa. Vale. Això consisteix en vigilar-te, escriure, dibuixar o treballar durant 20 minuts fent absolutament el pitjor treball possible a propòsit.
1: Vale.
2: Vale. En reduir la pressió de la perfecció, el cervell es desbloqueja automàticament en el 80% dels casos, diuen.
1: Vale.
2: O sigui que quan fas una merda molt gran i dius això està molt malament fet, després quan fas alguna mica millor ja et sembla brutal.
1: Vale, ja t'entenc.
2: Entens?
1: Sí, t'entenc 100%.
2: Pot ser.
1: Enhorabona, Arlet, ho has entès. Jo, vale, clar, culleres amb això, vale? George... R.R. Martin, vale? Perquè les dues R's no sé d'on les treuen, vale? No passa res, no em sé els cognoms, i el bloqueig més lent de la història. Vale, això és molt interessant. L'autor de Jocs de Joc de Trons, el coneixem tots, no? Vale. Porta més de 13 anys intentant acabar el sisè llibre de la saga. Vents d'hivern, es diu. Vale? L'estrès mediàtic, l'èxit de la sèrie de televisió i la pressió dels milions de fans que van tenir Joc de Trons li va generar un bloqueig creatiu tan colossal que la mateixa sèrie va haver d'inventar-se el seu propi final abans que ell fos capaç d'escriure una sola pàgina definitiva.
2: Curiós.
1: Això passa molt, eh? Jo no sé com el creador de One Piece, que va fent capítol per capítol, com li van venir les idees? O sigui, ha de tenir algun bloqueig creatiu i m'encantaria dir-li, pots venir i ens ho expliques. Clar, és que és molt
2: porta
1: difícil,
2: molts anys,
1: eh?
2: No, fent la sèrie,
1: és que porta
2: home.
1: Molts anys,
2: no l'acaba mai.
1: I a més és que no és una cosa que ja tingui escrita, és que la va escrivint, si no m'equivoco. Crec que em sona
2: que
1: vagi com generant a poc a poc. I em sembla com molt fort. Vale, proseguim.
2: La última notícia.
1: Molt bé.
2: La IA.
1: IA.
2: Intel·ligència artificial.
1: Sí, com ens agrada.
2: El fi del bloqueig o la fi de la creativitat?
1: Gran pregunta, Neus, gran pregunta.
2: En els últims anys, l'ús d'eines de generació per intel·ligència artificial s'ha multiplicat per un 300% entre estudiants i professionals per superar el pavor de la pàgina en blanc. La polèmica està servida. Ens ajuden a desencallar-nos.
1: Adoro la Neus. Ai. Pobre, és que té dislèxia, llavors va girant coses. És que és
2: no
1: normal.
2: Passa res, seguim.
1: No passa res.
2: O estem aprofitant. És que ja m'estàs posant l'atenció al cos.
1: Em fa riure tant.
2: O estem atrofiant la nostra capacitat de pensar idees originals per nosaltres mateixos.
1: No, pots tornar a fer la pregunta? Perquè crec
2: I
1: que
2: tant.
1: No l'entens ningú, eh? Ni jo
2: ens ajuden, o sigui, la IA ens ajuda a desencallar-nos,
1: vale.
2: O estem atrofiant la nostra capacitat de pensar idees originals per nosaltres mateixos.
1: Vale, ara sé que m'ha quedat clar.
2: Ara t'ha quedat clar.
1: Ara m'ha quedat superclar. La veritat és que sí. És que clar... raret. Però sí, sí, sí.
2: Vale,
1: sí,
2: mira, jo canvio de tema perquè jo crec que és el moment d'obrir el meló. No?
1: Estic totalment d'acord.
2: Vinga, va.
1: Totalment. Va, obrim el meló.
0: Obrim el meló.

0: Ui.
1: Què et passa, va?
0: Aquest me nota una cosa.
1: Quina?
0: Que quan el vols tallar et quedes mirant el ganivet i no saps per on començar. M'explico?
1: Sí.
0: Això és el que té aquest meló.
1: Avui analitzarem per què ens bloquegem la pressió de la productivitat, la por a no ser suficients i com superem aquest mur.
0: O sigui, i això ho farem anant directes a la ferida de l'estrès creatiu, ¿vale? Perquè volem obrir aquest meló i treure les llavors i treure-ho tot per incrementar moltes coses dins d'aquest meló. Bueno, m'he posat de cop i volta.
1: El síndrome de la pàgina en blanc i el perfeccionisme paralitzant.
0: Molt bé. Podríem dir, aquest bloc consisteix en que parlarem de que el bloqueig creatiu no és falta d'idees, és el que deia abans la Neus, no? És una ment filtrant, no? I destruint qualsevol pensament abans que tingui temps de respirar per por a no ser excel·lent, que això ens passa a tots i a totes. Vull dir, a vegades pensem que el tenir aquest bloqueig ens fa ser unes persones que no som cultes, que no sabem res, que estem en una etapa negativa, que qualsevol merda que puguis afegir al final.
1: Que no som,
0: vale?
1: Creatius.
0: Que no som creatius, que som les pitjors persones, és que no ens podem dedicar a això perquè no som bons... Bueno, totes les coses d'aquestes que dius, vale, anem a teràpia, anem a treballar-nos la negativitat. Però seguim. Llavors, dins d'aquest tema del bloc 1, del síndrome de la pàgina en blanc i perfeccionisme paralitzant, entraríem en el mite del talent inesgotable, per exemple. Què vol dir això? O sigui, per què traiem aquest tema? Doncs perquè al final ens han venut, no, la idea de que si no ets una font constant d'idees generals i genials que et fan ser doncs la persona que ets, no? Ets un impostor i has tingut sort fins ara, però vull dir que ara al tenir aquest bloqueig no ets ningú, m'explico? I això és una gran negativa, realment. Perquè no és veritat. Tots, els millors i els pitjors, i és que no hi ha ni de pitjors ni de millors. Totes les persones tenim bloquejos, i no perquè siguem millors o pitjors que altres, m'explico? Simplement estan a diferents punts de la nostra vida. Llavors, també podem parlar
1: del perfeccionisme...
0: I tu del perfeccionisme,
1: sí. Sí, clar, i tant, totalment. Del perfeccionisme com a disfressa de la por.
0: Vale, sí, 100%.
1: Vale, o sigui, fer una cosa malament ens fa tanta por que preferim la seguretat de no fer absolutament res i dir que estem bloquejats.
0: Efectivament.
1: Vale, o sigui, aquesta idea de voler ser perfectes i aquesta cosa que tenim a sobre de tot ha d'estar ideal, perfecte i perfectíssim... ens fa fer que no, diguem, tinc un bloqueig.
0: I que a més crec que el negatiu és que ens acomodem, no?, en aquest fet de, vale, tinc un bloqueig, no sóc ningú, vale, pues no faig la meva feina, o vale, pues, aquesta setmana no ho faré, perquè llavors és com que ho vas allargant, no? Llavors es va fent com una muntanya. I això tampoc és positiu, no? Llavors s'ha d'anar fent. És com, per exemple, un altre tema que entraria dins d'aquest bloc 1, és la tirania del deadline, mare meva, avui. O sigui, el temps com a enemic, no? Així en resum. O sigui,
1: quan... Què és la deadline?
0: Però si ho diu, o sigui, ho diu el nom, vale. Deadline.
1: Vale, en plan, és línia, la línia que tens, sí. En plan, la línia de la mort, que és com la línia límit que tens per fer alguna cosa.
0: Efectivament, deadline,
1: clar, si potser
0: línia
1: algú no
0: de
1: sap.
0: La muerte. Vale, està bé.
1: Doncs quan ho vas explicar?
0: No. Quan falten 10 minuts per entregar o per entrar en, o sigui, per entrar en aquest joc, no, la ment, com quan no crea, no, entra en un mode de supervivència. I aquesta és la supervivència que et crea com aquesta tirania de deadline. Vale? Hòstia, m'està costant dir aquesta paraula, eh? Deadline. Això, culleres. Vale.
1: Això a mi em passava molt, per exemple, quan havies de fer una redacció. I deies, de quin tema parlo,
0: clar,
1: jo ara?
0: Clar, clar.
1: Què li explico jo a aquest professor? I quan quedaven 10 minuts deies, doncs això.
0: És que, de fet, jo, per exemple, sóc una de les persones, hi ha persones i persones, eh? Però jo sóc una persona que treballa molt bé sota pressió. O sigui, jo els treballs d'escola i els TER, jo me'n recordo el treball de recerca, que són com 50 pàgines, jo el vaig fer el dia d'abans. Però em van venir una inspirada, i tots els treballs els feia la setmana abans o el dia abans, i em venia una inspirada que, bueno, em posaven matrícula d'honor, del plan, em venia, no, si no vinc aquí a ser ego, vale? Però sí que és veritat que a mi em funcionava molt treballar sota pressió, perquè al final et surten com les coses bones, no? Portes dues setmanes bloquejada i de cop i volta el dia d'abans t'entra com el... Llavors, pam, i sorgeix una obra d'art. Clar que sí.
1: I tant.
0: Un no, el fons musical també ha fet tan... Bueno, és igual.
1: Cançoneta.
0: Triarem Unwritten de Natasha Bedingfield, vale? Que és un dels grans èxits del pop, que parla d'obrir la finestra, o sigui, no tenir por a cometre errors i recordar que el full en blanc no és una amenaça, sinó un terreny lliure per començar des de zero. Escoltem-la perquè jo sóc una aficionada d'aquest tema.

0: Comencem, bueno, comencem no, seguim amb el bloc 2, amb la dictadura del sempre actius i l'art d'avorrir-se. Vale.
1: I aquest perquè... art no el tinc jo.
0: La Neus no té l'art d'avorrir-se. Sí que el tens, sí. Sí que el tens,
1: però no moltes suporto, vegades, plan,
0: no, és veritat,
1: no,
0: no, no pot, la Neus. Sí. A mi m'encanta tenir moments de no tenir res a fer, però perquè trobes moltes altres coses. Com, per exemple, quan vas a caminar, com bé diu Isra Bravo, un gran creador de moltes coses bones, aquest senyor diu que surt a caminar 4 hores al dia i li venen una d'idees increïbles. I potser tu anar a caminar sola t'avorreix, no? Però
1: sí.
0: A mi m'encanta, és que moments així sense fer res també m'aporta moltes coses. Que diferents som els humans, eh? Bueno.
1: La societat de la immediatesa ens fa sentir culpables si no estem produint, vaja, el que acabem de dir. Aparentment, o creant contingut les 24 hores del dia. Uh-huh. O sigui, hem exterminat l'avorriment, que és precisament l'hàbit natural de la creativitat.
0: Exacte, o sigui, per exemple, podríem parlar de la mort del temps buit, no? Què podem dir de la mort del temps buit? Doncs que omplim qualsevol pausa de 10 segons obrint Instagram o TikTok, no? Saturant el cervell de soroll i deixant zero espai per al pensament propi. I a vegades ho parlàvem fa res amb l'Eli, que forma part de l'equip de la ràdio, parlàvem d'això, no? De per què d'entrar jo a xarxes socials i sentir que m'estic avorrint, no? O que sento que no estic fent el que podria fer, perquè, clar, les xarxes van molt ràpid, i al final et dones compte de que no estàs fent tot el que podries fer i realment tens tot el dia ocupat de coses. Llavors, fins a quin punt realment m'estic avorrint o m'estan condicionant aquest avorriment? Gran pregunta.
1: Mm-hmm. El descans no és un premi, és una necessitat.
0: Mm-hmm.
1: Esgotar
0: què vol dir que ets bueno?
1: Esgotar la ment i pretendre que continuï tenint idees brillants és com demanar-li a un cotxe sense gasolina que faci un rally.
0: Jo sincerament estic molt d'acord amb això, Neus, o sigui, que a tu no t'agradi avorrir-te i el descans és una altra cosa, però vull dir, frenar també va bé.
1: I tant.
0: No està gens d'acord. O sigui, escoltar la ment i descansar és que trobo que és molt bo també. Les idees de la dutxa, per exemple. Molt bones les idees de la dutxa. Les millors troballes mai surten quan estàs forçat a la ment davant d'un ordinador, mm-hmm. sinó quan estàs fent una activitat mecànica i el subconscient treballa en silenci. Jo, per exemple, quan estic molt agobiada de treballar moltes hores a l'ordinador o d'estar en un despatx doncs gairebé tot un dia allà tancada, quan me'n vaig a fer una dutxa calenteta, doncs de cop i volta tot es veu de colors molt més llampants i més bonics. M'explico? I és com molt millor. Sí. Llavors, com podem anar escoltant, la cançó d'aquest bloc és The Lazy Song, de Bruno Mars. Mm-hmm. En certa manera l'hem escollit perquè és un himne definitiu, el dret de no fer absolutament res, o sigui, apagar el mòbil, recordar que el descans és fonamental per mantenir el cap al seu lloc. I així diu Bruno Mars.

0: Bloc 3.
1: De què parlarem en aquest bloc 3?
0: De copiar, inspirar-se o robar, no? La cultura del mostratge.
1: Molt bona. Vale.
0: Davant del bloqueig, la reacció immediata és buscar què han fet els altres.
1: Uh-huh. 100%. Vale. Surt sol.
0: Però on acaba la inspiració i on comença el plagi.
1: Exacte, això surt sol. Vale.
0: Saps què m'agrada molt fer a mi?
1: Què t'agrada?
0: Per exemple, jo ets d'escriure, no sé, no sé, un programa de ràdio, fica-li, uh-huh. Vale? I o qualsevol cosa, vaig a dibuixar algo en un full, uh-huh. Vale? I ja estic en blanc, no sé què dibuixar o no sé què escriure o no sé què fer. Uh-huh. Què faig? Pregunto a la gent què puc fer. I encara que em donguin idees de merda, em serveix per descartar-les i trobar una idea bona.
1: No és mala, eh? No està malament, està molt bé. Està molt bé, està molt bé.
0: Arlet, què dibuixo? Em dius una casa. Dic, una casa? Doncs dibuixa un jardí. Un jardí. I llavors dic, oi, si dibuixo un sol, saps?
1: Molt bona. La Neus ha donat un gran truc de com deixar de tenir bloquejos creatius. Uh-huh. Dins d'aquest bloc 3 també entraria el res no és 100% original, no? Que és el que dèiem de copiar, inspirar-se o robar. O sigui, tota gran idea és una barreja de coses que hem vist, llegit o escoltat prèviament. O sigui, el talent està com fas la teva pròpia recepta. Quan parlem, per exemple, de música, no? Hi ha músiques que diem, quan les escoltem, diu, ostres, em sona molt aquesta. Però segurament l'artista, vale, hi ha artistes que sí que ho han fet, vale, i que ho han copiat, a propòsit, vale? Però vull dir que hi ha molts artistes que de cop i volta els hi surt aquesta melodia o aquestes harmonies, no? de segones veus que ens recorden una altra cançó i ho han fet perquè realment ho veien creatiu per al seu projecte, m'explico? Llavors,
0: és que està tot escrit, o sigui, està tot fet, ja està tot creat, en plan, tu pots modificar coses i...
1: Bueno, jo crec que encara es poden descobrir coses,
0: sí,
1: eh?
0: Però la música està creada. Tu el que pots fer és crear més música, però la música ja està creada.
1: Sí, bueno, potser alguna cosa ens sorprèn, eh? Però sí, sí, sí. No sé. O sigui, penso que mentre ho facis des de la teva originalitat, no? I des d'aquesta barreja de coses que tu com a persona pots apostar i fer en el món, doncs ja és talent, m'explico. O, per exemple, podríem parlar també de la trampa de la comparació, que és el que deia la Neus, no? Mirar el treball acabat dels altres, doncs al final fa que el teu esbós sembli una porqueria o... perquè tu et penses que és una porqueria o tu t'analitzes tan negativament que et poses pels terres. M'explico sense entendre que ells també van passar per aquesta mateixa fase del bloqueig o potser ells també pensen que la teva és millor que la seva. Perquè al final no es tracta de comparar-se de la meva és millor que la teva, sinó acceptar el que fas i estimar l'art i de com tu aportes aquestes coses al món, no?
0: Sí. També podríem parlar de la IA com a drecera.
1: Sí.
0: O com a crosa.
1: Sí.
0: Depèn com tu miris, no? Les eines, utilitzar eines d'aquestes digitals per sortir del pozo, no,
1: del
0: diguéssim,
1: pozo, sí.
0: Està bé, però delegar el pensament creatiu ens atrofia la capacitat de raonar per nosaltres mateixos.
1: Exacte.
0: O sigui, m'agrada molt utilitzar la IA en el sentit de tinc una idea i vull veure com quedarà, li dic que me la faci. En plan, una manualitat, vale? Fiquem-li.
1: Ai, sí, la
0: Neus
1: està amb això.
0: Ara estem fent una guirnalda de... per un sopar de Halloween,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, bueno, en Halloween plan... no, Howellin.
0: Howellin perquè Howellin és en plan cutre, és graciós.
1: És meme, o sigui, anirem disfressades, o sigui, serà tot meme, o sigui, no serà de la niña de Kruger ni res.
0: Ni coses de pom, serà en plan... Anem a riure un rato.
1: Ens vestim de pot de maionesa, vale? Perquè us feu com una idea, vale? Llavors... La Neus,
0: llavors,
1: amb aquesta festa de Howellin...
0: unes guirnaldes per decorar el sopar.
1: Com li agrada, eh?
0: I
1: per no avorrir-se.
0: Per no avorrir-me, exactament.
1: I no tenir bloquejos mentals.
0: Llavors, vull saber com quedarà si junto aquests uns quatre colors, no? I vull mirar com queda, li dic a la IA, escolta, vull fer això, en plan, li explico el que vull fer, i dic, genera'm una imatge d'això, a veure com quedarà. Llavors, decideixo si m'agrada, canvio l'ordre.
1: Mm-hmm. Molt bé, molt bé. La veritat és que està molt bé. Em sembla molt ben aprofitat. Em sembla molt bona crossa, aquesta.
0: És per no perdre el temps, Arlet.
1: No, sí, sí. Bueno, però està bé, està bé.
0: Que si no m'avorreixo.
1: No, però que està bé. Exacte. Però també t'has de saber avorrir-te, eh? I per acabar aquest bloc 3, anem amb una cançó que es diu As It Was, de Harry Styles. I per què escollim aquesta cançó? Doncs perquè al final és el que diem, no? Demostra com agafar una melodia nostàlgica o un ritme familiar que serveix per desencallar una idea i connectar immediatament amb l'audiència.

0: Bloc 4 i l'últim bloc.
1: Avui poquets, eh?
0: Avui poquets, però perquè també mola molt escoltar el que diuen les cançons referents que hem escollit per aquests
1: I
0: temes.
1: I tant, que normalment les hem de ficar pam, pam,
0: superràpid,
1: pam, pam.
0: I també va bé una mica d'escoltar la música i allargar i poder gaudir-les, no? Bloc 4, parlarem de l'entorn i la por al què diran. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. A vegades el mur creatiu no el posa a la ment, sinó la por a l'exposició pública, no? El temor a la crítica dels amics, dels companys o de l'audiència que està a l'altra banda de la ràdio o de qualsevol situació.
1: Mm-hmm. En aquest cas la ràdio, perquè estem aquí ara.
0: Efectivament. Podríem parlar de la censura prèvia, no? Que en certa manera seria com tancar la boca o no presentar una proposta a la feina o a l'institut per por a que els altres la trobin una barbaritat o una rocada. Per exemple, a mi, el que em costava molt, quan em feien fer projectes individuals i havíem d'exposar-los davant de la classe, jo em sentia tan jutjada, i segurament eren coses meves, eh? Però, ostres, que potser no he entès bé això, o potser no ho he fet bé, llavors, som tan negatius a vegades i ens posem en tantes situacions, és el que parlem en general, no? Però aquesta censura prèvia, no? Que és el que diran, que també ens està fent molt de mal, això, a la societat.
1: Uh-huh.
0: I té molt a veure amb aquest bloqueig creatiu.
1: També tenim el judici de la comunitat, no? Al final, treballar o crear sota una mirada atenta d'un entorn petit, per exemple, un poble o un grup d'amics, en plan, haver de fer alguna cosa per un grup d'amics.
0: Sí.
1: També passa, no? Augmenta la pressió de no sortir-se de la norma.
0: O, per exemple, quan és que m'ha vingut la idea de la cosa de, per exemple, si tu tens una família, no? Com tots, que tots tenim una família, bueno, vull dir, el tema és, tu tens la família, no? O qualsevol entorn, vale? I veus que t'exigeixen unes coses com, per exemple, buah, mira l'altre, aquesta persona ha fet això, buah, ha fet aquesta obra d'art, buah, mira que brutal és això. Clar, tu ja estàs pensant, vale, merda, on estic, no? Ostres, per què tu no estàs fent això? Per què tu no estàs apropant-te al que fa ell? Per què la comparació constant, ja sigui nostra o de l'entorn, cap als altres fa que ens sentim menys o que no estiguem fent tot el que podem fer a la vida quan realment sí que fem moltes coses? M'explico? Neus, t'estic avorrint.
1: No pas.
0: Una mica.
1: No. Ha vingut un badall de son. És el migdia.
0: Molt bé, els badalls van molt bé. Jo sempre els dic a les meves alumnes que badalls per cantar van molt bé, perquè obres l'instrument.
1: Venia, és el que estic fent,
0: obrint
1: l'instrument.
0: Perquè com que ara cantarem, no?
1: Exacte.
0: Ara cantarem.
1: Entra la sorpresa del programa d'avui.
0: Ostres, perdona, he fet un spoiler. Vale, no, proseguim. I l'últim tema que podríem tractar en aquest bloc 4...
1: Vale, sí, és l'elogi a la primera rocada.
0: Vale.
1: Vale. Per...
0: se'ns ha agafat.
1: Per arribar a una idea brillant s'ha de dir abans 20 bajanades sense vergonya ni filtre.
0: Exacte, és el que hem dit durant tota l'estona, no? Que al final, per fer una cosa bona...
1: És el
0: bona,
1: meu mètode, al final.
0: Has de sí.
1: Pregunto a la gent i al final no em faig
0: què
1: cas a res.
0: Què passa amb l'obra? Jo estic fent un musical propi, de creació pròpia. Què passa? Jo vaig per 10 esbosos ja. O sigui, porto 10, i jo sé que, per exemple, demà quedaré amb un amic que és el típic que em desmunta tota l'obra i em diu, vale, això és una merda, això és una merda, això podria millorar, això és no sé què. Llavors, pues, en comptes de pensar, vale, és una merda, em quedo en la merda, és, vale, a través d'això que m'han dit, que és una merda, no, intento projectar millor.
1: Uh-huh.
0: No, amb això m'ha passat molt, i jo vaig Què vaig? Pel de UES, vos? De l'obra.
1: Bueno, també tinc, o sigui, a mi em passa, la pressió me la fico jo soleta, per això, eh?
0: Sí.
1: Jo cada any et munto una festa sorpresa pel teu cumple,
0: sí,
1: temàtica d'algú.
0: S'ho curra molt.
1: Què passa? Que aquest any no, perquè no m'ha donat la vida.
0: Perquè no t'ha donat la vida.
1: I ha sigut com merda, jo volia fer una temàtica com faig sempre.
0: Sí.
1: I és que són molt guais, les temàtiques.
0: Molt bones, però igualment no t'has de jutjar ni has de... Veus, aquest
1: no,
0: és el punt. No,
1: no
0: t'has de jutjar del fet, vale, merda, aquesta festa m'ha sigut una merda, sinó que no he tingut temps ni...
1: Quina
0: ni...
1: ha sigut la temàtica d'aquest any?
0: És que no hi ha hagut temàtica.
1: Ah, no hi ha hagut temàtica.
0: No hi ha hagut temàtica. Però no passa res. No passa res.
1: No, sí,
0: jo
1: ja
0: crec que l'estona amb els amics i l'estona de la teva intenció de fer-ho i de preparar-m'ho i tot això a mi em fa la felicitat.
1: No, però a mi m'encanta preparar-ho, ja ho
0: sí,
1: saps.
0: Sí, però no cal que et fiquis aquesta pressió, m'explico.
1: No,
0: perquè
1: però
0: si de cop i volta fas una festa...
1: Mi em ve de gust.
0: Sí, però de cop i volta fas una festa increïblement brutal, l'any que ve, què passaràs? Et desfraudaràs perquè no era igual de brutal que l'any passat? Doncs pues no. Pues aquest bloqueig creatiu i aquestes coses les estem parlant aquí, Neus, i no fora. Les volem fora.
1: Ja tinc idea per l'any que ve, això ja ho sabem.
0: Ho sé.
1: Que el primer any va ser...
0: El primer any va ser dinosaures, perquè a mi em diuen Arletosaurus. No sé per què, d'on va sortir. Arletosaurus em diuen.
1: Perquè hi ha un dinosaure que es diu...
0: Albertosaurus. Em van dir Arletosaurus. Llavors tothom em diu Arletosaurus. Bueno, tots els meus amics, Arletosaurus. I clar, doncs suposo que t'he de tenir cara de dinosaure, no ho sé. Vale, llavors vam fer temàtica de dinosaures, tota la decoració era de dinosaures. Perquè estem explicant la nostra vida, no, bueno, tot bé. I la samarreta era de dinosaures. Totes les samarretes
1: sí,
0: eren de dinosaures.
1: Sí, vaig comprar una pancarta, una lona així de dinosaures amb
0: corritos
1: de fiesta.
0: Bienvenida a la fiesta de dinosaurios.
1: Després, però doncs, ja vaig a lo cutre, perquè si m'ho curro molt, encanta. Quedarà cutre igual, llavors jo directament vaig a buscar
0: el cutre.
1: És que espera,
0: perquè després va ser l'any següent, va ser una festa de monges i cures, perquè hi ha una telenovela argentina que ens encanta, que es diu Esperanza Mía, i és una telenovela argentina que també...
1: De monges.
0: És, i és musical, canta, les monges canten, ens encanta. L'hem vist ja com 3 vegades, vale, aquest estiu, perquè no hem tingut temps, perquè si no l'haguéssim vist una 4ª vegada, i pues, disfressant-nos de cures i de monges, va ser brutal. Els postres i tot, hi havien com guirnaldes i coses, doncs de...
1: Una estampita d'aquestes, una estampeta, de verges, però sí. Era l'Arlet.
0: Era jo, una estampeta de consagració de la monja Arlet, o no sé, bueno, molt graciós. I aquest any no ha passat res, però no passa res.
1: No, aquest any ha sigut temàtica... Rosa.
0: Però no anàvem vestits de rosa.
1: Temàtica rosa.
0: No, està molt bé, Neus. Jo no us xutxo pas, eh? Bueno, proseguim. Bueno, el bloc 4 se'ns ha allargat una barbaritat. Anem amb la cançó de Physical de Dua Lipa. Per què aquesta cançó? Doncs, per què, Neus?
1: És el simbolisme de l'acció pura contra la paràlisi per anàlisi.
0: Molt bona! Vale?
1: Quan l'entorn et jutja o et paralitza, l'única solució és augmentar les revolucions, actuar de pressa i no deixar espai perquè els altres et qüestionin.
0: Exacte, anem a escoltar Dua Lipa.

0: començant experiment.
1: D'acord, Neus, aviam, si hem estat tot el programa parlant de com la ment es queda en blanc i es col·lapsa...
2: Avui no us portem la típica secció de preguntes i respostes d'un examen.
1: Ni us farem recitar dades de memòria.
2: Exacte. Avui anem a sotmetre el nostre propi cervell a un entrenament d'emergència en directe.
1: Separarem la teoria de la pràctica, vaja. Jugarem a la creativitat express o excusa barata.
2: Vale. Us diem, o sigui, jo li diré a l'Arlet i ella a mi després, una situació absurda, un objecte que no serveixi per res...
1: I en menys de 10 segons haurem de trobar una idea genial o inventar-nos una història sense poder dir no ho sé ni quedar-nos paralitzades, vale? Vaja, sense tenir un bloqueig mental, vaja. Així en resum. Vale, comencem.
2: Això juguem les dues, el primer, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Repte de l'objecte absurd. Absurd.
1: Absurd.
2: Absurd. Per què serveix un clip de paper, com el que tinc a la mà, en un desert?
1: Doncs... pot servir per escarbar la sorra, no?
2: I buscar aigua.
1: I buscar aigua, per exemple. O pot servir per deixar... per enganxar-ho, per exemple. No vols que et robin, no? Enganxes el clip a la sabata, que sobresurti de la sorra, i amagues la sabata amb el mòbil a sota. Llavors, al veure el clip, saps que es talla la sabata amb el mòbil tapat a baix.
2: Ah, però sense el peu dintre,
1: sense
2: clar.
1: El peu dintre, clar. O sigui, fem una caixa,
2: sí,
1: vale?
2: Sí, ho he entès.
1: Hi ha una caixa, i dintre de la caixa has ficat el mòbil i has ficat els diners. I com que vols tombar-te una estona i dormir i no saps si et robaran, fiques un clip que s'enganxi a la caixa. És molt bona, eh? De res, de res. Vale, proseguim.
2: Seguim.
1: Història a tres paraules, vale? Hem de construir un guió de pel·lícula, vale? Una historieta petita, dient una paraula cadascuna de manera alternada sense parar, vale? Va. Ha de ser curtet. Vaja, vale, proseguim. Comença tu.
2: I?
1: La...
2: Rosa.
1: Va...
2: Anar...
1: A...
2: La...
1: Piscina...
2: Per...
1: Banyar-se...
2: Un...
1: Diumenge...
2: Al...
1: Matí.
2: I...
1: Així...
2: Va...
1: Fer...
2: Una...
1: Ràpid,
2: ràpid, Arlet.
1: Va fer una... croqueta...
2: Per...
1: La...
2: Celebració...
1: De...
2: Al...
1: Cervell.
2: Molt bé.
1: Ha tingut sentit, no ho sé. Jo tot el rato volia dir circulació, però és com que no
2: hi havia manera.
1: Perquè li anava bé per la circulació, però no...
2: Era una festa del seu cumple.
1: Clar, és que no passa res. És que no has de tenir cap expectativa. No has de tenir cap expectativa. Vale, proseguim. La prova de l'eslògan dolent. Hem de crear una frase, vale, per un sabó que fa olor de ceba en menys de 5 segons. Vale?
2: Vale.
1: Creem un eslògan de... d'un sabó que faci olor a ceba, vale? Tens 5 segons, faig així amb el dit, vale? 3, 2, 1 i...
2: Si vols espantar... Ah, no, els vampirs no. Si vols espantar... Qui s'espanta amb la ceba?
1: No sé, ja has perdut 5 segons, Neus.
2: No sé, algú que s'espanti amb la ceba.
1: Qualsevol, és igual. Doncs
2: pues mira, si fos l'ai, si vols espantar els vampirs, utilitza'm.
1: Però si els vampirs no existeixen.
2: Arlet, és un eslògan.
1: Vale, vale.
2: Red Bull també té lo d'abuela i tampoc volem, saps el que vull dir-te? És que...
1: Si vols que els mosquits no et piquin...
2: Fes-me servir.
1: Fes-me servir. Vale. Algú així, o per exemple, si vols no tossir quan estàs encostipada, fes-me servir.
2: Si vols
1: cosa,
2: plorar.
1: Si vols plorar i fer de la teva vida un drama, fes-me servir. Mira quants eslògans tenim,
2: Neus. Molt bé,
1: és que ni una, ni
2: vale,
1: una.
2: Ara et faré un test del pensament.
1: Vale,
2: et ficaré una situació, no, ens encanta jugar aquest joc,
1: sí, però és molt
2: has d'adivinar per què passa això. Vale?
1: Potser acabem laboratori que no ho he acabat. Vale?
2: Llavors et diré la resposta. Un home viu al pis 10 d'un edifici.
1: Vale.
2: Cada dia agafa l'ascensor

0: l'ascensor fins al pis 7 i puja les escales fins al 10.
1: Vale, torna-hi, torna-hi.
0: Vale, és un home que viu al pis 10.
1: Vale, ostres.
0: Però cada dia ell puja amb ascensor fins al 7 i després puja caminant fins al 10. Excepte el dia que plou. Que el dia que plou va directament amb ascensor al pis 10. Per què?
1: Ostres.
0: M'ha de fer preguntes de si vale. No, jo li haig d'anar
1: responent. Perquè, és perquè hem, ha d'ajudar o ha de fer alguna cosa amb uns veïns?
0: No.
1: Vale. És perquè vol fer esport?
0: No. Més ràpid, més ràpid.
1: És perquè l'ascensor no funciona?
0: No.
1: La, no, perquè no té sentit, perquè llavors la pluja pujaria. Té a veure amb la professió del
0: no.
1: Noi? Té a veure amb la seva salut?
0: No.
1: Vale. O sigui, no és important el per què baixa... O sigui, no és important, no?, el per què es para la sèptima.
0: No és tan rebuscat com els que fem sempre. O sigui, és molt més...
1: És molt més fàcil. Ha de, o sigui, baix,
0: és puja, com el del bar, l'home
1: vale,
0: que va...
1: Puja amb ascensor a la sèptima. És perquè sempre para a parlar amb la veïna?
0: No.
1: No, però s'apropa.
0: No s'apropa. Ha sortit vale. Així, no.
1: És perquè... Ostres...
0: Tens 2 minuts.
1: No té res a veure amb veí, eh?
0: No.
1: Amb ningú amb veí. Té a veure amb la seva alçada?
0: Sí!
1: Vale! És perquè... No ho sé. Em pots fer una petita pista?
0: Vale, té a veure amb la seva alçada.
1: Mhm. Uh-huh.
0: I els dies de pluja hi porta un complement.
1: Ah, vale. És pels dies d'alçada...
0: Una pista molt pista, eh?
1: No, per al paraigües. Vale, però com pot ser que amb pluja pugui pujar amb paraigües?
0: Perquè el paraigües al final és un...
1: Un puf?
0: Saps? I si fer una mica de mímica.
1: No, val. A veure, normalment tenim molta més estona per fer això, eh? Vale, espera't un moment. O sigui, m'estàs dient que l'home... No? O la persona
0: uh-huh.
1: puja a la sèptima planta normalment i baixa allà i després puja caminant. Vale, és perquè el paraigües no hi cap a les escales?
0: No.
1: Vale. Però és que no té cap mena de sentit, vale? O sigui que tindrà. Vale? Que
0: has endevinat que és algú d'alçada.
1: És per l'alçada. Vale. Vol dir que ell és petitó. Vale? És un nen.
0: Podria ser-ho.
1: Podria ser. És un nen. Vale. És perquè... És perquè no pot baixar... No pot... Perquè entra amb el paraigües i després no el pot fer...
0: No, no. Et rendeixes, t'has de rendir.
1: Em rendeixo, sí.
0: El David el sap.
1: Jolín,
0: és baixet i llavors no arriba a apretar el número 10 de l'ascensor.
1: Ah,
0: i llavors apreta el número 7, que és fins on arriba.
1: Sí,
0: amb el paraigües sí. Arriba a donar-li el 10.
1: Ai, la merda. Jo us dic que si haguéssim estat més estona ho hagués pogut treure, però clar, és que em bloquejo i
0: tinc
1: amb
0: uns
1: la
0: quants,
1: pressió...
0: Després juguem, vale?
1: És, vale. Tinc una pressió amb això, sempre. Bueno, després d'haver posat a prova el nostre cervell i haver demostrat que fins i tot les idees més des de les idees més absurdes en pot sortir cosa divertida, vale? Que no m'ha sortit bé al final, però bueno, que és un joc que perdura i dura temps. Però
0: i
1: bueno.
0: Tant. Ens quedem amb una cançó que parla precisament de la bogeria de crear, de no seguir les regles i de creure en un mateix quan ningú més ho fa.
1: Anem amb la cançó Break Free d'Ariana Grande, vale? Que és un tema pop explosiu sobre tancar la porta a allò que et paralitza. Trenca les teves pròpies cadenes i volar sense demanar permís a ningú.

0: to know this.
1: I fins aquí el nostre programa d'avui de Fora Clitxés.
2: Avui hem parlat d'una cosa que tots hem patit alguna vegada, la por de quedar-nos en blanc i sentir que no tenim res interessant a oferir al món.
1: Hem viatjat des de les escultures invisibles i els trucs de Salvador Dalí,
2: passant pel síndrome de l'impostor, la necessitat d'avorrir-nos i la pressió de ser productius a totes hores.
1: Per descobrir que darrere d'un bloqueig creatiu gairebé mai hi ha una ment buida.
2: Hi ha una època.
1: Uns nivells d'exigència absurds.
2: Una por paralitzant el fracàs.
1: I una necessitat urgent de recordar que per tenir bones idees, primer hem de perdre la por a tenir-ne de dolentes.
2: Perquè una fulla en blanc no és el teu enemic.
1: És simplement un espai esperant que t'atreveixis a equivocar-te.
2: I un silenci a la ment.
1: Exacte. Potser la millor pista que necessites amb una bona migdiada ho pots solucionar.
2: I això és el que ens encanta de fer ràdio.
1: Que malim sense por fer el ridícul, obrint melonets, no?
2: I fem que les idees flueixin soles, amb un guió, però tenint tota la llibertat que volem.
1: Exacte. Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per deixar-nos aquest meravellós espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
2: El nostre tècnic, David, gràcies per aguantar-nos una setmana més i per salvar-nos quan ens quedem en blanc a l'estudi i fer-nos riure sempre.
1: Sempre amb el mec.
2: Mec.
1: I a l'Àlex Gilabert, efectivament, amb aquest so, i a l'Àlex Gilabert per posar les veus a les nostres sintonies, perquè nosaltres podem estar bloquejades i sense idees, però ell no ho està.
2: No. I recordeu que al final,
1: per molts fulls en blanc que se'ns posin al davant o per moltes vegades que la ment se'ns quedi en silenci,
2: la millor idea sempre apareix quan perds la por de dir qualsevol tonteria. I atenció,
1: la setmana que ve obrirem el...
3: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'Associació Prevenció Informació Càncer Molins, PICAM, Associació de Pacients, el Servei de Pacients.

0: Avui entrevistem a la Berna Moreira, presidenta de la nostra associació PICAM. Ella és llicenciada en Història de l'Art. Fa tallers des de l'any 2011 per a pacients oncològics en cuidados de la pell i maquillatge. Ha fet formació en cosmètica i maquillatge en diferents escoles com Cazcarra i Cosmètica Natural i Aromateràpia a Manantial de la Salut. És consultora d'imatge i estètica oncològica i fa diversos tallers relacionats amb el cuidado de la pell en pacients oncològics, l'impacte dels tractaments oncològics i l'abordatge dermocosmètic. I avui ens parlarà de cosmètica, concretament de mascaretes i o tractaments per després de l'estiu. Bon dia, Berna. Encantades de tenir-te de nou aquí amb nosaltres.
1: Bon dia a totes, a les nostres voluntàries tan maques.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: I a l'audiència.
0: Exacte, exacte. Aviam, per què és vital revisar els ingredients dels nostres productes després de l'estiu?
1: Mira, de l'estiu suposa que la pell està bastant estressada donada la calor. Aquest estiu ha estat mortal, hem passat moltíssima calor.
0: I tant.
1: Això vol dir que què té la pell? S'ha dilatat molt, ha suat molt, després, quan ja no estem en tractament, també els supervivents o els que recent han acabat, doncs han anat a piscines, els residus del cloro, que també...
0: també.
1: I després la sal del mar, aquells que han anat a la platja... tot això fa que en moltes ocasions la pell, doncs, després de l'estiu estigui estressada, i amb el canvi a la tardor poden aparèixer eczemes, eritemes, escamació, la pell la notem a vegades molt més seca, i cap a la tardor ja anem a aquests canvis de temperatura que a vegades són molt, molt dràstics, o sigui, al matí te fa fresca o la temperatura és baixa,
0: sí.
1: I a més quan ja vas entrant més cap a la tardor, i en canvi al migdia igual ens posem a 25 graus o 26 i hem d'anar amb màniga curta, no? Mentre que al matí hem hagut quasi bé de sortir amb abric. Tot això fa que també la pell noti tots aquests canvis i puguin sortir, doncs, això, irritacions i a vegades vermellós,
0: Sí.
1: I hi ha una part a vegades que és molt sensible, com són les parpelles dels ulls,
0: Exacte, sí.
1: Llavors, què cal fer quan acaba l'estiu, ja comença la tardor, com és ara, que ja comença a donar les primeres passes, no? Doncs és important, la primera cosa, revisar els productes que tenim. Els productes de cosmètica. A banda de la data de caducitat...
0: també?
1: Hem de mirar si ha caducat algun, però també hem de mirar quant de temps porten oberts. Perquè, clar, hi ha productes que fa més d'un any que igual els hem obert, sobretot sí, allò és quan et diuen no, aquest producte dura molt, amb una miqueta que te'n posis i et durarà molt de temps. Però clar, el producte no sols perd la seva eficiència durant el pas del temps, sinó a més que els se contamina. A més, aquestes temperatures tan altes fan que els productes es deteriorin molt més aviat, sobretot si no els hem tingut a la nevera, si no els hem curat...
0: Que no els tenim a la nevera, normalment,
1: A vegades ens els emportem de viatge
0: també.
1: I pateixen unes alteracions tèrmiques importants,
0: Tens raó.
1: Després tornen cap a casa, a vegades els deixem a casa i que les cases agafen, i els pisos, unes temperatures molt elevades, d'acord? I això fa que els microorganismes deteriorin el producte que hem comprat. Llavors hem de mirar sempre després de l'estiu com estan els productes perquè podrien fer més mal que bé.
0: D'acord? Sí, i posar-los en llocs frescos i secs, no? Llavors serien allò que diuen?
1: Generalment sí.
0: A la nevera no, oi?
1: No, depèn de quin producte sí. Està molt bé si tenim una non-frost, una nevera que sigui d'aire sec, que sigui d'un fred sec, podem posar-los en un recipient a la nevera, per què no?
0: El que sí que és cert, això que dius, te'n vas de viatge i te'ls emportes a la maleta. I és veritat que van canviant de temperatura.
1: Sí,
0: eh?
1: Hi ha una
0: això
1: altra
0: no
1: cosa...
0: Tenim, no ho tenim present, oi?
1: Sí, hi ha una altra cosa important que moltes vegades no tenim present. I és que quan ens hem de posar els productes ens hem de rentar ben bé les mans.
0: També.
1: Perquè els productes els solem agafar amb els dits. I aquí hi ha a vegades un error, perquè el producte, doncs, amb els dits, si no te'ls has rentat bé, els microorganismes que té la nostra pell els vas deixant a la crema.
0: No, les mans s'han de rentar sovint, exacte, sovint
1: crema,
0: abans de tot.
1: Els olis...
0: De tot.
1: I després, bé... Hi ha que revisar-los, senzillament hi ha que revisar-los per aquest motiu.
0: D'acord. Com podem, Berna, com podem reparar la sequedat extrema i les irritacions causades pel mar, la piscina i la suor? Com podem reparar-ho?
1: Sí, hi ha dues vies i les dues les hem d'aplicar. Una és el nostre tractament diari, no? la nostra cura diària de la nostra pell, de la pell del cutis i de la pell del cos. I l'altra és alguna mascareta especial. I aquí és on jo avui us he portat dues mascaretes, val? Una mica per reparar la pell, sobretot, o per donar-li una certa frescor, hidratació.
0: Quina mascareta?
1: Ara després t'ho explico. Primer anem a explicar-te el tractament diari perquè veuràs, l'important, com sempre dic, és els tractaments diaris. Quan dic diari, em vull dir a la constància. Una persona que no calen grans productes, però que es cuidi tant al matí com al vespre diàriament, fa que la pell estigui molt més cuidada que aquella que té uns grans productes i molt cars, però avui me'l poso i demà no me'n recordo. La constància és el que fa realment que la pell aparegui cuidada, lluminosa. I quan acabem ara l'estiu és important tenir humectants i hidratants, sobretot hidratar la pell. I quins són aquests productes, els que més podem recomanar? Doncs mira, l'àcid hialurònic, sí. El pantenol, que és la vitamina B5, i l'aloe vera, que actuen com... atrauen a l'aigua a l'epidermis i milloren l'elasticitat i suprimeixen aquesta sensació de tirantès i irritació. Ui, que l'aloe vera, com que té tanta aigua, a vegades pot produir l'efecte contrari, perquè dilata molt el que són els corniocits per penetrar, i llavors a vegades fa l'efecte contrari, que s'evapora aigua del cos. Hem de pensar que sempre, quan utilitzem aloe vera, posar-li algun tipus d'oli vegetal o oli macerat, alguna goteta, perquè la capa de la pell és una capa hidrolipídica, o sigui, té aigua, 50% d'aigua i 50% de greix. Si a més li posem aigua, a vegades sentim que ens falta la part del greix. No, una pell que li falta també el greix, a vegades s'escama.
0: I sempre netejar-la, no? Al vespre i al dematí, no? També, abans
1: sí,
0: de...
1: Val. Els altres components diaris que tenim que tenir són els emol·lients i els lipídics, no? I amb això tenim la manteca de karité, l'oli de jojoba i uns ceramides, que és el que restableix, doncs, també aquesta part lipídica. Com netejar-la, la pell? Pues, normalment, la rutina del matí és... rentar-la, netejar-la a la part facial molt suau i sempre amb un sabonet, si tenim, Sindet, que són aquests que no fan, espuma, mal? O bé aigua micel·lar, o també tenim uns altres que són com uns sabons, penso que són oliosos, que també van molt bé.
0: Vale.
1: Depenent ja una miqueta del tipus de pell de cada persona. Quan les netegem, sempre després a toques. Ens les secarem a toques, després ens posarem la part hidratant, i després una part nutritiva. Podem aplicar un sèrum d'àcid hialurònic, sí, per exemple, i després una cremeta més rica en ceramides, com que porten, per exemple, una miqueta d'oli de jojoba o així a sobre, i després, si convé, la fotoprotecció.
0: Bueno, doncs escolta, jo també et volia preguntar això de la mascareta,
1: Sí.
0: Això, quina mascareta o tractament natural podem fer servir per restaurar la barrera cutània?
1: Sí, les mascaretes que us volia recomanar en són dos, i una és el que se n'en diu la doble mascareta. I direu, què és això de la doble mascareta? Bé, doncs són dos mascaretes. Us hem parlat de que hi ha les mascaretes de... a veure, com que aquest programa és un programa que va dirigit a tothom, però especialment per pacients oncològics, hematològics, o bé que han acabat justament el tractament, hem de pensar que els productes naturals, com ara, anem a posar un exemple, una mascareta d'aguacate, d'avocat català, avocat, perdó,
0: sí.
1: amb unes gotetes d'oli d'oliva, no, en els pacients moltes vegades no els hi pot anar bé, perquè els productes molt naturals, molt com fruites i així, que es poden fer mascaretes, poden portar algun tipus de bacteris, de fongs, tenen unes parts més...
0: Caramba.
1: S'han de rentar molt bé. Llavors podrien afectar una mica la pell del pacient. Llavors, què recomanem? Sempre utilitzar més aviat olis vegetals o olis macerats, com pot ser el de calèndula.
0: Sí, sí.
1: Val? Llavors, amb aquesta part, jo el que us volia comentar és una mascareta que primer ens netejarem sempre bé la cara. I ens la secarem, però la deixarem una miqueta humida. I ens posarem una capeta fina d'aloe vera, d'acord? Agafant tot el que és la front, al voltant dels ulls, la part de les galtones, el collet, tot. Llavors, què posarem a sobre? Farem una barreja de manteca de karité, però estic parlant d'unes culleretes, perquè ens hem de posar a la cara una boleta com si fos un cigronet o un peso.
0: Vale.
1: Una més,
0: d'acord.
1: No massa. Llavors, posarem una cullereta de manteca de karité, unes gotetes d'oli de jojoba, que és un ceramida que és molt similar a la pell, a les ceramides de la pell humana. I després hi posarem unes gotetes de centella asiàtica, que és un oli macerat que el que fa és regenerar el col·làgen.
0: D'acord?
1: Ho barrejarem bé i ens la posarem a sobre de la primera mascareta que ens hem posat de l'aloe vera.
0: Vale.
1: D'acord? I ben estesa i amb un bon massatge. Aquesta mascareta també la podem utilitzar pel cos, per les zones que tinguem més afectades i seques. Poden ser genolls, talons, els dits dels peus, els colzes... D'acord?
0: No ho sabia, això. Sí.
1: Llavors, és una mascareta que la podem tenir tota la nit. Ara, què passa? Hi ha persona que aquesta sensació de greix no li agrada, no?
0: Sí. Tota la nit és fort,
1: Sí. Llavors, l'agafarem i ens la traurem amb un clínic, per exemple, un...
0: tovallonet.
1: Un tovallonet, un mocadoret de paper o així. Ens el posarem a la galtona, ens els posarem pel rostre per treure l'excés.
0: Vale.
1: Però mai arrossegarem, sempre a toques, no? Deixarem que aquest paper, diríem, s'empapi de la... o sigui, tregui l'excés de greix.
0: No treure-la tota, quasi, no?
1: No treure-la tota, però almenys no es tindrà aquesta sensació de tindre la cara plena d'oli.
0: Sí, perquè per anar a dormir així suposo que té que fer una mica... Oi?
1: Sí, si no t'agrada la sensació, no t'estàs acostumat, tal... Llavors, l'altra mascareta, aquesta és molt bona, ja t'ho dic, per totes les sequedats, que puguin sortir després de l'estiu. I a més els seus productes són molt bons per el que són les psoriasis, en fi, pells seques.
0: Sí, sí, sí.
1: I ara us diré una que també va bé per les psoriasis i les vermellors, que és una mascareta hidrocalmant de civada col·loidal, o sigui, en castellà és l'avena col·loidal,
0: vale,
1: que la solen vendre a farmàcies, que és la pols de la civada. Està en pols. I és tan fina, tan fina, tan fina, que quan la barreges amb aigua o així, queda com una pols en suspensió, no? Llavors, i camamilla. Què farem? Agafarem dues cullerades de civada col·loidal en pols.
0: D'acord.
1: Que és així, és micronitzada.
0: Sí.
1: Haurem fet una infusió de mig got de camamilla.
0: De camamilla,
1: d'acord. I llavors, quan estigui freda la camamilla, ho barrejarem amb la civada. Les dues cullerades. I clar, queda com una espècie de papilla.
0: Vale.
1: De papilla espessa.
0: Sí, sí.
1: I després hi posarem 5 gotes d'oli macerat de calèndula, vale, que és ideal per les irritacions. I ho barrejarem bé, ens la repartirem bé per la carona, i llavors la tindrem uns 15-20 minuts.
0: Vale.
1: D'acord? I nosaltres relaxades, això sí, no ens posarem a fer feina,
0: No, allà estirada en el sofà.
1: Exacte, sentint una música ben relaxant. I llavors, doncs, després, com que també se pot aplicar en comptes de directament, amb els dits i així, podem fer-ho amb una gasa i fer com una compreseta i ens, vale, la posem per la cara,
0: també,
1: no?
0: També, també.
1: Així
0: bé.
1: No ens embrutarem.
0: Exacte,
1: tant.
0: Exacte, sí, no, està bé fer-ho així.
1: Llavors ja ens rentarem, ens ho traurem molt suaument, a tocs, amb una aigua tèbia. Que aquest punt és un punt que no us he comentat, també després de la tardor, quan ens prenem una dutxa o ens rentem la cara, l'aigua ha d'estar a 30-35 graus. Ara, no aigua calenta, sisplau, perquè llavors...
0: Tavieta.
1: Exacte.
0: Però a l'estiu fa calor, eh?
1: Sí, no, però al 30-35 graus, vale, ara a la tardor... Quan ens rentem no la notarem pas calenta,
0: vale.
1: Notarem més aviat fresqueta.
0: Vale.
1: Sí, però jo ho dic perquè si no fem malbé aquesta primera capa hidrolipídica, I és important.
0: D'acord, ho intentarem. Ara he de quedar amb el termòmetre.
1: Sí. Llavors ens la traurem, doncs, això, amb una gassona o així, amb papadeta amb aigua tíbia, i ens traurem, doncs, les restes. I a continuació, doncs, la nostra rutina habitual de la nit. Jo aconsello sempre fer les mascaretes cap a la tarda, nit, sobretot la primera que he dit, perquè és realment quan la pell es regenera.
0: I si treus la mascareta i no et poses res més, no, és aconsellable al vespre inclús posar-te alguna més o...
1: Si te la treus, la primera no, perquè ja se te queda, però aquesta segona sí, és aconsellable seguir la teva rutina del vespre. Com que ja t'has fet la mascareta, llavors te posaràs, doncs, potser alguna miqueta de, no sé, algun tipus de crema nutritiva, o bé algun oli, tipus unes gotetes de jojoba o d'argan per la cara, depèn del que tu utilitzis, O a vegades barrejar una miqueta d'oli de jojoba i rosa mosqueta,
0: també.
1: 2-3 gotetes, d'acord? Ben escalfadetes així amb les mans,
0: sí.
1: No? I llavors tu vas posant sobretot pel voltant dels ulls, de la zona dels llavis, i després ja per tota la cara, toquecitos, perquè penetri bé.
0: D'acord.
1: I com sempre dic, més val poquet que massa.
0: Però,
1: jo espero que aquestes dues mascaretes les proveu i a veure si us agraden.
0: Provarem. També et volia preguntar quin paper juga l'alimentació i la nutrició de l'ànima en la cura de la pell a la tardor.
1: Sí, la nutrició de l'ànima, jo em referia quan al que... A veure, nosaltres quan ens fem tot això, saps què passa? Que també és una cura interna. Estem per nosaltres i ens estem curant també la part interior, no? I llavors també, quan fem les mascaretes, el que dèiem era allò que t'he dit, oco, les anem a fer relaxades, ens posem una música, que estem...
0: Anem a fer un relax,
1: anem a desestressar-nos, perquè clar, compte que acabem, o bé estem en tractaments, o bé s'ha començat un altre cop a treballar. Hi ha un estrès postvocacional, no?
0: Sí, sí.
1: Vacacional, que fa que a vegades, uf,
0: l'angoixa
1: del dia a dia. Et
0: facis les coses pim-pam,
1: exacte.
0: Això no té que ser així.
1: No, no té que ser així. Tenim que tenir el nostre temps. Mira, disposo de mitja hora a la nit, els nanos s'han anat a dormir, tal, doncs jo m'agafo aquells 20 minuts per mi i em relaxo.
0: Relaxar, respiració...
1: I escoltar una música maca i, no sé, estar una... I això fa que tu estiguis més tranquil i t'acuris l'ànima. I a més, si ho acompanyes de què deies, no? M'has dit l'alimentació.
0: El que anava a dir-te, sí.
1: Bé, l'alimentació, ja sabeu que ha de ser equilibrada, verdura i tal, però és que... I segurament la nostra companya, la Mercè, ja en parlarà.
0: Sempre
1: però és molt important durant aquest període doncs, tenir els 2-3 litros d'aigua.
0: Sí, això sí, això
1: sobretot
0: és bàsic.
1: És bàsic, és per mantenir el volum plasmàtic i la tungència cel·lular. Allò és que em dius, ai, la pell la tens forta. Això és la tungència, se te veu una pell maca, no se t'enfonsen els dits, no, això és tungència, estàs ferma.
0: Exacte.
1: Això va a l'aigua, té un gran paper a dir. Llavors també menjar uns aliments amb àcids grassos essencials com és l'omega 3 i l'omega 6, on ho trobem? Pues, el grapadet de nous o de fruits secs naturals que mengem, el nostre oli verge d'oliva, que no falti.
0: Això és importantíssim.
1: I després,
0: fruita, doncs, verdura...
1: Els peix blau, de mida petita.
0: També.
1: Aquella oblidada llauneta de sardines.
0: També.
1: Tan bona amb omega 3. Doncs també, de tant en tant.
0: Sí, s'ha de tenir present tot això. Sí que és veritat.
1: Exacte. Sí. Llavors, doncs, vulgues que no, això ajuda moltíssim a recuperar-nos. A més, ara tenim la gran sort de que ve tota la fruita de tardor.
0: Sí.
1: Començarem amb les castanyes, amb els boniatos... els betaqueratone, que tant després tindrem les figues, els caquis...
0: Ja les tenim, les figues.
1: Les figues ja les tenim, els caquis... Tot això, mengeu una sobre... A veure, les persones que pateixen de diabetis...
0: Sí, home, clar.
1: Han de tenir molta més cura, Però és important tenir el raïm, tan important...
0: I boníssim.
1: I boníssim, Llavors, no oblidem que ara ja ve som uns afortunats perquè venen unes fruites meravelloses, plenes de minerals, de vitamines, i el menjar, a més, natural, millor. Si podem comprar les coses de pagès, millor.
0: Sí, això sempre. Està clar, està clar. Perfecte. Escolta, i ja com a última, ja per anar acabant, et preguntaria com pot l'aromateràpia ajudar-nos a gestionar l'estrès del final de les vacances d'estiu?
1: Era jo el que dèiem ara fa un momentet de l'alimentació de l'ànima, no?
0: Sí.
1: Si tu ara quan estàs així, que dius, oi, ara avui no puc dormir, o t'estàs fent les mascaretes i tens aquests 10 minutets per tu, doncs si pots amb un difusor o amb un cotonet, doncs alguna goteta de lavanda per relaxar-te. A mi un oli que em va molt bé, sobretot en moments que dius, ai, me sento com una mica trista, perquè la tardor té això, a vegades aquests salts baixos,
0: sí.
1: Que ara estic molt alegre, després estic una mica fort,
0: baixa,
1: no?
0: Baixa forma.
1: Doncs va molt bé l'oli essencial. Aquests són olis essencials de bergamota, que és un oli que dius, quina alegria, és el que t'inspira.
0: Sí?
1: Sí, llavors, unes gotetes amb un difusor, amb un, com es diu, un cotonet a prop teu. Doncs aquests aromes fan que els ambients siguin molt més agradables, inviten a la relaxació, estar més calmat i més alegre.
0: Això és importantíssim.
1: Això és molt important, sobretot quan estàs en llocs que fan molta olor a fum. Sí.
0: Està molt bé, està molt bé. Doncs bueno, no sé si ens deixem alguna cosa important. Si no, ja per acabar el programa, com ja saps, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que la dediquem i una frase que li hagi agradat. Així que, què és el que ens portes avui?
1: Bueno, la frase és... Bé, jo és que estava pensant quan feia estava escrivint una miqueta sobre les preguntes, no? el tema, com aniria i tal... I pensat, doncs, que en aquesta tardor regala't el temps d'evitar la teva pell amb tota la calma, la protecció i la bellesa que et mereixes.
0: Ah, doncs pues molt bé. Doncs pues vinga, aprenem-ho, llegint-ho o escoltem-lo per aprendre-ho, eh?
1: I per alimentar l'ànima, allò és que em deies a la cançó, hi ha una autora irlandesa que tots la coneixem, és molt famosa, que és Eina, i té una música que es diu A Day Without Rain, un dia sense pluja, i jo penso que és ideal per quan t'estàs fent la mascareta, per aquell moment de meditació, de que tu
0: de
1: vols calma.
0: I tot.
1: Exacte. Doncs
0: pues fantàstic, doncs pues fantàstic. Doncs vinga, te la dediquem, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Per totes
0: les cançons. Gràcies, gràcies. Molt bé.

Bueno, volem recordar-vos que el dia 16 d'aquest mes d'octubre organitzem un taller solidari de pintura per la sensibilització del càncer de mama amb el nom de Pinzellades per la Vida. Es farà en el Casal Cívic de Molins de Rei Riera Bonet per la tarda, l'horari és de 4:30 a 7:30, la inscripció es fa en el mateix casal i si algú vol més informació sempre pot enviar un WhatsApp a Picam, que el telèfon us el recordo, 672-021-403. De què es tracta? Pues de pintar una bossa, allà ja et donaran la pintura i la roba per pintar-ho i de més. L'únic, això sí, s'ha de portar les tisores. El preu són 5 euros, eh? Vull dir, tingueu-ho present. Ho vam dir-ho en l'últim programa, vam parlar d'aquest tema. També recordar-vos que amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama, que és el 19 d'octubre, l'agent 078 de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, en José Pulido, ens ha fet un escut solidari que es pot adquirir al Casal Cívic de la Riera Bonet els divendres a la tarda, també a la piscina municipal i a la pastisseria Cardona. El preu és de 5 euros i la recaudació íntegra es destinarà a l'associació Picam. I el dia 19 d'octubre, que és el Dia Internacional del Càncer de Mama, també estarem a la plaça del Mercat, a l'associació Picam, doncs, en fi, per a donar explicacions i per si algú vol comprar, doncs, també l'escut aquest solidari o, en fi, per a tenir més informació. D'acord? Gràcies. Fins aquí el programa d'avui. Agraï l'entrevista a la Berta Moreira i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, jo mateixa, la Marissa, les companyes que també col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana, 12:45. Que tingueu molt bona setmana.

Pues passamos al final del programa. Recordem als oients que l'Església Evangèlica es troba al carrer Joan Maragall 6. Tenim les següents activitats. Els diumenges hi ha escola dominical per adolescents i joves i adults a les 10 del matí. El culte on escoltem la paraula de Déu i la lloança a les 11 del matí. I al mateix temps els infants tenen la seva classe bíblica. Els divendres tenim la taula amb bíblies al Mercat Ambulant. I si ho desitgeu, ens podeu escriure per fer comentaris i suggeriments al correu cairos@evangelicamolins.org. També podem conversar de viva veu, tant de temes bíblics, per xerrar una mica, i ens trobem als Encants o a l'Església. Fins dijous vinent, i que Déu ens doni l'empatia suficient per actuar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemanya, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions, el pròxim 29 de novembre.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat l'identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
0: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
18: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
17: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
0: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
19: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
20: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
19: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
21: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
22: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
23: A mi veure el xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
24: Com molt tova, el mateix que ella.
23: Tova és una sensació molt bona perquè a mi m'agrada molt, és tova.
22: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un matí de retencions a l'AP7, l'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
25: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
0: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
25: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
25: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
25: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada d'alt nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
7: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
8: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
8: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
10: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso, estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
8: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació jugats ahir l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, L'Escala 0, i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits, i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del Nou FM, Marcel Puig.
1: Els grups de show gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
4: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
1: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
4: És molt car, a més, ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny. Això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
1: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
8: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
5: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau balla que balla amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano. Ara ho fa tot, xano, xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de bressol i s'adorm sobre el teclat.
4: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous, 15 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats, i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnusell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La patronal PIMEC aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubon, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
18: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.

0: ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
1: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
0: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania a brincar a sumar-s'hi.
2: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
3: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
4: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
3: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
2: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfal, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
5: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, subinspector dels bombers de la Generalitat.
6: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
5: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
2: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
7: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
8: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
2: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
8: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter de

0: vehicle i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per un arma de foc.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
0: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
1: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
0: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
3: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva. No?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
1: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva 10a edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
4: Al ser el 10è aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Rocambert Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
5: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
4: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
1: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
0: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
6: Bon dia, Marta. Tant el club blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
7: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
6: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
8: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
6: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit. És el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. De les seleccions, amb la selecció del Brasil, es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre al Clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
9: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
6: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
10: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Tornant als aiguats el 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que ben insuficients són els de 2020 fins a 2034.
3: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
1: I un home de 53 anys i veí d'Aitona al Segrià ha mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda Parcer, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
4: Informació local.
5: Aquest dissabte, Molins Comerç organitza la primera fira Molins Viu Bé. Serà de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre. Aquest dissabte, una fira de salut, benestar i cura amb exhibicions i activitats dirigides per tots els públics, taula rodona, xerrades i activitats infantils i inclusives, i participa en una sèrie de comerços de benestar, salut i cura. També dissabte hi ha Cineclub a la Penya a les 7 de la tarda, La última ronda en Venècia de Francesco Sosai, una pel·lícula del 2025 italiana que dura 1 hora i 40 i es projecta en versió original subtitulada a l'espanyol. El 2025 va obtenir diversos premis, entre els quals millor pel·lícula, millor director, millor actor i millor guió, els premis David de Donatello. El diumenge, al carrer Rafael Casanova 26-28, es celebra el dia del soci de la grupa. A les 12 del migdia hi haurà sardanes amb la Copla Marinada, 3:15 lliurament d'insignes, a les 3 dinar popular amb Fideuà, també opció vegana, i a 4:15 concert a càrrec de Pollet. Els tiquets del dinar, que costen 10 euros la Fideuà i beguda inclosa, els podeu adquirir a la grupa, a l'estanc Margarit i a la llibreria Barba. També dissabte, al SEM, a la secció Anem al Teatre, van a veure La truita. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas protagonitzen aquest dinar familiar accidentat carregat de comèdia i drama. Es farà al Teatre Poliorama i anireu amb autocar. Les inscripcions al SEM de 2:15 a 9:15 del vespre de dilluns a divendres. I de cara també al dissabte, el Foment Cultural i Artístic Soco Comedy presenta l'espectacle No Somos Estopa. Serà a 9:15 del vespre. Les entrades les podeu adquirir al web Entràpolis. I la farmàcia, oberta avui fins a les 10 de la nit a la nostra vila, és la farmàcia Xuclà, que la trobareu al carrer Major número 100.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
2: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
3: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
4: Jo no la vaig viure, però una partida del VSC de Pokémon no en guanya ningú.
3: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
5: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
7: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
6: Ah, sí?
7: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
6: Així tot va més de pressa.
7: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
6: Molt bé.
8: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: Tal com raja, tres horetes de ràdio per compartir notícies...
10: Falses.
9: Anècdotes.
10: Avorrides.
9: Històries.
10: Pulloses.
9: Receptes.
10: Fastigoses.
9: Música.
10: Plasta.
9: Biografies.
10: Inventades.
9: Premis.
10: Ràcatos.
9: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
10: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
9: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
10: Retiro tot el que dic.
9: Mare de Déu, senyor.
5: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Molt bona tarda a totes i tots els oients de Ràdio Molins de Rei. Un dia més i ja en van 512, és a dir, 512 emissions de música en 8 mil·límetres, amb la música del cinema de sempre, l'actual i el retro, eh? Avui amb bandes sonores com El pont dels espies, Pearl Harbor, Oblida't de París, Èxode i 9 temes més per completar el programa d'avui. L'Eli Arjona la tenim ja a les vies de so i un servidor, en Ferran Cardona, a la locució del programa. Som-hi, doncs!

I comencem amb la pel·lícula Assassins. És un thriller d'acció dirigit per Richard Donner a l'any 1995, amb Sylvester Stallone, Antonio Banderas i Julianne Moore com protagonistes. Un assassí a sou vol completar unes quantes feines més abans de jubilar-se, però un novell ambiciós està traient-li tots els objectius. Escoltem de la seva banda sonora el tema que ens interpreta el grup punk rock format a Boston anomenat Clover.

Bé, seguim amb la pel·lícula El pont dels espies. És un thriller d'espionatge que va dirigir Steven Spielberg a l'any 2015, on hi varen sortir Tom Hanks, Mark Rylance i Amy Ryan. Durant la Guerra Freda, un advocat estatunidenc és reclutat per defensar un espia soviètic arrestat al tribunal i després ajudar la CIA a facilitar un intercanvi de l'espia per pilot, un pilot estatunidenc de l'avió espia U-2 capturat pels soviètics, Francis Gary Power. La banda sonora és de Thomas Newman.

I ara anem amb una comèdia romàntica dirigida per Billy Crystal a l'any 1995. I en el repartiment hi van sortir el mateix Billy Crystal i Debra Winger com a parella protagonista. La pel·lícula és Oblida't de París. Explica la història d'un àrbitre de bàsquet i d'una empleada d'una empresa d'aviació que, després d'una trobada fortuïta, entaulen una relació amb anades i tornades que seran explicades per amics en comú. Escoltem el preciós tema de la pel·lícula, com és aquest, interpretat per Anita Barker i James Ingram. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu encara a Prime Video.

Jo en diria música cumbaià, eh? Guitarra, harmònica, vora el foc, heli... Bé, la pel·lícula és Després de Kim. És un drama familiar dirigit per Ángeles González Sinde a l'any 2026. I en el repartiment hi són Adriana Ozores, Darío Granidetti, Gloria Marc en els principals papers. Dos pares divorciats fa molt de temps viatgen de Buenos Aires a Espanya per una tragèdia familiar. És la mort de la seva filla. A l'arribar s'enteren d'un net desaparegut i han de treballar junts per trobar-lo, navegant pel seu complicat passat mentre busquen el nen. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa Paula Olaz i la pel·lícula la teniu a Movistar Plus.

Crazy Stupid Love, que vindria a ser Amor boig i estúpid. És una comèdia romàntica dirigida per Glyn Ficarra i John Requa a l'any 2011, i on hi sortiren Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore i Emma Stone en els principals papers. La vida d'un home de mitjana edat canvia dràsticament quan la seva dona li demana el divorci. Busca redescobrir la seva virilitat amb l'ajuda del seu nou conegut, Jacob, que li ensenya a lligar amb les dones. De la seva banda sonora escoltem el track que ens interpreta John Legend, anomenat Safe Room, i la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Netflix.

Entre copes és una pel·lícula dirigida per Alexander Payne l'any 2004, i en el repartiment hi van ser Paul Giamatti, Thomas Hayden Church i Virginia Madsen. És una comèdia intel·ligent, un guió especialment atent als diàlegs, eleva les costes d'interès cap a cims difícilment aconseguits per la comèdia independent contemporània. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa el britànic Rolf Kent.

Dead Proof és una pel·lícula dirigida per Quentin Tarantino a l'any 2007 i, com no, sent de Tarantino, és un film de terror i thriller d'acció que en el repartiment hi són Kurt Russell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito i Zoe Bell. La pel·lícula gira al voltant d'un psicòpata de la carretera anomenat Especialista Mike, un assassí en sèrie que va aniquilant a les seves víctimes, sempre noies joves, amb un cotxe d'especialista a prova de mort. Escoltem un track de la seva banda sonora, com és aquest Baby It's You, que ens interpreta la banda californiana Smith, i la pel·lícula la podeu veure encara a Netflix.

Vinga, va, anem amb les pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim Alcova nupcial. És un film de l'any 1952, per tant, la pel·lícula té 74 anys. La va dirigir Irving Reis, i en el repartiment i com a parella principal hi van ser Rex Harrison i Lily Palmer. Adaptació d'una obra premiada a Broadway. Va de la vida d'un matrimoni des del 1897 fins a la mort. Es mostra per mitjà de diversos episodis que estan units entre si per seqüències de dibuixos animats. Va estar una pel·lícula una mica rara en aquest sentit. Va estar nominada a l'Oscar com a millor fotografia en blanc i negre, com no. I la banda sonora la va signar Dmitri Tiomkin.

I ara anem amb la pel·lícula Els dimecres no existeixen. Pues mira, Eli, ahir va ser dimecres, eh? És una comèdia espanyola que va dirigir Peris Romano a l'any 2015 amb Eduardo Noriega, Inma Cuesta, Alessandra Jiménez, Gorka Ochoa, Andrea Duro i Maria León com protagonistes. Tres homes i tres dones es creuen en uns en els altres en diferents moments i llocs de Madrid durant la vida diària i les activitats amoroses. Escoltem un dels temes cantats de la pel·lícula com és aquest, Déjate caer, que interpreten Esther Rodríguez i Eduardo Noriega.

I ara tenim les grans bandes sonores de la història i avui tenim Pearl Harbor. És una pel·lícula bèl·lica i romàntica per la història d'amor que té també el film, eh? La va dirigir Michael Bay a l'any 2001 i en el repartiment hi van ser Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale com el trio romàntic de la pel·lícula. Un conte de guerra i amor barrejat amb la història. Segueix dos amics de tota la vida i una vella infermera que estan atrapats en l'horror del matí de diumenge més famós del 1941, l'atac dels japonesos a la base americana de Pearl Harbor. La meravellosa banda sonora és un dels grans, és de Hans Zimmer, i la pel·lícula la podeu veure a Movistar Plus.

És de Pearl Harbor, aquesta melodia del Hans Zimmer. Costa, arrencar altra vegada. Estàvem aquí tots romanticons. Bé, però hem de seguir. Seguim amb la història d'un matrimoni. És una coproducció Estats Units-Reina Unit de l'any 2019 que va dirigir Noah Baumbach, amb el repartiment següent: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern i Alan Alda. Charlie, un director de teatre a Nova York, i la seva dona, que és actriu, lluiten per superar un procés de divorci que els porta a l'extrem tant en lo personal com en lo creatiu. I de la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta Paul McCartney. I la pel·lícula la podeu veure encara a Netflix.

d'edat. Dir que la trajectòria de la Eva, els seus primers passos com a actriu van ser en el teatre i la televisió. Posteriorment, ja va entrar al món del cinema, deixant-nos pel·lícules com La llei del silenci, de l'any 54, sent el seu primer llargmetratge. Després va vindre Con la muerte en los talones, de l'any 59, mítica pel·lícula amb Cary Grant i amb la direcció d'Alfred Hitchcock, i un any després va fer Èxode, amb Paul Newman, eh? Va fer 22 llargmetratges i 58 sèries de televisió. Va guanyar un Òscar com a millor actriu de repartiment pel seu treball en la pel·lícula La llei del silenci, o sigui, la seva primera pel·lícula ja guanya un Òscar, eh? Va morir a la seva residència de Los Angeles, com he dit, el passat 7 d'octubre, als 102 anys. Que la terra et sigui lleu. Descansa en pau. He triat com a banda sonora la de Èxode, pel·lícula de l'any 1960, que va dirigir Otto Preminger amb la banda sonora d'Ernest Gold.

Like a Prayer és un documental independent de l'any 2019 dirigit per la fanàtica Oshana Novokova, novaiorquesa de 34 anys, i dir que ha fet dos documentals més sobre Madonna, per això se'n diu fanàtica, eh? En el documental explora la vida dels superfans de Madonna i l'impacte emocional de l'artista amb els seus seguidors. Escoltem el tema que dona nom al documental, com és aquest Like a Prayer, que seria com una pregària.

I final per avui del programa Música en 8 mil·límetres, que ha estat el 512. Si voleu tornar-lo a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte, d'una a dues de la tarda, i sempre que ho desitgeu a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per ser-hi una vegada més, i fins al proper programa de Música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
2: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança, no? Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen, no?
1: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la Llei de Nets, que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral, poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats a gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
3: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
1: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Aquest diumenge la secció de senderisme del Centre Excursionista de Molins de Rei organitza una sortida a Taradell, a Osona, una ruta circular accessible per tots els públics per la Creu dels Miquelets, la Monumental Alzina d'en Pujol, les Cuines, que són unes coves, i el Turó de l'Enclusa. Seran gairebé 14 quilòmetres amb 340 metres de desnivell i podeu inscriure-us al SEM de 2:15 de la tarda, 8:45 del vespre de dilluns a divendres. També aquest diumenge, una altra associació que organitza una sortida són els Amics del Museu. Concretament, fan una sortida a Tàrrega, al Mas de Colom i al Museu Trapat, i al migdia amb un dinar a l'hostal del Carme a Vilagrassa. Aquesta sortida és per aquest diumenge. Se sortirà a 8:15 del matí del Passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat i es tornarà al voltant de 6:45 del vespre. El preu per als socis és de 60 euros, 65 pels no socis, i les places estan limitades a 55 persones. En aquest cas, la sortida ja us havíeu d'haver inscrit, però si voleu consultar si encara queden places, podeu trucar al telèfon 649-964-484. De cara a la vaga general que hi ha convocada per l'11 de novembre, aquest diumenge, a 6:15 de la tarda, a la plaça de la Creu, hi ha una assemblea oberta per preparar aquesta vaga que organitza, entre altres, Arran Molins. I també diumenge, en aquest cas a la Peni, a 6:15 de la tarda també, la companyia Tutatis, dins de la xarxa d'espectacle infantil i juvenil, presenta De què fa gust la lluna. La podeu, doncs, veure aquesta obra, com us dèiem, aquest diumenge, a 5:45 al Teatre de la Penny. I també diumenge a les 7 a la Trascatrusca hi ha un nou cicle de dalt a baix amb Alba Careta, grup que presenta Panical. El preu de l'entrada anticipada és de 15 euros i podeu comprar les entrades a Entrepolis o al web daltabaix.com. I també aquest diumenge se celebrarà la bicicletada Miquel Torpijoan, que es va suspendre diumenge passat per la pluja. És una bicicletada urbana per totes les edats, de 6 quilòmetres amb sortida des del passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat.
4: Informació local.
5: I la farmàcia, oberta avui fins a les 10 de la nit a la nostra vila, és la farmàcia Xuclà, que la trobareu al carrer Major número 100.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
4: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
5: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
4: Ah, sí?
5: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
4: Així tot va més de pressa.
5: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
4: Molt bé.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Bona tarda a tots i a totes. Benvingudes. Passen 8 minutets de les 5 de la tarda i aquí estem de nou una setmana a Ràdio Molins de Rei per parlar de coses que no entenem. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, Sílvia. Avui un programa on us portarem jocs nous per viciar-se, festes exclusives a les que podeu anar i us explicarem per què les pastanagues són taronges.
0: També comentarem la travessa que encara la recta ja final del programa. També el Soc i Seré i la seva maledicció de l'equip verd. I més notícies dels salseig de la influencer Lola Lolita, entre d'altres.
1: I com sempre ens posarem al dia de tot el que es pot fer a Molins i voltants i finalment jugarem una miqueta amb preguntes sobre els nostres plats, productes i tradicions culinàries.
0: Però primer de tot parlem d'actualitat, de les eleccions i reflexionarem sobre el cost que tenen alguns tractaments dels hospitals, com demanar una ambulància, per exemple, o fer-se un tractament de càncer. No us fem esperar més, comencem el programa. Soc la Sílvia de Pares.
1: I jo, en Jordi Roca.
0: I esteu escoltant No ho entenc.
1: Comencem!

0: El 29 de novembre d'enguany es celebren eleccions generals a l'estat espanyol. Pedro Sánchez les ha convocat el 5 d'octubre, així que són eleccions anticipades.
1: Doncs sí, Sílvia, unes eleccions que en principi, si hagués esgotat la legislatura, haurien d'haver estat el juliol del 2027.
0: Una miqueta més tard,
1: sí, mig anyet abans. Unes eleccions que encara no sabem exactament qui es presentarà. Hi ha molt enrenou, sobretot allò que li diuen a l'esquerra del PSOE, perquè sí, tenim clar que pel PP es presentarà el senyor Feijóo, per Vox Abascal, pel PSOE, òbviament, a Pedro Sánchez, i per Junts, doncs, a Míriam Nogueras. També sabem que l'Aliança Catalana no es presentarà a les eleccions espanyoles.
0: Correcte.
1: La CUP tampoc s'hi presentarà. Uh-huh. El partit del Jordi Graupera, alhora, està ha decidit presentar-se, però ha de recollir els avals. Per tant, veurem què passa. I per Esquerra Republicana, doncs, tindrem...
0: Aquí hi ha molt de lío,
1: Sí, ja li, bueno, es van aclarint una miqueta les coses, però encara hi ha una mica d'embolic. Sí. Per un cantó tenim Esquerra Republicana, que s'ha aliat amb Podemos, però tot i així serà el cap de llista a Catalunya, doncs el Gabriel Rufián, però el que ens queda per saber és què passarà amb tota aquesta coalició anomenada Frente Amplio, que encara no sabem qui serà el líder o la lideressa. Entre els noms que més sonen, doncs tenim la de Colau, però veurem què és el que passa en els propers dies, perquè se'ls acaben el temps per l'entesa.
0: Perquè la de Colau ja estava parlant de coses, dient que, bueno, ha fet declaracions sobre aquest tema,
1: Ha fet declaracions perquè hi ha hagut una mica d'embolic, de picabaralla entre uns i altres, però vaja, ara sembla que es volen tornar a entendre, però veurem com acaba tot això. Ja et dic, els hi queden dies, si no hores, per acabar d'entendre's, perquè s'ha de decidir, s'ha de publicar qui són els candidats i les candidates, i després començarem una campanya electoral que se'ns farà llarga, perquè encara estem a 15 d'octubre, avui Santa Teresa de Jesús, felicitats a totes les Tereses i Maria Tereses des d'aquí, perquè et dic, fins al 29 de novembre,
0: queda,
1: llargueta, encara ens queda, i la campanya electoral, que és sempre, vull dir, estiguem en eleccions o no, doncs ens costarà, Sílvia.
0: Sí, sí, correcte, és veritat. A mi m'agradaria recalcar que tenim un sistema públic molt bo, que necessita millores? Potser sí, però amb tot això ho hem aconseguit, no ho podem perdre, i si algun dels polítics menciona alguna pinzellada, ni que sigui de privatitzar recursos públics, us hem de dir que potser no és el polític que volem.
1: Exacte, de fet hi ha hagut molta polèmica en les últimes hores, perquè tant el líder del Partit Popular com el de Vox començaven a afirmar que potser el sistema de pensions no era sostenible, i que, per tant, fins i tot Vox deia que estaria bé trobar un sistema mixt on cada treballador aportés de manera privada al seu propi pla de pensions. Tot i així, com els pensionistes, és una cosa que no es toca en aquest país, perquè ser mala de Dios, per dir-ho així, no han tardat ni dos minuts a sortir corrents a dir que res, que les pensions no es toquen i que s'han de garantir i que pujaran amb l'IPC. Per tant, tots els pensionistes i totes les pensionistes que estiguin tranquil·les, sí que en aquest cas no els hi passarà. Però sí que és veritat que es confronten dos models diferents. No?
0: Correcte, sí. A més, només hem de mirar una miqueta a l'altra banda del xarco, perquè tots coneixem les històries dels Estats Units, per exemple, amb la seva sanitat privada, que tot i tenir una assegurança no cobreix el 100% tots els serveis.
1: I a més, una assegurança que només l'obtens si tens feina. Si no tens feina, no tens assegurança i, per tant, no tens servei mèdic.
0: I abans potser ens costaria una mica de creure, perquè no teníem tota la informació no ho teníem a l'abast, però ara sabem de sobres el que passa allà. I, sobretot, sabem de sobres que no ho volem, perquè no està donant bons resultats a la població.
1: O, com a molt, que tothom sigui conscient de què és el que comporta tenir una sanitat pública forta, i no només una sanitat, també una educació pública de qualitat.
0: Clar, estem parlant de tots els serveis públics.
1: Sí. Perquè, clar, una altra cosa és privatitzar tots aquests serveis, també la justícia, que per aquelles persones que no tenen recursos és gratuïta. Home, ens ho hem de pensar bé, també les carreteres, al final, les infraestructures, que al final és cert que tot això surt dels nostres impostos.
0: Exacte.
1: Sí, correcte, però és allò de... Em surt més a compte comprar per 10 persones que comprar per una, no?
0: Sí.
1: Doncs bé, hauríem de... Cadascú que pensi quin és el model que vol confrontar, perquè sobretot també amb la classe treballadora, no? És que paguem molts impostos amb el tema de l'IRPF, amb les nòmines, ens descompten molts diners... Sí, però després si estàs de baixa, després si estàs a l'atur, després si
0: són coses que no sabem, no valorem, perquè no ho tenim present, però passa.
1: i que cadascú, ja et dic, faci el seu propi debat i la seva pròpia reflexió abans de metre el vot. Tots són vàlids, perquè en democràcia aquest serà el país que ens donem entre tots, però que la gent ho reflexioni. Per exemple, amb la sanitat pública, Sílvia, no? Que hi va haver-hi una iniciativa, ara ens ho expliques també, dels costos, no?, que podria tenir, però Catalunya, de fet, fa just, perquè ara parlem tot d'abans i després del Covid, no? Sí. Doncs abans del Covid va haver-hi una iniciativa que quan anaves a la sanitat pública de Catalunya et donaven un paper amb la factura que et costava per conscienciar-te del que costava aquell servei.
0: Doncs sí, i no sé si te'n recordes una mica de quan costaven alguns serveis, però jo, si vols, et faig 5 cèntims del que he trobat. Només per fer-nos una idea, quan creieu que costen els següents serveis, preus aproximats, perquè no,
1: vinga,
0: no tinc les dades.
1: Vinga, avui em poses a prova a mi, però al final del prova et posaré jo a prova a tu i al David.
0: I tant. En quant a sanitat, vinga, una visita d'atenció primària, quan creus que pot costar?
1: Doncs, a veure, no sé, això serà com...
0: No val mirar el guió,
1: No, estic pensant, jo què sé, com vas al dentista, el dentista és molt car, uns 20-30 euros, no ho sé.
0: Doncs mira, pot costar entre 50 i 130, depèn de si és urgent o no.
1: Error!
0: Demanar una ambulància, per exemple.
1: Uf, això ha de ser car, Demanar una ambulància, jo crec.
0: Clar, perquè no estàs demanant només una ambulància, estàs demanant l'ambulància, el conductor que condueix l'ambulància, tots els metges que van a dins, m'imagino que...
1: Tots els que gestionen del 112, que t'arribi l'ambulància a temps. Clar. No ho sé, 200 euros.
0: Més.
1: Més encara.
0: Sí, 340 euros costa. Sí, sí. Una nit a l'hospital?
1: Doncs no sé, serà com un hotel, 100 euros, bueno, Barcelona més, que és molt cara.
0: Exacte.
1: 200, sí. Sistema Barcelona.
0: Però clar, has de comptar tots els saladors, els infermers, les metges, tot. O sigui,
1: clar,
0: medicaments,
1: tot el material, també,
0: el dinar,
1: tota la
0: tecnologia,
1: tot. La lavanderia, el personal de neteja...
0: Clar, és que tot suma. Són uns 780 euros.
1: Per dia, nit,
0: una nit, una nit.
1: Mare
0: meva,
1: en el Carib et surt molt millor,
0: I tant. Un dia a la UCI, per exemple, això ha de costar molts diners.
1: Sí, 1.500.
0: Més.
1: 2.000.
0: Doncs mira, sí, 2.070 euros una nit a la UCI. I, per exemple, ara posem-nos en operacions, una apendicectomia.
1: Val.
0: Quant creus que pot costar?
1: A veure, una operació, això ja pujarà
0: Clar, ja tenim la nit a l'hospital, si és la UCI...
1: Clar, és que com pitjor estàs, la vida a vegades és cruel, perquè com pitjor estàs, més puja.
0: Sí.
1: Més puja la tarifa. No ho sé, 3.000 euros, si la UCI et costa 2.000, doncs 3.000 euros l'operació.
0: No. Costa 5.500 euros.
1: Clar, que a més, la reflexió és, per altra banda, això és l'operació, però per arribar fins a l'operació es tinc que pagar totes les visites.
0: I tant.
1: I potser, esperem que no, si es tinc que passar una nit a l'hospital o la nit de després si t'has de quedar ingressat, si has d'estar a la UCI o no, o sigui que ves pujant la factura.
0: Sí, sí. Per exemple, un part, que dius, és una cosa doncs maca i tal, tu pensa, totes les dones i famílies que han anat a l'hospital a parir, imagina't si has de pensar en la factura. És que és una cosa que no tenim en compte. O de si se'm complica o no se'm complica i si ha de ser cesària o no. Quant creus que costa això, Jordi?
1: Home, doncs potser menys que una... Com era la paraula? Apendicectomia?
0: Apendicectomia.
1: Apendicectomia. No ho sé, uns 3.000 euros, tornaré a dir.
0: Quasi, sí. Mira, un parc sense complicacions pot costar 2.700 euros.
1: Val,
0: i
1: Déu-n'hi-do,
0: pot arribar tranquil·lament als 10.000 euros amb complicacions. O sigui, imagina't.
1: Doncs el xec regal aquell que feien pels nadons no sé quan,
0: no arriba,
1: que el pugin,
0: no...
1: Que el pugin, perquè si no, no arribem.
0: No arriba. O, per exemple, un tractament de Covid hospitalari...
1: Com
0: és a partir de 4.000 euros.
1: Ara hi ha molt Covid, Déu-n'hi-do, 4.000 euros.
0: 4.000 euros, sí, sí. O un tractament de càncer amb cirurgia, quimio i ràdio.
1: Això ja... 10.000 euros, Sílvia?
0: És més.
1: Més?
0: Sí, tu tindries 10.000 euros a la butxaca ara mateix.
1: No, jo no en tinc ni 1.000, però no ho sé, 12.000, 13.000, 14.000...
0: No, això és la patata caliente,
1: 15.000?
0: 15.000 euros.
1: Déu-n'hi-do. Doncs sí, perquè fem una reflexió, allò és com respirar, o com la salut, no? Mentre la tens, no ho valorem perquè ho donem per fet, però el dia que no la tens, aleshores dius, ostres, sí que era important això.
0: Sí.
1: Per tant... Que cadascú reflexioni, Sílvia.
0: Que cadascú reflexioni i posem en valor tot això que tenim ara i ja reflexiona, no tenim més.

0: Doncs ara anem a parlar d'invents i per a tots els fans de les matemàtiques i els problemes lògics esteu d'enhorabona perquè...
1: Jo no sóc, eh?
0: No? Jo perquè ens enganyes d'aquesta manera.
1: Jo sóc de lletres.
0: Però potser et pot interessar, perquè us portem un nou joc d'aquests diaris al que... Jo segur que m'hi enganxo, eh? Al que us enganxareu de seguida.
1: Sí. Un mestre d'escola, d'una escola de Valls, ha creat el Matelògic.
0: El Matelògic.
1: Un nou joc digital per potenciar el càlcul mental.
0: Mira, això aniria bé.
1: Es tracta d'un paraulògic, no sé si el coneixes, Jordi.
0: Sí.
1: El paraulògic és mundialment conegut ja gairebé. Però de números.
0: Ah, doncs molt bé, no? Sí. A mi el paraulògic m'agrada bastant. Potser...
1: A mi també, jo el faig cada dia.
0: Però potser em passaré al matemàtic, perquè tampoc domino tant les matemàtiques i l'agilitat, no? Amb el càlcul,
1: sí,
0: pot ser que m'ajudi. Ara
1: I
0: que
1: tant,
0: hem jugat
1: tant.
0: tants dies seguits al paraulògic, potser les paraules ja les portem una miqueta més per la mà, doncs mira, potser...
1: Potser t'hi passes, eh? Sí, sí.
0: Però per qui no ho sàpiga, és un joc que es pot jugar per internet, el repte, això del paraulògic,
1: ah,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: És formar paraules de tres lletres o més que sempre portin la lletra en comú i només valen paraules reals del diccionari, eh? No si val bro i coses així,
1: no.
0: Eh?
1: Per favor.
0: No. I sempre n'hi ha una d'especial que les fa servir totes les lletres. Aquest joc, doncs, s'actualitza cada dia.
1: Doncs sí, doncs ara tenim el mateix, però amb números. És a dir, que et donen un resultat i tu has de fer doncs, les multiplicacions, divisions o restes amb els números que et posen, sempre utilitzant un número concret, o sigui, el del mig. Igual que la lletra del paraulògic que has d'utilitzar, doncs amb un número també. O sigui, té la mateixa dinàmica, vaja.
0: Però, perdona, Sílvia, que potser m'ha quedat clar. Els números són... O sigui, que escrius el número en plan lletres, T-R-E-S, per dir 3,
1: no,
0: o el
1: no,
0: número 3?
1: No, el número, el número 3.
0: Ah, el número, sí, el
1: sí.
0: Número 3, perfecte.
1: En lloc del lletres hi ha
0: sí,
1: els
0: sí,
1: números,
0: hi ha els números.
1: I enmig de la cel·la hi ha
0: aquell
1: número que has d'utilitzar a totes les combinacions... Nacions. De restes, sumes, multiplicacions, etc.
0: Doncs per a tots els que sí, sí. Us hagi cridat l'atenció a aquest joc
1: sí,
0: virtual...
1: I ja era hora que algú posés els números sobre la taula.
0: Home, i tant, i a més
1: que ens fa molta
0: falta,
1: un joc per als més matemàtics.
0: I als nens i nenes, que també els hi fa
1: I
0: molta
1: tant,
0: falta practicar el càlcul, doncs poden apuntar, no,
1: digues,
0: si volen,
1: digues com, perquè, clar,
0: la web. Sí, www.matelògic.cat.
1: Fàcil.
0: Facilíssim. I des d'allà doncs podran jugar cada dia aquest joc de càlcul mental, que també, Sílvia, els nostres clients, si volen, ens poden dir si juguen, si no juguen, si els hi agrada,
1: exacte.
0: Si no,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: el
1: provin. Ens agrada que ens escriguin.
0: I tot això a través del WhatsApp del programa, Sílvia, que és
1: sí,
0: el 691-438-847. No sigueu tímids, si ens voleu enviar, jo que sé, un vídeo, una foto, una selfie, el que vulgueu.
1: Més
0: que
1: àudio,
0: un àudio també estaria
1: que estem
0: molt
1: a la ràdio,
0: xulo.
1: Saps?
0: Clar, exacte.
1: Doncs va.
0: Doncs encantat.
1: Sí, més coses, ja tenim ubicats els matemàtics. Ara toca ubicar a les persones més altes.
0: Però què vols dir? Que serà un altre joc? Joc de les persones més altes?
1: No.
0: A veure qui és més alt.
1: No. Es tracta d'una reunió per persones altes.
0: Només per persones altes?
1: Sí. Eloi Rodríguez, una persona molt alta, es sentia com una mica exclòs en el seu voltant i per ser alt, i va decidir crear un espai on es poguessin fer noves amistats i, per exemple, també trobar parella.
0: Però a veure un moment. De veritat que encara estem en aquell punt en què per trobar parella ens fixarem en alçada?
1: No, però hi ha gent que és molt alta.
0: I què passa?
1: I ja està, i aleshores vol...
0: Vol també una altra persona alta.
1: Sí, perquè hi ha, normalment les noies volen algun noi...
0: Però molt malament, això.
1: Si els agraden els nois, volen un noi més alt.
0: Però això ha de canviar, això és un estereotip.
1: I tant, que és un estereotip.
0: Clar, per què el noi ha de ser més alt que la noia?
1: No, no té per què.
0: Ah.
1: Per exemple, la parella aquesta de l'actor Mario Marzo i la Anita, no me'n recordo com es diu el seu cognom, que és una violinista, si no recordo malament, és una parella d'un actor i una violinista, i aleshores ell és més baixet que ella. Ella és superalta. Els dos són alts, val? Però ella és molt més alta. I sempre els hi paran pel carrer, els hi diuen coses i ell, però què passa, saps? És
0: clar.
1: La meva parella, és a dir, vull dir, és la mare dels meus fills, no sé què. Però sí, sempre dona molt a què parlar.
0: Bueno, en fi, per aquelles persones que sí que vulguin trobar una persona a la seva alçada, jo em pregunto qui defineix l'alçada, perquè clar, jo sóc alt, no ho sóc, a partir de quin número es considera alt.
1: Jo crec que tu ets alt, Jordi, però no crec que arribis a poder entrar en aquesta
0: reunió.
1: No, per
0: què?
1: No, quan m'adeixes?
0: Jo, 1,83.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Ah, pues sí que entres.
0: Ai, que bé! Mira, ja puc anar a la reunió.
1: Ai, no!
0: No, per què?
1: Ah, sí, sí, sí, sí que entres. Per què és? Per 1,82 mínim...
0: Ui, allà, rascant,
1: per nois i 1,72 per noies.
0: Vale.
1: O sigui que entres. Entres a la reunió, sí. Aquesta superfesta exclusiva de persones altes.
0: El que passa
1: altes.
0: Que jo vull entrar...
1: Series el més baixet.
0: Jo vull entrar a totes les reunions, no sé si el de les persones baixes, ja em buscarem un dia si n'hi ha.
1: Segur, segur que hi ha.
0: I podria entrar.
1: Però a veure, si hi ha reunions de pols només i de reunions de persones altes, hi haurà reunions de persones baixes, segur.
0: Segur. Però ser una persona alta, és cert, s'ha de dir que té les seves dificultats. T'has d'ajupir sempre al cap, sí. Xoques amb les portes, amb els taldalls, també doncs, arronses més les cames, a les taules, els taquis i les aerolínies, si us
1: I
0: plau, per les persones sí. altes.
1: Això ha de ser molt incòmode,
0: sí, deixeu-nos una miqueta més d'espai, sí. Que no costa res.
1: Sí, si us plau, persones altes, manifesteu-vos al WhatsApp del programa, si voleu, i dieu-nos tots aquests problemes, o si ens hem deixat algun que també podria ser. El tornem a repetir?
0: Vinga.
1: Vinga, va. Al 691-438-847, 691-438-847.
0: I mentrestant, sí. Els hi donem temps a totes les persones doncs, que vulguin, a tots els oients i a les oients escriure'ns. Nosaltres anem a preguntar el perquè de tot plegat. Avui hi ha un tema molt interessant, Sílvia, sobre les pastanagues. Som-hi.

0: veure, Sílvia, imagina que vas al mercat, sí. Fins aquí bé.
1: Sí.
0: Demanes un quilo de pastanagues. Menges tu pastanagues?
1: I tant.
0: M'encanten les pastanagues,
1: sí, a mi també.
0: I et donen un grapat d'arrels de color lila fosc i groc. Què fas? Reclames? Dius, això no són pastanagues, què m'estàs donant?
1: Diria...
0: Torna'm la meva pastanaga taronja.
1: Diria que... És que em fas unes preguntes a vegades, Jordi. Doncs suposo que diria, t'has equivocat i les retorno, no?, immediatament. No sé.
0: Clar, les pastanagues...
1: És que una pastanaga ha de ser taronja, no?
0: Sempre
1: no
0: ha estat
1: lila.
0: Taronja, des de l'escola que ens han ensenyat
1: i
0: que
1: tant.
0: Eren taronges.
1: Color de pastanaga.
0: Color de pastanaga. Doncs té truc, Sílvia, això de tota la vida, perquè durant milers d'anys, de fet, des de l'antic Afganistan fins a l'Europa medieval, imagineu. Les pastanagues eren liles, grogues, blanques i fins i tot negres.
1: Jo em trobo una pastanaga negra i penso que està podrida, eh?
0: Doncs no, abans era el més habitual. De
1: I
0: fet,
1: la taronja?
0: Les taronges no existien en els horts abans.
1: I què ha passat?
0: Què ha passat?
1: Vull dir, m'estàs dient que estem menjant... O sigui, que estem menjant tot... No, no són pastanagues, això,
0: no, sí
1: les taronges?
0: Eren, sí que ho eren, però la culpa és dels holandesos.
1: I tant, sempre.
0: Home, sempre no, pobrets, però en aquest cas sí, perquè resulta que durant el segle XVII els agricultors dels Països Baixos van començar a creuar varietats grogues i vermelles, i ja sabem
1: i
0: que el groc i el vermell fan el taronja. La llegenda diu, això és la llegenda, cadascú que cregui si és veritat o no, que ho van fer per homenatjar al seu rei, que es deia Guillem d'Orange,
1: és a dir, taronja,
0: i també els colors de la casa reial holandesa, que és el taronja.
1: O sigui, un vegetal de disseny per fer-li la pilota a la reialesa, no?
0: Exactament.
1: És que és un màrqueting molt bo, eh?
0: És boníssim, sí, són uns pilotes aquests. Però vinga, més enllà del mite, la veritat taronja era molt més dolça, la veritat, que la resta, i no deixava doncs els guisats d'un color tan fosc com el lila. És que, clar, els colors a l'hora de menjar
1: negre,
0: també
1: no?
0: importen.
1: També.
0: O la negra.
1: Déu-n'hi-do.
0: I va tenir tant d'èxit que els holandesos la van exportar a tot el món fins a fer que aquesta pastanaga fos l'estàndard. La
1: clar, les altres van anar desapareixent si ningú les comprava,
0: doncs,
1: no?
0: Sí. Però bé, si en algun dia trobes pastanagues liles a la fruiteria, no estan fetes malbé, Sílvia.
1: D'acord.
0: Eh? Són les originals.
1: És important saber
0: és important
1: això, eh?
0: S'ha de saber una miqueta de tot, i aquí
1: sí,
0: en el parquet,
1: sí,
0: tot
1: sí.
0: plegat, us ho expliquem. Perquè la gent es pregunta, per què són taronges? Doncs aquí t'ho expliquem, i si voleu saber més coses, doncs també ens ho podeu preguntar i
1: exacte.
0: Ho investigarem. I parlant d'aliments, Sílvia, més preguntes. Quin és l'únic aliment del món que no caduca mai? Però mai és mai, eh?
1: Que no caduca mai.
0: El David sempre t'ajuda, eh?
1: Sí.
0: El David Rius sempre et dona pistes.
1: La sal?
0: La sal, no. Podria ser, però
1: la
0: no.
1: La xocolata?
0: Tampoc. Pensa que això pot aguantar milers d'anys, eh?
1: Milers?
0: Milers.
1: I aquesta pista és de musical, o sigui, tinc
0: aquesta
1: una pista musical.
0: El tècnic t'ajuda, sí, amb la
1: doncs,
0: música.
1: Doncs la mel.
0: La
1: no?
0: mel, exacte, Sílvia. Els arqueòlegs han trobat baselles de mel a les tombes dels faraons de l'antic Egipte.
1: Això estem parlant... I no caduca.
0: I no, no caduca. Això estem parlant de fa més de 3.000 anys d'antiguitat i te la pots menjar. No passa absolutament res.
1: Però tindrà un altre sabor? Vull dir...
0: Bueno,
1: ai, ara tinc
0: sabor,
1: molta curiositat, no?
0: Sí, jo ara també. Mira que ho penso, voldria provar la mel d'aquestes. La cosa és que la mel és un producte que té tan poca aigua i té una acidesa tan alta que ni cap bacteri ni cap fong la pot fer, pot sobreviure
1: pot
0: a dins
1: allà, no?
0: de la mel. Per tant,
1: ostres.
0: Si algun dia no sabeu què menjar i trobeu una mel de fa 3 segles o de fa 10 anys, que sapigueu que us la podeu menjar tranquil·lament, sense cap tipus de problema. I mentre deixem els nostres oients i els nostres oients que vagin a casa a mirar si tenen un pot de mel...
1: No, que no el llencin,
0: Que no el llencin, de fa 3.000 anys, nosaltres posem una miqueta de música avui amb Charango, músic de carrer. Fins ara.

0: Vinga, va, que anem per feina, perquè la travessa està molt interessant.
1: No, que sí, la Laura Escanes és a travessa, no?
0: I tant, i tant.
1: Els teus preferits, Sílvia, me'n recordo d'aquestes coses.
0: I els teus, qui són els teus preferits, Jordi?
1: Jo no tinc preferits.
0: Hauries de tenir.
1: No, jo no tinc
0: mai. Sí, per la setmana que ve...
1: No, jo només tinc els que no m'agraden, saps?
0: Què?
1: Jo només tinc els que no m'agraden, però això no puc dir una antena, una ràdio pública, a Ràdio Molins.
0: Jordi, t'has de mullar, ho sento molt.
1: Però a veure, aquí hi ha, a veure què està passant a la travessa.
0: Ens vam quedar...
1: La travessa edició Mallorca.
0: Sí, edició tramuntana de la serra, de la tramuntana de Mallorca. Ens vam quedar en el repte eliminatori. Te recordes?
1: Ah, sí, exacte.
0: D'atrapar la bandera.
1: Perquè havien vingut, havien repesca, no?
0: Hi havia repesca. Hi havia els tiets que van fer equip amb la Carolina i la Nerea, les valencianes, i després estaven el Jair i la Neus, que van venir
1: veritat,
0: a fer equip amb els exjugadors de bàsquet, Víctor i Laia.
1: Vale. Llavors ens havíem quedat que s'havia d'expulsar algú, a la Raquel Sanz i l'altre continuant primer... No?
0: Sí, sí. Bueno, però és que això canvia.
1: Ah, vale,
0: sí.
1: Bueno,
0: anem per feina, que l'eliminació. Qui ha marxat? Aquesta és la pregunta.
1: Vale.
0: Qui ha marxat i qui ha repescat? Perquè, clar, això és el que passa.
1: Sí, uns marxen i els altres repescen.
0: Exacte. Aleshores, han marxat els exjugadors de bàsquet Víctor i Laia.
1: Vale. Això vol dir que el Jair i
0: el Jair
1: la Neus també?
0: No poden repescar-se, o sigui que tampoc entren a la travessa, no tenen una oportunitat d'entrar de nou, i els tiets i Carolina i Nerea, que són les valencianes...
1: Tornen a participar. Bueno, els tiets ja participaven, que a més havien quedat en l'última travessa segons o així, o tercers. Vale.
0: Sí, van jugar amb una estratègia molt, molt guanyadora.
1: Els tiets, sí,
0: perquè es van juntar... Bueno, ho heu de veure, eh? No, tampoc us explicaré molt, perquè...
1: Bueno, no, spoilers, no.
0: Spoiler no, però van jugar amb una estratègia molt bona que els va fer guanyadors, claríssimament. Aleshores, cinquè capítol.
1: Val.
0: Anem per feina.
1: Mira, com nosaltres, cinquè capítol del No ho entenc, doncs
0: sí.
1: Cinquè capítol de la travessa.
0: L'etapa d'avui es situa primer en una estació de tren d'aquestes antigues, amb vagons de fusta, i aleshores han de buscar un bitllet de tren i han d'agafar un dels dos camins que s'ofereixen.
1: Vale.
0: Val? Un era curt i l'altre llarg. Tots han agafat el camí curt, menys els germans Casas, que han agafat un camí que és d'un quilòmetre més llarg i amb més desnivell.
1: Això és perquè no entenien català.
0: No.
1: Era broma, eh?
0: Hola, Jordi. Aleshores, els germans Casas, ojo,
1: sí.
0: Que tot i haver agafat el camí llarg, ha acabat avançant els primers, tot i haver agafat el camí llarg,
1: vale.
0: Han avançat els primers, que eren els tiets,
1: vale.
0: En un tram de pujada caminant.
1: Vale.
0: Després tenien bicis i allà, si hi havia hagut de diferències, doncs allà es va ajustar molt, lo de les bicis. O sigui, van acabar tots en això. Bé.
1: Vale, tothom va acabar bé. Molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, tothom va acabar
1: però
0: bé.
1: Però va haver-hi algun tipus de dilema o així, o
0: de
1: no?
0: Moment no, o sigui, de només no. Aquest era el primer tram. Quan arriben es troben amb el dilema, i hi havia dos participants de la travessa 2, que són uns mallorquins d'edicions passades, que van quedar tercers en la classificació de la travessa Expedició Mediterrani.
1: Vale.
0: I la situació ha sigut molt surrealista, perquè s'han posat a discutir amb mallorquí. Res més arribar als participants, d'acord? I bé, doncs si poses una mica l'orella, doncs segurament t'enteres de la meitat, perquè anàvem parlant amb un mallorquí molt, molt, molt tancat, molt seu. I clar, ningú s'estava... Ningú estava
1: enterant
0: i estaven com tots bocabadats, com dient, a veure, això entra dins del programa, això què és, no? La gent no entenia res. Una conversa doncs, en el que s'havia d'estar atent, que la Laura Escanet justament li ha dit heu d'estar atents a tot.
1: Val.
0: La Laura sempre diu coses així importants.
1: O sigui, el que diu ho has d'escoltar bé, has de parar atenció, perquè alguna cosa vol dir.
0: Exacte. I aleshores no s'havien donat compte de que un dels dos tenia el mapa curt i l'altre el mapa llarg. I en mallorquí ho havien dit.
1: Val, o sigui que ningú es podia imaginar no, que aquesta conversa que estaven tenint aquests dos de la travessa 2 era...
0: Sí.
1: Estava plena de pistes,
0: estava
1: en realitat.
0: Plena. Sí, sí, una conversa plena de pistes. Llavors, un cop escollit qui li donava el mapa,
1: sí.
0: Doncs un era el camí curt i l'altre llarg. Aquest tram era amb càllec. Llavors, alguns han remat molt més amb càllec,
1: vale.
0: Però tot això ho han retallat de fer-ho caminant.
1: Val.
0: El mapa llarg... Pobres, l'han escollit les valencianes. I la resta, el mapa curt, que era amb càllec.
1: Vale.
0: Llavors, les classificacions... Era una etapa eliminatòria, eh? Queden
1: A veure.
0: Els germans Casas en primer lloc.
1: Ah, els primers han passat?
0: Amb una diferència d'un minut i mig. Home, Déu-n'hi-do, amb el Mic i la Raquel.
1: Vale.
0: Després, en tercer lloc, les activistes, Gador i Carlota.
1: Vale.
0: I els nominats són els Tiets
1: de la setmana
0: i les Valencianes.
1: Ai, no, els Tiets no.
0: La prova d'eliminació era un 3 en ratlla gegant, però escalant, sense corda, en el mar.
1: Vale.
0: Vull dir que si cauen, cauen al mar.
1: Ah, va, que no els hi passa res,
0: sí,
1: no?
0: Sí, al final les eliminades han sigut les valencianes.
1: Les, o sigui, que han tornat i han marxat.
0: Han tornat i han marxat.
1: Bueno, i aleshores quantes parelles ens queden?
0: 4.
1: O sigui que això ja s'està acabant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, en aquesta etapa, la més dura fins al moment, havien de carregar 8 quilos de gel. Qui més gel perdi pel camí, més minuts sumarà a l'etapa final.
1: Vale.
0: I després han tingut una altra prova relacionada amb la música i Chopin. Molt, molt divertida, ha agradat molt aquesta prova, tot i que l'etapa ha sigut molt dura. Les primeres en arribar al piano i sí, ordenar les notes que havien de buscar i de més han sigut les activistes Gador i Carlota.
1: Vale.
0: Però han tingut una gran cagada, pobres.
1: Què han fet, pobres?
0: Sí, que han anat a un lloc, després havien de tornar, s'havien de quedar amb uns números de les tecles, que estaven al piano...
1: Si
0: llavors...
1: et poses molt nerviós en aquestes proves, eh? Des sí, de casa sí, és tot molt fàcil, però després pots dir tu.
0: I els tiets, clar, les han adelantat, i
1: bueno,
0: tot
1: clar,
0: aquell avantatge
1: músics, no?
0: L'han perdut. No, però les han adelantat perquè elles han hagut de tornar retornar per no quedar-se amb el número de les tecles. La Raquel, hi ha hagut un gir dels aconteixements amb la Raquel.
1: Per què? Què li ha passat?
0: Sí, perquè ha caigut amb la bici.
1: Ai, no.
0: Just abans d'arribar al cercle groc, que és el que fa parar el cronòmetre.
1: La Raquel, no, Sílvia?
0: Sí, sí, sí. I l'han portat a l'hospital per valorar la magnitud.
1: No?
0: No ho sabem. Les normes són clares, eh?
1: Quina
0: si
1: és la
0: un
1: norma?
0: Dels dos no pot continuar,
1: sí?
0: La parella ha d'abandonar.
1: Ai, no.
0: Sí, ha d'abandonar.
1: Però això s'ha resolt en aquest capítol?
0: No.
1: Ai, Déu meu. Quanta
0: no
1: incertesa.
0: Resolt. Sí, molta. Últim dia també era l'últim dia d'utilitzar les targetes de penalització i aleshores les activistes han decidit penalitzar el Miqui i la Raquel.
1: Però per què? A sobre acaba l'hospital?
0: La Raquel estava a l'hospital, o sigui, el
1: I
0: Miqui
1: elles
0: estava
1: ho sabien
0: sol.
1: O no?
0: Sí, sí.
1: Ai, que dolentes, no?
0: Ja, però han decidit...
1: No,
0: fer
1: ja no m'agraden.
0: Ja, han decidit de fer-ho d'aquesta
1: sí,
0: manera.
1: Sí, però tan mala sort que s'ha caigut a la bici i a sobre les penalitzes.
0: Sí, perquè han dit, què passa si no torna la Raquel? Doncs que l'equip darrer eliminat, que serien les valencianes, tornarien, o sigui, aquestes ja tindrien la tercera oportunitat, i anirien a la prova eliminatòria directament perquè, clar, tenien l'eliminació, o sigui, les targetes eliminatòries, penalització de punts.
1: Vale, aleshores, Sílvia, en el punt en el que estem, per recapitular, és que ens falta saber per la setmana que, a veure, si la Raquel torna,
0: sí,
1: no? I per tant pot continuar el programa amb el Miqui, i qui és la parella eliminada d'aquestes quatre que ens queden.
0: Exacte.
1: Molt bé, i a Soc i Seré què ha passat?
0: Ai, a Soc i Seré...
1: Si us plau, no em diguis que els verds han perdut, eh?
0: Queden 20 persones.
1: 20 persones, molt bé.
0: Es torna a dividir en 5 equips i abans de res, girs d'aconteixements també.
1: Ai,
0: a cada
1: meu.
0: Capítol en Soc i Seré, quan acabava, donaven un sobre misteriós a uns pocs. Re, una o dues persones a cada capítol. Aquestes persones són els rescatats, o sigui, els repescats, que surten avui i surten 5 equips.
1: Vale.
0: O sigui que també hi ha repesca aquí, eh? Tots eren de l'equip verd, pobres, clar. Tots els,
1: perquè, sí, sí,
0: clar,
1: sempre perd. No, perd, si és que els verds sempre perden.
0: Ja sabem que hi ha una maledicció.
1: Aquí hi ha un tongo com una casa.
0: Veurem si encara continua aquesta maledicció, perquè ells mateixos ho diuen, eh? Saben que estan maleïts. Escoltem.
1: Ah, ho saben?
0: Sí, sí,
1: escoltem. No ho puc creure.
0: No, escoltem, sí, escoltem, val. Sí, sí.
2: Com que hem dut el verd, també tenim aquesta llosa del rectus.
1: Sí,
2: no, la llosa.
1: Si ho porto dient jo des del primer dia.
2: Demà ho farem millor. Com que hem dut el verd...
0: Com que hem dut el verd, clar, exacte.
1: Demà ho farem millor,
0: sí,
1: sí. M'encanten.
0: La prova... Sí, tenen esperança, clar que sí. La prova d'avantatge era literària. I quin avantatge? Et donava immunitat, és a dir, que si són eliminats avui, passarien al proper capítol.
1: Vale.
0: El repte d'avantatge era superar 3 nivells... El va guanyar el vermell.
1: Ah, veus? Com no? A sobre el vermell guanya la immunitat.
0: El vermell té la immunitat. Els verds pobres doncs, han quedat últims. Però...
1: No m'ho puc creure.
0: Però aquesta prova no afecta.
1: Ah, vale.
0: No afecta perquè
1: no
0: és la prova d'avantatge.
1: Ah,
0: aleshores,
1: vale.
0: La prova eliminatòria.
1: Vinga.
0: A més de fer calçots, que era el que s'havia de fer, calçots i salsa, haurien de fer un dolç en 90 minuts. Amb una hi havia penalitzacions i coses... Bueno, en fi, els verds i els vermells, que són els que han tingut la prova d'avantatge, els que han guanyat la prova d'avantatge, han decidit quina penalització donaven a cada equip. Hi ha hagut un gest molt maco que els hi han fet als verds. Escoltem.
3: Quin equip voleu que ho faci en 90 minuts?
4: Podeu fer vosaltres, també, no?
5: Sí.
4: Sí, però crec que nosaltres ja tenim la immunitat.
5: I l'equip verd creiem que és una bona oportunitat perquè l'Ori es llueixi.
0: Han donat un gran avantatge a l'equip verd per poder fer amb més temps aquests dolços que els han tocat a cadascun. Llavors, classificacions.
1: Com han quedat? Digue'm que els verds no han quedat últims.
0: Jo et dic que en tercer lloc han quedat els vermells.
1: Ah, mira, això els hi passa per tenir la immunitat.
0: En segon lloc...
1: Sí, a veure...
0: Tot i tenir una xef...
1: Ah, tenien una xef.
0: Tenien una xef professional. Han quedat segons
1: Val.
0: Els equip taronja... I en primer lloc...
1: Ai, si us plau, que no siguin els blaus.
0: L'equip verd.
1: Ai, per fi ha guanyat l'equip verd.
0: Han trencat aquesta maledicció.
1: Això és perquè ells estaven allà perseverant, tenien esperança i han continuat lluitant. Molt bé, clar que sí. Però aleshores qui ha marxat?
0: L'equip blau ha marxat i tornen a quedar 20 persones, perquè clar, com han vingut 5 de la repesca, doncs ja marxen 5, ens quedem iguals.
1: Perfecte, doncs fins aquí el Som i Seré, que el continuarem seguint la setmana vinent. I també la setmana vinent aquí al No Ho Entenc parlarem d'aquesta marxa de la Lola Lolita que ha abandonat les xarxes socials, la influencer. Però ara posem-nos una miqueta positius i expliquem alguna cosa, no sé, que ens retorni a l'optimisme.

0: Us portem una notícia positiva d'aquelles que et fan creure que encara hi ha gent maca al món.
1: Ai, això m'agrada.
0: Sí, us explico. Rossi, el peluix de la infància de la Júlia, es va quedar oblidat en un hotel de Sicília.
1: Ah, per un moment pensava que l'hauria de conèixer, aquest peluix.
0: No, no.
1: Que era famós, vale, vale.
0: No, no, no, es va quedar oblidat en un hotel.
1: Vale.
0: Qui no ha perdut alguna vegada alguna cosa, oi? Un peluix, i no l'ha tornat a veure.
1: Oh, quina pena. Aquestes coses.
0: Sí, però aquesta notícia no va de pena, sinó d'alegries.
1: Home, que estem a les notícies positives, perquè la família va escriure a l'hotel amb una foto amb l'esperança que algú pogués trobar-lo i tornar-lo a casa. I no només el van trobar, sinó que el personal de l'hotel va decidir imaginar-se que s'havia quedat uns dies més de vacances i li van fer fotos al peluix a totes les parts de l'hotel.
0: Tu imagina't, la situació. El personal de l'hotel agafa el peluix, el porta a la piscina i foto al llit de l'habitació i foto i per tots els racons de l'hotel i com si fos un client molt especial. Això està molt bé.
1: Està molt bé. Després el van enviar cap a casa amb una carta a la Rosie, no?
0: Com
1: si l'hagués escrit al peluix, no? I explicava, doncs, la seva aventura, però que el seu lloc preferit, doncs, seguia sent al costat de la Júlia, de la nena. Que bonica aquesta carta, eh?
0: Molt, molt maca aquesta història, notícia positiva, però aquest peluix ha tingut la millor experiència VIP que jo mai tindré.
1: Home, això segur, eh? Millor que molts de nosaltres, però també un aplaudiment pel personal de l'hotel, que es va prendre les molèsties de fer tot aquest muntatge perquè la Júlia rebés a casa el peluix i, a més, doncs, explicant-li tota aquesta història tan maca, que moltes vegades no passa, eh? Doncs, s'ha d'aplaudir a la gent, doncs, que intenta fer feliç a la resta. I aquesta és la nostra notícia positiva de la setmana. I els que també ens posen contents sempre són els Catarres, amb aquesta cançó, Fins que arribi a l'alba. Ara tornem en uns minutets.

0: Com cada dijous us portem tota la informació sobre les activitats que es fan a Molins de Rei, llapis i paper o bloc de notes per apuntar, perquè venim carregats des de propostes culturals, activitats familiars, ciència, teatre i música. Quantes coses,
1: Moltíssimes coses passant. Sí. Jo cada setmana em quedo sorprès de les coses que arriben a passar
0: a
1: Molins en aquesta vida,
0: sí.
1: A Molins de Rei. La veritat és que jo no dono l'abast. Com ho fa la gent de Molins de Rei per anar a tantes activitats i tants plans i tantes propostes
0: culturals?
1: Tenim un
0: ventall molt ampli per tothom,
1: Molt ampli, però això està bé, perquè així doncs, tothom té alguna cosa a escollir.
0: I no coincidim tots en el mateix lloc.
1: Sí, això també està bé. Doncs vinga, ja sabeu que el Mercat Municipal organitza tots els dijous activitats molt interessants i per a totes les edats. Això m'agrada. Avui ja tenim una proposta per anar escalfant motors de cara al cap de setmana, i és que a 6:45 de la tarda, quan
0: acabem
1: el programa,
0: avui.
1: Nosaltres dos ja podem marxar corrents perquè hi ha un tardeo ochentero, però a més, amb tapes,
0: Això
1: m'agrada. Una activitat per adults amb temàtica de música dels anys 80 i 90. Una,
0: si la està que ens agrada,
1: 90, per què li diuen ochentero? Això ja no m'agrada, parlem als del mercat.
0: Bueno, vinga. Una bona oportunitat per recordar grans èxits, no?
1: Sí, això és veritat. I passar una bona estona i, de passada, doncs fer una mica de compra del mercat, que això és molt important, donar vida als mercats dels pobles i de ciutats.
0: I tant. I a més, hi haurà tapes gratuïtes per cada tiquet de compra de 10 euros com a mínim. Per tant, si us agrada la música d'abans, ambient de mercat i fer un mos, teniu un bon pla per avui. I Jordi, ara ja acabem el programa, ens hi apropem, no?
1: Sí, ara d'aquí 10 minutets, quan acabem l'agenda i de jugar una miqueta, marxem corrents, perquè jo no vull perdre ni la tapa, ni la música, ni res, perquè jo no m'ho perdo res. Però vinga, saltem al dissabte, que tenim propostes tant per als més petits com pels adults. Comencem amb una activitat per a totes les famílies. A les 11 del matí, a la Biblioteca Al Molí, organitza un taller Steam per a infants d'entre 6 i 9 anys. Fem boomerangs amb origami, que xulo!
0: Doncs sí, també a la mateixa plaça d'1 d'octubre, acull el Molins Viu Bé, unes jornades d'activitats dirigides gratuïtes i per tots els públics.
1: Apunteu, des de les 11 del matí fins a 6:45 de la tarda hi haurà activitats, és a dir, tot el dia. I participen Belong Fitness Studio amb un entrenament funcional. Ai, que guai! Amb pilates Balance Wave, amb classes de pilates, també Anytimes, i serà amb un altre grup
0: Anytime Fitness.
1: Sí, d'entrenament i tot això per adults.
0: Tot això, sí. També hi haurà des de les 10 del matí fins a 1 aproximadament activitats de jocs infantils inclusius.
1: I a la tarda, una taula rodona dels estigmes de la salut i una classe, m'ha encantat, de 45 minuts de ioga. Em sembla que vindré el dissabte,
0: I recordeu que per algunes activitats com el ioga haureu de portar una estoreta. Déu-n'hi-do, aquestes jornades de Molins Viu Bé tenen molt bona pinta.
1: Moltíssima. Però si preferiu una activitat per riure una estoneta al vespre, doncs també tenim teatre. 6:45, el Foment acull No Somos Estopa, que és l'espectacle de David i José, una proposta d'humor basada en anècdotes, situacions quotidianes i una molt bona dosi de còmic, de riure.
0: Sí, una bona manera d'acabar el dissabte, sortir de casa i gaudir de la programació cultural de la vila. Recordeu consultar el web del Foment per comprovar la disponibilitat d'entrades.
1: Això sempre,
0: Sí, i els detalls de la funció. I arribem a diumenge.
1: Ai, vinga, què passa els diumenges?
0: Per què
1: et passa,
0: Perquè em fa molta pena, perquè plourà. Torna la bicicletada.
1: La van posposar
0: per el diumenge 18 d'octubre, però em fa molta pena perquè crec que la tornarà anar a posposar.
1: Bueno, esperem, perquè jo he vist avui el Mauri després d'altres notícies i he dit que fins dissabte al matí no sabrem exactament què és el que passarà amb aquest temporal que ens torna a venir, aquesta llevantada que vindrà des del dissabte per la tarda, començant per les comarques gironines, i arribarà aquí cap al diumenge de matí a matí. Bueno, creurem els dits a veure què passa. Si l'ajornen aquí, el No Ho Entenc, ho anunciarem, no patiu.
0: I ho entendrem.
1: I tant. Vinga, què més? També el Molí proposa un altre taller a Steam, en aquest cas l'Aigua es Mou.
0: Són tallers molt interessants i a la canalla els hi encanta, I per acabar què, el diumenge?
1: I per acabar el diumenge, també tenim una altra proposta cultural, i et dic, si és que no ens deixen ni una estona lliure, Molins.
0: No.
1: A les 6 de la tarda també el Foment Cultural i Artístic

0: Presenta La venganza de Don Mendo.
1: Sí.
0: Es tracta d'una versió humorística del clàssic de Pedro Muñoz Seca, que és una sàtira teatral que juga amb les tragèdies romàntiques i les converteix en comèdia.
1: És una bona opció per als amants del teatre i per aquells que vulguin tancar el cap de setmana amb una mica d'humor, cultura i que encara
0: tenim més idees.
1: Sí, sí,
0: però si ja estem el diumenge a les 6 de la tarda.
1: Durant el cap de setmana també podeu valorar una visita al Museu del Renaixement.
0: Això està bé, fer cultura.
1: Sí, una alternativa per descobrir el patrimoni cultural. I com que acabarem? A veure, hi ha alguna cosa
0: doncs,
1: més?
0: Doncs també podeu consultar, la programació municipal d'octubre adreçada a la gent gran, que recordeu que vam fer aquell rosco adreçat a la gent gran amb activitats relacionades amb la salut, la memòria, el benestar i la cultura. De fet, el proper dilluns a les 5 de la tarda tenen una xerrada i un tallit demostratiu sobre l'Alzheimer. I això al Casal Cívic Riera Bonet, i també el dimecres a 6:15 de la tarda tenen una xerrada i la presentació del llibre Jo vieja amb l'autora Anna Freixas. Això a la biblioteca al Molí. Per tant, moltes activitats per tots i per tothom des d'avui i fins la setmana vinent, però nosaltres el que ens queda és jugar. Atenció,
1: jugar,
0: David,
1: sí.
0: Que hi anem directes.
1: I tant, juguem al rosco. Bueno, no sé si hi ha rosco avui. No hi ha rosco? Què és, Jordi?
0: No. Avui és una proposta...
1: A veure, jo crec que jo ja he perdut, no?
0: No, no heu perdut, perquè avui potser... No sé, és més senzilla. A veure, això és una proposta perquè Catalunya es va convertir el 2005 en la regió mundial de la gastronomia, que és una de les coses que ens defineix una mica,
1: tant,
0: no? Com a
1: tant,
0: país, els nostres plats, les nostres tradicions, allò que mengem, que ens encanta menjar quillons. Jo avui us vull fer preguntes, teniu opcions, sobre la gastronomia catalana. Sí, esteu preparats?
1: Home, si dic que no, què?
0: Doncs no, has d'estar preparada. Avui tens opcions. A veure, primera pregunta, a veure quants punts traieu. És col·laboratiu avui, eh?
1: Sí?
0: Sí, no és competitiu, David.
1: Perfecte.
0: No és competició, és col·laborar.
2: D'acord.
1: David, sisplau,
0: Primera pregunta, en quina dieta reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO s'emmarca la tradició gastronòmica catalana? A, la dieta montserratina. B, la dieta ibèrica. La Sílvia em posa unes cares. C, la dieta pirinaica. O D, la dieta mediterrània.
1: La dieta mediterrània, no? La pirinaica m'ha sonat a menjar de gos.
0: Home, unes galetes molt bones
2: pirinaica.
0: Que fa la Pirineu.
1: Sí.
0: No sé, t'has de posar d'acord amb el David.
1: La mediterrània,
2: jo crec que,
1: no?
2: Sí, la mediterrània. Ah. Però jo crec que la montserratina és la que fem els que vivim a la part del Montserratí.
0: És
2: un comarca que reivindiquem els del Baix Llobregat Nord.
1: I tant.
0: Doncs ja teniu un punt, resposta correcta.
1: Fantàstic.
0: La següent no és tan senzilla, eh? Quantes denominacions d'origen vinícoles, és a dir, de vi, trobem a Catalunya? 11, 10, 12 o 13?
1: Ui, està molt ajustat,
2: 13.
1: Això, eh?
0: Tu què dius, Sílvia? Estàs d'acord amb el David o no?
1: I tant.
0: Sí? Resposta final? Eren 12!
1: Anem a dir 12, Però pensant que no tinc ni idea, la veritat.
2: No sé com, cada vegada es van dividint més...
1: Sí, podria ser. A veure, entre 12 i 13 està molt ajustat. Vull dir, a veure, ens podríem haver equivocat perfectament, eh?
0: Bueno, me'n porteu un punt. A Catalunya també hi trobem productes amb el reconeixement comunitari de dominació d'origen protegida, d'acord? Quants productes gaudeixen d'aquest reconeixement a Catalunya? 10, 9, 13 o 12?
1: Productes amb denominació protegida.
0: Denominació d'origen protegida.
1: Quants? 10, què?
0: 10, 9, 13, 12. El David ho està buscant, eh?
1: No, val.
2: No, estic buscant, mira. Et
0: posarem una càmera, eh?
1: 10, 12, 13, 14, què?
0: A veure, no, 10, 9, 13 o 12. Vinga, rapidet,
1: us posaré
0: temps.
1: Jo dic que 9.
2: 12.
0: Us heu de posar d'acord entre 9 i 12,
1: clar.
2: Ai, perdó.
0: Que és col·laboratiu avui, nois.
1: No sé, jo he dit 9, però...
2: 9, sí, doncs 9.
1: No serà aquesta...
0: Doncs no, tenia raó el David, eren 12. Vinga, en l'àmbit...
1: I per què ha de ser col·laboratiu?
0: Perquè ha de ser col·laboratiu. Avui no pot ser, a vegades s'ha de col·laborar, d'altres s'ha de competir.
1: Així tenim més opcions, hi tenim dues.
2: Si no, anem a la prova d'eliminació després.
1: Sí.
0: En l'àmbit europeu també hi ha les indicacions geogràfiques protegides. Quants productes amb indicació geogràfica protegida trobem a Catalunya?
1: Això no és el mateix que abans?
0: No, perquè són a nivell europeu. 11, 9, 10 o 12?
1: A veure, si abans eren 12...
3: 12, 12, digues 12, Sílvia.
2: Ara seran 9, ja
0: veuràs. No, ara són 11. A veure que he caigut pel camí. Vinga.
1: Fatal.
0: Ui, és que són complicades, eh?
1: I tant.
0: Quin és el primer receptari conegut de la cuina catalana?
1: Receptari,
0: que és també, sí, ojo, que és també el receptari europeu més antic escrit en una llengua diferent del llatí i que conté, uau, 72 receptes, a més d'altra informació. El llibre tercer, el llibre de Sant Subí, el llibre de Sant Cèrvit o el llibre de l'olla?
1: De l'olla no.
0: No ho sé, això no? Vosaltres, que sou els que participeu.
2: De l'olla, vols dir?
1: No, no, de l'olla no.
0: Tenim el llibre tercer, el llibre de Sant Subí, el llibre de Sant Cèrvit o el llibre de Sant Cèrvit, se les diria així, o el llibre de l'olla.
1: Sant Cèrvit, no? M'ha agradat Cèrvit. Aquest. Sí.
0: No tinc ni idea. David, tu ja estàs d'acord o no?
1: Clar, ha dit que era una llengua que no era...
0: No, no era diferent al llatí. Diferent al llatí, però era català, eh? És la primera...
2: Això... És clar.
1: O sigui, que la de l'olla no...
0: Vinga, nois, hem de... Va, eh?
1: Bueno, no ho sé.
2: Servit?
1: Vinga, va.
2: Va, Sant Cèrvit.
1: Sant Cèrvit.
0: Doncs no, era la de Sant Subí.
1: Ah, quasi. Si
0: vinga, l'última pregunta. Publicat el 1324, el llibre de Sant Subí, que recordem que és el més antic del receptari.
1: Sí.
0: Quin és l'altre gran receptari del medieval català, a part d'aquest? El llibre de la coca, el llibre de la Coca-Cola, el llibre del coc o el llibre del xoc?
2: El llibre dels fets.
0: El llibre dels fets, totalment.
1: La Coca-Cola sabem que no.
2: No.
1: Descartada.
0: Doncs aleshores us queda de la coca, del coc o del xoc?
2: Del coc.
1: Què penses? Vinga, del va, del coc.
0: Del coc, correcte! Del coc, doncs vinga.
1: Fi.
0: 2 punts de 5, no arribeu a l'aprovat, però no passa res. Ho continuem intentant la setmana que ve.

0: I fins aquí el programa d'avui, 60 minuts de programa que, com sempre, els han fet possibles gràcies al Jordi Roca.
1: I també al nostre tècnic, el David Rius, i, com sempre, la Sílvia de Parés.
0: A vosaltres us esperem el proper dijous de 5 a 6 de la tarda, i si us heu quedat amb ganes de més, ens trobareu de nou en antena els dimarts de 12 a 1 del migdia repetint el programa.
1: O, quan vulgueu, a la web de la ràdio, a YouTube i a Spotify.
0: Fins la setmana vinent.
1: Adéu, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que s'ha de respectar, que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç al seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
2: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
1: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar-la a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé 500.000 euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveuen fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.
3: Informació local.
4: Al mercat municipal fan activitat aquest dijous amb el Tardeo Ochentero amb tapes gratuïtes, una activitat per a famílies que es farà de 6:45 de la tarda a 8 del vespre a la planta primera on hi ha les parades. També aquest dijous a les 7 de la tarda al racó de Lluís Companys al carrer Major davant de la plaça dels Infants se celebra el 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, un acte organitzat per l'Ajuntament de Molins de Rei amb una ofrena floral acompanyada d'una actuació musical. Hi ha més activitats aquest dijous a 7:45 del vespre. L'ANC organitza aquesta xerrada fora Renfe a Molins de Rei a la Federació Obrera, a la sala polivalent al carrer Verdaguer 48. Serà, com dèiem, a 7:45 del vespre amb Jordi Grau Pera. I la farmàcia oberta avui fins a les 10 de la nit a la nostra vila és la farmàcia Xuclà, que la trobareu al carrer Major número 100.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
6: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
7: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei.
6: Doncs truquem ara mateix.
0: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
10: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
11: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
4: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. Avui he de fer via, però no puc començar sense presentar qui està al control tècnic, que és l'Eli Arjona. Moltes gràcies per ser una setmana més. Comencem amb ella el sisè programa de la temporada, sense convidats ni convidades a l'estudi. I en aquest cas és així perquè el que farem és escoltar la nostra xerrada al Lo Comics Fest de fa, doncs això, encara no 3 setmanes. Convidats a realitzar el nostre primer podcast en viu. Qui ens va convidar, qui ens hi va convidar, va ser el Bowman, un dels organitzadors d'aquest festival de l'edició independent, l'autoedició i el fanzine. Per si no vau tenir ocasió de ser-hi, avui passarem l'enregistrament de la xerrada que en Bowman, en nom de l'organització de Lo Comics, ens ha cedit amablement. No és la xerrada íntegra, perquè no hi cabia en el nostre espai, però gairebé. Escoltem tot seguit aquesta classe magistral sobre fanzins i sobre autoedició que ens van, o que em van impartir, 5 talents com els que ara coneixereu. Escoltem l'àudio.
1: Vale, doncs gràcies als que esteu aquí, gràcies als que ens escolteu des dels expositors, que també segur que hi haurà algú que ens escolti. I a veure, tenim molts, veieu que hi ha molta gent aquí a l'escenari i m'agradarà que parlin ells bastant més que jo, però abans de presentar-los i abans que es presentin ells, que es presentaran, sí que m'agradaria d'entrada fer un agraïment al Bowman i a tota l'organització de Lo Comics. A mi m'agradaria fer una petita presentació del programa per després donar-vos peu a vosaltres. El Parlem de Còmics, per qui no el conegui, que potser aquí sou molts, de fet jo aquí sé que hi ha algú que el coneix, però no, potser la resta no, és un espai molt petit, a mi m'agrada dir que és un espai molt petit, però fet amb molt d'amor pel còmic. I crec que això precisament és el que ens connecta amb la vostra activitat, no? Perquè el fanzine, el món del fanzine, se'l considera petit, després en podem parlar i podem reivindicar-lo i l'hem de reivindicar, però se'l considera petit, però darrere del fanzine hi ha molt d'amor, hi ha molta passió, hi ha molt d'esforç, hi ha molta feina, i això avui m'agradaria reivindicar-ho. De fet, amb el Bowman parlàvem l'altre dia, no? Al final el fanzine sembla que és una porta d'entrada, que ho ha de ser i que està bé que ho sigui, però, bueno, i per què no un lloc on quedar-se? És a dir, un lloc nou, una feina en la qual quedar-se i reivindicar-la. I això és el que m'agradaria a mi fer avui amb vosaltres. I en tot cas ara us demanaria que us presentéssiu vosaltres, que presentéssiu el vostre projecte i potser així d'entrada, i sé que tots sou molt joves, però que em diguéssiu quant temps porteu en el món del fanzine.
2: Jo sóc Júlia, ell és Jules, i junts estem sota el segell Dibuix Lliure, que debutem aquest any, però per separat jo crec que jo porto com 5 anyets autoeditant-me. I tu?
3: Sí, potser 3.
1: Sí, si voleu, en tot cas, també presenteu el projecte vostre, que m'agradaria, perquè crec que és important destacar-lo i cadascú tindrà un projecte diferent. Això també m'agradaria que ho expliquéssim.
2: Doncs nosaltres portem un fanzine que es diu Cançons que ens agraden, que és una llista de reproducció il·lustrada sobre l'obra de Núria Feliu, que va ser una vedet catalana dels anys 60. I la idea va néixer bàsicament de l'amor que sentim per la seva música. I llavors tenim un índex que porta doncs unes 40 cançons i a partir d'aquestes 40 cançons hem fet il·lustracions, còmics, passatemps, o sigui, ens hem deixat anar i moltes il·lustracions estan fetes a 4 mans, anant-nos passant l'arxiu, una mica jugant a compartir això que ens agrada i una mica la idea aquesta del fanzine, de fan d'una cosa, obsessionar-s'hi, i dir, això és el que m'agrada, veniu a veure-ho. I la veritat és que està sent molt xulo, perquè ens ve gent i diu, us agrada la Núria Feliu, i ens expliquen, jo la vaig conèixer quan no sé què. I penso que això és un esperit de fira de fanzins molt guai, de fans per fans, compartint i creant envers això.
3: Sí, sí, o sigui, ves que a partir d'això com col·labora, o sigui, pots compartir aquest gust per això, però també et porta com a trobar altres connexions amb altres persones, no? Com al final... I no ho sé, es crea com una dinàmica molt maca.
1: Bé, jo crec que d'això en parlarem. Us llançaré alguna pregunta respecte a això. Sí. Alicia.
4: Hola, jo soy Alicia. Soy parte del equipo Pueblo, que somos un grupo de fanzineros aragoneses que empezamos en el Pirineo. Aquí tenemos, bueno, esto es Beato Caña, que realmente este fanzine no lo he hecho con el equipo Pueblo, sino individualmente. Y bueno... Claro, yo quería hablar un poco del proyecto Equipo Pueblo. Empezamos en 2021. Fue esto de que es una noche de verano, hay COVID, no estás en el pueblo, a las 2 de la mañana, se te ocurrió una idea de loca y dijimos, ¡buah, lo hacemos, un fanzine tal! Al principio era gratis Luego la gente nos dijo, pero ¿cómo vendéis esto gratis? ¿Cómo lo dais gratis? Tal, no sé qué. Y empezamos a ir a ferias, a la gente le gustó, así que nos animó, hicimos más y más y más hasta el día de hoy, que seguimos haciendo muchas cosas. Este fanzine en concreto es Beata Ocaña, Queer y Canalla. Es un fanzine en honor a Ocaña, no sé si la conocéis, fue una drag travesti súper activista y reivindicativa de los años 70. Empezó como un trabajo para Escuela Yoso, que era un trabajo, sobre un trabajo de cómic histórico de los años 70, y se quedó parado durante unos años porque fue un trabajo de primero, y luego lo fui como mejorando, haciendo dibujos, tal. Entonces, como que es un poco el reflejo de mi vivencia en Barcelona durante 4 años a través del dibujo. O sea, no hablo de mí misma, pero en mi dibujo veo la mejora y el cambio y las decisiones que he ido tomando depende del momento de mi vida. Entonces, pues creo que es un fanzine al que le tengo mucho cariño y que me ha acompañado mucho y que es como mi conexión con esta ciudad, que pues eso creo que es bonito y me gusta. Y no sé muy bien qué más decir, perdón, me enrolla un poco.
0: Claro, si quieres, bueno, vienes de Aragón, que es, ¿no?
4: Sí,
0: que es
4: vengo
0: por
4: de
0: eso
4: Aragón,
0: que
4: vengo de,
0: hablas de la conexión con Barcelona porque precisamente paquete
4: sí,
0: de Aragón.
4: Sí, claro, del Pirineo aragonés. Vengo de Sabiñánigo, que es un pueblo que poca gente conoce, pero que ha contaminado mucha Europa. Vaya. El Lindano es terrible. Y soy de allí, empecé en eventos en Salones para el Francés del Cómic, que fue el primer evento que fuimos así de para probar, porque conocíamos a gente que tenía fanzines y dijimos, bueno, ¿podéis tenerlos en vuestra mesa? Y dijeron, sí, sí, sin problema, tal, no sé qué. Y ya después West Comic, los Salones del Cómic de Zaragoza, y ya hace 2 años vinimos aquí por primera vez a Locomics, de hecho, primer evento en Barcelona, nos gustó mucho, y ahora cuando podemos, el trabajo nos deja, pues venimos por aquí.
0: Molt bé. Rubén, si ara explicau.
5: Vale. Rubén, venimos de aquí cerquita de Rubí, somos una editorial muy pequeñita, que somos 3 compañeros que somos guionistas y demás, y decidimos pues juntarnos y montar todo un grupo y empezar a moverlo. Entonces, nosotros el enfoque desde el principio fue un poco claro de tirar por el rollo fanzinero y de antología, cogiendo un poco el terror ochentero, así un poco la creepy, la víbora, la Metal Harlan, recuperar un poco el rollo ochentero del terror, también el cine de serie B de los 80 y demás de esto. Entonces empezamos a trabajar con varios autores y demás, un enfoque muy tirando hacia todos los géneros más freaks de lo que sería ciencia ficción, fantasía y demás. Y nada, empezamos hace poquito, en 2023 empezó a materializarse el proyecto, que fue con este cómic. En aquel momento, ahora somos 3 compañeros, en aquel momento había empezado yo junto a unos artistas y demás con esto. Desde entonces, en 2024, ya sacamos el primer cómic, que era este. Y bueno, poquito a poco a partir de ahí hemos seguido continuando, ferias, compañeros y demás. Y intentar pues eso, traer un poquito el cómic clásico con un rollo moderno, porque somos un equipo bastante joven en realidad, tanto nosotros los 3 compañeros que lo formamos como buena parte de los autores con los que trabajamos tanto con autor novel como con autores un poco más veteranos dentro del underground y demás. Entonces era un poco aunar ambas cosas para traer este proyecto.
0: Muy bien, perfecta, Pau.
6: Doncs, bueno, jo soc en Pau Esperó i sóc firmar sota el pseudònim de Silly Boxman. És un pseudònim que em vaig escollir quan tenia 15 anys i se m'ha quedat. I porto bastants anys autoeditant, fent còmics i fanzines des del 2019. Devia fer el primer com fanzine com a tal, tot i que sempre he dibuixat molt i tinc còmics de quan era molt petit. I llavors és una mica una inèrcia natural i bé, doncs publico sobretot cosetes bastant diverses d'il·lustració, reculls d'obra, de sobretot exposicions o en aquest cas doncs aquest és un petit còmic que està conformat per diverses historietes curtes, són com petites memòries de la meva vida, és una mica autobiogràfic per dir-ho així. I bé, és un format així molt xulo, bastant molon i és el que sol portar com a les fires així arreu d'Espanya i també d'Europa últimament. Estic anant a molts llocs. La setmana que ve vaig a Bristol, per exemple, a veure si entenen el català, però... I també com altres formats com aquest aquí és una mica més una miscel·lània de coses que m'agrada barrejar, que he disfrutat tota la vida, com Bola de Drac, i faig com, doncs, dibuixo unes pàgines de còmic o dissenyo coses al voltant de Bola de Drac, faig uns passatemps també, podries trobar-t'hi, i també convido amics a fer xorrades, i això és al final l'essència del fanzine, una mica aquesta experimentació, no? Aquesta llibertat que et dona a l'hora de triar formats, de triar continguts i sobretot de disfrutar-ho, que és un espai on tothom aquí que està treballant al fanzine ho fa perquè ho necessita d'alguna manera.
1: M'agrada molt que diguis precisament això, no? Les llibertats o el que et permet el fanzine. I això, volia preguntar-vos ara, què us permet l'autoedició? Quins temes hi tracteu? Gràcies al fet que no m'ho edito jo i, per tant, doncs, els temes els tracto jo i els decideixo jo. Quin seria... Comencem per, diguem, els pros de l'autoedició i després potser hi arribarem als contres, que suposo que n'hi deu haver algun.
3: Bueno, jo crec que quan autoedites, com òbviament no hi ha una editorial pel mig, per tant no pot haver cap tipus de censura. I jo realment m'he trobat amb els meus fanzins com realment molta màniga ampla per poder fer qualsevol barrabassada, o també a nivell polític directament, com no tallar-te, saps? No cal que tinguis pèls a la llengua perquè és com zero filtre. Llavors això està bé, i també hi ha altres temàtiques, i si fas una volta per aquí ho veus també com clarament, perquè hi ha com temes que són més sensibles o simplement com, bueno, que quan s'enfoquen des d'un punt de vista comercial igual no et deixarien aquesta llibertat, saps? Llavors...
1: Clar, això pel que fa a l'aspecte temàtic, que de fet ressalto sí. El que dius, perquè clar, passeges per aquí i no només vosaltres, que això, parleu des de celebritats catalanes, celebritats del món LGTBI, més tema de gènere, temes així com més quotidians i alhora també vessant paròdica, vull dir que tot això, però clar, hem vist des de doncs això, superfamílies bizarres, mons d'allò, la realitat parental també hem vist, vull dir que hi ha, diguem, aquí és allò, un crisol de temes. Ja no només les temàtiques també, sinó això, la llibertat de formats, la llibertat d'extensions, això també m'agradaria que incidíssiu en això.
3: Clar, jo crec que al final, vols dir de com ho presentes en el...
1: Per exemple.
3: Clar, no, sí, tens totalment, bueno, això, si ho vols ser en un format més petit, més gran, editar-ho com vulguis, com poder ser tu qui, o sigui, el procés, estàs tu prenent totes les decisions al final, saps? Llavors, com... És incomparable una mica, saps? El que dius tu, amb pros i contres, però al final crec que és una cosa... la fas per passar-t'ho bé. Llavors, com absolutament, gaudeixes cada part, també, jo crec, des del meu punt de vista.
1: Molt bé. Alicia, tu caso?
4: Jo una cosa que, además de la libertad, de poder expresarse libremente, de poder experimentar, creo que una cosa que a mí, por lo menos, y a nuestro grupo nos aporta mucho, es la conexión con más dibujantes, con diferentes personas, o sea... Sentimos como que somos una comunidad, que podemos remar para adelante, que creamos proyectos, que creamos cosas, y como que yo tengo muchas ganas de ir a cada evento y ver a todo el mundo y saludarles y un abrazo y ya dibujamos esto y hacemos esto y cenamos. Y... O sea, lo que más me mueve es el poder ver a la gente, tanto a la gente fanzinera como luego también, digamos, público, por llamarlo de alguna manera, el hablar con alguien de te ha gustado lo que acabo de hacer, te ha gustado esto, y me estás diciendo, oye, me ha gustado no sé qué, esto cambia luego que está peor, pero no sé qué. Como tener un feedback directo y ya de la gente es muy enriquecedor y a mí me llena. O sea, es lo que me hace querer seguir, porque es como tengo a mi gente y a la gente que le puede gustar lo que estoy haciendo de una manera mucho más directa que, por ejemplo, por redes sociales. Igual, te sigue gente, te ve gente, pero sí, un like, un comentario. Es como que no te llena, no lo ves, no es lo mismo. Igual alguien te ha leído el cómic, pero ver que alguien realmente se está llevando un fanzine te llena de otra manera, no sé.
1: Bueno, es importante, el retorno que tienes inmediato, es decir, ¿no? El cos a cos, el cos a cos de les fires. Bueno, no sé si querías decir, añadir algo más, si no, le recupero la paraula a Júlia, pobra, que l'he deixat sense intervenir.
2: No, mira, és que m'enganxo molt al que... O sigui, volia afegir en ella. També el fanzine és com una mena de deixar per escrit coses que vols dir a la gent, no? De poder-los dir, mira, porto això perquè vull que parlem d'això una estona amb propietat, saps? I a mi m'ha donat com molt també, molt d'espai per parlar de coses que potser en una conversa toco de puntetes. Ara parlant del meu fanzine personal, parla més de de salut mental, però de depressió, de coses, de sentiments que per arribar en una conversa de bar pues, potser no, però si t'ho vaig donant amb entregues, pues, hòstia, al final he pogut arribar a explicar coses a gent en plan, hòstia, va passar això i mira, jo estava vivint tot això i t'ho puc donar en aquest format més digerit per mi, més digerit per tu i és una cosa que et poso sobre la taula i que pots agafar i llegir, saps? No sé, aquest punt de comunicació, de la comunicació a través del fanzine, el trobo molt bonic. I les fires ajuden molt a dir, aquest dia ho he de tenir, aquest dia ho imprimeixo i ho, poso, i ho porto. I també són aquest punt de, el que ha dit ella, altres col·legues que venen i s'ho miren, i, hòstia, has estat fent això, ostres, no en tenia ni idea, ai, t'agrada això, a mi també. I aquest, bueno, és que al final l'art ha de servir per això, per comunicar-nos entre nosaltres.
1: Molt bé, ara no sé si a col·lació, si no, Rubén, com...
5: Bastante en la línia de lo que han dicho ellas, en realidad, porque al final son los puntos positivos. Yo eso destacaría principalmente la libertad para expresar lo que quieras. Y luego es eso, el que te genera un medio en el que, como decía ella, puedes expresar esas cosas. Porque son cosas que normalmente querrías compartir con la gente. Y bueno, la distancia artística, como por ejemplo decía, pues es algo importante. En vez de poder compartir con la gente opiniones, sensaciones, pensamientos y demás, pero desde un prisma artístico en el que has elaborado una historia en la que vas a compartir todo eso. Para mí esa es la principal ventaja. La parte de la autoedición lo que te permite es que puedas dedicarte a explicar lo que quieras y lo que te guste.
1: Y tener el control sobre lo que va a publicar y
5: al 100%.
1: Ningún, ¿no? Es decir, sin censuras, como ha estado bien, y por tanto explico el que vull y com vull. Uh-huh. Ah, bueno, en tu cas.
6: Sí, a veure, molt d'acord amb tot el que s'ha comentat, realment. Aquí trobaràs fanzines que parlen qualsevol cosa, de la Núria Feliu, de Bola de Drac, de qualsevol història que algú li passi pel cap, i poder serà una edició limitada de 10 o 15 fanzines que algú s'ha grapat la tarda anterior, i aquí s'ha acabat la història, i això és algo que per mi li aporta algo molt especial. No? Això, són coses que es creen des de un context únic i moltes vegades només ho podràs trobar aquí i crec que és algo que és una mica, és bastant màgic i sempre vinc aquí i m'encanta trobar alguna cosa que no coneixia de res. Em porto un fanzine a casa d'algú que acabo de conèixer però m'ha semblat brutal i que no trobaràs en cap altre lloc. Crec que això és algo que a mi sempre m'ha cridat molt de l'autoedició i aquesta llibertat creativa que et dona un espai així, i depèn, això depèn molt, vull donar unes gràcies a tota la gent que organitza festivals com aquest, perquè sense aquest teixit, sense aquesta dedicació i sacrifici, això no existiria, i crec que és algo que val la pena recordar. És un bon símptoma de que hi ha un teixit social, una organització que ho fan por amor a l'arte, per dir-ho així, no? I que es disfruta molt com a públic com a bueno, persona que està aquí amb el seu projecte i que per mi és un espai que no pot desaparèixer, que és molt sa i que espero que segueixin existint per molt de temps.
1: Molt bé. Jo crec que li donarem un espai també a això, no? A l'ambient que es genera i diguem, com percebeu vosaltres un festival com Locomics, però m'agradarà com que sigui el tancament, potser. I ara us voldria preguntar, potser abans d'entrar a les limitacions, sí que m'agradaria preguntar com treballeu, perquè això, al final, el món de l'autoedició, precisament perquè és autoedició, implica una mica el que posava com a exemple abans del Bowman, implica un do-it-yourself total, no? És a dir, clar, el procés és llarg, estem parlant no només de la part, diguem, guió que em poso a escriure un dia, no només la part de dibuix, sinó estem parlant de retolació, maquetació, impressió, no sé si és el cas. Com treballeu vosaltres?
2: Mira, jo he de dir que crec que de fa uns anys cap aquí s'han acostumat les impremtes als fanzinaires i t'ajuden molt. Almenys jo les que he anat trobant ja és com, bueno, t'ho porto així una mica en un PDF, tu t'ho acabes de maquetar i t'ajuden. I jo d'això estic molt agraïda perquè la veritat no hi ha Berlin Design en la meva vida. El meu són fanzins posats allà en un PDF seguits. I en el cas de Jules i jo ens agrada treballar amb copisteries locals del barri en el seu cas està entre l'Eixample i Sants, i jo a Vic, vinc de Vic, i la veritat, a Vic, la Mater que ens ha fet això, és molt guai també el tracte aquest, no?, d'aquesta cosa artesana de mira, tinc això, m'has d'ajudar a acabar-ho, i s'impliquen i t'ajuden, i és com molt xulo, o sigui, és que realment quan tu portes el teu fillet allà, t'ajuden molt a cuidar-lo i a dir, va, sí, ho farem bé, i, bueno, et trobes de tot, eh?, però quan trobes el lloc és molt guai.
1: Doncs un agraïment, no?, a les copisteries i impressores, no, tallers d'impressió locals, molt bé. Junts?
3: Sí, bueno, això, que a més com m'agrada com aquest, el fanzín de la Núria Feliu, com és el primer cop que com he fet algo tan, bueno, amb llom i com enquadernat d'aquesta forma, no? Perquè en general jo el que faig, el que preguntes és baixar la copisteria al barri, imprimir-ho, ho maqueto jo, com en plan amb fulls de paper primer, i llavors m'ho doblego i m'ho grapo a casa i ja està, en plan, full normal i a sac.
1: Molt bé. Des del món digital, perdó, també, perquè ara es dona per fet que és digital tot, eh? No sé si és el cas de tots vosaltres, però sí, sí, no, perquè potser que hi hagi, Pau, tu sí que has fet una cosa com més artesanal, però estem, suposo, parlant de l'edició, ara ens ho explicaràs.
6: Sí, no, vull dir, al final cada projecte sol tenir una naturalesa diferent. Aquests, per exemple, he encarregat algunes vegades a una impremta online. Uh-huh. Aquests ara mateix els estic imprimint a casa meva amb una impressora que m'he pillat, però també he anat molt a copisteries, ja em tenen molt vist. Ja teníem una relació de simbiosi amb la que ja ens enteníem, perquè ja, o sigui, al principi, quan comences a autoeditar, tu no saps el que és el CMYK i l'RGB, exacte, no saps el que és un format, no saps què significa a sang. Això no,
1: o sigui, sona malament d'entrada, dius, ostres, espera.
6: I llavors aprens a trompades, però també té la seva gràcia. I millorar amb el temps. Ara mateix estic fent ja un projecte molt artesanal que ja deixa de ser un fanzine per ser com una altra història, però sí que és la gràcia d'experimentar amb qualsevol producte, papers, i fins i tot això, ara amb aquest projecte ja ha fet una enquadernació amb tapa dura, vull dir. Aquí no hi ha límits.
1: Uh-huh. Alicia?
4: Yo, claro, nuestra manera de hacer fanzines realmente suele ser yo quien maqueta los fanzines un poco los de todos y mandamos a nuestra imprenta de confianza, imprime y ya está, lo tenemos hecho. O sea, no lo hacemos a mano, no fotocopiamos, porque en su momento sí que no lo planteamos, intenté el primero que era pequeñito hacerlo yo, me di cuenta de que era un desastre y dije, pues la imprenta lo hacen más rápido, lo hace una máquina y me ahorro este trabajo que me está dando dolor de cabeza. Lo que sí que, por ejemplo, los fanzines conjuntos que tenemos, sí que tenemos como nuestra manera de actuar, que es que primero hacemos lluvia de ideas entre los tres que somos Paola, Marco y yo, hacemos lluvia de ideas, hacemos un guión conjunto. Suelo ser yo quien escribe el guión conjunto bien escrito y no en un papel, en un documento de Word o lo que sea. Y con este documento guión de base nos repartimos las páginas, hacemos un storyboard a pros cada uno y nos lo pasamos para ver qué opina el otro y nos damos feedback entre los tres. Y con este feedback ya hacemos la obra final cada uno sus páginas. Y ya después maqueto todo yo en un documento y a imprimir. Trabajo conjunto,
1: sí, como de ser, que supongo que también es el vuestro caso, ¿no?
5: Claro, en nuestro caso también difiere un poco de lo que comentaban ellos y es más parecido a lo que hace, al estar a medio camino entre la autopublicación de nuestra propia obra y al final la edición de terceros, porque hacemos edición independiente de otros compañeros, claro, tenemos que tener un sistema un poco más profesionalizado a la hora de trabajar. Nosotros tenemos que trabajar desde la revisión de proyectos que no son nuestros y que son de otros autores, pues tanto guión, dibujo y demás, como luego ya el apartado más técnico de una vez estás en el momento de edición o cuando estás trabajando sobre tu propia obra, de maquetación y demás. En este caso somos tres compañeros, la que sería la parte más técnica de este trabajo sí que me encargo yo, repartimos sobre todo el aspecto más de revisión, corrección y demás, es donde somos más colaborativos y en todos los proyectos en los que trabajamos los tres nos involucramos en todo el proceso de realización, pero sí, claro, entonces estamos en ese puntillo intermedio en el que las cosas le intentamos dar un poquito más, en ese sentido también trabajamos con imprenta, tenemos muchos formatos, trabajamos tanto rústica, grapa, un poquito de todo, entonces es bastante versátil la forma en la que trabajamos porque depende mucho del tipo de proyecto al que nos estemos enfrentando, porque a veces te viene una edición de una obra que está publicada, por ejemplo, una de nuestras obras es de un autor argentino que él ya se había autoeditado en Argentina, entonces es diferente trabajar sobre una obra que ya está editada y que tú trasladas aquí. Otras veces nos llegan proyectos de guionistas o dibujantes que no tienen equipo creativo, otras veces nos llegan proyectos que están a mitad y otras veces son proyectos que nosotros mismos iniciamos con otros compañeros, ya sea de dentro de la editorial o de fuera. Entonces, en esos casos nos vamos adaptando bastante a las necesidades de cada proyecto.
1: Claro. No, i a més, suposo que aquí també, evidentment, és molt diferent el qui treballa sol, és a dir, per su cuenta pròpia, de los que trabajáis en equipo, que evidentment s'ha de coordinar, o tàndem, vull dir que aquí sí que hi ha una feina. Ara m'agradaria entrar en la part aquesta de limitacions, perquè clar, l'autoedició també té les seves limitacions. Estic pensant, clar, jo entenc a nivell de format també, bueno, tampoc us podeu flipar segurament perquè això també té uns costos, però també potser en color, és a dir, de vegades allò que voldries fer color i potser et frena perquè el cost de la impressió, és a dir, no sé, estic parlant de limitacions, jo entenc que les creatives no hi són o venen condicionades potser per la part aquesta més tècnica. Quines serien les limitacions de tirada, per exemple, estic pensant, no? Potser no podeu al·lucinar-vos amb una tirada que potser us pen... però potser arribeu aquí a un festival i heu fet curt, perquè resulta que això ha tingut molt d'èxit i arribeu i, ostres, m'he quedat sense. Jo en sé d'algun que a la nit d'un dia per l'altre s'ha posat a imprimir més material. Quin és el vostre cas? Jules, Júlia...
2: I per mi la limitació més gran és treballar 40 hores setmanals d'una altra cosa. O sigui,
1: clar, sí. Que aquí som tots, però...
2: Clar, que és realment el pressupost que tindràs després per fer això, perquè quan vens el fanzine, almenys nosaltres, que sobretot que tenim ganes de que arribi al màxim de gent, no el fotràs a 30 euros i que se'l comprin només 3 persones. Millor a 15 i que arribi més gent, o saps, depèn de... Llavors, clar, la inversió inicial la fas de la teva butxaca. I jo crec que aquesta és la... O sigui, i no és tant els diners, sinó l'energia que has de treure després de treballar, agafar-te les vacances pensant en acabar el projecte. Per mi aquesta és la cosa que sempre estic fent malabars i que a vegades sí que he dit, bueno, he de tallar aquí perquè no hi ha més temps, no hi ha més energia i sap greu perquè a vegades no talles allà on voldries, però llavors potser... sent ara tu que t'autodites pots dir, pues ho trec l'any que ve, no passa res, em dono un any més i acabo d'empènyer fins allà on jo vull. O sigui, sempre és buscar l'equilibri.
1: Quan dius l'any que ve, perdona, et refereixes com al festival següent? És a dir,
2: sí, o...
1: no arribo a Ketocòmics però me'l plantejo pel següent, vols
2: sí,
1: dir?
2: Sí, mm-hmm. O sigui, ja jugues amb les agendes que tu mateix et fas perquè total, és això, no hi ha editorial, pots fer el que tu vulguis. Llavors, bueno, el joc és aquest. Però, jolín, apreta molt el sistema ara mateix a nivell de tot el que has de currar per pagar quatre factures i que et quedin després 3 duros per invertir-los en una taula i un fanzine.
1: Mm-hmm. Jules, tens...
3: Sí, el mateix. Crec que les limitacions, si de cas són econòmiques, per lo demés no veig contres a l'autoedició. Mm-hmm. Sí, realment, i bueno, sí que pots abaratir costos màxim. Realment, si tires per lo més manual i lo més això, si realment el preu de cost pot ser tiradíssim i això et permet explicar el que vols i fer-ho arribar a molta gent. Llavors, sí, crec que més que res són la situació externa, el sistema en què vivim i el món en què vivim que limiten més que no pas. Jo crec que l'autoedició és lo més lliure de la vida, quasi.
1: Ja està bé que ho sigui.
4: Claro, yo, por ejemplo, respecto a lo económico, yo, nosotros que somos tres, lo que tenemos es un bote común. Entonces, cada vez que tenemos que imprimir, tenemos nuestro bote común que nos permite imprimir lo que queramos, porque en general vamos justos de pasta siempre. Entonces, si necesitamos dinero, le pedimos un préstamo al equipo Peulo, que somos nosotros, lo cogemos y luego, conforme vendemos ejemplares, lo vamos poniendo otra vez. Entonces, como que sí que al principio necesitamos mecenas que fueron un poco nuestros padres, que nos ayudaron a imprimir los primeros, y a partir de ya, el primer ejemplar ya nos auto... O sea, el dinero que ganamos es para el primer siguiente, lo que ganamos es para el siguiente y así y en bucle. Y a veces cuando vendemos mucho nos da para tener una propina. Mira, este evento nos llevamos 20 euros, qué bien. Y así.
1: Es decir, sigue siendo económico.
4: Sí, uh-huh. Sí. Y el de, bueno, el económico sí me acuerdo con el tiempo, en plan que una vez que trabajas es que no te da la vida, no te da el alma y tienes que tener muchas ganas de hacer, de ir a eventos. También yo creo que no es un problema, es un problema un poco organizativo, pero cuando imprimes de más o imprimes de menos, imprimes de más, a veces no sabes dónde colocar los, porque igual piensas que no se va a vender mucho, luego no se vende, los paseas durante años y claro, eso realmente pues es un problema tuyo contigo mismo de que no has sabido verlo bien o cómo verlo, pero sí que es un tema de que a veces por no saber pues imprimimos mucho y nos lo paseamos y a veces faltan eventos gratuitos, porque sí que hay muchos eventos gratuitos que casualmente los eventos gratuitos va menos gente, cosa que no entiendo. Digo, si es gratis, ¿por qué la gente no viene? O sea, hay gente que se pega el currazo de organizarlo, de tal, de no sé qué, y luego la gente no viene. Sin embargo, se monta un evento súper caro, donde es caro poner mesa, es caro entrar, es caro todo, y la gente va loca. Yo no entiendo esto. Perdón, pero no lo entiendo.
1: Entramos, este es un debate que si lo abrimos ahora nos da para dos programas o tres, ¿eh? Sí, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí. Rubén.
5: Para aportar algo más al margen de la parte económica, que claramente es el principal adversario al que te enfrentas cuando estás haciendo eso, sí que creo que otro punto en el que puede ser un poco limitante es justamente eso, perdón la redundancia, en la forma en la que tú estás limitada para llegar a las personas con tu trabajo. Es decir, realmente lo único que un tercero te podría aportar, en este caso, si tú no tú publicaras y demás, sería la infraestructura, sería el poder acercarte a las personas. En este caso, pues la infraestructura que te aportan es la distribución, la promoción, la presencia en ferias y demás. Entonces, esa es la parte en la que toda esa infraestructura, cuando tú te estás autoeditando o eres una editorial independiente y tal, la tienes que generar tú. Tú eres esa infraestructura. Entonces, cada persona a la que tú quieras llegar, solo vas a llegar en la medida en la que tú piques piedra. Entonces, sí que es esa distancia que te genera, que es un solo vas a conseguir las cosas si tú estás activamente intentando llegar a las personas que crees que van a compartir la pasión por lo que tú estás haciendo.
4: Ya te has pegado el currazo de hacerlo todo, sino que además, una vez que lo has hecho, tienes que venderlo.
1: Sí, sí, es que esto es el do it yourself, porque decíamos antes, al final és anar a la fira, però no només a les locals, és a dir, no només a les que et queden prop de casa, sinó tu, vosaltres, per exemple, teniu gent a Astúries, que com vas
5: sí,
1: dir?
5: Sí, nosaltres fem, com és això, com som editorial independent, fem a nivell nacional, perquè treballem amb autors de tot el país. Aleshores, nosaltres intentem moure'ns per tot el país.
1: Mm-hmm. Clar, no, vull dir que això, que al final també hi ha la limitació de dir, bueno, fins allà no me'n puc anar. I bueno, el Pau, per exemple, se'n va a Bristol o se'n va on sigui, però que em refereixo que és un esforç personal, econòmic i de temps, està clar.
5: Nosaltres, per exemple, també tenim la part de distribució a llibreries. Clar, nosaltres, és a dir, com no només és el nostre treball, sinó que també tenim el treball d'altres persones, volem i ens encarreguem de que aquest treball arribi a llibreries. Clar, l'única cosa, nosaltres no som un distribuïdor.
1: Clar.
5: I tampoc podem permetre'ns un distribuïdor perquè no hi ha diners suficients perquè els autors cobrin com han de cobrar i pagar un distribuïdor. La distribuïdora normalment s'emporta un 60% repartint amb la llibreria, una cosa així. Clar, un 40% per repartir a l'autor. Nosaltres, en el nostre cas, els autors normalment és un 30% del que seria el PVP total. Clar, amb un 10% jo com a editorial no puc fer res, és a dir... Aleshores, és això, és també la distribució d'arribar a les llibreries, que en aquest cas doncs, tens la dificultat de que, com tu ets un particular en aquest cas, o un autor, has de generar la confiança perquè creguin també en tu. En veritat, clar, tenir el teu producte i de més, encarregar-se de l'estoc i tot això, doncs fa falta com aquesta confiança que és la que tu també has de treballar.
1: L'altra dificultat. Sí, sí. Que... Pau?
6: Jo crec que és cert que la limitació més gran és hem de menjar i si has de treballar una setmana
1: bàsica, sí.
6: Has de produir, sí, o sigui, de moment segueix així. Llavors, treballar durant la setmana, produir tot el que has de produir, viatjar el cap de setmana, estar tot el cap de setmana treballant, que encara que ens ho passem de puta mare, això és feina. I estàs aquí tot el dia... A vegades passes calor, a vegades passes fred, a vegades plou i no ve gaire gent, a vegades els ànims estan pel terra, però és difícil de trobar un equilibri, però quan surt guai és molt guai. I també doncs, la limitació que a mi em condiciona bastant és la capacitat de tenir les ganes d'estar 14 hores en autobús, anar fins a un punt i passar el cap de setmana allà, tornar amb un altre autobús de 14 hores i tornar a la feina. Ara, per sort, aquest any he pogut dedicar-me completament a l'art, he anat fent algun encàrrec i no he tingut una feina d'entre setmana, però quan he tingut aquesta feina i al cap de setmana he hagut d'anar a una fira, que m'ho passo molt bé, però el dilluns no tinc temps ni per fer una becaina, és com el cos pateix una mica. Llavors has de trobar un ritme adequat perquè si no és insostenible.
1: No només és menjar, sinó que també és dormir.
6: Sí.
1: De descansar.
6: Òbviament.
1: Jo crec que queden com una mica menys de 10 minuts, però voldria fer-vos un parell de preguntes a veure si jo crec que ens donarà temps. La penúltima seria... el reconeixement del fanzine, és a dir, no, perquè els que vivim el còmic en general, sentim que no està prou reivindicat o no està prou reconegut respecte, doncs això, tu a qualsevol telenotícies veus notícies de cinema, veus notícies de literatura i del còmic costa una mica. Ja dins del còmic entrem en el món del fanzine. Creieu que hi ha el reconeixement que es mereix i suposant que no o creient que no, què creieu que necessita el fanzine? I aquest és un meló que obro per qui s'atreveixi i vinga, va.
2: Bueno, potser és un popular opinion, ara. Però, clar, el fanzine neix de l'underground. Llavors també esperar el reconeixement del que no és la... O sigui, en plan, que vingui lo comercial a dir-te que ho estàs fent bé, potser ja és una contradicció. Perquè si t'estàs aixecant com a contracultura... I de fet hi ha hagut una mica un creixement de gent que vol vendre les fires fent ja producte que agradi per vendre perquè no sé què, bueno, ho deixo així una mica a l'aire per no entrar en dallonses i al final penses, bueno, quin és l'esperit realment, saps? O sigui, també quan et ve la gent i et diu oh, és que hauries de posar més car, és que no hi guanyes molt, i penso, bueno, és que jo això és la meva afició, ho faig amb tot el carinyo del món i amb tot el, o sigui, vull que quedi preciós, però també ho faig per compartir-ho, per passar-m'ho bé i el reconeixement per mi és que quan me'n torni a casa, si en tinc uns quants menys i m'ho he passat molt bé xerrant amb la gent, joder, d'això va també compartir, no? Llavors, bueno, a vegades es peca una mica de voler que es professionalitzi tot i que tot surti rentable i que tot sigui... I a vegades jo penso, bueno, potser també mola per conservar aquesta llibertat no ser tan reconegut, no sé.
1: Has dit d'acord i ara t'ho compro totalment, però sí que és veritat que, per exemple, dins l'underground, i ara parlo de l'underground americà, vull dir, ningú discuteix si el Robert Crumb està reconegut o no. I segueix sent underground i segueix sent un tio que et pot agradar més o et pot agradar menys. Ho deia també en aquesta línia, però em sembla bé molt encertat el que dius. Jules, vols afegir?
3: Jo estic bastant en la línia aquesta de pensament. Al final, com trobo en la nostra situació, no ho fem pas per fer diners, no vivim d'això. És una cosa que vivim més com el que deia d'impuls creatiu, com per expressar-nos. I per mi el reconeixement és que cada persona que ve compartim una estona xerrant de la burrada que hem fet ara, saps? I ja està. I tot el que m'ha donat el procés de fer-lo, saps? I una mica així, sí.
1: Molt bé, Alicia.
4: Però també jo veo que mucha gente ve el fanzine com unos primeros pasos, una etapa de tu vida hasta ser profesional. Cuando yo considero que el fanzine es un medio en sí, seas profesional o no, o sea lo que sea, o no seas dibujante, el fanzine es un medio. Y luego ya, si tú eres dibujante profesional y quieres o no quieres hacer fanzine, ya es tu elección. Pero como que siento que se le maltrata un poco con el tema de no, claro, es que estás empezando. No, tío, hago esto, me apetece hacerlo y lo hago. También, claro, luego está el debate de qué es fanzine, qué es autoedición, que imagino que no sé si nos vamos a hacer hoy o sí, no lo sé. Pero claro, también es un poco el enfoque, porque no es lo mismo hacerlo por gusto, que a veces hacemos fanzines por el impulso de crear, por tal. Como hay gente que sí que espera que de ferias, que de autopublicación, sea lo que le dé un poco de comer. Y yo entiendo que hay gente que gasta dinero en ferias, gasta dinero en muchas cosas y dice, yo quiero ganar con esto. Y es otro enfoque, que es un enfoque más comercial, más capitalista y... Para mí, pues más triste para el alma artística, pero también entiendo que la gente quiera comer y que intente comer de esto, aunque salga bien o que salga mal. O sea, también entiendo. O sea, es complicado.
1: A colación de lo que decías, la reivindicación de Bowman cuando él recoge el premio de mejor fanzine en el 2017, no quiero equivocarme, es un poco esto, es decir, el fanzine no tiene por qué ser un medio hacia no sé qué, sino un lugar donde quedarse, o sea que te agradezco la reivindicación. Rubén.
5: Yo en ese sentido me quedo también un poco en que creo que es muy importante dónde ponemos la línea de lo que es un fanzine.
1: ¿Vale?
5: Claro, creo que primero hay que partir de esa premisa que es de hasta en qué punto dejamos de considerar algo un fanzine y entonces qué lo consideramos, un cómic. Me parece que es complejo, es igual un poco como la división entre novela gráfica y cómic. En plan, ¿me estás diciendo que la novela gráfica es mejor o es peor? Me parece que en general tiende más a algunas pretensiones, a la intención que hay detrás. Creo que al final lo que es el objeto artístico no difiere tanto. Es que me cuesta eso, me cuesta plantear cuál es la diferencia, los recursos que tengo para realizarlo, el mimo que le ponga, porque le puedo poner más mimo que una editorial.
4: Yo creo que es un poco la intención, si tu intención es económica, tu intención es ganar dinero, pero de verdad, rollo de esto es un cómic tal, digamos que es una autopublicación. Porque
5: nadie va a ganar dinero con un cómic.
4: Ya,
1: aquí,
4: pero la intención es la intención. Es que, rollo, voy a hacer un cómic profesional y si no me publico la editorial,

0: También hay, bueno, hay muchas posturas.
1: Ninguno,
0: claro.
1: Ninguno mío es tan fiel, entonces.
0: No, que, por eso quiero decir que dentro de la propia comunidad artística estamos bastante divididos sobre la postura del fanzine, qué significa y qué representa. Entonces, partiendo de ahí...
2: Molt bé, molt bé. Pau?
3: Pues jo estic d'acord en que el fanzine és un mitjà i hauria de tenir les línies més borroses possibles. És a dir, no ha de tenir una... Per què ha de ser cutre? No sé, jo no veig que hagi de ser cutre. Jo faig alguna cosa a casa meva, em flipo. Que... És que ens hem de flipar. O sigui, el fanzine és un lloc on et pots flipar tot el que vulguis. I pots fer un fanzine que si l'has de posar a 20 euros, doncs algun friki vindrà i te'l comprarà si mola a prou. Saps? I crec que això és important per mi de dir... Mola el fanzine cutre. Jo sóc molt fan del fanzine cutre i grapes a casa teva impreses en blanc i negre i en tinc molts d'aquests, i n'he fet, i són feos de collons, són molt lletjos, però també té el seu encant. I per altra banda, doncs, em flipo i faig una història, doncs, jo què sé, si algun dia trobo un fanzine, una persona que l'ha imprès a una mida ridícula, com de 50x70, amb una grapa al mig, i diré, buah, aquesta persona sap. I si me'l ven a 20 euros, diré, potser me l'enduc, saps? No se'n el ficaré, però és una cosa que a mi em sembla brutal, aquesta experimentació i aquesta falta de fronteres. I crec que el fanzine necessita que la gent segueixi flipant-se, també necessita, òbviament, viure d'altres coses, com fer enganxines i fer samarretes, i entendre que és una coexistència, que jo estic venent prints, estic venent làmines i coses que no són fanzines per poder seguir fent fanzines, per poder seguir venint aquí i guanyar prou diners com perquè pugui imprimir els següents fanzines. Llavors, això és una dinàmica complicada de gestionar, no? Hem de fer-ho perquè ens agrada, no per agradar a X persones, no volem gentrificar el fanzine, però sí que jo reivindico el dret de flipar-se amb els formats i amb els continguts i amb tot.
2: Totalment, visc la flipamenta i crec que és una part importantíssima del món de l'autoedició i del món del fanzine. Jo crec que ara sí que ara ens quedem sense temps, però he de fer l'última pregunta, que és què representa un festival com Locomics per expositors com vosaltres i això, per la gent del món de l'autoedició.
4: Bueno, jo crec que primer que tot és molt guai aquest espai on es prioritza el còmic, perquè ens estem trobant cada cop amb menys fires on es valora que la gent expliqui històries, tingui aquest format de més narratiu, i hi ha moltes fires de només print i tot com més decoratiu, i a vegades jo em trobo com uau, és que no hi vull entrar perquè és que em quedo sol allà amb un còmic a sobre la taula. I en canvi aquí és molt guai perquè a cada taula hi ha històries, hi ha un món, hi ha creativitat i s'ha de valorar tenir llocs per la gent que té ganes de crear, inventar i fer propostes seves pròpies, que al final és molt més arriscat perquè no et coneixen ni a casa teva i la gent ve aquí i s'atreveix a... Hòstia, mira, doncs aquest proposa això, aquest proposa allò. I això ho trobo super, super guai que... Locomics ho potencia i crec que és una de les fires que més ha volgut com posar això com a criteri principal i mola.
2: Junts?
5: Sí, penso que a més tenim com relativament pocs espais a la ciutat, a Catalunya en general, i estic al Bowman fa un treball superxulo també de portes obertes a tothom, gent de molts estils diferents, no hi ha cap tipus de... Perquè sí que és veritat que hi ha de tot i també és un altre meló, però hi ha llocs que igual sí que no passa a tothom o hi ha una mica d'elitisme en el...
2: Filtres, hi ha filtres.
5: Bàsicament, sí. Llavors, està bé, hosti, que puguis arrencar ara i tinguis espais per portar la teva moguda i al final com mantenir aquesta xarxa i fer-la més gran, perquè és algo que fer pinya, compartir uns amb els altres, és com una mica l'arrel del món fanzinaire, crec jo.
2: Molt bé, Alicia.
6: Sí, yo los cómics lo veo como un evento en el que te cuidan mucho. Te tienen como mucho cariño, como que te acogen, se acuerdan de ti, o sea, todos que Bowman como que está muy... Como también te digo, es un evento de fancineros para fancineros, que eso también se nota mucho. Cuando sabes de dónde vienes y sabes lo que necesitas, en general sabes cómo hacer sentir bien a la gente y cómo la gente esté a gusto. Entonces, nosotros vinimos

0: todo porque estuvimos un año, nos gustó, después no pudimos venir, estuve de voluntaria y dije, es que si se hace otra vez, quiero estar porque me lo pasé bien, me sentí a gusto y al final estos eventos, como no ganamos, lo importante es estar a gusto y pasarlo bien. Entonces...
1: Muy bien. Rubén.
2: Por decir algo que no hayamos comentado, sí que creo que es importante también la parte de comunidad creativa, o sea, ya no solo de comunidad creativa, sino de cómo te nutre a ti mismo creativamente el poder conocer y compartir espacio con otros artistas, conocer su trabajo, conocer sus métodos, conocer el por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo, es algo que, aparte de servirte de enseñanza también, es un poco formativo a nivel conjunto, en el que entre todos pues también nos vamos dando un poco de esto. Y luego otro aspecto que también creo que es importante de este tipo de eventos es también un aspecto más emocional, en el sentido de que al final todo esto que estamos haciendo es un poco contracultural y es un poco, va en contra de muchos preceptos que en general podemos tener de a qué tenemos que dedicarle nuestro tiempo y nuestro espacio para ser más productivos a un nivel económico en el que poder sobrevivir. Entonces, yo considero sí que es muy importante juntarse con gente y darse cuenta de que no eres el único ido de la olla que quiere hacer estas cosas. Y que es legítimo también y que no tienes por qué responder siempre a las expectativas que pueda haber de lo que puede ser el tiempo bien aprovechado o una vida normal.
1: Muy bien. Pau?
3: Bé, jo sempre he estat molt a gust a Low Comics. Crec que el Bowman s'ha patejat tot el món amb un llevall i amb els seus projectes i es dedica a projectes com aquests posant-hi molt de temps i moltes ganes, i això és algo que a vegades, o potser ara jo que estic també pensant en fer un esdeveniment així, potser en algun moment, i és com les preguntes se van acumulant i és com, hòstia, és una liada, és una cosa complicada de fer, així que moltes gràcies i molta admiració vers la gent que fa esdeveniments d'aquesta manera. I bé, això, sempre he vingut aquí amb molta gent molt guai, he conegut a molts amics i espero conèixer més i que espero que... Ara vull fer una volteta aviat, que encara no he vist gaire gent, però segur que hi ha gent increïble per aquí.
1: Molt bé, gràcies. El Bowman no l'ho veus, m'ha indicat ara fa un moment que quedaven 6 minuts, ara hi han quedat menys. Jo aniria tancant. De fet, no tenia previst llançar preguntes. No sé si algú aixeca la mà, li donarem un micro.
0: Jo aquí tinc una pregunta per a mis companys.
1: Ah, vale.
0: Perdón. És que he escuchado que habéis usado la palabra contracultural refiriéndose a los fanzines. Y no acabo de entender vuestro concepto de contracultural, porque para mí esto es cultura, entonces no acabo de entender a qué os referís con eso.
2: Me refiero generalmente incluso al propio arte. Vale, y cuando hablo de contracultura hablo más bien de una cultura no tan normativa, no en la parte artística de la... O sea, por ejemplo, en este sentido, pues los aspectos culturales en los que la literatura, por ejemplo, sería uno de los aportes culturales. Creo que nosotros estamos posicionados en un aspecto un poco más dentro de esa cultura, una creación artística un poco más transgresora, que es un poco la línea en la que estaba el fanzine y es uno de los puntos a los que se les suele definir. Yo en ese caso me refiero a eso con contracultura y principalmente al ir un poco, ya no solo en contracultura de la cultura cultural, sino la cultura mental de nuestra sociedad. Es un poco contracultural en el hecho de querer ir en contra de algunas tendencias, como pues en nuestro caso sería el tener que trabajar y ganarse la vida.
1: Sí, sí. Vale. Yo creo que iba por aquí, creo que a todos, no sé si algú vol afegir alguna cosa.
4: Bueno, sí, que bàsicament com també com crec que igual que en l'arrel del fanzine com a tal, com que és un circuit, com ho veig jo, que va com a part, o sigui, submergit, lluny de qualsevol indústria o teixit comercial com típic, no? Una mica allunyant-se, crec jo, de les bases capitalistes.
1: Sí, sí, a més una mica en l'underground, no? És a dir, amb la línia de la corrent underground. Si algú aixeca la mà, deixarem una pregunta. Si no, tanco. Abans de res, per tancar. Gràcies, moltíssimes gràcies. Júlia, Jules, Alicia, Rubén i Pau, moltíssimes gràcies. Per la vostra generositat, perquè al final el Bowman us va atracar directament i pam, pam, pam, demà a la una, sí, era un sí, que quasi que no podíeu dir que no. Per tant, gràcies per la vostra generositat, gràcies pel vostre temps, gràcies a les persones que ens heu estat escoltant, que us heu quedat aquí escoltant la xerrada. Jo he après moltíssim, no sé vosaltres, però jo he quedat encantat. I jo crec que el següent és que vingueu al programa, i esteu convidadíssimes i convidadíssims al programa. Us agrairia que vinguéssiu a l'estudi, perquè això ens agrada molt i creiem que és molt profitós. I ho deixarem aquí. Doncs, novament, jo sí que els demanaria un aplaudiment, perquè crec que se l'han guanyat. I ens veiem a la propera, ens podeu escoltar, els que vulgueu teniu aquí punts per agafar informació i gràcies Bowman, mira, veig que ara ja plega, moltíssimes gràcies a l'organització i felicitats per l'ambient que genera el Locomics.
5: Doncs ja ho heu sentit, ens ho vam passar pipa i ho vaig aprendre moltíssim. I no hi ha temps a més, us convido a visitar el canal de YouTube de Locomics Fest, on podreu trobar tota la xerrada, inclús la pregunta que hem hagut d'escapçar aquí. I us convido també, molt enèrgicament, a seguir de ben a prop els 5 artistes amb qui vam tenir ocasió de xerrar i, novament, els vull agrair, tant a la Júlia en Jules, de Dibuix Lliure, a l'Alicia Soravilla, de l'equip Peblo, al Rubén Pagant, de Weird Comics, i al Pau Esperó, en Silvio Boxman. Els vull agrair el seu temps, el seu talent, la seva generositat i, per descomptat, dir-los que segueix en peu la proposta de tenir-los aquí, al programa, quan vulguin. No tenim temps de més. Fins aquí aquest 6è programa de la 5a temporada del Parlem de Còmics. Gràcies a l'Arjona per fer-lo possible. Un luxe, com sempre. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon final de setmana i, sobretot, llegiu còmics i llegiu fanzins, si us plau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Un nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa. El 112 d'emergències ha rebut l'avís cap a les 5 de la tarda. L'incident s'ha produït al número 4 del carrer Ramon Viladric. Una ambulància del sistema d'emergències l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'espera per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets. Plana política, 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE, l'ofrena floral avui davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari perquè institucions i partits es posicionin. Escoltem el que ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull.
2: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes i nosaltres també. En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
1: I l'anomenat bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana. L'objectiu també és que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble del número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
3: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del bloc Papallona.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta. L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludable entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'edat d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. A les sessions es faran recorreguts accessibles amb bicicleta. I Tàrrega ha donat avui el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable de l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. La jornada central serà dissabte amb una fira mercat de productes ecològics i quilòmetre zero que reunirà 37 expositors.
4: Informació local.
5: Aquest dissabte, Molins Comerç organitza la primera fira Molins Viu Bé. Serà de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre. Aquest dissabte, una fira de salut, benestar i cura amb exhibicions i activitats dirigides per tots els públics, taula rodona, xerrades i activitats infantils i inclusives, i participen una sèrie de comerços de benestar, salut i cura. També dissabte hi ha Cineclub a la Penya a les 7 de la tarda, La última ronda en Venècia de Francesco Sosai, una pel·lícula del 2025 italiana que dura 1 hora i 40 i es projecta en versió original subtitulada a l'espanyol. El 2025 va obtenir diversos premis, entre els quals millor pel·lícula, millor director, millor actor i millor guió, els premis David de Donatello. El diumenge, al carrer Rafael Casanova 26-28, es celebra el dia del soci de la grupa. A les 12 del migdia hi haurà sardanes amb la Copla Marinada, 3:15 lliurament d'insignes, a les 3 dinar popular amb Fideuà, també opció vegana, i a 4:15 concert a càrrec de Pollet. Els tiquets del dinar, que costen 10 euros la Fideuà i beguda inclosa, els podeu adquirir a la grupa, a l'estanc Margarit i a la llibreria Barba. També dissabte, al CEM, a la secció Anem al Teatre, van a veure La truita. Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas protagonitzen aquest dinar familiar accidentat carregat de comèdia i drama. Es farà al Teatre Poliorama i anireu amb autocar. Les inscripcions al CEM de 2:15 a 9:15 del vespre de dilluns a divendres. I de cara també al dissabte, el Foment Cultural i Artístic Soco Comedy presenta l'espectacle No Somos Estopa. Serà a 9:15 del vespre. Les entrades les podeu adquirir al web Entràpolis. I la farmàcia oberta avui fins a les 10 de la nit a la nostra vila és la farmàcia Xuclà, que la trobareu al carrer Major número 100. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
0: Ràdio Molins de Rei. Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
9: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
10: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
11: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
10: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
5: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
12: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
5: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Han trobat morta una dona de 47 anys als voltants del Museu Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Segons informa la Guàrdia Urbana, el cos de seguretat ha rebut un avís de la consergeria del museu alertant de la presència de la persona. Els serveis mèdics que s'han activat no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona havia passat la nit en aquesta zona i, segons fonts municipals, havia passat pels serveis socials però havia rebutjat cap mena de suport. Els Mossos d'Esquadra han descartat cap indici de criminalitat. I a Barcelona, l'Ajuntament ha fet un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i només estarà vigent 11 mesos, ja que el novembre de 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents que expiren ja, li expiren les llicències actuals. Com estava previst, Comuns, Republicans i PSC han aprovat aquest aquesta mesura. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia.
2: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
1: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí, que evita el tancament definitiu i podrà estar operativa durant 6 mesos l'any. L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-la la seguretat. Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació. La obertura es preveu al juny. I detenen 4 homes de Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus. Els arrestats són 4 homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre, quan un home va ser retingut il·legalment i introduït d'un cotxe. Posteriorment va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per un arma de foc. I la Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa pel brot de dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví, que hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions a la zona. Ripoll tornarà així a posar en valor aquesta tradició que vincula la via amb la pagesia i la ramaderia i que ho fa des de fa més de 170 anys.
3: Informació local.
4: Aquest diumenge la secció de senderisme del Centre Excursionista de Molins de Rei organitza una sortida a Taradell, a Osona, una ruta circular accessible per tots els públics per la Creu dels Miquelets, la Monumental, Alzina d'en Pujol, les Cuines, que són unes coves, i el Turó de l'Enclusa. Seran gairebé 14 quilòmetres amb 340 metres de desnivell i podeu inscriure-us al SEM de 7:15 de la tarda, 8:45 del vespre de dilluns a divendres. També aquest diumenge, una altra associació que organitza una sortida són els Amics del Museu. Concretament, fan una sortida a Tàrrega, al Mas de Colom i al Museu Trapat i al migdia amb un dinar a l'hostal del Carme a Vilagrassa. Aquesta sortida és per aquest diumenge. Se sortirà a 8:15 del matí del Passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat i es tornarà al voltant de 6:45 del vespre. El preu per als socis és de 60 euros, 65 pels no socis i les places estan limitades a 55 persones. En aquest cas, la sortida ja us havíeu d'haver inscrit, però si voleu consultar si encara queden places, podeu trucar al telèfon 649-964-484. De cara a la vaga general que hi ha convocada per l'11 de novembre, aquest diumenge, a 6:15 de la tarda, a la plaça de la Creu, hi ha una assemblea oberta per preparar aquesta vaga que organitza, entre altres, Arran Molins. I també diumenge, en aquest cas a la Penny, a 6:15 de la tarda també, la companyia Tutatis, dins de la xarxa d'espectacle infantil i juvenil, presenta De què fa gust la lluna. La podeu doncs veure aquesta obra, com us dèiem, aquest diumenge a 6:15 al Teatre de la Penny. I també diumenge a 7:00 a la Trascatrusca hi ha un nou cicle de dalt a baix amb Alba Careta, grup que presenta Panical. El preu de l'entrada anticipada és de 15 euros i podeu comprar les entrades a Entrepolis o al web daltabaix.com. I també aquest diumenge se celebra la bicicletada Miquel Torpijoan, que es va suspendre diumenge passat per la pluja. És una bicicletada urbana per totes les edats, de 6 quilòmetres amb sortida des del passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat.
0: Informació local.
4: I la farmàcia oberta avui fins a les 10 de la nit a la nostra vila és la farmàcia Xuclà, que la trobareu al carrer Major número 100.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/tjove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies.
7: Falses.
6: Anècdotes.
7: Avorrides.
6: Històries.
7: Pulloses.
6: Receptes.
7: Fastigoses.
6: Música.
7: Plasta.
6: Biografies.
7: Inventades.
6: Premis.
7: Ràcatos.
6: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
7: D'això es tracta, García, ho pilles?
6: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
7: Retiro tot el que he dit.
6: Mare de Déu, senyor.
4: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Dani, Dani, què està passant ara?
1: Està aquí a l'Arnau jugant al GTA, crec.
2: Com funciona aquest joc?
0: Vale, ara ves cap enrere, vale, les escales cap a baix, exacte, i ves cap a la porta, cap a la porta.
2: Però disparo o no disparo?
0: Ara mateix estàs dins de casa, llavors no.
2: Ah, aquest senyor. Hola, senyor. Em dóna l'esquena, no reacciona.
0: Sí, bueno, t'has de posar tu davant.
2: És difícil, eh? No aconsegueixo posar-me al davant, eh? I quin botó pico per interactuar amb aquest senyor?
0: Aquí no es pot a dins no pots, ves fora.
2: Ah, no puc interactuar dins de les cases.
0: No.
2: Quants milions ha costat, això, adéus?
0: Molt bona pregunta, perquè el desenvolupament de GTA V no sé quan va sortir, no sé quants diners va costar.
2: A veure, un cotxe, el puc agafar o què?
3: Si li apretes el triangle, sí.
2: Ah, el triangle, molt bé.
0: I ara, amb els gatell, amb els gatillos de baix, pots...
2: Ai, ai, l'intermitent, com es posa?
0: No es pot.
3: No hi ha intermitent aquí.
2: Quants milions que ha costat, això?
0: Ni idea, però bueno. Anem cap a dins.
4: Com heu tingut l'Arnau jugant al GTA V? Com heu fet això, Gerard?
0: Pues molt fàcil. Ha sigut posar-nos abans de començar el programa a parlar.
4: Hola, Gerard. Què tal? Bé. Ja estem a joc per randa?
0: Sí, sí.
4: Ja estem a joc per randa.
0: I abans de començar, l'Arnau ha dit, pues jo no he jugat mai, he dit.
4: I vale, tu, Arnau, bona nit. Com t'has deixat, enganyar per jugar al GTA V?
5: Home, m'han ofert el comandament i l'he acceptat. He dit, passa'm el comandament,
4: passa'm
5: jove.
4: Passa'm el mando.
5: I apa, a moure el muñeco.
4: Mare meva, GTA V. No l'havies trobat mai, no?
5: No, realment no.
4: Meravellós. Dani, què tal? Bones.
6: Bones.
4: Tu has vist l'Arnau jugar al GTA V?
6: Sí,
4: has vist l'espectacle?
6: Ha estat bé, sí. Després, quan s'ha cansat, he agafat jo el mando.
4: Neo, què tal?
7: Bé, jo no hi he jugat mai.
4: Tampoc?
7: Mai.
4: Mira, el pròxim dia té que...
7: El pròxim dia, sí.
4: Té que posar-se ell. No, quina mandra, oi?
7: Quina mandra.
4: Quina mandra, ostres.
7: No,
5: ja t'aviso que si vols girar tens que treure el braç.
4: Ah, com?
5: perquè els intermitents no funcionen.
4: Sí, intermitent.
5: Pots tenir un accident.
0: De fet, sí que pots treure el braç.
3: Veus?
0: Però és per fer la botifarra. Llavors, clar.
4: Com era això? Aquí hi ha un riu, aquí hi ha un àrbol? Se cae l'àrbol?
0: Sí.
4: S'aplica el riu.
0: Sí.
4: Coixí. Bueno, doncs res, doncs com sempre aquí a Ràdio Molins de Rei, al 91.2 de l'FM, doncs com cada dijous, i recordeu que estem per xarxes socials, joc per Randall, per escrit amb una X, i bueno, avui provem en directe, és possible que potser aquestes setmanes de properes, això us ho aviso ara, mira, no us ho havia dit, però potser no podem fer directe, sinó farem programa, però perquè hi ha plens de l'Ajuntament, coses d'aquí, del consistori. I bueno, si no estem en directe, doncs ja sabeu, iVox, Apple Podcast, Spotify i... a la web de radiomolinsdarrei.cat, a la secció de programes, que està a tope i està superbé tot el que podeu escoltar allà, és superguai. Ah, i tenim el David a la part tècnica, controlant-ho tot, i... wow! Controlant-ho, mira com controla. I tenim a David a públic, un aplaudiment pel David.
8: Hola.
4: Mira bé, avui tenim públic. Tenim un espai reduït, no com era allò de l'Aladín? Encantadores, poderes cósmicos, un espacio chiquitín para hacer el programa, ¿no? Como una mica así. per fer el tema. Bueno, a veure. Cosetes que hem fet. Jo estic jugant a un joc, no sé si vosaltres esteu en algun joc ara mateix, però estic jugant a l'Stray, Stray Cat.
0: Al Gato Juego.
4: Al Gato Juego, i m'està agradant molt. De fet, li faré una review més endavant, que està molt xulo. Què, tens algú contra el Gato Juego? Gerard, et veig així...
0: Que no és un joc?
4: Sí, sí.
0: No.
4: Per què?
0: Si això és un joc, Gris també ho és.
4: No.
0: Sí.
4: No. Sí. No. M'hi nego.
0: Perdona.
4: M'hi nego. En Rodó. No.
5: És el joc aquell que tenies que entrar aventura, per la finestra.
4: És una aventura gràfica que té acció, m'ha fet susto, m'he pogut perdre, no és lineal. Què té de Gris?
0: Que també has d'interactuar amb l'entorn.
4: Sí, clar. És com una aventura gràfica.
0: Clar, doncs llavors, per què Gris no és un videojoc?
4: Perquè no, però és igual. És que no ho és. A mi no m'ho sembla.
5: És la segona part del Halley Cat.
4: No, sí, hòstia, estaria bé. Estaria bé. Ara ha fet una cunyeta de gent no tan jove. Per dir-ho així. Però bueno, anem a notícies directament, perquè avui tenim molta teca i tenim un tema molt interessant que parlarem més endavant.

0: Llavors, el tema aquesta setmana són notícies?
1: El tema són notícies, sí. Bueno, coses... coses de que qui ha fet el guió és un imbècil, ja està. Ai, que sigui jo. Hòstia, espera, això em recorda que ma mare m'ha dit que no digui tacos per la ràdio.
2: Hola, mama.
1: Hola, mama, què tal? Cosetes que hem fet aquesta setmana. El tema després, que el tema és llarg i poderós. Dani, has estat al Saga?
3: Sí, he anat al Saga.
1: Neo, has estat al Saga?
4: Sí, he estat al Saga.
1: Gerard, has estat al Saga?
0: Dos dies, de fet.
1: Arnau, també has estat al Saga?
3: Oh, i tant.
1: David, també has estat al Saga? Sí.
5: Jo m'he dormit una mica.
1: Però has estat al Saga. Sí. Jo també he estat al Saga. És com... tots hem estat al Saga. El David no ha estat al Saga.
2: Catxis.
1: Cagun, nena. Barcelona, com es diu això? Saga?
3: Saló del Gaming... no sé què, no sé
4: Saga, Barcelona, Game Fest, Indie Dev Day...
2: Festival.
4: Festi...
1: Dos
4: que
1: Plus sea. Alpha sí. Turbo Challenge.
4: Sí, algo així, o sea, crec que...
3: en sèrio, crec que Saló del Gaming sí que estava, però no en recordo res més.
4: Sembla però
3: que...
4: han tret el català. Sí. Perquè abans era el Saló del Gaming català.
1: Això és un detall important. El Saló del Gaming en català, català desapareix, i ara és Saló del Gaming, Barcelona...
4: Barcelona Game Fest, Indie Dev Day...
1: No, Indie Dev Day t'ho estàs inventant.
4: No,
1: ja,
4: sí, també sí,
1: som...
4: sí, sí.
6: Electric Boogaloo.
3: Això ho estàs posant tu perquè vols.
1: Bueno, total.
4: No, Indie Dev Day sí que estava mencionat al títol.
1: No.
3: No.
4: Potser estava... Estava el logo, segur.
1: Mira, Saga Barcelona Game Fest, a cagar.
4: Pues no.
1: S'ha acabat.
4: Que hi hem estat.
1: Hem estat. I ens ho hem passat bé?
3: Sí.
1: Bueno.
4: Parlarem després.
1: És el que esperàvem?
2: Sí.
4: Sí. Sí.
1: Ui, discrepàncies. Ui. Explica, Dani, què ha passat?
3: Ara no sé si volem començar ja
1: sí, clar,
3: a parlar d'això, però...
1: No, parlem del Saga com a sí. Tal, com l'experiència.
3: Doncs, jo no... O sigui, sí que l'any passat va ser semblant al que ha sigut aquest any, però sento que aquest any el que ha sigut el Saga no ha sigut per als jocs indies, sinó que ha sigut per a...
1: Per a què?
3: Ho diria de dues maneres.
1: La suau.
3: Primer, la suau.
2: Políticament per, correcte.
3: Sí, per el que és merchandising sobre videojocs.
1: Molta botiga.
2: Botiga, sí.
3: I com ho anava a dir de purament suau, per especuladors.
1: Ui, pel preu de les botigues, vols dir?
3: No per el preu, però...
4: que... objectes de col·leccionisme.
3: Sí, que la meitat del que era el
1: saló.
3: El saló. Eren botigues, o bé d'artistes, que això em sembla bé, o de tendes de videojocs retros, o coses així retros, sí.
2: De fet, jo he comprat un parell de cosetes i els he hagut d'avisar que jo sóc usuari final.
1: No ho entenc.
2: O sigui, que jo aquest joc l'obriré
1: i l'utilitzaré
2: i el faré servir. Que em facin el preu normal, si us plau.
1: A que tenen dos.
2: Jo per si de cas...
1: Per si de cas, no és allò...
2: Sí, sí.
1: Vinga, vaig al museu, però com que sóc del mateix país que és el museu, tinc que entrar gratis, no? Una mica
2: sí,
1: així, una cosa així.
2: Exacte, que m'ho cobrin a preu de persona que obrirà la caixa.
1: I van fer-ho?
2: L'any passat, sí.
1: Això, en sèrio? Em sembla que deies en broma, això.
2: No, aviam, em van fer rebaixeta perquè vaig comprar una consola, també.
1: Ah, perquè sí, és veritat, vaig deixar els dineros.
2: Però la manera d'aconseguir-ho, el meu argument era aquest.
1: Que soy amigo.
2: No, que cobriré la caixa i la
1: caixa.
2: Jugaré, soc usuari
4: final. Si cal, obro el precinte davant teu perquè ho vegis.
2: Sí, amb tota gent plorant al darrere.
1: Exacte. I no llepo precintes, no? El trec.
4: Jo vaig comprar un joc, va durar poc el precinte, la veritat.
1: Tu vas comprar més d'un joc. Neo, sigues sincer.
4: Tres
1: jocs
4: de la PSP
1: que jugaràs?
4: Sí.
1: Quan?
4: Quan me la deixin, perquè no l'entenc.
1: No té PSP, s'ha comprat tres jocs de PSP.
4: Sí.
0: Pots emular-los ara legalment?
4: No, però jo vull la caixa i vull el llibre d'instruccions.
0: Ja, però vull dir, tens el joc, llavors podries emular-lo i ningú et podria dir res d'on ha sortit la ROM.
4: La ROM? No, però vull l'experiència, vull la kinestèsia de...
1: Té un lector d'UMDs que l'ha connectat al PC i ha bolcat la... Ah, sí, clar.
4: Exacte. Vull la kinestèsia de jugar a l'original.
1: La kinestèsia,
2: ja. He d'admetre que he fet el mateix. M'he comprat un joc de Wonder Boy de la Switch i no tinc Switch.
1: Ostres!
2: Només per la col·lecció.
4: Jo no dic quins jocs eren, per cert.
1: El Wonder Boy. El teu és en el... Quins jocs són els teus, meu?
4: El Monster Hunter, el Monster Hunter 2 i el Monster Hunter 3.
1: Tri. Que no estava a la Wii, aquest?
4: A la Wii va sortir la versió Ultimate a Occident. Perquè a Monster Hunter antigament feien com en els Persona, que treuen el joc i després el joc amb més contingut, doncs pues el mateix. Però a Occident només ens arribava la versió amb més contingut.
1: Capcom, eh? Capcom fent de Capcom.
4: Sí.
1: Bàsicament.
4: Crapcom, li deien.
2: ja que parlem de comprar coses estranyes, he de fer una altra...
1: Confessió.
2: Confessió.
1: Cridarem a la Rosalia al final, eh?
2: Sí. No, estava mirant els jocs de la consola aquella japonesa, la PC Engine,
1: sí,
2: que tots els jocs eren caríssims i tal.
1: Maca.
2: I, sí, val. I, o sigui, jocs cars, vull dir, en retro.
1: Sí. Val?
2: I no n'hi havia cap així que m'agradés gaire. I vaig veure un R-Type a un preu raonable.
1: R-Type, joc de naus.
2: I que li dut aquí, l'R-Type.
1: Mira que maco.
2: Sí. I molt bé i molt content per tenir un joc així més o menys normal. Però arribo a casa i dic, em sona. I per què em sona?
1: Perquè ja el tenia.
2: Perquè ja el tenia.
1: No!
4: Però és una caràtula diferent, almenys.
2: Sí, em vaig comprar la versió japonesa i jo tenia la PAL.
1: I aquella és el PAL, l'europea.
4: Et pots creure que m'ha passat similar? Perquè el Monster Hunter 3, jo ja el tenia la versió de 3DS.
2: Però jo tinc una edat.
4: Exacte, el meu és més crimen. Perquè el meu és més recent. I suposa que jo tinc el cap més nou.
1: Se suposa. Hòstia, però com us passa això?
4: Però és que...
1: Que fort.
4: No són iguals. Llavors...
1: No, aquest no, la portada és diferent també. I hi ha un rotllo diferent.
4: Jo l'hauria comprat igual, encara sabent-ho.
2: Jo no.
4: Jo sí.
0: Jo em vaig comprar en el seu moment el God of War per Play 5 i no tinc una Play 5.
1: Veus?
0: I després me'l vaig tornar a comprar.
3: Vas reservar.
0: Vaig reservar els dos, és veritat. Sí. És veritat, que té més crim encara. Vaig reservar un joc digital.
1: Això podíem fer una...
4: Dos jocs.
1: Sí, ja estem fent un especial de... Et compres... Podríem fer la pregunta de la setmana. Et compres videojocs que no tens la consola només per tenir el videojoc?
4: Ara
1: la resposta aquí mateix a la taula és sí,
2: sí.
1: Majoritàriament.
4: Bueno. La setmana passada era no, però...
1: La setmana passada era no, exacte. Ja va haver esdeveniment la setmana passada i la setmana aquesta que estem ara mateix, doncs aquest dissabte hi ha un altre esdeveniment a Barcelona del món dels videojocs, que és l'Explora Commodore. Passo molt de pressa per sobre, que és un esdeveniment on se celebra el desè aniversari d'aquesta fira, on hi haurà doncs tota mena de coses relacionades amb la marca Commodore, que és una marca dels 80 d'ordinadors, on hi haurà ordinadors de 8 bits, de 16 bits, que és el Commodore Amiga, i on, òbviament, van sortir moltes sagues i moltes coses en la seva època.
2: Amiga!
1: Exacte, tot això, que hi ha Amiga com uns bojos. Hi haurà la presentació d'un videojoc que, això, per la gent més gran, em farà molta gràcia dir-ho, han fet una versió per Commodore 64 de 8 bits d'un joc que no va existir mai, d'una sèrie que no va tenir mai videojoc i que és El gran héroe americano.
2: Alça aquí.
1: Que és una mena de Superman patoso que van fer a la televisió durant els anys 80.
2: Com era allò? Un, dos, tres i fora?
1: Un, dos, tres i saltar per començar a volar, sí.
2: Però em sembla que deia un, dos, tres i fora o
1: no sé
2: alguna
1: si
2: cosa.
1: Això no sé si deia, no me'n recordo.
2: Jo era jove.
1: És molt jove. És una sèrie que, a més, va ser denunciada per DC perquè era massa semblant a Superman i van tenir que cancel·lar-la. En plan de, no pots posar un heroi amb capa i que es posi a volar. I DC va... treure els advocats i la van treure d'allà.
0: Però, i aquest Super López de...
1: És
0: Super López marca blanca.
1: Però brutal. Sí, jo t'aconsello que si veus un trosset vegis una mica de què va. La història és un tio troba un traje que li dona poders, que pot volar i moltes coses, però no té manual d'instruccions. S'ha caigut mentre... I qui ha portat el traje i d'on ha sortit això? D'uns alienígenes que l'han deixat caure a la Terra. Rotllo Death Note, saps que deixen anar...
4: Déu-n'hi-do.
1: Pum, i té uns poders.
2: Estava estès i s'hi ha caigut.
1: Té un amic de l'FBI que el porta colletes per pujar-lo a volar, bueno, una cosa. És espaterrant. I, bueno, altres històries i moltes coses. Tornejos que faran de diversos videojocs, un concert, tot això. Tot això, i espero que el temps acompanyi i puguin acabar l'esdeveniment, perquè diuen que aquest dissabte tornarà a caure, informació de servei, tornaran a caure pluges bastant abundants. I una notícia, no notícia, que jo em pensava que era veritat, però es veu que no, que...
0: És un rumor.
1: Que GTA 6 no surt al novembre.
4: Com
1: que
4: no?
2: Se'n va al ui.
4: No.
1: Que se'n va al 2027, això...
4: Llegeix la notícia.
1: No, llegeix-me-la tu.
4: GTA 6 PC Release.
1: Ah, la de PC.
4: La versió que jo jugaré, potser surt al Q2027,
1: però no
4: que és demà.
1: Per no mi. Se sap.
4: Demà. Per mi és demà.
1: Va.
4: Si GTA 6 surt en un mes i dues setmanes, més o menys, si fa no fa, pues...
1: Si demà. Fa no fa, demà.
3: Sí, no, es rumorea que potser el GTA 6 a PC sortirà, doncs, com a màxim a març de l'any que ve.
4: Per què? Què faràs? Jo, desaparèixer.
1: O sigui, al març marxes del programa.
4: Al març deixo la uni, deixo el programa...
0: Però què faràs? Quan hagi sortit a consoles i no a PC.
1: T'has de tapar els ulls i les orelles molt fort?
4: No.
1: No, va, perquè no t'enteris de res.
4: M'és igual.
1: Ah, vale.
4: I jo vaig jugar Red Dead Redemption 2 sabent-me l'espoiler important
0: I vaig provar com un desgraciat igualment. Vull dir, no, el per què se suposa que faran això? Bueno, pues, crec que parlarem una miqueta més endavant, però com que s'han patat PlayStation de mala manera...
1: Sí. Això ho farem avui. Pues... El tema que no és el tema que ha sonat a notícies, és el tema. Una part del tema és aquesta. Pues i això... no sé si és veritat això de que també Estopa, el grup de música, ha canviat el dia que sortien les entrades a la venda perquè surt al mateix temps que el GTA 6.
0: Això és molt fort. Això van dir en una entrevista. O sigui que...
1: Això és molt fort. És que...
2: I estic tan d'acord.
1: El món es para pel GTA 6. Però hasta els concerts d'Estopa. Vull dir...
0: El Dani va estar a punt de no venir un examen al grau mig perquè sortia el Zelda.
1: És cert, jo hi era.
0: Sí. De fet, ho vas comentar al Ready to Play.
1: És cert, jo hi era. Vale, ara explica'm aquesta, Gerard, perquè no acabo d'entendre què punyetes passa amb Epic.
0: Ah, jo tampoc. Algú ha perdut... Sí. Els que porten Epic han perdut el cap
3: perdut
0: o alguna cosa així.
3: Completament, sí.
0: Perquè han fardat de que han fet que l'Epic Launcher estigui 100% Vive codejat.
1: I això és fardar.
0: Sí.
1: És algo per fardar.
0: No, que de fet, quan carrega o a la pàgina d'inici, posava algo de programar és difícil, per això ho hem fet així.
2: Això ho ha fet la gent de màrqueting.
3: Sí, no sé. Diuen que han codejat el launcher per reduir el temps de càrrega a l'iniciar-lo i que sigui més ràpid que Steam.
1: Que sí, hi ha unes gràfiques comparatives amb Steam.
3: Sí, que
1: aquí.
3: Això és la que ho va pujar Epic Games, que per alguna raó això, doncs, dona bona imatge o alguna cosa.
0: Instal·lat el meu launcher, és més ràpid que la competència.
3: Per cert, Steam ha fet una actualització i ara encès més ràpidament que això.
1: Sense bytecoding, no? Jo sé fer-ho mà.
0: Com estimo Valve. Sí.
4: Adivina qui no sap fer la seva feina.
1: Això és el pròxim joc de l'ADS, no? Adivina qui no sap fer la seva feina, estaria guai.
0: Bueno, jo, com que ja no anava a utilitzar Unreal, ja no tinc raó per tenir l'Epic Launcher instal·lat a l'ordinador, o sigui que...
1: Jo, com que ja no faig... Exacte, anava a dir el mateix. Com que no porto l'Unreal Engine, ja el vaig treure també.
0: Prendre pel cul.
1: Sí, no tinc cap
0: no jugaré el Fornite tampoc, o sigui que...
1: Fornite, eh? Sí. Estigues el Carles aquí?
3: Es diu Fornite.
1: Ai, per cert, Carles, Javi, recupereu-vos perquè esteu molt malalters i no heu pogut venir avui, i Déu-n'hi-do la... Els pobrets que estan allà amb febres i, bueno, no és l'única persona que està malalta, eh? No sé si és el canvi de temps, però estava tothom bastant malalts. Poseu-vos bons.
3: Sí.
1: Anunci petit. Un anunci molt petit d'Xbox. Xbox Nano Controller. Feia falta treure-li la... Han fet un mando molt més petit que el mando original de la Xbox o de Xbox 360 o la Xbox nova, la que hi hagi ara, que no me'n recordo quin nom té.
3: Les sèries.
1: La sèrie XX o no sé com es diu.
0: Algo així.
1: Que és el mateix mando, jo crec, però sense els cuernitos, diguem, d'aguantar amb el...
0: Bàsicament, per la imatge semblava això.
3: Sí, però el que poc he vist que és un comandament més petit per poder-lo emportar i fer lo de Xbox.
1: Tots són Xbox.
3: Sí, per jugar
1: claro,
3: al mòbil o qualsevol cosa.
0: La nevera és una Xbox, no ho oblideu.
1: Sí. Jo vull una iogurtera Xbox, però bueno, això és un altre tema. A veure si surt alguna cosa així. I tinc aquí un anunci, però és que no sé de què va. L'Xbox Labs, no sé de què va. Per tant,
3: ni idea, jo tampoc. No,
0: el Den si hagués vingut, ho podríem haver...
1: Jo m'ho salto. Hi ha una informació d'última hora, oi, Gerard?
0: Sí, de fet, no ha sigut de canviar la ràdio. Ha sigut mentre estava a classe, que obro un moment el mòbil entre el descans i veig una publicació de Rockstar i dic... Joder, un altre cop.
1: Què ha passat? Avui mateix, dijous,
0: sí, no, però...
1: mentre fem programa...
0: Sí, abans del programa, fa 3 o 4 horetes abans del programa, doncs, tràiler 3.
1: Què és això?
0: El tercer tràiler de GTA 6.
1: Epa! I què? A veure. Això és material.
0: No han ensenyat res nou.
1: Hòstia, i per això t'han de...
0: Van ensenyar l'últim... Vam parlar la setmana passada, o fa 2 setmanes, de les fotos.
1: Sí, que no... Tu et queixaves d'això. No estan fent vídeos, no estan fent ensenyant
0: res.
1: Ja tens un trailer, i ara dius que no porta res de nou.
0: Clar, perquè tot el que m'han ensenyat m'ho van ensenyar les fotos. És que... O sigui, és com que... Bueno, sí, dona... No, és que només he vist una vegada, estava a classe. Però, bàsicament, el que jo he entès és que explica una miqueta per sobre... més la narrativa i una miqueta de context sobre els personatges.
2: Jo el tràiler l'he vist. O sigui, el joc no l'he jugat, però el tràiler l'he vist. I a mi m'ha semblat una pel·lícula. O sigui, no hi ha gameplay.
0: Home,
2: és un
0: tràiler.
2: Sí, però hauríem pogut ensenyar el joc en si, no sé.
0: Per això vam tenir l'anunci, el tràiler 3. Aquest tècnicament és el quart tràiler, perquè vam tenir el de 20 minuts.
1: Uh-huh. De Netflix.
0: De Netflix.
4: que allà explicaven, allà ensenyaven pràcticament tot el que s'havia d'ensenyar.
1: Ostres, ah, sí, però no. No t'estic seguint.
4: Què passa?
1: No sé, el Dani m'està fent senyes, no sé com està dient.
3: Pues res.
1: Algú del GTA 6? Ah, vale.
4: Pues eso, què estàvem dient? Que...
2: No, que aquest, el tràiler és, bueno, és pel·lícula.
4: Sí.
1: Jo ho entenc, perquè realment ja el vídeo de Netflix ja vaig veure que era com molt poca estona d'interacció. Es col·locava una posició, feies dos botons i tiraves.
4: No sé.
2: Què està passant?
4: Ah, que falten notícies al guió físic.
3: No, però continueu, no veieu, ostres.
1: No passa res, estem de xarla.
2: No trenqueu la màgia.
1: Sí, home, sí, ja sabem que hi ha història.
4: Sí, però...
1: Llavors no estàs content gens?
4: Ah, no, no, jo estic contentíssim.
1: Entenc que l'has vist una vegada i el vols veure diverses.
4: No, no, la setmana que ve tindré preparat... Bueno, no, no puc. Tinc parcials. Després de parcials... Prepareu-vos que es veu un anàlisi en detall.
1: De què? Dels trailers?
4: Els tres trailers que hem tingut, l'anunci especial i tot el contingut que han anat ensenyant fins ara.
1: Estarem a poques setmanes del llançament.
4: Per això, m'estic preparant.
3: Del lloc no espereu review, per cert, només dels trailers.
4: Exacte.
1: No, no, no, clar, perquè no ha sortit.
4: I quan surti el joc a PC, no espereu una review meva.
3: Clar, no la farà.
4: Perquè no apareixeré.
3: Clar.
5: Però una cosa, no va passar que van fer un leak del GTA 6 fa unes setmanes?
4: Sí, sí, sí.
5: I aleshores, com és que no hi ha més vídeos ni res d'això?
4: Ah, perquè el tio aquell era un scammer.
5: Ah.
4: Estava
1: traducció, si us plau.
4: Era un estafador, perdó.
1: Gràcies.
4: Estava estafant a la gent per treure criptos.
2: Pempis.
1: Era mentida?
4: No era mentida.
1: Ah, però estava... Però, era un delinqüent.
4: Sí, però la primera tanda de filtracions que va fer, mínimament es podia entendre el per què. Vull dir, el tio... O sigui, no hi havia res més enllà de dos tràilers. Però després del tràiler de 20 minuts, pues, tornar i dir... Pagueu-me i trec més contingut...
1: Ja.
4: A veure, a mi no me la colen.
1: No. Òbviament que no. Però el que sí que ens ha colat són notícies, sí. Sembla ser.
3: Sí, hi ha un parell que he posat al guió, sembla que última hora i no s'han imprès.
1: Això és com la premsa. Es tanca a certa hora i es publica. Bueno,
3: la primera és que aquest matí han fet un anunci a Nintendo d'un DLC per al Fire Emblem Fortune's Wave.
1: Però si acaba de sortir.
3: Sí, però... Sí, ja sortint al llarg d'un any, crec, sortirà ja el 2027, doncs, per la meitat.
1: Un DLC que surt l'any que ve.
3: Sí.
2: O sigui, l'han anunciat per aquí un any.
3: Ah, sí.
4: Ah, molt bé. Almenys no l'han anunciat abans que sortís el joc, com van fer en Pokémon.
1: Sí.
3: Històricament, sí. Fire Emblem sempre ha anunciat els seus DLCs com abans de sortir el joc. O sigui, que aquesta vegada s'han esperat.
4: Gràcies,
3: i
4: suposo.
3: I el que aporta el DLC és una cosa que s'agrada molt fer a Nintendo, que és fer-ho per parts. La primera part surt avui mateix, que són unes armes del Three Houses.
1: Gratuïta, espero.
3: No, amb el DLC. Has de comprar el DLC.
1: Però el DLC el compraré l'any que ve.
3: Ho pots comprar ara.
4: Però si el compres ara...
1: Com? O sigui, m'estàs venent una cosa...
4: Precompra les coses.
3: No ho estàs precomprant perquè t'ho estan donant ara.
1: Però m'estan donant una part.
3: Sí.
1: O sigui, no m'estan donant tot el que he pagat.
3: No, perquè ho han de fer.
4: O sigui, és un passe de temporada. Clar.
1: És un passe de temporada, sí.
3: Bueno, sí.
4: Com s'ha fet tota la vida.
1: Sí, no, tota la vida no, des que sou joves vosaltres.
4: Exacte, tota la meva vida.
2: Jo estic molt perdut.
4: Tampoc,
1: És que els passes de temporada són d'una altra època, Raúl.
3: Per justificar que et cobren ara i no dintre de 7 mesos quan surti el joc...
1: O sigui, et cobro, et dono una coseta, la tapa... Sí. No, això és com els col·leccionables del quiosco. Ah, et donen la tapa, però el que hi ha dintre no hi és.
3: Encara
4: exacte.
3: No és, sí.
1: Sortirà l'any que ve.
4: Com he dit, tota la vida.
3: Avui surten aquestes quatre armes. A finals d'any sortiran dos personatges nous jugables i l'any que ve sortiran quatre rutes totalment noves. Dels quatre personatges que no tenen ruta. I doncs això.
4: Sí, és
1: algo que ja tenien, però deixem una poc a poc i comprem més.
3: Van confirmar entrevistes que això era massa contingut i que no farien les 8 rutes i sembla que ho han volgut desenvolupar durant més temps aquestes 4 rutes i centrar-se a les altres 4.
1: Això és una excusa barata.
3: És una mica recortat, però sí. I l'altra notícia és que el director de màrqueting d'Activision...
1: Activision... Blizzard...
3: Sí, tot això.
1: Microsoft i no m'han de corregir algú més.
3: Ha dit, sense ofendre a Zelda, però GTA 6 i Call of Duty Modern Warfare 4 són els dos llançaments grans d'aquest any.
2: No hi estic d'acord, perquè jo ja he rebut l'avís de que ja m'han enviat la meva caixa de World of Warcraft Forever.
0: Exacte. I Modern Warfare 4...
3: Amb tot el perdó del món, però...
0: No té res a fer.
3: No.
0: Però perquè és que...
1: Surt al novembre, també?
0: Suposo.
1: Es menjarà els mocs.
0: No, no, els mocs, però és que els seus i els del següent. Perquè no és que es quedarà ja escalfant banquillo de mala manera.
1: Ja, bueno, ha fet una cara rara, Gerard, suposo que és perquè el Modern Warfare, no? Ha sigut la cara, ara pel Zelda.
0: Quan he escoltat tot el Modern Warfare m'he descollonat, però no volia riure davant de
1: No passa res. Sí, no... Algú juga al Modern Warfare? Algú juga al Call of Duty per aquí?
3: No.
0: Pues... Jo l'últim que vaig jugar va ser el 2, el Modern Warfare 2 del 2022. O sigui, fa 4 anyets.
5: Jo crec que jugava també al Saga, no, això?
1: Ah, és veritat. Hi havia un espai de la Retro Barcelona que tenien una Xbox 360 vàries en línia. Sí, sí. La idea és que això, el retro de Call of Duty. Però bueno, el divendres tots els xavals de l'estiu...
0: Modern Warfare 2, l'original, va sortir el 2009.
3: Això, retro.
1: Ah, sí, exacte. Hola. Fa hola. Molt de temps, això. Sí, només fa 15 això... anys.
0: Exacte.
1: 15 anys. O sigui, és retro absolutament. Però el que no és retro és on ens ficarem ara, que ens fiquem en un univers diferent. No direm alternatiu, sinó li direm un univers alternatiu.
2: Ai, ai, ai.
1: Ai, ai, ai.

0: Si teniu un equip de so bo, els baixos estan rebentant les orelles.
1: Què és això de tenir dos programes seguits amb música d'universos cyberpunk com a tema d'esto?
0: Perquè estem parlant de distopies que realment no són tan distopies, sinó ja formen part de nosaltres mateixos. Estem vivint... Sí, el futur està aquí. Estem vivint, doncs, creacions ciberpunkis.
1: Jo ho dic, cada dia estem més a prop, cada dia estem més a prop de 2077. I no sé si vull el de Cyberpunk.
0: Home, això,
1: o el de Fallout.
0: Això ho pots afirmar, però amb sí, tota seguretat. No,
2: això sempre és veritat.
3: Sempre és veritat.
2: No, jo espero que sí.
1: Però el que em refereixo és que no sé si és el 2077 de Fallout o el de Cyberpunk. De no igual, els dos són dolents.
0: Sí, jo en aquest cas el que estem sonant, aquests baixos tan xulos que hem sentit, és de Detroit Become Human, que suposo que l'hauràs jugat també, Gerard.
3: Bueno, jugat.
1: Sí, l'ho he jugat, però...
3: Jugar?
1: Però clar, és això, és un joc de...
0: És un GTA.
1: No, és un joc de David Cajas. I aquest tio, pues, et sap fer una pel·li molt xula, però...
0: Correcte.
1: Té més o menys el mateix gameplay que l'Stray.
0: Doncs resulta que aquestes setmanes han passat moltes coses en l'univers alternatiu, per dir-ho d'alguna manera, i que us volem comentar una per una, i volem començar pel primer cas, el cas del clon de la suite d'Adobe.

0: Què ha passat aquí? A veure, primer hem d'explicar una miqueta què és això de la suite d'Adobe. Adobe és aquella empresa que té una cosa que se li diu el Creative Cloud, que és un conjunt d'eines molt estandarditzades en la indústria, però de tot, dels videojocs, del disseny, del contingut visual, de vídeos, on tenen doncs, una sèrie de programes que serveixen doncs, per això. Tots coneixeu el Photoshop.
1: Photoshop.
0: El Photoshop, que vulguis o no, l'hem tingut legal o no legal en algun moment de la nostra vida.
2: L'eina per fer memes.
0: L'eina per fer memes, per exemple, l'Illustrator, que és per fer dibuix vectorial, fer portades o unes coses que puguis ampliar o puguis fer cartells molt grans o molt petits, el que sigui. El Premiere Pro, que és per fer vídeo, Lightroom fotografia, InDesign, maquetació de revistes, etcètera, i moltes altres d'això, no? Tot és molt potent, és una bèstia. De fet, fa molts anys que l'Adobe està reinant a tota la gamma d'Adobe per tot això, però té una coseta... Com us ho diria? Ha anat canviant en el temps. Al principi tu podies comprar un dels programes un per un, dius, ah, vull el Photoshop, doncs el compraves, tenies la llicència, el feies servir i endavant. Després van dir, farem un paquet. És que jo no vull l'InDesign. És igual. Paquete, tot junt. I ara doncs, ja estem en un món de les subscripcions. Ja no ets propietari del software, sinó que amb un cost bastant elevat, per cert, tens una subscripció mensual de aquests programes per fer-ne nus. Si deixes de pagar la subscripció, fora programes.
1: Sí, el llogues.
0: El llogues de manera constant.
2: Però l'Acrobat és gratis?
0: Un moment, són coses diferents. Això és el visor de PDFs, per veure el PDF que t'ha enviat al metge o el que sigui que tens a l'oficina de lo que sigui. I l'altra cosa és fer tu el PDF, el Adobe Acrobat per fer-lo tu. Això és una altra cosa.
2: Però és gratis, no?
0: No,
3: té funcions que no...
2: Ah, són. És veritat.
0: Sí. L'Acrobat Reader és una cosa, l'Acrobat PDF
1: firmes
0: és una altra.
1: Electròniques, sí. Edició...
0: I diverses coses. Què ha passat? Doncs que l'han clonat.
1: Oh, sí. Qui l'ha clonat?
0: L'han clonat. Doncs un projecte que es diu Artcraft, també conegut com la suite d'Adobe clonada, doncs un senyor independentment, ha llançat una alternativa de codi obert. Codi obert vol dir doncs, que tu veus el codi font de com està fet això, anomenat Aircraft, que replica de manera pràctica i en temps rècord, perquè ho ha fet amb, no sé, una setmana o una cosa així, les eines completes de la suite d'Adobe. Tots aquests programes que hem anomenat estan duplicats i fets amb aquest programa. Ja he canviat el nom una miqueta per, òbviament, coses de marca. Photoshop es diu Photocraft, l'Illustrator és Vectorcraft, el Premiere es diu Filmcraft, i sembla tot noms de maionesa. Craft, saps? Vull dir...
1: Quin crack,
2: o mots de Minecraft.
0: O mots de Minecraft. Minecraft,
2: però, sí. Però el que jo volia dir és... Què és? La versió LibreOffice de tot això? I s'han fet la feinada de fer-ho, no?
0: És que és més xungo, que no és que sigui la versió LibreOffice on tens els botons diferents, les coses tan diferents. No, és clonat. O sigui, icones, posició de les coses, com es fan servir, quines combinacions de tecles fan... Tot, absolutament tot.
3: Això em fa una miqueta de tufo a mi.
0: Per què?
3: Pot ser que el desenvolupador es digui Claudio?
0: Una miqueta. De fet, s'han valgut, òbviament, per tècniques avançades d'IA. Estem en el univers alternatiu. Ah. Doncs, fent servir el model de cloud, no el més potent, a l'Opus 5, que n'hi ha el Fable, que és més bèstia, i tot programat en un llenguatge que es diu Rust, que és un llenguatge, bueno, més o menys eficient i que li vol fer la guerra al C, però això és un altre tema, ja en parlem en un altre programa, doncs l'ha permès... no tenir que mirar ni el codi antic d'Adobe, perquè evidentment no el té, és un codi privatiu, sinó que li ha dit al Claudio, li he dit Claudio, dic, mira't aquest programa com està fet, a base de captures de pantalla o el que sigui, mira l'executable i ves fent-lo un altre cop, clona'l, fes-lo exactament igual, com l'ovella d'oli, saps el que és l'ovella d'oli?
1: I ha funcionat o...?
0: Sí, però...
2: No, però bueno, d'aquella manera.
0: D'aquella manera, funciona, per exemple, el Photocraft, el mod de Minecraft per fer fotos, és capaç d'obrir des d'arxius en format PDF, gestionar capes, però hi ha alguna cosa que té errors, té bugs, i no acaba de funcionar com hauria d'anar. I moltes funcions avançades encara no estan 100% fetes. Són útils amb tasques bàsiques, i bueno, com a experiment, vale.
1: Seguirem amb el GIMP.
0: Hòstia.
2: Fotopea.
0: L'altre.
2: Amb Fotopea.
0: L'altre també, Photopea, bueno, Photopea no m'ho semblava malament, funcionava bastant bé.
4: El Krita.
0: Hòstia, el Krita. Però encara estan lluny de substituir professionalment aquest programari. Però bueno, ja el temps, el temps.
2: Jo he escoltat que la versió aquesta del Premiere és igual d'estable que el Premiere, vull dir, explota la mínima que li demanes que faci alguna
1: cosa. Això no va dir.
0: El Premiere, sí, explotava
2: sol. El Premiere
0: sol.
2: Explota amb mirar-lo una miqueta. Doncs aquest, sí. Que està igual d'optimitzat, perquè...
0: Home, si, si està clonant-lo, està fent...
2: Exacte, està igual, està igual, doncs peta per totes bandes.
0: A mi el que em sorprèn és, o m'agradaria saber, és... I Adobe, què diu de tot això, no?
3: Contentíssim, segur.
0: Jo no ho sé. No
1: va,
0: sé.
1: Tenen que estar reunits a fa dies.
0: Està, bueno, jo estaran...
2: No volien fotre IA a tots els seus programes?
0: Ja ho té.
3: Sí, clar.
2: Ah, pues ara,
0: ja ho té.
2: A, o sigui, ens heu fet menjar-nos a nosaltres la IA, el consumidor, pues ara us toca a vosaltres. Perquè jo només demano una cosa... Ja demano poques coses en aquesta vida, però la caiguda d'Adobe és una d'elles.
0: Sí, la veritat és que ens fa molta ràbia. I moltes vegades ha comprat empreses com Macromedia, que li feia la competència directament, la va comprar només per desmantelar-la i per destruir-la. I diu, tot això, ui, que bonic, això... Fora. La legalitat aquí és molt complexa, està una zona molt, molt grisa. Des del punt de vista tècnic, bueno, ha fet servir el que se'n diu enginyeria inversa, ha vist el producte final i ha dit com ho puc fer des de zero, no? Des d'aquest punt de vista es pot més o menys defensar que és un altre programa, però a nivell propietat intel·lectual i marques, la similitud d'interfície, la similitud del flux de treball i tal... Aquí el poden pillar per tot arreu.
2: Molt fàcil, li demanes al Claudi que et faci els icones nous.
0: Exacte, llavors ningú sabrà com funciona, perquè no saps com van els nous icones, no els reconeixes.
2: Siguin prou diferents com perquè no puguin considerar-se patar-te la propietat intel·lectual, però siguin el mateix.
1: De fet, els programaris de software lliure acostumen a tenir afegits addons per copiar una miqueta
0: que s'assembli. Sí, Guim ho va fer i bueno, és l'única manera de fer-lo servir pel meu punt de vista, eh? és que és molt tosco el Guim, sí. Em sembla super tosco.
1: No, funciona diferent.
0: El Guim és una altra cosa. Per qui no ho sàpiga, és un altre programa que fa com de Photoshop, però jo deia que no li arriba encara el...
3: No,
0: és que Photoshop porta menys. Molts anys fent-ho.
2: I ni molt
0: això.
2: Menys.
0: Sabeu que va començar Lucasfilm? Però bueno, això és un altre tema també, Photoshop. Més casos, perquè tenim un altre cas, que és el cas Placing.
1: Ui, ui, ui.
0: Avui anem amb músiques molt fortes, eh?
2: El micro no estava funcionant quan he dit el que he dit.
0: Més o menys.
2: Més val.
0: PlaySync. Gerard, què ha passat amb la PlaySync?
2: S'ha empatat, com he dit abans, de mala manera. I és la manera maca perquè fora de micròfon...
0: Però ara expliquen què és això de patar-se-la.
2: Bueno, com ho vam comentar una miqueta per sobre la setmana passada, que bàsicament amb la mateixa... Amb el,
0: vale, pues bàsicament.
1: Se l'ha empatat pels sis costats.
2: Sí. Però què és el que s'ha empatat segurament, exactament? Pues han fet enginyeria inversa al que és el kernel.
0: Més o menys com el que han fet amb el de Photoshop.
2: Però en comptes del kernel, aquí si no me'n recordo...
0: El cor de la consola, el que és el nucli, el que fa pensar.
2: Jo anava a dir el cul, però sí.
0: No, home, no.
2: Bueno, és allà dins.
0: Què hem fet? Perquè anem al tema.
2: No et desvies. Bàsicament, han demanat a Claude que es dediqui a copiar-ho o sí? Traduir-ho al que ve a ser un sistema operatiu com el Windows o Linux.
1: L'han juanquejat.
0: Juanquejat, aneu dient moltes paraules.
2: Què vol
0: avui,
2: dir això?
1: Que l'han juanquejat.
2: Ah, vale. I, bàsicament, tu ara mateix...
0: Jo pel que veig, dic amb confrangem si estic equivocat, però la utilització en aquest cas de la, en aquest IAN i el... Joder, no s'ho dirà, univers i el alternatiu que tenim fent servir la IA, analitzen el codi, busquen vulnerabilitats, és a dir, errors que puguin trobar per entrar a executar codes, però una cosa que costa molt de fer o que fer-ho manualment tens un temps, això ho fas a una velocitat industrial amb la IA que lo flipes, perquè fa moltes iteracions buscant on està el forat per poder...
2: És la màquina de fer força bruta perfecta.
0: És força bruta, exacte. És força bruta a saco. Llavors, què passa? Que quan PlayStation fa un pagat per arreglar aquest forat, doncs la IA ja ha trobat un altre forat.
2: La IA l'ha trobat, però és que...
0: Ja ha trobat un altre.
2: I el següent. I abans que ja tinguin la solució trobada, la IA ja l'haurà trobat.
0: Hi ha un altre, o sigui, perquè...
3: Perquè us feu una idea, o sigui, l'última versió del firmware de PlayStation 5 es pot petar igualment encara.
2: Sí, però que ara ha arribat al punt de que si tu tens una Play 5, si no tens l'última versió del software de la consola, no pots estar connectat a la xarxa. Perquè no volen, o sigui, perquè volen com mantenir aquesta capa de...
0: L'última versió, l'últim punt.
2: L'última versió, la 14.10 crec que és, no sé... D'esto.
0: Això potser es protegeix de l'execució de programes no vàlids només una setmana.
3: Bàsicament.
0: No arriba.
2: I ni eso.
0: I ni eso. I ni eso.
2: Perquè és això, s'ha quedat com atrapat, perquè es porta dient des de fa un parell de setmanes que l'emulador o la compilació de la consola a l'ordinador està al 85%.
0: Vols dir el fet de poder jugar en PC tot el que pots fer amb
2: tot
0: la Play 5?
2: Tot el que pot fer la Play 5.
0: Que la Play 5 en si és un PC, també.
2: Exacte, està al 80%, aquí, 85%.
1: Aquí hi ha un petit detall que vaig estar mirant-me això. Aquest 85% és, diguem, han fet la llista de la llibreria perquè sigui compatible, però no l'han programat, simplement han fet, diguem, els dummies, que es diu.
0: Això hauria de fer això, però no ho fa, no?
1: Exacte, sí, exacte, hauria de fer això, però no ho fa. Sí, han creat, diguem, tot

0: és com... Nintendo deu estar, bueno, que
1: tots estan cat.
2: Bueno, com la Play no té jocs, el que fan és emular jocs.
1: Hola.
3: Bueno, sí, però es pot jugar a l'Astrobot a ordinador i es juga millor que a la Play 5, perquè també, si tens un ordinador que és més potent que una Play 5, pues
2: sí, no, estan utilitzant la Play
3: al màxim.
2: La Play per reproduir el que volen reproduir i estan a l'ordinador reproduint el que volen de la Play 5.
1: Sí.
2: Tot gràcies a la
1: ingeniera. És a dir, sembla que no hi ha frontera en... Vull fer servir un programa o reproduir un programa, posar-lo en marxa, un emulador, un videojoc, el que sigui, i la plataforma ja és igual. Ja hi haurà una cosa que et farà la transformació perquè sí, allà tiri.
3: Bàsicament.
1: Perquè després parlarem dels ports, que és un altre tema d'aquest alternatiu univers. Perquè, Arnau, tu tenies una altra cosa que ha passat amb... Digues, digues, perdona.
3: I és per això... que ho he dit abans, que se m'havia oblidat, per això que és possible que tinguem GTA 6 a PC abans, perquè la gent...
1: La versió de Play 5...
3: Els de Rockstar tenen... Com ho dic? El cor, a punt de sortir del coll...
1: Per no dir un altre òrgan vital.
3: Per no dir un altre òrgan vital. Que diuen, hòstia, com això surti...
1: No, és que...
3: Si se'l peten,
1: fora.
3: La setmana que el petin...
1: És que fora. Tota la inversió que han fet...
3: Desapareix.
1: No es recupera, eh?
3: Les còpies, a saber on surten. Aquesta és la cosa.
1: Que tot és digital.
3: Clar.
4: O sigui, que la gent podrà jugar en PC abans que surti en PC.
3: No ens oblidem de que... Sí, també. No ens oblidem de que la raó per la que els jocs surten digitals per evitar filtracions. I és la tonteria més gran que he escoltat en la meva vida.
1: Òbviament.
2: Doncs, si estàveu preocupats per no jugar a la GTA
3: la sortida
2: en 6 mesos, no us preocupeu que la setmana podeu jugar-ho a l'ordinador.
1: Jo crec que estan patint. Estan patint molt. I el que... Arnau, tu tenies un altre projecte també que ens farà patir a tots.
4: Sí, és un tema que ja m'han recordat que vaig comentar la setmana passada, que és el Google Playground, que és un servei que estan preparant, diguem que està en laboratori, que és un projecte experimental de Google perquè qualsevol persona, no qualsevol programador, no, persona, val, pugui crear els seus propis videojocs a partir d'instruccions, o escrit, amb una IA, i jugar-hi amb el navegador i publicar-los.
1: Això en principi ja existeix, o almenys amb les intel·ligències artificials d'avui dia, tu ja li pots demanar això, però això...
4: Sí, però està pensant més per programadors, o sigui, sí, requereix d'eines de programació.
1: Una mica.
4: Val? Aquí no. Aquí tu, en comptes d'obrir el xat GPT, per exemple, obres aquesta aplicació i li dius: hola, mira, vull un joc de carreres, però que sigui de camells i que es dediquin a saltar...
1: Que els camells saltin.
4: Que els camells saltin, val? I no cal ni fills gràfics. Si ja representa que ja t'ho faran ells.
1: Sap el que és un camell, sap el que és una carrera, se suposa que és en el desert...
4: I si no ho sap, tu li dones una fotografia i ell solet ja, pel que sembla, ja t'ho posarà. Llavors, bon, ja, a més d'això, de que la gent pugui fer petits videojocs simplement dient com volen que sigui, doncs també hi haurà com una galeria per compartir, perquè la gent pugui veure els jocs que han fet els altres.
1: Una mena de shop, però suposadament gratuïta. Esperem-ho, no ho sé.
4: Sí, no, de moment no han tret el tema de monetitzar.
1: Que sortirà.
4: Val, digues.
3: Per dues coses. Una, Google té aquesta mala mania de treure projectes que van a pèrdues i dir, hòstia, no treu rendiments, anem a matar-lo. I l'altra és perquè si tu comences anunciant alguna cosa que has de cobrar-ho, la gent et dirà que no abans de començar. Llavors, els has d'enganxar el producte.
4: No, però el tema, o sigui...
1: Com monetitzes els jocs que has fet?
4: No, pensa-ho al revés. No cobrar, sinó que l'usuari pot vendre aquest joc.
1: De moment han dit que no.
4: De moment han dit que no, però ja veurem què passarà. I una altra cosa que he vist que m'ha preocupat és que aquests jocs podran ser multijugador. O sigui, ofereixen el servei de multijugador.
1: Roblox, taules, no? És un Roblox.
4: No, sí, és un Roblox, però que no cal saber res.
2: Això volia comentar jo ara. És que el Roblox Studio també té això de parlar amb l'IA perquè...
1: Et faci un joc.
2: Sí, també els gràfics, també, perquè és amb blocs, o sí, fas gràfics amb blocs com si fossin voxels, també té allò de programar. Això és bàsicament el seu propi Roblox, però que estic escoltant.
4: Doncs això d'aquí, bueno, jo crec que això canvia totalment el paradigma actual de la indústria.

0: Com a mínim, per exemple, o sigui, els jocs petits, els jocs més senzillets, directament poden desaparèixer. O sigui, ja no valdrà la pena intentar fer un joc petit.
1: Minijuegos.com.
0: O sigui, clar, o sigui...
2: Estudiants de programació.
0: Exacte,
2: estan fent els petits projectes per dir, ei, puc fer això?
0: No, estudiants de programació, les acadèmies per ensenyar nens a programar. Quin nen voldrà aprendre a programar si agafa obre el micro? És que ni teclejar. Obres el micro i dius, vull un Tetris però de gatetes. I ja està. Llavors...
3: I el jugues en una estona, cap d'uns minuts, tens el teu Tetris de gatetes.
0: Exacte.
3: David, no et sembla molt... David, que tu estàs aquí a la peixera, no et sembla molt trist tot això? Bueno, què farem? Fa com un què farem, no? Ens hem d'adequar. És que el veiem una cara com dient... Uf. La humanitat, què? És que com la cara de... Te'n fa cap avall.
0: Sí, sí.
2: Mon pare, per això... Està a tope, amb això.
3: Hòstia, allò del teu pare... No,
2: el meu pare és una cosa, sí, a mi em fascina,
3: És un
2: tema. El meu pare i la IA, però... Papa, t'estimo molt, vale? No em facis fora de casa avui quan arribi, però hem de rebaixar una miqueta l'ús, les coses com són.
3: Hem d'utilitzar el cap una miqueta més i no estar tan pendents de el que pugui dir un ordinador com a tal. Però no només tots aquests mons estan afectats, sinó que hi ha un últim món que a mi personalment em toca molt la patata, que és el món del retro, que està molt tocat
0: ai.
3: Pel món el món alternatiu.

0: Si és que jo vull acabar de parlar de l'ús de la intel·ligència artificial en el món del retro. En el món del retro em refereixo al retro-retro, no a la 360 de fa 15 anys, sinó més enrere, ¿vale? Estic parlant de 30, 40 anys, por ahí, ¿vale? A utilitzar-lo dintre d'aquests universos.
1: La Play 1.
0: No, més.
2: La Play 1 té 30 anys.
0: Més enrere. He dit 40, o sigui, tira. Tira per atràs. Últimament, en molts esdeveniments del món del retro, estàvem veient portades o cartells d'esdeveniments directament fets a mida. O sigui, hi feien una... catipent, horrorosa, perquè eren com un model 3D però pixelat, voxel i tal, i que es veu que no encaixa ni el píxel ni res, i diu, si estàs fent una cosa de retro, per què fa servir la IA per fer cartells d'esdeveniments? Però això ho hem vist. També hem estat veient portades de videojocs retro, és a dir, videojocs fets ara per màquines molt antigues de fa 40-50 anys, però amb portades fetes amb IA, que canten com... Això es diu en castellà, canto com una almeja, no sé si és un equivalent en català.
1: Com una petxina.
0: No, em sembla que no es diu així. Diria que no. I també utilitzar aquests dibuixos per a vegades digitalitzar-los i convertir-los en imatges dintre del propi joc amb pocs colors, que es veu una digitalització lletja de pebrots, com dir-ho. Evidentment, utilitzar-lo per fer codi és molt habitual, per fer música no he vist exemples, i després hi ha una altra cosa que l'estan fent servir molt, que és desensemblar. Desensemblar és molt semblant al cas que parlàvem abans d'Adobe, d'agafar el producte final, el joc final, en aquest cas la ROM o el que sigui, i veure què porta dins i com està fet. I d'aquí, doncs, treu de tot cap enrere. Això no em sembla tan malament, però també s'està fent servir. I una cosa que està a tope és el món dels ports. Estem veient una cosa, ja no dic en el món del retro, però suposo que haureu vist, suposo, Daniel, tu, que els Zeldes pot jugar en PC.
3: Sí.
0: Quina versió del Zelda és l'última que estava molt xula, millor en PC que en l'original? Era aquest del... El Twilight Princess, diria
3: sí,
0: que era.
3: Sí, el Twilight, però crec que aquesta...
0: El del llop és el Twilight Princess?
3: Sí, sí. Però crec que aquesta la van portar ja normal, sense... Abans de tot
0: això. Abans de la IA.
3: Sí.
0: Abans de la IA. Però això és el que vull posar com a exemple, és això és un port, agafar un joc d'una consola concreta o una màquina i portar-lo cap aquí. Però és que els ports del món del retro estan donant-se molt bojos. Molt bojos perquè estem veient coses molt estranyes. Com, per exemple, portar coses de Game Boy clàssica, a ordenadors Spectrum com a tal. Que tampoc és un...
4: Home...
0: És un no cal, però...
4: La CPU és la mateixa...
0: Sí, exacte. Llavors, això és el que jo diria un port creïble, és a dir, un port bueno, que més o menys...
4: És possible, sí.
0: Te'l pots creure perquè comparteixen peces, no, rotllo? Doncs mira, han fet ja una personeta que justament que sé qui és l'Alonso, ha fet un port del Tetris de Game Boy... a que es pugui jugar en MSX tal qual, amb els mateixos gràfics i tot això.
4: Perquè no té scroll.
0: Exacte. No té, bueno, però funciona molt bé. Dius, no és una emulació, sinó que és un port. Però això és un port creïble. Dius, bueno, té la mateixa CPU, similar i tal. O, per exemple, de Master System de 8 bits, el joc de l'Alex Kidd, funciona en MSX. Vale, lo mateix. Si fa no fa, perquè comparteixen coses i tal. Però estan apareixent una sèrie de coses que a mi em flipen, que és el que jo dic ports impossibles o no creïbles. I són coses que generalment no passen d'un experiment perquè no s'arreglen del tot. Coneixeu un videojoc que es diu Monkey Island?
3: Sí.
1: Oh, i tant. Em sona d'algo.
0: Et sona d'algo. És un videojoc que ha sortit per alguna plataforma de 16 bits com Commodore Amiga i tal. També va sortir per PC, va sortir per diverses plataformes i tal en el seu moment. Doncs unes personetes han agafat i han dit anem a posar-lo en 8 bits de MSX. I funciona? Sí. A quants frames? Bueno, és que pot.
1: Ni jo no parlar-hi, no?
0: No, és que pot. Més o menys. Jugable no és. I segurament té molts errors i no se'n dedicaran a arreglar-lo com a tal. I també ens trobem coses de que aquest joc ocupa pues, molt per córrer en la màquina que té que córrer. Diguem que és molt difícil jugar-lo en un ordenador real com a tal. Sí que hi ha cartutxos que ho suporten, però són especials.
4: Sí, no vigilen la mida dels gràfics.
0: No vigilen una merda. Un altre exemple, el SimCity. SimCity?
1: Sí, no.
0: De PC? Sí, bueno, sí, potser sí. El primer SimCity porta 8 bits. I ja se'n van fer de ports de 8 bits.
4: Surt Godzilla.
0: Ja se'n van fer ports de 8 bits, ja que més o menys te'l pots creure. El que, un altre, més modernet, un joc de PC passat a 8 bits, Paper Please.
1: Jo el puc veure.
4: Aquest
1: a 8 bits. El paper és, per favor?
3: No.
1: Com que no?
0: Sí.
3: No.
0: Són imatges i...
4: Aquest joc sí, és de concepte.
1: És mirar A, B,
2: És fàcil, no? Bueno. Pot passar.
0: Pot suportar. Ara us diré una altra. Balatro.
3: Balatro, balatro. Ai, sí.
2: Aquí ja començo a veure coses complicades.
0: És que, ja et dic jo, el joc no funciona al 100%, però és un pam, balatro.
2: Sí, jo he vist balatro funcionar en un Kindle, les tablets aquestes d'Android, vale, que tenen la pantalla de Kindle.
0: Però amb un 8 bits, que és una CPU que no pot ni multiplicar.
2: No, per això.
0: És que, no.
2: És que amb la pantalla aquesta ja fa mal.
0: Lo lent que deu anar.
2: Si és el que t'anava a dir, la pantalla del Kindle, que va a la tassa de refresc que va... I igual dic, balatro, és una cosa, pues...
0: Us dic dos títols més, rapidet, però segurament no els coneixereu els més joves. Commander King i Mad TV. També King, porta sí. PC... Que... Sí, Commander King, sí.
2: Sí, bueno, m'agrada Doom.
0: És veritat.
2: Clar, vull dir...
0: Ve de Pogí. Ah, pues això ho coneixes.
2: Sí.
0: M'ha sorprès.
5: Saps quin trobaria a faltar jo?
0: Què?
5: El Beyond Two Souls. Aquest que era una pel·lícula que li dones per caminar.
2: Una altra... segona menció a David Cajas avui. Déu-n'hi-do.
3: Sí? La tercera, sí? Se'ns apareix per la porta, eh?
2: Apareix l'esperit per darrere.
0: Doncs tot això, els últims títols que he dit, Paper Please, Balatro, SimCity, Commander King i MadTV, ho està fent una única persona i els producto va Itch.io. I sí que és veritat que Itch.io està marcant tot el que està fet a Mia com amb una etiqueta d'IA. En plan d'això, està codificat a IA o té gràfics d'IA o el que sigui, està més o menys posat.
3: En Steam, en principi, també hi ha aquesta marqueta.
2: Gràcies a Déu.
0: Jo, és que no hi ha setmana que no em trobi d'aquest senyor, no m'han de córrer a quin nom era, que un port d'algú MSX. És com, però bueno, ja, para, si és suficient. I em falta parlar d'un tema, i ho deixo aquí ja, que és el tema del desensamblatge, és a dir, agafar una ROM i desmuntar-la per veure com està parint, gràfics, sons i tot això. En Chico, el seu repositori a GitHub, ANTXIKO, porta 68 jocs desensemblats de MSX un darrere l'altre. I aquesta persona no té una formació d'enginyer o de tal. No, és tot Claudio.
2: És programador, és enginyer. Ell és enginyer, en el seu cap segurament ho és.
0: Estem trobant-nos amb coses tremendes. Sí que és veritat que alguna cosa, però igualment ho ha fet en Claudio, ha fet com una millora. Hi ha un joc del Mahjong, que és un joc de japonès, com un domino japonès, que no s'entén, li ha posat un tutorial. Qui ha fet el tutorial? Claudio. Per què? Perquè surava en un 16K i diu, aquí cap un tutorial. Vale, d'aquella manera.
4: Una pregunta, no, és que no sé si té a veure amb això. He vist un vídeo d'una versió del Virtua Fighter per MSX. No sé si és IA, si és fent servir aquella gràfica nova,
0: no,
4: estranya...
0: No. És IA i és, no és jugable, és una reproducció.
4: Ah, és una pel·lícula.
0: Sí, però gires el... És molt xungo. Sí, no ho sé. Ja no té... O sigui, t'ho juro, el que et dic, la plataforma no té sentit, ja.
4: Sí,
0: porta tot cap a tot.
4: Em va recordar aquell joc de cotxes que semblava 3D, que estava bastant ben fet.
0: Sí, perquè és un vídeo amb una animació fixa.
4: Sí, però estava bastant ben fet. No sé si deu fer servir la mateixa tècnica.
0: No ho sé. M'informaré d'això. Però és que és cada setmana un port diferent d'una plataforma a una altra. Ja estem perdudíssims en el... com li dic això? A l'univers alternatiu.

0: Doncs xarxes, no?
1: Sí, les que, no. Ens, les que ens mataran a tots.
0: La setmana passada vam preguntar a quins dos jocs us agradaria veure ajuntats o barrellats.
1: Sí, perquè hem parlat d'allò de...
0: Sí, dels...
1: Un altre cop del...
0: De la IA, un altre cop,
1: sí. Que fa coses.
0: I doncs, bueno, a xarxes ens han comentat el Rafael, crec, que posa.
1: Sí, és que em venia molt de gust fer aquesta pregunta. Jo ho vaig dir la setmana passada, jo vull contestar aquesta pregunta.
0: Doncs sí, i vols barrejar el Dungeon Keeper i el Prince of Persia.
1: Sí.
0: I per què?
1: Perquè, tu imagina't, o sigui, fas una fase on tu tens la masmorra creada, però la pots recórrer en un temps, l'has de recórrer en un temps determinat, no? Com és el príncep de Pèrsia. O, per exemple, barallar-te amb espases contra les bèsties que hi ha. Però jo, com el príncep, que té dos moviments, no en té més, el clàssic, dic jo. O fer que el príncep fos el senyor de les bèsties que està controlant totes les coses de la masmorra. No sé, em semblava una cosa rocambolesca i per començar a dir una burrada. Però em sembla que no sóc l'únic a dir la...
0: No, també el Camp Encesc ens ha dit que agradaria el FIFA
1: o el FIFA.
0: Qualsevol joc de futbol amb el Trivia Pursuit.
2: Ja pot ser divertit.
0: I que a cada pas o a cada xut a la porteria saltés una pregunta i que el resultat es digués mitjans les respostes, si és correcte o no.
1: I els gols.
0: Sí.
1: Això és un joc educatiu.
3: Sí,
0: seria un joc educatiu.
1: Gamificar, sí. El FIFA.
3: O sigui, fer que la probabilitat de que el passi vagi bé és depèn si encertes o no el trivia.
0: Okay, si encertes, es fa el pas, si no, no.
3: Hòstia, però això pot ser divertit, però alhora no, si jugues amb un amic que és un punyetero friki del trivia i sap de tot.
0: Bueno, doncs no juguis amb ell.
1: Ara, l'esforç és aconseguir que aquest amic teu jugui al FIFA, perquè segurament l'odia.
3: També.
0: Sí.
1: És com dos universos que no es toquen mai, no? Són molt estranys. I què preguntem aquesta setmana?
0: Doncs, com aquest cap de setmana ha sigut el Saga, volem saber les vostres opinions del Saga. Quins jocs heu jugat, quins us han agradat més, què opineu de l'event en si.
1: Que us ha matat el Saga, quins sí. Jocs de la zona indie doncs heu anat provant. Bueno, doncs respostes a Joc per Randa, el pare escrit amb una X, com sempre. I vam estar al Saga, Gerard, sí. I vas parlar amb penya, no?
3: Bueno, crec que vam parlar tots.
1: Vam parlar tots.
4: A Joc per Randa. Fem l'entrevista.

0: Pues sembla que l'entrevista està arribant.
1: Ara arribarà.
0: Però bueno, mentre ho aconseguim, pues, hola, sóc en Gerard, i aquesta, hola, i aquesta setmana al Saga, pues, entre els molts jocs que vam veure, el que vull parlar aquesta setmana és el Seven Devil Deals. Val? El nom és una miqueta com un no m'ho sortirà.
2: A mi em recorda un anime.
0: Sí, també, perquè clar, és el joc de paraules ve dels set pecats capitals, en anglès, mm-hmm. Seven Deadly Sins. Però Seven Devil Deals, tot així, dit així, pues, potser és una miqueta... Com és una paraula en català, ara? Un trabalengües. No?
3: No sé com es diu.
0: Vull dir, és com tot el rato la mateixa lletra.
3: Sí,
0: sí, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Però bueno, tret d'això, diré que el joc és d'un estudi malavent, d'aquí d'aquí d'Espanya. És un roguelite, o roguelike, no sé com, no sé quin és el, no sé quin és el nom correcte del gènere aquest.
3: Depèn, si hi ha progressió entre partides, és un roguelite. Si no, ja és roguelike.
1: Si guarda l'estat del personatge, no?
0: Sí, sí, hi ha una progressió fora del joc.
3: Si pots millorar entre partides el personatge.
0: És una miqueta una distinció, una miqueta... En la meva opinió, no sóc molt fan dels roguelites. No sé si es veu.
1: Sí, es veu que no. Però, bueno, igualment has fet la primera entrevista de moltes que hem fet durant l'indi amb aquesta gent.
0: Aquesta gent em va dir
1: que... I avui presentem la primera.
0: Exacte. I ara, pues, escoltem.
1: Vinga.
0: M'està donant una volta per aquí pel Saga i he trobat un joc que es deia Seven Devil's Deals i l'he provat i també estava molt interessant. I ara parlaré amb el Dani i l'Alejandro, que ens explicaran una miqueta sobre el projecte.
4: Pues es un proyecto que empezó como un TFM. Yo en particular no trabajé, pero sí que el resto de mis compañeros trabajaron en el TFM durante todo el año pasado y en este año ya me he incorporado yo como programador. Pues durante el primer año, ¿verdad? Que al ser TFM era compaginar los estudios del máster junto con el desarrollo del TFM. Entonces, es verdad que ese primer año el desarrollo ha sido más lento, pero este ya segundo año ya había un crecimiento exponencial, más ideas, las ideas se podían implementar más rápido, todo el trabajo en general iba mucho más rápido.
0: Vale, ¿y en el estudio sois cuánta gente ahora?
5: Somos ocho.
0: ¿Ocho personas?
5: Sí, ocho personas. Seis de ellas son como el grupo principal y después tenemos dos que trabajan como a tiempo parcial.
0: Vale. El juego era, como me habéis dicho vosotros, un roguelite estilo Hades en combate y como el Isaac en el tema de generación procedural de salas y esto. ¿Y me podrías explicar un poquito la premisa de qué va el juego, qué es lo que hace tu jugador o qué es lo que tienes que hacer tú como jugador?
5: Pues... Como jugador juegas como Paul, un pecador que al morir se encuentra con Lucifer y le propone un trato, que es pelear contra los siete pecados capitales para redimirse. Entonces vas viajando a través de los diferentes anillos del infierno, peleándote contra los pecados. Para pelearte contra ellos, pues Lucifer te ofrece armas aleatorias para complicarte el viaje.
0: Vale. Me ha gustado mucho, bastante interesante, un muy buen proyecto, me ha hecho mucha gracia. ¿Alguna cosilla más que queráis añadir?
4: Ahora mismo estamos dándole mucha caña, venimos desde Málaga hasta Barcelona, hemos hecho mucha hora de autobús para llegar hasta aquí, ya que al final no tenemos recursos para permitirnos venir de otra manera y tenemos mucha emoción. Este año y ya el que viene le queremos echar mucha, mucha cara.
0: ¿Dónde pueden encontraros? ¿Está en Steam? ¿Hay demo?
4: En Steam ahora mismo tenemos nada más que wishlist. Demo todavía no, aunque estamos planteándola sacar final principio de este año que viene. A lo mejor ya sacamos un early access demo, algo del estilo.
0: Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, chicos.
1: Mare de Déu, o sigui, hores amb autobús per venir a ensenyar el seu joc des de Màlaga amb tota la il·lusió del món, allà posant l'estant, devien estar mortíssims tot el cap de setmana.
0: Probablement. Pobra gent.
1: No, però això però... se'n diu un projecte amb il·lusió.
0: Exacte. I es veia, a l'entrevista se'ls veia que ens hi feia molta il·lusió parlar del seu joc.
1: Era divendres.
0: També, clar, també.
1: El diumenge estaríem molt cansats.
0: Clar, no ho sé, jo el diumenge ja no vaig anar. Però, bueno, bàsicament és això, és un joc com l'Hades, i té la generació processadural dels mapes com si fos l'Isaac o qualsevol joc que genera sales processadoralment. I és un joc que a mi em va agradar molt, pese a que els roguelites no m'agraden, com he dit, i que sóc pèssim en ells, per això no m'agraden, segurament.
1: Pues a saber.
0: Però a Mandy, que això és algo que em va fer molta gràcia, també no només era divendres, sinó que portàvem una hora de fira, potser, que vaig ser el primer en arribar al primer boss.
1: Oh.
0: Llavors vaig dir, hòstia...
1: Potser no s'ha donat tan malament.
0: I després vaig veure l'hora i vaig dir, ah, clar, que només portem 50 minuts de fira. Això diu molt. Però bueno, el joc és molt xulo, és fluid, és snappy, però noto que si te'n vas una miqueta del que és el kit base del personatge, és a dir, l'atac fort i l'atac normal...
1: Ja està.
0: És molt repetitiu. Però després més endavant apareixen bitxos que potser només els pots matar d'una manera.
3: Sí. És que no has trobat les sinergies.
1: Ai,
0: el vaig provar 10 minuts a una fira.
3: No has trobat les sinergies.
0: Una cosa que sí que m'agrada és que cada vegada que canvies de nivell et donen unes armes diferents. Llavors no vas sempre amb la mateixa... Com en molts roguelites, sempre vaig amb un mateix i és el que fa que el joc sigui repetitiu. Però bueno, l'altra cosa que vull dir, o sigui, sense dir res dolent sobre...
1: Home, no faltaria, després de l'esforç que han fet.
0: Han fet l'esforç i el joc està molt xulo, que jo estic una miqueta fart de que els indies només sàpiguen fer un tipus de joc.
1: No ets el públic. No ets el públic.
0: Però quants jocs... O sigui, Rafael, quants jocs indies de cartes roguelite o roguelike has vist? No en aquest saga.
1: Això anava a dir.
0: Els últims
1: en
0: tres.
1: En els anteriors indies de Day, molts. Aquest any, no tant. Ja és un gènere que està baixant.
0: Sí, perquè la gent... Sí, està baixant, però... ostres, que hem tingut... Què, des de...
1: Sí, uns quants anys.
0: Uns quants anys que tothom fa això.
3: Fàcil, el 30%, si només, són roguelites de cartes.
0: És que jo vaig entrevistar-ne dos, d'aquests. O sigui, aquest és un, i l'altre ja el veurem en
1: el programa. Aquest és el 7 Devil's Deals.
0: Exacte, és el que deia jo, que és un treballengües.
1: Seven Devil Deals.
3: Sembla que vols dir una cosa, però acabes dient...
1: Està a Steam, per lo que hem vist, però encara no tenien demo.
0: Exacte, no té demo encara.
1: Però... I he de dir una cosa que... Nois, m'ha costat molt trobar un vídeo vostre de que...
0: Sí.
1: O d'algú... Hem posat el so del vostre joc, però és que ens ha costat moltíssim, o sigui... El tema aquest s'ha de potenciar una miqueta, eh? Per trobar-vos a xarxes està complicat.
0: Potser ho hauríem de dir en castellà.
3: Sí, perquè
1: chicos, que esforzaros con el tema del marketing, que lo tenéis un poquito justico, eh? No lo tenéis muy puesto. Bueno, no, estic així en castellà, no?
3: Sí.
1: I és això. Bueno, igualment, busqueu-lo perquè ens ha semblat interessant. Creiem que si us agraden molt els roguelites i els roguelites, doncs sou candidats, sou públic. El Gerard no, òbviament. Però
0: vaig ser el primer a arribar a un boss.
1: Bueno,
0: o sigui, que jo m'emporto la medalleta
1: aquesta. Però és que potser t'agraden, en el fons. Però jugueu-lo, mireu-lo, i que està molt guai. El Seven Devil's Deals. És que no sé pronunciar-ho, això, eh?
0: Seven Devil Deals.
1: Devil's Deals. Set tractes...
0: Set tractes amb el dimoni.
1: Demoniats.
2: Cinema Parranda.
6: Buenas noticias, gente. Hemos reunido a los mejores luchadores del mundo. I won't deny I'm a street fighter. Pero solo uno de ellos será coronado como campeón del mundo de Street Fighter.
7: Ganador. Perfect.
8: Has pasado de ser un guerrero a un mono de feria.
9: ¿Qué pasa, NTV? Soy Game Master.
0: Aquesta intro de Street Fighter no em sona haver-la vist enlloc.
1: Estem sentint el tràiler de la pel·lícula de Street Fighter, que és l'escena d'aquesta setmana. Ja hem dit que aquest any hi hauria molt de cinema relacionat amb el món dels videojocs i ja arriba un. Ja arriba un altre. I tens ganes, Arnau?
10: Sí. Mira, precisament avui hi he jugat.
1: A la Street Fighter. Quin dia no jugues a Street Fighter? És obligatori. Jo crec que està...
10: No tant, un cop a la setmana almenys.
1: A quin?
10: A l'original, a la Street Fighter 2.
11: L'original, el 2.
10: Sí, sí. No, vull dir, o sigui, l'1 era com una beta.
1: Ala!
3: No, sí, té raó, el 2.
11: L'original és el 2.
10: El 1 és una beta, doncs he jugat a l'Street Fighter 2 The World Warrior. O
1: sigui, de fet, el primer és de l'any 87 i és el que diu vosaltres. El joc com a tal, l'èxit, és ben el 2. Però l'1 té una cosa molt xula en la versió arcade, que és l'original, que la força dels cops de puny la feies tu físicament. És a dir, hi havia uns botons de la mida del teu cap, així, per fer punyetasso i patada, diguem, i tenies que picar superfort per picar fort al contrari.
10: Això seria potser a Japó.
1: A Japó, a Japó.
10: Jo hi he jugat a l'època a Barcelona i de botons normals, eh?
1: No. A Japó hi havia la versió original, que era aquesta. I només hi havia Ryu i Ken per com a protagonistes.
0: Però no és com forçar la màquina que es trenqui els... dos dies.
1: Les arcades estaven fetes perquè els borratxos, això m'ho deia l'Arnau una vegada, perquè els borratxos li fotessin, no sé, no es trenquessin.
0: Estaven fetes de Nintendium.
1: Estan fetes de Nintendium, les màquines d'arcade. Pensa que estaven en els bars amb gent amb alcohol, o sigui, tenen que ser robustes, tenen que ser molt dures.
10: O sigui, per jugar bé, o sigui, per tenir l'experiència real arcade, no has de patir per trencar res.
1: Exacte.
10: Si tu jugues patint...
1: La màquina t'ha de trencar, tu.
10: Exacte. Si jugues patint que trencaràs alguna cosa, no és l'experiència original.
1: De Street Fighters n'hi ha hagut
0: un Cristo.
1: Moltíssims. El 2, del 2, a més, hem fet broma abans, hi ha el 2 Alpha, el 2 Plus, el 2 Alpha Turbo, el Turbo con ajo y aceite, el super. Turbo mayonesa...
0: No, ha sortit més vegades que GTA V. Sí. I n'hi hagués dir.
3: I que de Last of Us.
0: També.
11: I que Persona 5.
0: També.
1: El 2 va ser un dels més coneguts i suposo que el que feien era afegir personatges, no? Aquells, els dolents no eren triables, però després en la versió Turbo Championship, sí.
10: Anàvem fent DLCs.
1: Anàvem fent DLCs.
3: Vaja.
1: Sí, però et venien al joc sencer, eh? Que era molt dur. Street Fighter Alpha, que va ser una mena d'estil d'anime, no sé si va ser ni gaire èxit a l'Alpha o al Zero, potser no va ser tan...
10: Home, pels fans,
1: sí. El 3, el 4, que ja jugues amb 3D, però jugabilitat 2D, el 5, competitiu en línia, el 6, que és l'últim que ha sortit.
11: Molt bo.
1: Molt bo, sí, t'ha agradat aquest?
11: Sí, a mi sí.
0: Jo recordo que el 5 va sortir i va ser com una miqueta patatero.
11: El 5 quan va sortir era horrorós. Sí. Després el van arreglar amb el temps, però vamos.
1: No sé si era el 4 o el 5 amb T60, que dintre del propi joc ja hi havia els personatges que tu després compraves amb DLC i l'únic que et feia era activar una variable com que el podies fer servir.
0: Era el 4.
1: Era el 4?
3: Sí,
1: crec.
3: Si és T60 és el 4.
1: Era T60 del 4. A part dels videojocs, també hem tingut adaptacions al cinema i televisió abans d'aquesta pel·lícula. Algunes, no sé com dir-ho, millor arribada que altres a les pantalles. La primera, de l'any 94, protagonitzada per Jean-Claude Van Damme com a Guile i Raúl Julia, que és el pare de la família Adams, que feia de Mr. Bison. Bueno, era un live action...
10: Era per riure.
1: Era
0: un live action dels 90.
1: Live action dels 90.
0: Sí, com una pel·li de videojocs, una adaptació de videojocs dels 2000, que és
1: sí
0: d'aquella manera.
1: Exacte. Ryu i Ken estaven com una mica bom, al fondo.
10: I a més, la pel·lícula de videojocs feta per gent que no hi ha jugat mai.
1: I el toque friki del tema, Kylie Minogue surt en aquesta pel·lícula fent de Cammy.
10: Oh.
1: Una cantant, bueno, que també és actiu, però fent de personatge de joc de lluita. Va haver també un intent d'una mena d'espin-off, que és la llegenda de Chun-Li el 2009, que intentava, pues, això, explorar una mica l'origen del personatge de Chun-Li, que bueno, va tenir una acollida... Jo és que no ni l'he vista. Sembla que no l'he vista, aquesta pel·lícula.
10: Jo és possible.
1: Se m'ha escapat.
10: Jo, si l'he vist, no me'n recordo.
1: No me'n... Això ja passa. Bueno, animació, sí. Animació en tenim unes quantes. L'Animated Movie del 94, molt guapa.
10: Està
1: molt ben feta, molt xula. I una sèrie que explora la joventut de Ryu i Ken, que va ser de l'any 95 també, que va fer TV3, que està en català, diria. I, sí, home, aquesta que jo l'he vista. Tu l'has de veure, Arnau, no, només amb aquesta cara.
10: M'he quedat en blanc totalment.
0: Es diu Street Fighter 2
1: V. Sí, Street Fighter 2 V. I que, a més, viatgen a Barcelona i tot.
10: És miniserie.
1: Sí, és una sèrie petita.
10: Sí, l'he vista.
1: Que viatgen a Barcelona i surt la Rambla dibuixada i tot.
10: L'he vista, està força bé.
1: Està bastant bé, està xula. Aquesta setmana arriba, doncs, això, una pel·lícula d'acció real que esperem que no arribi, no sigui del tipus el que hi ha de Van Damme, que es diu simplement, doncs, això, Street Fighter. Legendary Pictures la porta, col·labora a Capcom, entenem que controla una mica la seva franquícia, dintre del que passi, i Paramount Pictures doncs, la porta a tot arreu del món. Qui són els actors principals? Jo mirant la llista, només em sona un. Jason Momoa.
0: 50 cèntims també.
1: Ah, sí, aquest senyor em sona també. Sí.
0: El van disparar 7 vegades i segueix viu.
1: Ah, vale. Curtis 50 cèntims Jackson, que serà el Balrog. en aquest cas. I Jason Momoa serà Blanca.
0: Jo vaig a tope amb això.
1: Però és que el Blanca té que ser traje, o sigui, traje complet. El Momoa no se'l distingirà.
11: El pinten de verd.
0: Exacte.
11: Com van fer. Com van fer. De broma.
0: Tu has dit abans que no et va agradar Supergirl.
1: Sí,
0: però el Lobo estava molt bé.
1: Lobo
0: és l'única cosa bona.
1: Però és que s'assembla la cara i tot. El Momoa i el Lobo s'assemblen.
0: Per això.
1: Però el Blanca i el Momoa no... No sé.
3: El pinten tal qual, crec que s'ha dit en els trailers.
1: El pinten.
3: Sí.
0: Home... Vull dir,
1: crec que a la pel·lícula antiga del 94 també el pinta i és una merda.
0: Jo crec que aquest paper li quedarà millor que el de gamer retirat dels 80 que tenia la pel·li a Minecraft.
3: A mi em va agradar molt.
0: A mi fa molta gràcia, sí. Però, ostres, no sé.
10: Jo he vist alguna imatge i té bona pinta.
1: Té pinta, però és un festival del cosplay, no em pots negar que està supercurrat.
10: Home, és un videojoc, vull
1: sí,
10: dir.
1: Sí, sí. Fan tots els moviments, m'han dit, eh?
10: No,
1: els, els moviments del videojoc tots surten.
10: Només faltaria.
1: I amb la seva veu, el seu crit, la seva cosa. Però has de ser molt friqui perquè potser veus una batalla i dius, ha fet el moviment de no sé què, aquest i qual, i llavors ho pillaràs tot.
11: A mi me l'heu vengut.
1: Sí, ja te l'ho vengut. Tu vols veure l'acció real aquesta al cinema?
11: Sí.
1: Sí.
11: I vull que es cridin els noms dels atacs.
1: Es cridaran. El que no espero, espero que si la veus doblada, no ho tradueixin els crits.
0: Sisplau.
3: Sí. Es traduiran.
1: No. Bueno, però això s'ha de quedar.
0: Saps com es soluciona això? Anar a veure-la en versió original.
1: Correcte. De què va una mica el tema? Sabeu una mica la trama. El Ryu i el Ken Masters, es veuen obligats a tornar a l'acció quan la Chun-Li els recluta a l'unir-se a un torneig de combat i enfrontar-se a una organització criminal, el Shaodan Lu, i aturar els plans de dominació de Mr. Bison. Té un rotllet a la del 94.
10: Sí. Mama por.
1: Mama por.
0: Ben, però un moment, que anem a veure aquesta adaptació... O sigui, anem a veure la pel·li d'un joc de lluita per la història. Perquè em sembla que és com últim que s'ha d'anar a mirar. És com veure en Fast and Furious. No em vas a veure la història.
1: Veure
0: tu vas
1: una...
0: a veure cotxes.
1: Anem a veure una pel·lícula d'animació basada en videojoc de plataformes.
0: No, però perquè el món de Super Mario ha donat part. El món de Street Fighter, més enllà, no s'ha desenvolupat cap personatge fora dels jocs.
1: La
0: que no siguin aquestes adaptacions de les quals no parlem.
10: SNK ho feia millor, això.
1: Però no hi ha pel·li de jocs de SNK.
10: No, tot i així té més trasfondo, imagina't.
1: Sí, això sí, a nivell argumental sí, a nivell argumental sí. Apa, tirem les coses. Doncs vinga, doncs, si aneu al cinema ens ho expliqueu. Jo sí que aniré, segurament aquest divendres no, però jo vull també veure Street Fighter. Neo, han dit que també voldria veure-la. I no sé si Gerard està...
0: Jo vaig 100%.
1: Sí?
10: Oh, i tant.
1: Doncs ja anem.
0: Amb qui? Encara no ho sé, però aniré.
1: Va ser original per sentir el Hadouken, sí.
0: Claro.
1: Com toca.

0: Ai.
1: Ai.
0: Rafael.
1: Ai.
0: Estic...
1: Alternatiu.
0: Estic patint pels estudiants de programació.
1: Jo faig flip table ja.
0: Sí, sí, o sigui, digues.
2: Puc comentar una cosa?
0: Oh, i tant.
2: Perquè nosaltres tres som estudiants recent graduats, pràcticament.
1: Recent, no.
2: 3 anys.
1: Per això.
3: Bueno, estic buscant feina, socors.
2: Clar, és això, o sigui, nosaltres ens hem graduat d'això.
0: Sí, sí, no.
2: I va ser graduar-nos, el Dani i jo ens vam graduar, i va sortir ChatGPT el mateix any.
0: I explotar
1: tot.
0: Perquè, clar, perquè la IA ho capgira tot, i jo no tinc clar en quina direcció.
1: Ni tu ni ningú.
0: Vull dir...
2: Exacte, crec que és això el problema, que va, o sigui, està donant voltes sobre si mateixa.
0: Sí, sí, vull dir, això pot acabar molt bé o molt malament. I, bueno, clar, les aplicacions al final sembla que les faran directament als departaments de màrqueting. Vull dir, qui se'n farà responsable d'allò?
1: Ningú.
0: Ningú. Vull dir, els enginyers informàtics, si és que n'hi ha gaires que s'apuntin, què faran? Dedicar-se només a desenvolupar i millorar les IAs?
1: Tampoc saben com funciona, perquè és entramat complex.
0: No, exacte. O sigui, qui s'apunti a l'enginyeria serà només per fer IA.
1: Anem a una altra cosa.
0: Perquè ho han d'arreglar.
1: Anem a una altra cosa. Jo deia, el futur de Star Trek ja és aquí.
0: Sí, sí.
1: Dir l'hora de l'ordenador i que fem una simulació de... No sé,
0: sí,
1: ja
0: sí, engega el micro i dir, vull això.
1: Vull això. Ai, cafè, ara... poc calent. Amb poc sucre. Gràcies. Nyou. Allà. Només ens falta això. Aquesta coseta ja ho tindríem, eh? Però bueno... missatges subliminals. Vale, sí.
2: Sí.
1: Sí, correcte.
2: Però
1: jo tinc la solució, eh? Tinc la solució a aquests estudiants que deies.
0: Ànims.
1: Sí, hi ha una manera. No, no només...
4: És la que necessitava escoltar. Ànims. Vinga, a tot.
1: No. No, no. La clau és no ser mediocre. Si ets top, faràs alguna cosa. Perquè donaràs aquestes ordres a aquesta màquina per fer les coses perquè sabràs el que està passant.
0: Exacte.
1: Si ets mediocre, et quedaràs allà.
0: Tens que demostrar que no ets a màrqueting.
1: Que dolent. En fi, si el programa no ho fa una IA la setmana que ve, suposo que tornarem a venir. Com sempre, els dijous a aquestes hores. Extermina.
2: Jo ho vaig preveure a la primera temporada, això, eh?
1: Que marxava a meitat?
2: No, no, de que utilitzaríem veus amb el ChatGPT per fer el programa.
1: No me tientes. Xarxes socials, com sempre, Joc per Randall, per escrit amb una X, digueu-nos cosetes, home, que fem cosetes i tal. Ens veiem la setmana que ve, si no hi ha ple de l'Ajuntament, almenys en directe, però programa a la setmana segur que n'hi haurà. Adéu.
0: Adéu.
2: Vagi bé. Adéu.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret, les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem: estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en xarxa, decret Mari Carmen.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I avui el Lluís no hi és perquè havíem de gravar aquest episodi per arribar a temps i que fos de màxima actualitat. Malgrat tot, us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos amb ella. Volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social. I sobretot volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
3: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema de la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat, i també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, doncs hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic, ara mateix no hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar, i bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets, no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final, jo crec que aquests decrets, evidentment, són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments. És un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments. A part, es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Mm-hmm. Estem parlant de que, estem dient, no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer fins a la meitat. Vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat crec que un 50 o un 60%. Pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en el mateix, en la mateixa mesura, no? I també parlem de, estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Pues nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem, i això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge és un negoci.
2: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica doncs la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
3: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia, i el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge, però de l'altra banda tenim els polítics d'esquerra com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem de assenyalar això, no? Com durant anys i anys hem patit tot això, durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra, no ha millorat res, si més no, al contrari. Sí. Vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
2: Mm-hmm. Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanades? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser haurien d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
3: No sé si ho esperàvem o no, però jo crec que evidentment ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no?, amb el tema de pues, la Mari Carmen, una dona de 87 uh-huh. anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines uh-huh. I la gran convocatòria que van fer van acabar desnonant, i després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, mm. però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors, jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó, i jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi uh-huh. als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Uh-huh. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
2: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, els partits que s'hi presentin a oferir solucions, no?, i a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica doncs, l'estatus polític, no?, perquè fins ara tenim un problema amb la habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge doncs de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
3: Sí, sí, exacte. Jo crec que bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i vam molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta, amb el tema de Ceuta, amb el tema, bueno, com s'ha ensenyat, uh-huh, no?, uh-huh. I ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides uh-huh. en propostes de cara a això. Perquè la seva proposta és el que et deia abans, seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda. I per l'altra banda, bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant i acaba, no? aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient i és el que veurem a les eleccions.
2: Clar, de fet, et pregunto abans, fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre i, a més, ho faran amb més motiu i amb més força perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre i potser falta doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no? Dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
3: Exactament, jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent. Però alhora jo et diria, el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora. Però perquè és el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci amb el negoci immobiliari perquè hi ha massa interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig. I els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit. I això, hem de seguir organitzades. Evidentment, sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret a estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades i l'alternativa a tot això és pues, el sindicalisme d'habitatge i això, estar organitzades.
2: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta

0: acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà. Mm-hmm. Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
1: Mm-hmm. Clar, amb tot això el que estem vivint i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions aquestes gairebé a diari o setmanals, mm-hmm. no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
0: Sí, de fet, just, no sé si dos dies després o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen, a Mataró, desnonaven a una família, ara no sé de quantes persones, amb tres menors, amb dues persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com després del que va passar amb la Mari Carmen, segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no? Uh-huh. I bueno, és el que et deia, tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no? Com o sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
1: Mm-hmm. Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per una manifestació, per una concentració, i inclús increpa la gent que està defensant els drets de tots, no? Que clar, aquí és com, ja no és que estigui recolzant poc o molt la causa, és que directament hi vas en contra de que una persona tingui un lloc on viure, no? I que una persona i que una altra persona tingui 8 pisos i que els tingui buits, no? Que els estigui llogant per 1.500 euros, no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament, i vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I de uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
0: Sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el pues el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta a la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
1: Totalment,
0: perquè
1: sí.
0: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora, però és que jo crec que és el missatge que ha calat i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes, uh-huh. I d'extrema dreta, no? Pues, com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida. Llavors, hi ha dues respostes aquí. O bé ens organitzem per plantar cara i per poder, des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, mm-hmm. Els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no?

0: no? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent, bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança cap a aquest tipus d'idees.
1: De fet, hem parlat també una mica de doncs, com la gent s'informa o percep l'actualitat o medeix una mica doncs, l'actualitat. I veiem com es crea contingut gairebé a diari a xarxes com TikTok, a Instagram, i que la gent es creu el que veuen allà només perquè ho ha dit X persona, no? I això ja és l'argument que fan valdre davant de tot, no? Un vídeo de TikTok o un contingut que han vist en un minut mal gravat i mal editat, però això ja és com el que ens val, no? Per dir que estic aquí, i a més persones que si tu pares a mirar segurament doncs potser no tenen feina o tenen una feina amb el salari mínim si arriba i que viuen amb els seus pares i penses, però si hauries d'estar gairebé més a l'altra banda que no pas defensar una persona que té 8 pisos i que tu no pots estar visquent en aquests pisos, no? És a dir, que a vegades costa molt fer aquesta lectura cap a fora, no? Perquè que no tens els arguments per poder defensar aquesta posició. Georgina, si ens haguéssim de veure d'aquí un any, quin creus que és l'estadi en el qual un cop hagués passat aquesta onada ens hauríem de trobar? És a dir, quin és una mica l'estatus diví en el qual hauríem d'estar d'aquí 365 dies?
0: Ostres! pues... Jo crec que en un punt ideal... hauríem d'haver enfortit tots els sindicats, tots els sindicats, totes les organitzacions de classe, tant sindicats d'habitatge com sindicats laborals, com la força al final de la classe treballadora. Jo crec que això seria primer el punt ideal, però estic per... Bueno, sí. I per altra banda, crec que si aconseguim realment tenir molta força, poder ficar contra les cordes al sistema en el que vivim, no? poder començar dintre d'un any, espero, però al llarg termini, poder començar a construir un sistema en el que l'habitatge es produeixi i es reparteixi en base a les necessitats socials, les necessitats de la gent, que s'organitzi racionalment i no en base als beneficis d'uns pocs. I això es comença fent el que et deia abans, no? Pues expropiant els pisos de fons voltors i de bancs, rebaixant el lloguer a la meitat, a un 50% menys, aturant tots els desnonaments, els lloguers indefinits. Tot això són mesures d'urgència que espero que dintre d'un any haguem aconseguit, aprofitant l'empenta en la que estem. No sé si serà possible, però... jo espero que dintre d'un any haguem pogut aconseguir molt més que aquestes mesures que nosaltres considerem que són les mesures d'emergència, d'urgència, no algo de màxims. El de màxims és poder garantir un habitatge gratuït, universal i de qualitat per tothom.
1: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar el Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Continguts en Xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N amb la incògnita sobre com es presentaran les formacions a l'esquerra del PSOE. De moment, Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. El pacte estableix, a més de Podem, hi ha Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar. Es presenten una candidatura electoral d'unitat amb les dues circunscripcions. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que una sola papereta d'esquerres és possible, tot plegat amb, recordem, plenes negociacions sobre aquest model perquè s'estengui a la resta de l'Estat. I és que els partits polítics disposen fins demà a les 12 de la nit per registrar davant l'administració electoral les coalicions electorals que hagin acordat de cara a aquestes generals. Això ho estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral, la LOREC, que atorga un termini de 10 dies des de la convocatòria dels comicis per comunicar aquests pactes. Demà també hi ha previst el Consell Nacional del PSC per aprovar llistes de cara a les eleccions. Ja sabem el candidat dels socialistes catalans a Barcelona, que és Jordi Hereu. La Federació de Girona ha aprovat aquest dijous Marc Lahumà i Gael Rodríguez com a caps de llista per la demarcació al Congrés, als diputats i al Senat, respectivament. I està en marxa el lliurament de la 75a edició dels Premis Planeta en una gala a la Fira de Montjuïc. Aquesta edició del premi ha batut rècords. És la 75a. El guanyador s'emporta 1 milió d'euros i el finalista 200.000. Allà hi ha el nostre company David Navarro. Bona nit.
2: Bona nit. D'aquí a mitja hora coneixerem el nom del guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Dels 1.424 manuscrits presentats, 9 han arribat a aquesta gala. Una nit que ha començat amb els discursos del president del grup Planeta, José Cregueras, i del rei d'Espanya, Felip VI. Tots dos han lloat la importància del guardó a l'hora de fomentar la lectura. Tot plegat al recinte número 1 de la Fira de Barcelona, que s'ha hagut d'habilitar pel gran nombre de peticions per assistir a la gala del 75 aniversari del Premi.
1: Moltes gràcies, David. Doncs haurem de continuar atents a veure qui són els guanyadors. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i al vespre. Les precipitacions afectaran principalment la meitat est de Catalunya. A partir del migdia, durant la tarda, els xàfecs poden ser intensos. El nivell de perill és de 3 sobre 6, pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyat de tempesta i calamarsa.

0: Tal com raja, tres horetes de ràdio per compartir notícies...
1: Falses.
0: Anècdotes.
1: Avorrides.
0: Històries.
1: Pulloses.
0: Receptes.
1: Fastigoses.
0: Música.
1: Plasta.
0: Biografies.
1: Inventades.
0: Premis.
1: Ràcatos.
0: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
1: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
0: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
1: Retiro tot el que dic.
0: Mare de Déu, senyor.
2: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps amb tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
2: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Acabava el darrer programa parlant dels preparatius per l'inici de l'Operació Compàs, la primera gran ofensiva britànica al nord d'Àfrica. Avui miraré d'explicar-la, així com la invasió de Grècia per part dels italians i les conseqüències que se'n van derivar d'aquests fets. Així doncs, començo.

L'operació Compàs. El 20 d'octubre, Wavell ordenà al tinent general Henry Maitland Wilson, popularment conegut com a Jumbo, comandant en cap de les forces britàniques a Egipte, que planegés un atac contra les posicions italianes en el triangle de Sidi Barrani, Sofafi i Bubuk. Wavell va descriure l'operació com un raid de 5 dies, en el que l'element sorpresa era fonamental. L'operació havia de tenir lloc en el període de lluna plena que començava a finals de novembre. Tots els elements de la maniobra es concentraren sota el comandament del general O'Connor. En aquest mateix període, arribaren a Egipte 87 caces Hurricane, 85 bombarders mitjans Blenheim i 41 bombarders pesats Wellington, fet que suposava un extraordinari reforç per la RAF a Orient Mitjà. Però molts d'aquests aparells van haver de ser destinats a l'Àfrica Oriental Italiana, al Mar Roig i a Aden, on les operacions contra els italians continuaven amb nombrosos alts i baixos. Finalment, el suport aeri a l'operació Compàs seria dirigit pel 202 grup de la RAF, sota el comandament del comodor de l'aire Raymond Collishaw, amb un total de 116 bombarders i 48 caces. Els britànics extremaren la seguretat en les seves comunicacions per no desvelar les seves intencions a l'enemic. D'altra banda, i per evitar que Churchill interferís en els seus plans, Wavell no comunicà a Londres la seva intenció d'atacar els italians. Wavell no volia alimentar a Churchill amb falses esperances, donat que en aquell moment Churchill estava desesperat per assolir una victòria. Amb Compàs. Això explica que els seus oficials els parlés d'una incursió i no d'una ofensiva. Però aquest secret durà ben poc, perquè a l'octubre Anthony Eden visità el Caire i, en trobar-se amb Wavell, li digué que havia de preparar-se per enviar part de les seves forces a Grècia. Així que Wavell no tingué més remei que explicar-li els preparatius. En assabentar-se'n, les relacions de Churchill amb el general es tensaren encara més. I la seva irritació anava en augment, no només contra ell, sinó també contra el Middle East Command, a qui acusava d'autosatisfacció per no fer res. Els grecs estaven donant-li una pallissa als italians. Per què no els atacava Wavell al desert?

El 27 de setembre de 1940, a Berlín, Alemanya, Itàlia i Japó signaven el pacte tripartit. La propaganda alemanya presentà la signatura com un èxit rotund contra les potències anglosaxones. El cert és que, de manera immediata, l'Eix s'enfrontava ara a una crisi d'envergadura en un teatre com el del Mediterrani, que per Hitler seguia sent perifèric i per la Wehrmacht poc més que un enigma. Els alemanys mai havien pensat que haurien de combatre en el desert libi i molt menys dependre d'una cadena logística que no estava sota el seu control. Alemanya era una potència terrestre i les operacions combinades a gran escala no eren el seu estil i molt menys amb aliats pel mig. Una setmana després de la signatura, Mussolini i Hitler es reunien al Pas Alpí de Brennero, en el tren del Deutsche. Hitler s'entregà a un monòleg interminable sobre els intents de la Unió Soviètica d'expandir-se pels Balcans i de la seva intenció d'atraure a França a una aliança contra els britànics. No es parla ja de desembarcament a les illes britàniques, anotà Ciano. L'interès dels alemanys pel teatre mediterrani s'està aguditzant, fet que ens afavoreix. Ciano havia estat el principal instigador de l'atac a Grècia, doncs creia que així aconseguiria calmar a Mussolini, profundament irritat per la immobilitat de Graziani a la frontera líbia. Ciano, però, s'enganyava sobre les intencions dels alemanys. Mentre Hitler i Mussolini parlaven a Brennero, i vist que els italians són incapaços de dur a terme cap operació per si sols, el general Franz Halder anotava en el seu diari les conclusions d'un estudi pel transport d'una gran unitat blindada a Líbia. A Trípoli, els italians reberen la visita del general Wilhelm von Thoma, director de les forces mòbils de l'OKH, que Halder havia enviat per avaluar sobre el terreny la capacitat de combat de les forces de Graziani. Von Thoma havia dirigit eficaçment el contingent terrestre d'homes, artilleria i carros de combat de la Legió Còndor durant la Guerra Civil Espanyola. Retornada a Berlín a finals d'octubre, les seves apreciacions no podien ser més decebedores. Els italians estaven mancats de templança militar i als seus generals els mancava imaginació. No pensaven atacar Merse-Matrut abans de desembre. El que realment espanta els italians, deia von Thoma, és la possibilitat de que l'arribada de tropes alemanyes revifi l'activitat dels britànics, que s'han reforçat de manera considerable en aquest interval. Segons von Thoma, farien falta 4 divisions alemanyes per conquerir Egipte, però l'únic port libi preparat per descarregar les forces alemanyes era Trípoli, que estava a 2.000 quilòmetres de la línia del front. A més, la capacitat de descàrrega del port era de 45.000 tones mensuals, massa poc. Per tant, una petita força alemanya no tindria impacte en la campanya libanesa. I una força com la que proposava von Thoma presentaria immensos problemes d'abastiment. Mentre aquella tardor els alemanys acceleraven els preparatius per intervenir a Líbia, la situació estratègica dels italians continuà empitjorant. La manca de la més mínima planificació estratègica feia inútil els esforços de les tropes i es sumava als seus defectes d'entrenament i motivació, a manca del material antiquat i insuficient. Els britànics van dur la iniciativa des del primer moment en la lluita a Líbia i en qui l'alimentava, la guerra aèria contra l'illa de Malta i els combois que aprovisionaven. Els reforços de la RAF havien aconseguit mantenir sa i estalvi el portaavions insular de Malta. I ara, i a més ara,
els britànics podien interceptar els combois de l'eix al Mediterrani occidental. Els italians podien haver-se apropiat de l'illa al començament de la guerra, però no concentraren mitjans suficients per acabar amb la petita guarnició britànica. Mai més tindrien l'oportunitat de fer-ho. Els disgustos, però, no havien acabat pels italians. Igual que Wagel al desert, Cunningham havia decidit ferir seriosament a la flota italiana de superfície en el seu refugi. Cunningham era un comandant agressiu, poc amic de les floritures i per això comptava amb l'apreci de Churchill. En la nit de l'11 al 12 de novembre de 1940, Cunningham llançà l'operació Catapult. Avions torpeders Swordfish del portaavions i los Trous realitzaren una incursió sobre el port italià de Tarento, on la flota d'alta mar italiana es creia salp rere una cortina de globus captius, xarxes antitorpedes i canions antiaeris. Els torpeders britànics impactaren en tres cuirassats, incloent-hi el Littorio, una de les noves joies de la retja marina. En qüestió d'hores, la meitat de la flota cuirassada italiana fou destruïda o seriosament malmesa. A canvi, els britànics només varen perdre dos avions.

Ara bé, tots aquests desastres no eren res comparats amb l'humiliant derrota que Mussolini patiria quan els seus exèrcits envaïssin Grècia. Mussolini considerava aquesta empresa una aposta personal, el seu primer trofeu de la seva guerra paral·lela. El 23 d'octubre, en una tensa entrevista amb Badoglio, que no recolzava la invasió, Mussolini li digué que preferia fer-se grec abans d'haver de suportar la vergonya de ser al cap d'uns italians que tenen por dels grecs. I els alemanys? Preguntava Badoglio. Mussolini s'irrità. Hitler no li havia consultat quan va envair Polònia, ni Noruega, ni França. Grècia havia de ser unida a l'esfera estratègica italiana, juntament amb Egipte, Corfú i les illes Iòniques. La invasió seria presentada als alemanys com un fet consumat, igual que Hitler li havia fet empassar les seves campanyes de conquesta. Les tropes italianes creuaren la frontera greco-albanesa el 28 d'octubre, el mateix dia en què Mussolini rebia Hitler a Florència. Les meves tropes han entrat victoriosament a Grècia a les 6 de la matinada, li comunicà a Hitler. I, en veure-li el semblant descontent, va voler tranquil·litzar-lo dient-li: no es preocupi, tot haurà acabat en 15 dies. Hitler estava profundament irritat amb l'actitud italiana. Al setembre, Ribbentrop havia visitat novament Roma per tractar diversos assumptes sobre la signatura del pacte tripartit. I Mussolini aprofità per defensar el seu projecte d'invasió de Grècia, donat que la guerra paral·lela italiana era una manera de continuar la guerra contra Gran Bretanya en el Mediterrani, ara que semblava que Hitler ajornava l'operació Lleó Marí. I a més, en aquell moment, Graziani per fi s'havia posat en marxa cap a Egipte, i els alemanys acceptaren la nova aventura de Mussolini a condició de que tot avenç a Grècia es fes després de veure els primers resultats a la frontera líbia. Però quan Mussolini i Hitler es trobaren a Florència, Graziani seguia aturat a Sidi Barrani. Mussolini li enviava cada vegada retrets més durs. Als 40 dies de la presa de Sidi Barrani, em pregunto a qui ha beneficiat aquesta prolongada aturada, si a nosaltres o a l'enemic. La resposta és evident, a l'enemic. Ha arribat el moment de preguntar-li si desitja continuar ostentant el comandament. Graziani va prometre que atacaria cap a Mersa Matrut el 15 de desembre, però l'aturada de l'ofensiva a Líbia confirmà els pitjors temors dels alemanys sobre la potència militar italiana.

aquest era l'estat d'ànim amb el que Hitler s'assabentà de la invasió italiana de Grècia, sense posar el corrent a Mussolini sobre els plans de l'operació Barbarroja. Un Hitler cada cop més ombrívol informà el dictador italià del resultat de les seves entrevistes amb Franco i Petain, de la que els alemanys havien sortit molt decebuts. S'havien tancat moltes portes. L'estratègia perifèrica proposada per la Kriegsmarine no podia dur-se a terme sense la col·laboració de la França de Vichy i Espanya. Només quedava l'Est, i ara que ja havia pres la decisió d'envair la Unió Soviètica a la primavera de 1941, Hitler era hostil a tota intervenció italiana als Balcans, doncs no volia donar a Stalin motius per alarmar-se o un pretext per la invasió soviètica a la regió. Els alemanys volien salvaguardar els jaciments romanesos de Ploesti, dels que extreien bona part del seu petroli. A aquest fet s'hi afegia una intensa campanya diplomàtica per atreure a Bulgària. A finals de novembre, Romania entra de ple en l'òrbita alemanya, unint-se al pacte tripartit. Li seguiren Hongria i Bulgària. Hitler va reservar-se per si mateix el que pensava de l'aventura italiana a Grècia. Retornar a Alemanya cansat i ple d'amargura, cada cop més segur de que l'atac contra la Unió Soviètica era la forma més ràpida i concloent d'acabar la guerra.

15 dies després, la derrota italiana s'havia consumat a Grècia. Les tropes italianes, disposades per la invasió, estaven mal equipades i dirigides. Com el Ministeri de Guerra creia que la invasió de Grècia mai es produiria, havia demanat que s'autoritzés la desmobilització parcial de 600.000 del 1.100.000 soldats. El propòsit d'aquesta demanda era limitar la càrrega econòmica que suposava la presència de tants homes en les casernes i alhora també el fet de que podien ser més útils recollint la collita en els seus llocs d'origen. Aquesta desmobilització estava en marxa quan arribà l'ordre de que els homes tornessin a les seves casernes i es preparessin per combatre a Grècia. S'havia perdut un temps preciós perquè rebessin l'adequat entrenament abans de embarcar cap a Albània, des d'on partiria l'ofensiva italiana. Tampoc s'havia fet cas dels informes de l'intel·ligència militar que indicaven que els grecs no comptaven amb 30.000 homes, com s'assegurava, sinó amb 300.000. Ciano i altres cortesans, però, animaren a Mussolini a seguir endavant amb l'aventura grega, que, segons el Duce, duia madurant en la seva ment durant mesos, abans i tot de que esclatés la guerra. Així doncs, estaven servits tots els ingredients pel desastre. Els grecs no només aturaren l'ofensiva de Mussolini, sinó que, contra tot pronòstic, atacaren en les difícils muntanyes de l'Epiro, obligant els italians a retirar-se a una anilla de posicions des de la que podien defensar la capital albanesa, Tirana, fins que, mancats de municions i les condicions meteorològiques, els obligaren a establir un front fixe, fet que va permetre als italians estabilitzar-se en un punt concret. Però la tensió que el comandament suprem havia prestat a Grècia en aquestes setmanes bloquejar part dels subministraments promesos a Graziani. Al multiplicar els objectius amb mitjans insuficients i per qüestions purament polítiques abans que estratègiques, Mussolini havia condemnat a tots els seus exèrcits a lliurar un combat perdut des d'abans de començar.

A meitats de novembre, després de no poques discussions a Berlín, a compte de l'estratègia a seguir en els següents mesos, Hitler redactà la seva directriu número 18 per la conducció de la guerra, que incloia detallades instruccions per la presa de Gibraltar amb la col·laboració italiana i espanyola i l'expulsió dels britànics del Mediterrani Occidental. També va escriure a Mussolini una llarga carta en la que afirmava que una operació alemanya als Balcans per ajudar a Itàlia era impossible abans del març de 1941. Era vital impedir que els grecs proporcionessin una base des de la qual la RAF pogués amenaçar el complex petrolífer de Ploesti. Itàlia havia de renunciar a les seves apetències territorials a Iugoslàvia, perquè era vital que, com Hongria i Bulgària, entrés a formar part del pacte tripartit. Un Mussolini fatalista comentà després a Ciano que no podia negar-se a cap de les peticions de Hitler. Em colpeja amb el regle a la mà.

Aprofitant la inactivitat italiana a la frontera, Wavell comença a reforçar els seus efectius amb qualsevol home i màquina que Londres pogués enviar-li. Entre agost i desembre de 1940, els britànics havien traslladat fins a Egipte 126.000 homes per mar des de Gran Bretanya, l'Índia i Austràlia, a més de carros de combat, avions i muntanyes de bastiments amb una mitjana d'un miler d'homes diaris. Els quatre transatlàntics mobilitzats per la reserva naval, el Queen Mary, Queen Elizabeth, Mauritània i Aquitània, traslladaran 50.000 soldats australians fins a Egipte. Al novembre, la 4a Divisió Índia ja disposava de les seves tres brigades d'infanteria al complet, amb quatre batallons indis i cinc britànics. I a Palestina s'havia entrenat en la Guerra del Desert els nous batallons de la 6a Divisió Australiana. Una brigada neozelandesa restava en reserva, així com una brigada de l'exèrcit polonès lliure. En resum, en tres mesos, les forces d'O'Connor s'havien duplicat, malgrat que moltes fossin novells o haguessin de romandre en tasques defensives en un Egipte tremendament convuls des del començament de l'ofensiva italiana.

mentre Font Toma realitzava el seu reconeixement a l'altre costat de la línia del front, Wavell, sabent per la informació d'Ultra el que una intervenció alemanya podia significar pel pes de la lluita a Àfrica, començà a fer un esbós del seu pla per atacar els camps fortificats italians. Wavell sabia que l'única forma de vèncer era utilitzant el poder dels seus blindats contra uns italians organitzats en formacions d'eriçó, que podien ser batuts per separat dins les seves fortificacions. Però la invasió italiana de Grècia el 28 d'octubre trastocà tots els plans de Wavell, donat que Churchill havia promès als grecs tota l'ajuda possible. I era evident que estava pensant en les forces de Wavell, perquè les tropes presents a la Gran Bretanya eren encara necessàries per defensar la costa d'una possible invasió nazi. Per tant, Wavell havia de donar-se pressa en atacar i derrotar els italians abans de que les necessitats a Grècia el deixessin sense els seus millors soldats.

A moda de tanteig, a finals d'octubre, llançà una incursió sobre el campament fortificat italià de Mactila, situat a uns 25 quilòmetres a l'est de Sidi Barrani. Els italians n'estaven al cas pels seus espies a Egipte i els assaltants foren refusats per la primera divisió líbia. Però a la llarga, l'atac fou perjudicial pels italians. Graziani i el comandament del desè exèrcit i el comandant del desè exèrcit italià, el general Mario Berti, un altre veterà de la Guerra Espanyola, van creure que les seves fortificacions eren segures i no ampliaren ni el seu perímetre de seguretat ni multiplicaren les patrulles.

Els britànics tenien dues formes d'assabentar-se del que pensaven els italians a l'altra banda dels fortins. Un bon servei d'escoltes i el grup de llarg abast del desert, el Long Range Desert Group, LDGR, per les seves sigles en anglès. Una força especial sota el comandament del tinent coronel David Sterling, que operava en terra de ningú recopilant informació. L'LRDG passà a la llegenda de les forces no convencionals, els guerrers secrets de Churchill, a qui aquest havia demanat en els dies més negres de 1940 que incendiessin Europa i matessin nazis allà on pogueren. El cos d'oficials britànics trobà en aquestes forces heterodoxes una manera de canalitzar el seu esperit elitista de col·legi privat. Tot i que el grup de llarg abast del desert dugué a terme nombroses missions de sabotatge i destrucció rere les línies enemigues, la seva veritable vàlua estava en les seves habilitats pel reconeixement de llarg abast al desert. Gràcies a les seves patrulles i a les de la 7a Divisió Blindada, Wavell havia descobert una bretxa d'uns 20 quilòmetres entre els campaments italians de Niveiga, al nord, i Raba, en el contrafort de Sofati, al sud. Aquesta bretxa separava els dos grups de campaments italians, el de la costa, amb Sidi Barrani i el pas de Halfaya com a punts principals, i el grup de l'interior, centrat en Sofati. El grup de llarg abast i altres elements de comandos actuaven constantment en aquesta bretxa, fustigant els italians.

Compass planejava atacar amb la quarta divisió índia a través de la bretxa d'Enda. Els Matilda del 7è regiment de tancs reials acompanyarien a la infanteria. Els reconeixements asseguraven que els camps minats enfront als camps fortificats de Nivega i Tumar Est i Oest eren poc densos i estaven situats a les cares nord i nord-est dels complexes, on s'esperava l'atac britànic. La força giraria cap al nord per atacar a les tres divisions italianes situades en els campaments, en la primera línia que anava des de Nivega fins a Sidi Barrani. Matkila seria l'objectiu d'un atac de distracció per part de la força Selvi, un grup de brigada de 1.800 homes estacionats a Mersa Matrut. La resta de la 7a divisió blindada entraria a la bretxa d'Embla per bloquejar qualsevol reacció italiana, procedent de l'oest o dels campaments situats al sud de la bretxa. Immediatament després es llançaria cap al nord per tallar la via d'escapament dels italians per la via Bàlvia. El pla era molt arriscat, no només per la inferioritat dels britànics, els italians els superaven en una proporció de 3-1, sinó a més perquè les tropes d'O'Connor havien de realitzar una marxa nocturna de 160 quilòmetres a través del desert abans de prendre contacte amb l'enemic i després realitzar diverses i complexes maniobres de flanqueig en un camp de batalla d'uns 15.000 quilòmetres quadrats. Els britànics establiran 4 dipòsits de subministres entre Mersa Matrut i la bretxa d'Emba, amb les vitualles i l'aigua per la tropa i la vital benzina perquè els carros poguessin avançar ràpidament. Mentrestant, es produïren diversos canvis en el comandament italià, que no ajudaren precisament a que aquests estremessin la cautela. Berti tornà a Itàlia per malaltia i deixà el comandament del seu exèrcit al general Italo Gariboldi, el quartel general del qual es trobava a Bardia, a 160 quilòmetres del front. A finals de novembre, Badoglio dimití de cap del comandament suprem a causa del desastre de Grècia. El 6 de desembre, Mussolini anuncià al general Ugo Caballero com a substitut, qui es mostrava fortament partidari d'una col·laboració estreta amb els alemanys, fet que desagradava a molts dels seus col·legues. Però Caballero era un dels pocs generals italians amb una visió estratègica sobre la guerra i havia identificat el Mediterrani com el teatre clau per a les forces armades italianes.

Mussolini, però, no el tenia en gran estima i refusà els suggeriments més importants. Mentre els italians es perdien en intrigues, Wavell va sotmetre a les tropes que havien d'efectuar la ruptura de la bretxa a un exercici d'entrenament on els homes reproduïen l'atac en rèpliques exactes de Niveiga i Tomar, construïdes en el desert egipci. El 26 de novembre, Wavell va ordenar als seus comandants un nou exercici d'entrenament, que en realitat no era més que la cobertura de compàs. Wavell continuà amb les mateixes tàctiques d'ocultació utilitzades durant la fase en què planejà l'ofensiva. Per mantenir el secret, la major part de les ordres finals es donaren de paraula i no va suspendre cap dels seus actes socials en els propers dies, com una visita al Caire. Durant la nit del 6 de desembre, Wavell comunicà a Londres la data del començament de l'atac, la matinada del dia 9.

Moltes de les obres que s'han escrit sobre la guerra a l'Àfrica del Nord descriuen Compàs com una espècie de pròleg de la veritable campanya, que se suposa va començar amb l'arribada de Rommel a Líbia 2 mesos després. Ara bé, al meu entendre, Compàs no només és important perquè constituí una extraordinària victòria de les forces d'O'Connor, sinó també perquè representava un canvi en la direcció de l'estratègia britànica. Quan la contraofensiva de Wavell començà, Gran Bretanya ja havia definit en bona part la línia que seguiria durant tota la guerra al Mediterrani, encara que molts dels seus propòsits no deixaven de ser purament teòrics degut a la manca de recursos. En primer lloc, Londres estava decidit a destruir les forces italianes a Orient Mitjà. Això faria que els italians constituïssin una càrrega cada cop més pesada per Hitler, qui no podia negar-se a enviar forces en ajuda del seu aliat. Aquestes tropes, creia Londres, també serien destruïdes per les forces britàniques a Egipte. Gran Bretanya pretenia també crear un bloc defensiu al Mediterrani Oriental amb Turquia, Grècia i Iugoslàvia, on Egipte seria la base des d'on s'organitzaria l'esforç militar britànic a la regió. Alhora, Egipte també constituïa un trampolí per les operacions contra la Síria controlada per Vichy. D'altra banda, quan més a prop estigués la RAF dels camps de Ploesti, més podia amenaçar la principal font de petroli alemanya. Churchill era plenament conscient que l'estratègia defensiva que havien escollit els anglofrancesos durant el primer any de la guerra havia estat un dels motius del desastre de França i no estava disposat a cometre el mateix error 2 vegades.

Des d'octubre, els aparells de la RAF havien estat bombardejant aeròdroms, bucs mercants, acantonaments i dipòsits de combustible italians a Derna, Bengasi, Tobruk i Bardia. Diverses esquadres de bombarders Wellington, procedents de Malta, s'uniren a la tasca de desgast. Dos dies abans de compàs, els atacs passaran a concentrar-se sobre els aeròdroms italians a Gazala, Bomba, El Adem, Tobruk i Benina. La Regia Aeronàutica va perdre 39 aparells en dues nits, la major part d'ells destruïts a terra. L'armada britànica es sumà al bombardeig des de la costa. McTilla patí el foc dels canons del creuer Terror. Sidi Barrani fou atacada pels canons de les canoneres Lady Bird i Afis. El 6 de desembre, la força d'atac de Wavell avançà 65 quilòmetres i va romandre immòbil l'endemà. Tornà a posar-se en marxa el 8 de desembre per realitzar l'última part de l'aproximació. Els britànics estaven improvisant sobre la marxa molts dels procediments que després es convertirien en habituals pels exèrcits que varen lluitar a Líbia. Però en aquell moment, com escrivia el futur mariscal de camp Michael Carver, que en aquells dies estava destinat a la 7a Divisió Blindada, ningú, fos novell o veterà, qualsevol que fos la secció a la que pertanyés, tenia la menor experiència en operacions de gran mobilitat desplegades sobre immenses àrees en les que s'enfrontaven els tancs. Els homes havien de tirar de molta intuïció, sentit comú o simplement anar a la bona ventura. Després de que una patrulla dels fusellers reials informés de que la bretxa d'Emba estava neta d'impediments, O'Connor confirmà el comandament de l'atac. Una esquadra de vells bombarders Bristol estava fent molt soroll per cobrir l'aproximació dels centenars de vehicles de compàs. Les unitats anaven arribant a l'àrea de reunió, coneguda com a Piccadilly Circus, a l'est de la bretxa, on també es mogué el lloc de comandament tàctic d'O'Connor. A les columnes de blindats els seguien els transports de soldats de la infanteria i tots els camions que havien pogut reunir. Transportaven el combustible necessari per 5 dies de batalla. Wavell envia un missatge a O'Connor. És possible que se'ns ofereixi l'oportunitat de convertir la derrota de l'enemic en una victòria excepcional. Al migdia del dia 8, un reconeixement aeri italià localitza una columna de 400 vehicles a 60 quilòmetres de Niveiga. Graziani comunica la notícia al quartell general del desè exèrcit, però Gariboldi no es preocupa per la informació, ni pensar en intensificar les patrulles en la bretxa d'Emba. Els italians foren completament sorpresos. No tenien notícies dels seus nombrosos espies al Caire, de que es preparava una ofensiva britànica. Les maniobres d'engany i ocultació de Wavell havien donat molt bon resultat.

Mentretant, O'Connor es preparava amb els blindats i la 4a Divisió Índia per atacar per l'espatlla la cadena de fortificacions italianes. El primer objectiu era Nibeiwa. A l'alba, l'11a Brigada d'Infanteria Índia, carros del 7è Regiment de Tancs Reials i el 4 Batalló del 4 Regiment de Rajputana obriran foc contra Nibeiwa. A les 7:15, 72 peces de l'artilleria britànica bombardejaran Nibeiwa amb obusos d'alta explosió. L'atac va agafar per sorpresa els italians. Acompanyats pel gruix dels Matilda, els homes del primer batalló de fusellers de Rajputana i del segon batalló dels Cameron Highlanders bombardejaren Nibeiwa pel sud i, travessant el camp de mines, atacaren per la rereguarda el segon batalló de carros italians. Els homes dels carros italians van ser atacats pels soldats indis i britànics a la baioneta i amb granades que destruïren una 15a i capturaren la resta. El grup cuirassat italià que protegia els camps fortificats del nord havia estat destruït sense quasi oposar resistència. Els Matilda i la infanteria muntada en vehicles Oruga avançaren cap a l'interior del campament, on hi regnava el caos més absolut. El general Pietro Maletti fou ferit de mort per diversos trets quan, sortint del seu búnquer personal, avançà fusell en mà cap a les tropes aliades. Al migdia del 9 de desembre, tot havia acabat a Nibeiwa. Els italians havien sofert 800 baixes mortals, abandonat 1.300 ferits i 2.000 varen caure presoners. Els britànics, per contra, només varen patir 56 baixes.

En quan tingué notícia de la caiguda de Nivegua, O'Connor passà a la segona part del pla. La cinquena brigada d'infanteria índia, acompanyada dels Matilda, amb els dipòsits plens, es dirigiren cap al nord. El seu objectiu era el camp de Tumaroest, defensat per la segona divisió líbia. Els fugitius de Nivegua havien contagiat el seu temor a la guarnició de Tumar. L'avenç britànic es detení momentàniament quan diversos carros Matilda resultaren destruïts en entrar en un camp de mines. Però la cinquena brigada d'infanteria índia havia aconseguit arribar al seu lloc de concentració, a l'oest de Tumar, al migdia. Després, i seguint el mateix patró que Nivegua, començà la preparació artillera. I per accelerar l'atac, O'Connor sumà la vintena de Matilda que li quedaven al primer batalló de fusellers reials. El batalló creuà la bretxa alhora que els fusellers de Rajputana atacaven Tumar Est. Malgrat la forta resistència d'una columna de la segona divisió líbia, assoliren l'objectiu. Tumar Oest caigué al matí del 10 de desembre. En total, els britànics feren 4.000 presoners entre els dos camps de Tumar. Seguidament, O'Connor donà ordres perquè la setzena brigada d'infanteria, que encara estava fresca, avancés cap a Sidi Barrani, tallant la carretera principal, mentre la onzena brigada d'infanteria impedia que les forces italianes escapessin cap al sud. Quan la força Selby entrà a Mactila al matí del 10 de desembre, advertí que la guarnició, la primera divisió líbia, havia fugit per la carretera direcció Sidi Barrani. Si es donava pressa, O'Connor podia atrapar a dues divisions italianes entre les tropes que avançaven des de Mactila i les que estaven a Tumar.

O'Connor va posar en marxa ràpidament els seus homes a l'esquerra de les tropes índies avançaven els carros de la 7a Divisió Blindada, articulada en dos eixos. La 4a Brigada Blindada havia de destruir el grup blindat italià situat a la zona d'Azafilla, alhora que la 7a Brigada Blindada es mantenia

Després, un esquadró va avançar més cap al nord, tallant línies telefòniques i destruint el conducte d'aigua a l'oest de Sidi Barrani. Nombrosos enclavaments fortificats es rendiren sense quasi combatre. En aquells moments, els regiments de la 4a Divisió Blindada es trobaven desplegats en un arc entre Sidi Barrani i Hamid a l'oest. El 6è Regiment de Tancs Reials va unir-se a la Força Selvi per atacar Sidi Barrani des de l'est, mentre el 7è Regiment de Tancs Reials feia el mateix des de l'oest. Sidi Barrani disposava d'un rasat antitancs, camps minats en tots els punts d'accés i 8 punts forts, cadascun dels quals estava defensat per un batalló d'infanteria i peces d'artilleria. Però la confusió i el temor era total entre els italians. La tarda del 9 de desembre, el comandant de la guarnició, el general Sebastiano Gallina, trucà a Graziani per dir-li que el territori entre Sidi Barrani i la 2a Divisió Líbia estava infectat per un exèrcit mecanitzat contra el que no disposo de cap mitjà per fer-li front. Els britànics assaltaren ràpidament Sidi Barrani. Una tempesta de sorra impedí recolzar el primer atac amb l'artilleria, fet pel qual la infanteria de la 7a Divisió va patir nombroses baixes. Durant el transcurs del matí, arribaren unitats blindades que permeteren a la infanteria índia reprendre l'assalt. La nit del 10 de desembre, Sidi Barrani estava ja en mans britàniques. L'endemà al matí, la 7a Divisió Blindada començà a esbandir les posicions italianes a l'oest de l'enclavament conquerit. Els 2.000 defensors de la 490 es rendiren sense oposar més que una lleu resistència. Aquell mateix dia es descobrí que les tropes italianes acantonades a la zona de Sofat i Ràbia s'havien retirat cap a l'oest, escapant de l'atac britànic. La divisió Cirene va poder evadir-se cap a l'oest buscant la seguretat del pas de Halfaya i finalment de Forte Capuzzo.

Connor, però, no disposava de forces suficients per perseguir a les tropes que es retiraven des de Soufati, fet pel qual no foren molestades. Però en el nord, l'11è d'Hussars capturà més de 14.000 presoners de la 64a Divisió Catanzaro i de la 23 de març. Aquella nit, la batalla de flanqueig de la línia Sidi Barrani havia conclòs. En tot l'arc de l'avenç britànic, des de Soufati a Sidi Barrani, el front italià s'enfonsà. Els britànics destruïren l'equivalent a 4 divisions i capturaren 38.000 presoners, incloent-hi 4 generals, 237 peces d'artilleria i 77 carros blindats, a més de grans quantitats d'habitualles, combustible i municions. En alguns casos, els oficials italians reobriren en els seus propis camions i conduïren a grups de presoners cap als camps d'internament sense necessitat de ser escortat pels britànics. O'Connor, en canvi, havia tingut només 435 baixes. El raid havia durat 3 i no 5 dies, com era la previsió, fet que va ser una sort pels britànics, doncs els seus dipòsits avançats ja estaven pràcticament esgotats del tot. A Roma, la confusió era total.

I fins aquí el programa d'avui. En el proper continuaré intentant explicar el desenvolupament dels fets i els esdeveniments que van anar-se produint com a conseqüència. Bona nit, bon dijous, i si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

0: estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tal com raja, tres horetes de ràdio per compartir notícies...
4: Falses.
3: Anècdotes.
4: Avorrides.
3: Històries.
4: Pulloses.
3: Receptes.
4: Fastigoses.
3: Música.
4: Plasta.
3: Biografies.
4: Inventades.
3: Premis.
4: Ràcanos.
3: Follets. Si dius això, ningú escoltarà el programa.
4: D'això es tracta, García. Ho pilles?
3: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
4: Retiro tot el que dic.
3: Mare de Déu, senyor.
5: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
2: Bon dia i bona hora. Avui farem un viatge cap a Romania i escoltarem les danses folklòriques romaneses. Aquestes danses són una de les obres més cèlebres i interpretades del compositor hongarès Béla Bartók. Béla Bartók va ser un reconegut compositor, pianista i etnomusicòleg hongarès, considerat un dels creadors més importants del segle XX. Van ser compostes originalment l'any 1915 per a piano sol i el mateix Bartók les va adaptar per a orquestra de corda a l'any 1917. Són un recull de 6 peces curtes basades en 7 melodies tradicionals de la regió de Transilvània, que en aquella època formava part del regne d'Hongria. Tenen un caràcter basat en el folklore de Transilvània, combinant ritmes irregulars, escales modals i exòtiques amb una riquesa harmònica i moderna. El caràcter general de la suite és molt variat i canvia en cadascuna de les seves parts. Espero que les gaudiu i que tingueu un bon dijous.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 15 d'octubre de 2026. La convertim amb la Nati Bofill. Hola, Nati.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Hola, Josep Vinyets, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dia. Hola, Manel Cordero, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, bona hora. A Joan Domènech, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mercè Charles, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Núria Rubio, bon dia.
6: Bon dia.
0: I avui, com a convidat especial en aquest primer tram de la tertúlia, Nil Vinyets, bon dia i bona hora.
7: Bon dia.
0: Comencem, doncs, aquesta tertúlia i la gent dirà, hosti, tants Vinyets aquí. I volíem començar per aquí perquè avui parlarem de diversos molinencs que han anat fent coses i en aquest cas el Nil ha participat al programa. Som... i serem, no?
7: Soc i seré.
0: Soc i seré. Ara ho he fet en plural.
7: Sí.
0: Soc i seré. Programa de televisió de Catalunya que presenta l'Àngel Llàcer, sí, i que vas tenir l'oportunitat de participar-hi.
7: Correcte.
0: Sí. Ens expliques primer com va sortir l'oportunitat de participar en aquest programa?
7: Bueno, vaig... ells ja tenien el meu contacte per un altre càsting que vaig amb ells.
0: Sí.
7: I em van avisar de, mira, estem obrint aquest càsting per fer aquest programa. I jo, pues, mira, no tenia res millor a fer, sinó que em vaig apuntar i no m'arrepenteixo pas.
0: O sigui, i t'hi vas presentar en solitari, eh?
7: Sí.
0: Molt
7: sí,
0: bé.
7: Sí.
0: Et van agafar?
7: Van agafar, llavors ja ens van, bueno, ens van enviar tota la informació de com seria. I res, ja... després de tenir tota la informació de com seria, de què, sobretot de com hauria de ser la maleta, també.
0: Sí.
7: No era només un dia, sinó eren... jo vaig estar 6 dies.
0: Sí.
7: I clar, havies de portar, pues, tot el necessari dintre la maleta. Després ja ens va passar, pues, és una mica com anar de vacances en els programes d'aquest
0: sí.
7: tipus.
0: Un moment, algú ha vist el programa? Soc i seré, perquè
1: ara... un tros,
0: sí,
1: trossets. Algun tros.
0: Trossets, eh? Trossets. El Joan no sabem
4: no,
0: de què...
4: No, no sé ni de què va.
0: No,
4: bé. No, en sèrio, eh? No.
5: Ja només he vist quan l'anuncien.
0: Quan l'anuncien. Ah,
5: sí, però...
0: on t'ho gravàveu, això?
7: Això està gravat a la colònia Rossinyol,
0: sí?
7: Que és a... per allà sobre el costat de Vic.
0: Sí.
7: I, bueno, és això, havíem de...
0: i havíeu d'agafar una maleta.
7: Sí, agafar una maleta, anar amb el cotxe, que ens hem trobat tots allà al pàrquing de la colònia.
0: Sí.
7: I a partir d'allà ens van agafar amb autocars.
0: Sí.
7: Amb dos autocars i cap a l'hotel Muntanya, que era on estàvem dormint.
0: Molt bé, molt bé. I a partir
4: d'aquí... el Cruyff.
0: Exacte, al Muntanya. I a partir d'aquí l'experiència va durar...
7: 6 dies.
0: 6 dies, que és quan... el senyor Josep Vinyets ens va fer constar que ja us havien eliminat,
7: sí,
0: eh?
7: Sí.
0: Què et va semblar l'experiència?
7: La veritat és que molt maca. És molt intensa, o sigui... jo vaig entendre perquè en molts d'aquests programes la gent plora. Jo ho deia, no entenc res. És que ho veus d'una manera tan intensa...
0: sí.
7: Que és que és el més normal del món. Al final... en el meu cas van ser això 6 dies, però la sensació és estar molt més.
0: I no coneixies ningú, eh, d'allà?
7: No. Bueno, sí que quan vaig arribar em vaig anar trobant gent que dic, anda, tu què fas aquí?
0: Sí.
7: Però el 80% de la gent no. Jo hauria de conèixer 5-6 persones com a molt del món de gegants o del món de la cultura que
0: sí?
7: conec jo.
0: Molt bé. Perquè per la gent que no hagi vist el programa, expliquem ben bé
7: sí,
0: què
7: programa...
0: és el que havíeu de fer.
7: Està relacionat molt amb la cultura catalana,
0: sí.
7: temes de llengua... al final, com diu el programa, és trobar a veure qui és el que sap més de Catalunya. I això es fa amb equips i a cada programa s'elimina la meitat de la gent del programa.
0: Uh-huh.
7: O sigui, s'intenten fer equips de... en el primer capítol, tampoc és fer massa spoiler, comencem 100... es fan 2 equips de 50 i un equip sencer se'n va cap a casa. I llavors és això. El programa tracta d'això, sobretot molta cosa de llengua catalana, barbarismes, inclús hi ha una prova de ball de bastons... És tot relacionat amb la cultura catalana.
0: Molt bé. Què tal amb el Llàcer?
7: Bé, prou bé.
0: Sí?
7: Simpàtic.
0: Prou bé, eh?
7: Sí.
0: Bé. I el pare com ho va viure, això, senyor Josep Vinyets? Sisplau.
2: Nosaltres a casa, doncs mira, pendents de la...
0: tu anaves fent fotos i llavors els dijous ens anaves dient... mira,
2: sí, aquí,
0: hem fet aquest plànol...
2: Sí, sí.
0: Sí, eh?
2: De fet, ja havíem vist, aquest any és la segona temporada, la primera la vam estar veient perquè ens va semblar un programa que estava força bé... I aquesta vegada, havent-hi el Nil allà, doncs encara més l'han vist i el seguim veient, vull dir que no, no per això deixem, si el vam veure la temporada passada, veurem aquesta. Però està força bé, o sigui que sobre cultura catalana, jo dic, l'any passat a més hi va haver una prova de gegants, que dius et toca més de la vora, vull dir que si algú no l'ha vist, és un programa que és entretingut, no es fa gens pesat i aprens coses.
0: Molt bé.
1: Vosaltres creieu que aquest tipus de programes enganxarà a gent que no són, que no som com nosaltres de la Terra?
0: Ui, a veure.
1: No, vull dir, és clar, és que s'ha d'intentar la integració, no?
0: Sí.
1: Vull dir, com es pot fer aquesta integració que sigui voluntària, que sigui amb ganes i que sigui positiva per tots, pels que venen i per nosaltres. I penso, o sigui, pensava, aquest programa serà és un programa que en tot cas només el veuran la gent autòctona d'aquí, o és un programa que enganxarà a gent de fora de dir, bueno, pues, tinc ganes de saber més del país que m'ha acollit.
2: Penso una cosa.
4: Això últim que has dit està bé, seria un motiu per endinsar-se a veure
3: però
4: aquest programa.
3: Però llavors no l'has de passar per TV3.
0: A veure,
3: però...
0: no
3: l'has de passar per TV3. Perquè TV3 som nosaltres.
4: Sí.
3: Jo crec que...
0: TV3 som nosaltres.
3: Jo crec que sí.
0: Els conceptes de nosaltres...
3: No, vull dir... Si... A veure, tothom som els que simpatitzem amb TV3, però hi ha tota una part de la població que no simpatitza amb TV3.
4: No.
3: Llavors, jo crec que si realment volem fer una divulgació de la cultura catalana, potser s'han de tocar altres tecles, s'han d'obrir altres portals, no únicament TV3. A veure, és la meva opinió absolutament personal.
2: Sí, però aquest tipus de programes llavors queda molt limitat. Només ho podries fer al 2CAT, que es fan una sèrie de programació, una part de programació en català.
4: Sí.
2: Perquè...
4: TV2.
2: I això de la integració que deia, jo diria, això ho sap més el Nil, que hi ha estat ara concursant, que dintre dels concursants n'hi ha alguns vinguts aquí a Catalunya que no són gent catalana, que han après el català. Evidentment, clar, és el que diu la Nati, és un programa que només tot és en català, no per tan sols perquè sigui TV3, si fos a 2CAT seria en català també, i la gent que no s'ha integrat tant i que no, el català no el té com una llengua, doncs aquest no te'l miraran, això està clar. Però ja dic, jo diria que, vaja, ell ho sabrà millor, però ja dic...
7: Sí, el programa està molt, també molt encarat a transmetre la cultura catalana a altra gent que no la coneix tant. Jo crec que també per això està van fer un càsting molt, molt bo i van agafar també gent més, per dir-ho, influencers o gent que treballa amb xarxes en català, no només d'aquí Catalunya, per d'una manera. Per exemple, jo amb un que em vaig ser molt amic va ser el Mohamed, que és, ell va néixer aquí, però bueno, els seus pares són marroquins, i ell fa contingut de xarxes en català basant-se des del punt de vista que ell té des de la seva cultura natal, i crec que és una cosa molt interessant. També teníem la Fenda, que és una noia negra que també em sembla que va néixer aquí, però bueno, al final també era donar una mica la sensació de que tots podem ser catalans, tots podem viure la cultura catalana, inclús parlant la llengua que parlem. I al final crec que també va ser el mèrit del programa d'haver fet un càsting així molt, molt diferent i que toqui una mica de molta part de la cultura catalana, que també crec que la cultura catalana és un com ha dit la
0: Mercè,
7: sí, que acull a molta gent i és la primera entrada que pots tenir cap a la cultura catalana.
0: Bé, algú vol afegir alguna cosa més,
4: no,
0: Joan?
4: Jo crec que... Tal com diu el Nil, amb aquest tipus de càsting que va fer, segur que el programa i la direcció del programa i el Llàtzer ja són prou intel·ligents en buscar aquest, el que explica el Nil, aquesta interculturalitat, que és bàsic, és importantíssim que hi hagi gent vinguda de fora però nascuda aquí o que d'alguna manera pres el català. És important, clar, si no aquest programa deixaria de tindre sentit, seria massa de massa tancat en si mateix com a programa sobre la cultura catalana. Està bé que hi hagués gent com a dir, la gent aquesta que ha dit el Nil és important. La interculturalitat és molt important. Ja tenim problemes amb la llengua, ara imagina't un programa.
3: Com la fas arribar. Aquest és el problema, sí. Jo crec.
1: Aquí està la cosa.
3: Mi,
5: que hi hagi la voluntat jo de poder veure aquest programa,
3: com pots fer que aquesta taca es vagi obrint.
4: Sí.
3: Perquè, esclar, inclús la informació, com dius tu, sí, per fer-lo del càsting, a vegades, si no estàs dins els uns entorns determinats, ni te n'assabentes que hi ha aquests càstings.
7: Bueno, jo pel que sé, sí que és veritat que l'Àngel té un equip darrere espectacular, a més també conviso amb ells i els coneixes com a persones i són espectaculars, i a part de... Jo, per exemple, sí que estic al final per coses dintre una mica del mundillo, que es diu, però, per exemple, el Moja sí que el van anar buscant bé a través de xarxes. Ells estudien molts perfils que també els interessa, al final no ens hem d'enganyar que és televisió i és un producte que ha d'agradar a la gent, i també ells els que busquen és gent que els pugui donar audiència, els pugui donar joc al programa, però sobretot és el que van fer molt, és un treball a través de xarxes, de buscar gent que amb ells els interessés i que poguessin demostrar això, la interculturalitat que tenim a Catalunya i sobretot a la cultura catalana.
0: Manel, deies...
6: Sí, no, és bastant notori que en els últims anys hi ha hagut un canvi, un percentatge de gent que parla castellà només, castellà n'hi ha que parlen el seu idioma pel carrer i no saps d'on són, si de l'Afganistan o d'Algèria, però això ha anat d'una manera que no... que són, o sigui, que va baixant, va minvant les persones, sobretot joves, que parlin en català o que facin coses en català.
4: Aquest és el gran problema d'ara.
6: Aquest és un camí. El vostre programa té un precedent, que és aquell dels monuments més espectaculars de Catalunya. Sí, està molt ben pensat. I aquí, aquest programa que es fa ara, fantàstic, és com s'ha de fer. Hi han coses, altres camins que no es discuteixen. Ai, i com és això? Per exemple, com és que fa uns dies Oques Grasses per reunir 35.000 persones cantant en català.
4: Multiplicat per 3.
6: Doncs això,
0: per 4.
6: Només que un 2% del gruix de gent que hi ha allà entengui el català o el vulgui entendre, ja és un detall interessant. I un mitjà per arribar a aconseguir una normalització de vaja, estem a Catalunya, es pot parlar català i castellà, fins i tot es pot parlar el que sigui, però aquí jo crec que, i ningú em parla de dir això és un camí, per què tanta gent? Hi ha motiu perquè hi vagin 35.000 persones a veure un grup.
0: 55.000, per 4.
6: Bueno,
0: sí.
6: És igual.
4: Va, jo he dit per 3. Sí,
0: per
4: 4.
0: Per 4.
6: Com s'ha mogut això? Home, avui en dia les xarxes funcionen culturalment. Això hi ha un reguitzell de gent que sap el que fa. I el que veurem, que encara no ha començat gaire fort. Això.
3: Però aquest és un dels grans problemes, crec jo. Ara hi ha un grup excursionista, perdó, que els hi han donat un premi al SEC, se'ls hi ha donat el premi, sí, d'honor del Parlament. Llavors, jo un dia parlant amb algun membre del SEC, el gran problema que hi ha és com es fa extensiu això. O sigui, la seva preocupació és que com es fa extensiva, doncs, aquest moviment integratiu de gent per la muntanya, per la nostra cultura. O sigui, estan satisfets perquè han travessat temporades molt, molt difícils i ara estan consolidant-se una altra vegada, però com s'arriba a altres poblacions, a altre nucli de població? Jo crec que aquest és el gran problema. Com arribem a fora? Vull dir, com estimulem les ganes de saber? Perquè això no és res més de dir, a veure, jo estic aquí, estic en una terra d'acollida, com ho faig per estimular que vulguin saber com és aquesta terra d'acollida? D'on ve aquesta terra d'acollida?
5: Amb ganes d'integrar-se.
3: Bueno, lo primordial és que la persona o persones vulguin integrar-se. Això és el primer. Clar. Perquè si tu en tens ganes, doncs te'n vas i formen part de les pinyes dels castells i formen part del grup de portadors de gegants. Però, esclar, això ja és a nivell de la voluntat, diguem-ne, de cada persona. Mm-hmm. Però com podem fer perquè estimulem el grup de gent perquè no siguin únicament un mínim, sinó que hi hagi moltes persones que se sentin atretes, sí, mm-hmm, se sentin atretes per la història d'aquest país que els acull. Llavors, això és el que no sé com es fa, perquè et dic, des de l'excursionisme, tenen el neguit aquest de dir, nosaltres molt bé, però sembla que ens mirem el nostre melic, oi, que bé que estem, però, a veure, i això? Com ho estenem? Com fem arrels? I aquest programa és el mateix, per nosaltres molt bé, perquè jo hi ha coses que m'agrada mirar el programa perquè no saps, com lo dels monuments i aquestes coses que dius, ostres, n'aprens de casa teva, però saps que és casa teva. Pels de fora no és casa seva encara.
1: Nati, hi ha una cosa que tenim la mala costum de dir les inicials. El SEC és el Centre Excursionista de Catalunya. Perquè si algú no ho sap, vull dir, i és el que està al costat de darrere la catedral i que encara manté tres columnes del Fòrum Romà, veritat?
3: Exacte.
0: Sí. Molt bé, bon matí.
4: Sí, sí, sí. Bueno, igual que el Nil ara s'ha fet visible amb aquest programa, vull dir, de fet es fan accions respecte a el que deia. Ara també hi ha una altra molinenca, la filla del Xambó.
0: La Daia, avui l'entrevistarem.
4: La Daia que fa 400 quilòmetres a peu junt amb un altre company.
7: Ah, sí. A Jan Prats, company també del Suquisaré.
4: Sí? Vull dir que és una acció que, a més, té un cert ressò mediàtic i se'n parla i fa aquesta promenada per tot Catalunya, i és la manera de veure coses i explicar coses i tot.
0: Això és el que participa la DAI, és el gran repte, que és de la plataforma Fent País, que han fet 400 quilòmetres de ruta a peu, i llavors donant a conèixer també les singularitats i particularitats.
4: I mira per on, també és de Molins.
7: Sí.
0: La Daia, eh? La Daia Xambó, Port.
4: Per ara el Nil, doncs aquesta noia també és de Molins.
0: Sí.
1: O l'altre dia vam veure un reportatge a la tele sobre Sardenya, i va cridar l'atenció que en una ciutat important, al mig de la plaça, hi ha la figura d'una reina, i a dins del reportatge van dir aquesta reina, que ara no recordo el nom, va néixer a Molins de Rei, i devia néixer en el Palau de Requesens.
4: La Leonor. Sí,
0: de totes maneres, per exemple, amb això que dieu d'arribar a nous públics, TV3 sí que està apostant, per exemple, el programa La Travessa, no? Bueno, la presenta la Laura Escanes, que ve, doncs, com a influencer, per entendre'ns, la Dulceida, famosa, la Gran Cita, i va presentar també el Piro Musical de la Mercè, que el Clapés també l'altre dia reflexionava, amb tanta gent estudiant carreres relacionades amb comunicació, i que, diguem, per les tendències s'hagi d'apostar per aquest tipus d'influències per arribar a més públic. Aquest és un debat interessant, també.
4: Sí, això el Llàcero domina molt totes aquestes personatges. Les Canes, la Dulceida, tot això.
0: Sí, sí, però això és més enllà del Llàcero.
4: És un home que ve de
0: la faràndula.
4: Espectacle, de la faràndula, del music hall, de tot el teatre, de tot això.
3: Bueno, la imatge ve.
4: Ell ho sap.
0: Digues.
3: La imatge
0: ve.
4: Sí.
3: Si hi ha una imatge darrere com la de la Dulceida aquesta...
4: Sí, clar, ben.
7: Sí, al final crec que ell, o sigui, aquests influencers són la cara visible i ens hem d'aprofitar una mica també, tant de, per exemple, la Laura Escanes, de la Dulceida amb la Gran Cita, però crec que també nosaltres hem d'aportar tot el que puguem i aportar res, ni que sigui un gra de sorra, si som molts es pot fer una platja. Llavors, crec que per això els programes aquests són molt interessants, de dir, cadascú aporta el seu granet de sorra, cadascú aporta els coneixements que sap i l'amor que té a la cultura. Al final, jo ho vaig disfrutar moltíssim, perquè et trobes allà amb 100 persones que no coneixes, que t'has de relacionar d'alguna manera, bé, et treuen els mòbils durant tot el dia fins que s'acaba la gravació, però al final te n'adones que és gent que comparteix les mateixes aficions que tu, que és la cultura i Catalunya. I és molt més fàcil relacionar-se així. I amb això treus una d'amics espectacular. Jo vaig sortir encantat de la gent que em vaig endur del programa. Entre ells, per exemple, el Jan, que és el que ha fet el repte de Fent País.
4: El repte de Fent País.
7: I és això, jo crec que tots hem d'aportar una mica, ens hem d'aprofitar d'aquests altaveus com serien els influencers, però nosaltres també crec que el dia a dia s'ha d'aportar per defensar la cultura i la...
0: Per tant, quan et van eliminar, vas tornar on tenies el cotxe i vinga, cap a casa.
7: Sí, perquè a més hi ha una anècdota que és divertida, que, clar, nosaltres, cada programa, com bé diu el programa també, són dues proves. Cada prova es gravava en un dia diferent. O sigui, anaves un dia, gravaves la prova d'avantatge. T'anaves a l'hotel, feies sopaves, tal, al matí tornaves a aixecar d'hora i tornaves a anar a la colònia per gravar la prova d'eliminatòria. El dia que hi havia prova d'eliminatòria, tu havies de fer la maleta, carregar-la al bus i anar-te'n a la colònia amb la maleta. Que no t'eliminaven, agafaves la maleta, tornaves cap al bus i cap a l'hotel amb la maleta. Això, cada dos dies, cada dia estàvem fent quasi la maleta. Desplegar la maleta, tornar-la a fer.
0: Això vol dir que vas haver de demanar si estàs treballant?
7: Justament jo en aquell moment,
0: en aquell moment no
7: estava treballant, per sort.
0: Ho dic perquè, clar, també
7: va
0: són 6-7 dies.
7: Va ser l'impàs que va ser quan... Sí. No tenia feina i estava estudiant, estudiava el que podia allà, però difícil.
0: Sí.
7: Però per sort m'ho vaig poder muntar, però sí que hi ha gent que ha tingut més dificultats.
0: Molt bé, doncs tancarem aquest capítol de participació. Vols quedar, Daniel?
1: Felicitats i endavant,
3: Sí.
0: Molt bé, sí, home, i tant. Esmentàveu abans si havíeu vist la bola negra, no? Que ho teníeu...
1: Ningú l'ha vist aquí.
3: Tots la tenim.
0: Què és això? Pues, jo tampoc,
1: Això anava a dir tu.
0: Jo tampoc. No.
4: Però tots la veurem.
0: Ah, va.
4: Tard o d'hora.
0: Deixem-ho així.
4: Jo crec que tots estem motivats per aquestes històries, per la cultura en general, i la tenim pendent.
0: No, m'ho pots dir. Aquest cap de setmana tenim moltes activitats i tenim el dia del soci de la grupa, Josep.
2: És que he sentit que es feia a les sardanes davant de la grupa. I tinc entès, tampoc no estic del tot cert, que no es pot fer allà davant i que es farà...
0: Em pensava que era el dinar que no es podia fer.
2: No. Bé. Perquè com que hi ha el Miquel Tort tallat,
0: sí,
2: per la circulació, em sembla... No n'estic del tot segur, però jo m'he arribat que es feia el pati del Palau...
0: Com que demà parlarem amb la gent de la grupa, ho acabarem d'aclarir.
2: No, jo dic perquè ho he sentit i m'ha arribat l'altre i dic ara... A mi m'ha creat un dubte. No, tampoc puc dir que sigui del cert això, però...
3: La carta del soci et diu, com sempre, davant de la grupa.
2: Sí, però es veu que no sé si s'ha hagut de canviar l'última hora per això, pels motius de tràfic.
0: Parlarem amb ells.
2: Tampoc ho sé segur, això.
0: Parlarem amb ells, a veure que ens ho aclareixin. Sí, sí, perquè és possible que hi hagi aquestes dificultats de mobilitat. Però, de totes maneres, el ser diumenge no ho sé.
1: No, i és a prop una cosa de l'altra, que si arribes a la grupa hi ha un cartell i et diu tira una mica endavant, que hi ha les sardanes. Clar,
0: si posés vés a l'escola Alzina, llavors sí, potser...
1: Seria una altra cosa, no? Jo penso que és propera una cosa de l'altra,
0: Molt bé, doncs...
2: Sí, però com que la gent a vegades no mira els cartells, sinó que pot arribar allà... No es fa res.
1: No, però un s'interessa que és estrany i llavors l'un ho diu a l'altre.
3: Clar, i algú els hi dirà.
1: Sí.
2: De totes maneres, esperem, perquè també hi ha la pedalada al dematí a 10:45.
0: Bicicletada plaçada per la pluja que...
2: I diuen que hi ha una previsió de llevant el diumenge.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí. Hi ha previsió. Sí. Bé, avui és 15 d'octubre, 86 aniversari de l'afusellament del president Companys.
1: A les 7 del matí estaven cap allà, es veu com es diu? No, la cúria.
3: No, la joguera de les torxes. La... Ai.
0: Sí, és que ho fan cada any.
1: Sí.
0: Encara amb la foscor a l'hora que van...
3: Que van afusellar.
0: Avui recordeu que hi ha l'acte...
3: La marxa de torxes.
4: I l'ofrena.
0: Sí, efectivament. A les 7 de la tarda tenim aquí l'acte, aquí el racó de Lluís Companys, organitzat per l'Ajuntament, i a les 8 el que organitza Esquerra Republicana.
1: On és el racó, sisplau?
0: Mira, sisplau, al carrer Major, davant del Parc dels Infants, o la plaça dels Infants, que està avallada en aquests moments, des de fa mesos, vaja.
3: A les escaletes.
0: Coincidint a les escaletes, sí, que baixen al carrer Botés.
2: El replà que hi ha dalt.
0: El replà que hi ha dalt.
2: Sí, a les escaletes, sí.
0: Sí, allà és el racó de Lluís Companys.
6: De la vora del museu.
0: Ah, sí.
1: Al costat, paret.
2: El que has dit, per això, que allò dels Jocs de la Canalla, que està tancat...
0: Sí, la plaça dels Infants aquesta.
2: Sembla, és trist que la canalla hagin d'anar a buscar altres jocs per jugar i porta temps això tancat. És que no és una cosa de fa dos dies.
0: És de mesos,
2: Sí, mesos. Tot perquè que hi ha algú de la façana del costat.
4: Sí, però clar que això és privat, no?
0: Sí.
2: Sí. Sí, sí, però vull dir que les coses de Palacio van despacio, com diuen els, les dites, perquè aquí portem mesos amb un problema, i a la centre, i al centre del poble no hi ha tants parcs... Bueno, sí, aquí hi ha el de la plaça del Mercat, però...
3: És que aquí hi ha el problema, que és la pugna entre el privat i el públic.
0: Em sembla que es va fer un requeriment al privat de dir arregla la façana, no s'ha vist, no ho ha vist clar, i no sé com ara, ho podem preguntar això, perquè ara fa molt temps que està d'aquesta manera. Bé, però del que es commemora, alguna reflexió que vulgueu fer de l'afusellament, 86 anys ja de l'afusellament del president Companys?
1: Home, jo, que vaig néixer el 45, en aquella època, que a casa meva, vull dir, venien de repressions totals, d'exilis, de passar gana, de presons i tot això, és que jo no me'n vaig enterar d'això gairebé fins que era adulta. A casa meva hi havia un silenci total i no... O sigui, es parlava només de la guerra a l'hora del menjar, quan jo deixava alguna cosa al plat. La meva mare sempre em deia, haguessis passat la gana que he passat
0: sí,
1: jo.
0: Sí,
1: però... Però res més. El de més era... Fins i tot el meu pare, que va estar a l'exili, em transmeteien que el meu pare havia anat a treballar a Alemanya. Sí. Jo, tothom deia, el meu pare parla alemany perquè ha treballat a Alemanya. Però tampoc vaig saber que allò era exili ni tal, fins ben adulta, eh?
4: Sí, que no. La por va durar
1: molts anys. La por va durar molts anys, molts anys.
4: La por va durar molts anys. No solament es va acabar la guerra el 39, però la por...
1: La por i explicar coses, o com això de dir, mira, tal dia com avui van fusellar el president... O sigui, és com si no hagués existit aquella història. Sí, sí, van posar una barrera, i sí que és veritat que tenien molta por, suposo. Suposo.
2: M'han posat moltes de barreres aquestes. Aquí parlem del president de la Generalitat perquè se'n parla més, però han sigut moltes persones que han quedat així, en cunetes i en descampats. Mm. Vull dir que no van ser... I penso que els anys de por, encara que al final no n'hi hagués tanta, va ser tota l'època del franquisme. Sí. Ens agrada reconèixer-ho o no, però ha sigut una època bastant fosca per aquest país, tota aquesta dictadura.
0: Bé, ara hi ha notícia d'última hora que no té res a veure amb això. Es veu que els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cos trobat a Sitges, que aquest matí s'ha dit, és el del xicot de Granollers que havia desaparegut el dia dels aiguats.
1: A Sitges? De Granollers a Sitges?
0: Sí.
1: Mare meva.
0: El Rami, que era el noi que havia desaparegut a Granollers, doncs ha estat trobat efectivament a Sitges.
1: Quin recorregut més llarg,
0: els estralls
1: de dificultats,
0: de això, no sé, ara deu fer una setmana, més d'una setmana ja, no?
4: Bueno, sí, comptar, i aquella una, no sé, de viatge.
5: Però quan dius que s'hi ha trobat a Sitges...
0: Sí, mort.
4: A la costa de l'aigua.
1: Sí, però des de Granollers a Sitges, quin aigua hi ha? Quin riu?
7: El riu al mar.
1: És lluny, eh?
0: Dels aiguats, no sé si, Nil, tu estàs a l'ADF.
7: Sí.
0: Et va tocar aquí a Molins, eh? Dic.
7: Per sort em vaig jurar perquè estava de vacances.
0: O sigui, estaves de vacances.
7: Jo estava pel Congost de Montrebei, que estava a la mà de Tranquil i una gota d'aigua.
0: D'acord.
1: L'ADF és...
0: Ell és voluntari,
1: sí,
0: no?
1: Ets que
0: voluntari.
1: És voluntari.
0: Associació de Defensa Forestal, sí. Puigmedrona, Olorda.
1: És que tenim la costum de donar només els inicials.
0: Sí, vostè està molt incisiu amb aquesta qüestió.
1: No, ho dic per la gent que ens està escoltant, que és important poder-li donar tot el nom, no?
4: Sí, s'abusa molt dels acrònims darrerament i tens...
1: Tothom,
4: jo estic amb tu, sí.
3: Bé. No has de preguntar-ho.
4: Sí,
3: exactament,
4: sí.
3: Què vol dir?
4: Sí.
3: N'hi ha uns que són habituals, ja, si els acostumats.
4: Però cada cop més, eh? Cada cop més. Vull dir, amb 3-4 lletres es munten un acrònim i ja ho donen per fet i de vegades dius, bueno, quin és?
1: Com allò de l'AI. AI. Què passa amb l'AI?
3: AI o IA.
1: O IA.
0: La intel·ligència artificial.
3: Ja, perquè la pots dir... Hi ha qui diu AI, hi ha qui diu IA.
5: Sí, sí.
2: Bueno, depèn si ho escrius amb anglès.
3: Amb anglès.
2: No, però és així. Ara que dieu això, ahir estava mirant Atrapa'm si pots, i va passar el mateix. I van preguntar què volia dir. No, no, què volia dir Ibi, i el pobre home va estar pensant una estona, i ho sabem tots, però dius... És,
3: no,
2: és
3: sabem que l'hem de pagar.
4: L'hem de pagar.
2: Però que refereixo que això dels acrònims que diu la Mercè és una realitat, i comences a dir-te això i dius, hosti, i has de pensar... I he dit, m'ha llamat l'atenció perquè va passar precisament ahir, i dius, és que és una realitat que ens passa molt sovint.
0: L'IBI, eh? I l'IVA?
2: També, una altra.
1: Impost, impost tot el que comença allí és impost.
2: Impost, valor afegit.
6: Haurem de fer un curset, però...
0: Voleu fer que fem una classe?
6: Haurem de fer un curset, però...
7: Al final farem el soc i seré i tot, eh?
1: Soc i seré i tant.
6: Això de broc i... Deu venir de brother, no?
4: Vosaltres ja em coneixeu més o menys, però jo de la televisió, jo només miro pel·lícules.
0: Però sota demanda.
4: Jo veig sèries i pel·lícules. I evidentment, m'informo llavors pels diaris digitals cada dia. Però és veritat que amb el temps cada vegada he anat mirant menys el que són les notícies. I el de les pel·lícules, vull dir, d'acrònims, si mires thrillers, vull dir, dius la UCO, la UCRIF, la UCRIF, no, jo no sabia què era la UCRIF, i ja ho donen per fet, la UCRIF, que és una unitat d'aquestes de la policia que vigila el tema de la immigració il·legal, o la trata de blanques i totes aquestes històries. Però n'hi ha molts d'acrònims, molts. Sí,
3: els que surten a les pel·lícules són reals o són inventats per la
4: pel·lícula? Sí, són reals, no? Són departaments de la policia i que tenen els seus acrònims, sí. Igual que els GEO i tot això.
6: Brimo.
4: La Brimo, una altra. Fixa't, de moment han sortit 4 o 5.
6: Però això és a tots els idiomes.
4: Home, i tant. Més que nosaltres.
3: Anna, jo crec que els americans
4: raó.
3: Molt,
4: Més que nosaltres, tens raó.
6: Per doblar el que diu aquella gent, ha de ser un bon doblador.
0: Josep, em parlaves d'arbres abans?
7: Mm-hmm. Sí. Tema de moda.
2: No,
0: incidència que vam tenir aquí al carrer, precisament, és que ahir un camió va fer mal amb un arbre. Sí.
2: I aquest matí jo, quan sortia de casa allà al Torres i Bages, també hi ha hagut un trailer que es veu que, pel motiu que sigui, suposem que el navegador el deu haver portat per allà, que no hauria d'haver passat, surts al carrer i dius, carai, branquetes pel terra, dic, això és que ha passat algun vehicle gran, i a baix a la cantonada amb el Puigcerdà un arbre trencat, i més avall a la cantonada ja tocant el Montserrat un altre, i allà estava el trailer que no podia sortir d'allà, ja ha tingut que vindre a la Guàrdia Urbana.
6: Sí, el motiu de tancar, bueno, de treure els arbres del carrer Miquel d'Hort és conegut? És el de pista única... Ah, no, pista...
0: Plataforma única.
6: Plataforma única.
0: Si t'esperes després de les notícies de les 10, serà un dels temes que parlarem.
6: Si és això, deu haver-hi un motiu...
0: Hi ha un criteri tècnic.
6: De tipus tècnic. Perquè, clar, la gent que viuen allà, m'imagino que no els hi ha agradat.
1: S'han queixat.
6: I sobretot si escoltes a TV3 de tant en tant. Escolta un arbre, respecta'l, perquè és que cada arbre que hi ha i que es conserva... és l'equivalent a oxigen de 20 aires acondicionats.
4: Sí, sí.
6: Però resulta que els tallen i dius, ostres, i té un motiu, no? Jo no dic que... No estic ni a favor ni en contra. Bueno, si visquessin allà...
0: Però sí de conèixer.
4: Però que dius, evidentment hi ha gent per tot, hi ha línies de pensament per tot.
0: Sí.
4: Però jo vaig anar a una reunió d'una associació de veïns...
0: Aquí Molins de Rei, eh?
4: Sí. Hi havia un veí que deia que els arbres eren un rotllo i que embrutaven i que li donava al·lèrgia i tot, i que Molins de Rei no hauria de tenir ni un arbre. I ho deia en sèrio, Ho deia en sèrio.
1: Però deu ser al·lèrgic.
4: Sí, li molestaven... en sobremanera els arbres, vull dir, creia que Molins de Rei, vull dir, tindre arbrat era un desastre, perquè només creaven que problemes.
2: Bueno, aquest és un problema.
4: O sigui que...
2: A les al·lèrgies és un problema, però els arbres és un gran bé.
4: Home!
2: I el cas aquest és una mica estrany, perquè jo et mires al carrer Miquel Tort i les voreres eren prou amples, no són una vorera estreta com per dir hem de tallar l'arbre perquè farem les voreres més amples, i amb la qual els escolzers els correrem més cap al mig. Hem de suposar que hi ha una explicació, com que a les reunions que en el seu dia es va fer alguna reunió entre els veïns i l'Ajuntament es devia donar l'explicació, però els nostres veïns d'aquest carrer no estem assabentats.
3: Les
2: és una cosa que dius, parles per parlar, perquè dius, no veus la necessitat de tallar aquells arbres? No. Per què ho han fet? A la millor, en el seu dia van donar alguna explicació, però si són la mateixa gent del mateix carrer que protesta i diu que perquè s'han tallat els arbres, ja arribes a un punt que dius ja no...
3: Però hi havia moltes arrels que alçaven, o sigui, hi havia trossos de la cera que estaven alçats.
2: Bueno, sí, aquest és un altre problema.
7: També s'ha de dir
0: que tu has treballat amb aquest sector.
7: Sí, jo he treballat amb el sector, he estudiat d'això també, i una mica és el meu tema.
0: Bé,
7: sí que és veritat que els arbres, s'ha de dir que tots els arbres que estan dintre de ciutat, sobretot ciutats grans, tenen un estrès que no tenen els de la muntanya. Per això constantment estem veient que es trenquen branques, no només per camions, sinó també per... simplement perquè aquella branca està malament i es trenca. Si estem pensant que...
4: Perquè és per l'ambient, potser, per
7: l'ambient... Bueno, s'ha de pensar que un arbre, quan està al bosc, el que té és terra, està rodejat de terra. La terra és molt fàcil que passi l'aigua, que les arrels es distribueixin bé i pugui agafar tota l'aigua disponible que li cau. Inclús també tenen el que se'n diu zona de goteig als arbres, que és la pròpia aigua que recull la copa, la goteja a terra, i és allà on normalment estan les arrels importants. Què passa aquí si tenim escocells de 40 centímetres? Tens una entrada d'aigua de 40 centímetres. Això el que fa és delimitar molt l'entrada d'aigua a l'arbre. Per fer un equivalent a nosaltres és... poso una ampolla de 2 litres i ens l'hem de repartir entre tots. Llavors et tocarà un culet d'aigua. En canvi, si no tens aquesta restricció sobretot del paviment, també tot l'estrès que suposa als cotxes passant, o peatons passant, també això és pressió a la terra, compacta la terra, i els arbres estan, per dir-ho finament, estan molt putejats a les ciutats. Així que... també s'ha de dir que antigament hi havia unes polítiques que no miraven encara els arbres. Feien un escocell, poso l'arbre aquí i ja està. Problemes d'això, també que els arbres creixen naturalment, fas podes per formar-los, però sempre s'acaben escapant cap a dintre balcons, finestres i veïns que protesten.
4: Nil, a l'espai urbà s'aixequen les llambordes...
2: S'aixequen perquè les arrels pugen per buscar l'aigua.
4: Les arrels... L'altre dia un veí deia que es havien aixecat tota la llambordes i llavors allà hi havia un niu i surten ratolins contínuament...
1: Nil, no hi ha la possibilitat de...
4: Se'n van a...
0: Segon.
4: Va, imagina't.
0: Aviam, Mercè.
1: Ja que has estudiat això, la possibilitat de que potser es posin uns arbres que s'estudiï, que siguin, que no absorbeixin tanta aigua, que vinguin... Com que molts arbres venen de fora, sí. Perquè...
7: El que s'està fent ara... Sí, el que s'està fent ara és unes polítiques així ambientals més... Sí, que respecten més a l'arbre, amb escocells més grans... L'exemple clar, bueno, clar tampoc, però és la plaça de l'1 d'octubre, és una plaça que ja es va fer pensant una mica més en el benestar dels arbres i el propi manteniment d'ells. Mm-hmm. Tant per recollir aigua com pel benestar de tot l'ecosistema, per dir-ho d'una manera. I al final també el que s'està duent molt a terme i el que s'està picant molta pedra també és aconseguir uns arbres que estiguin ben adaptats, de no creixin controladament, que siguin més fàcil de mantenir, i sobretot, per exemple, un dels que més fàcil és, perquè aquí xoques amb diverses coses, un dels més fàcils que és per controlar és el plataner, però el plataner sabem que comporta una brutícia i unes al·lèrgies...
3: Unes al·lèrgies tremendes,
7: que molta gent...
2: I és un arbre de ribera, el plataner.
4: Sí.
0: És un arbre de ribera.
2: Sí. Necessita més aigua.
7: El pi és un altre que també funciona molt bé, però clar, també porta moltes al·lèrgies al ser una conífera.
3: Però a més el pi té molta tendència a anar amunt.
4: Sí,
3: el pi creix molt.
0: I ara,
3: molt.
0: Per exemple, quan estigui reformat al carrer, s'hi posen arbres de nou?
7: Jo vull suposar i vull entendre que ho estan fent el que he dit a mon pare, de posar els escocells més al mig i triar un tipus d'arbre que en aquell carrer, segons la llum que tingui, posin uns arbres que s'adaptin bé i que no portin problemes. Sí que és veritat que els primers anys seran escuradents, però bueno, temps al temps, a veure, mica en mica, o sigui, el mateix dèiem de la plaça d'octubre, que feia una mica de paneta quan la van plantar, i ara mira, igual que la plaça de les Palmeres.
0: Mm-hmm. Joan, digues, digues.
4: No, però... És així. Aquest estiu, ara parlant dels plataners, jo adoro els plataners.
0: Clar. Sí.
4: I quan anava, que he estat per França, i vas en aquelles carreteres i tens plataners a dreta i a esquerra i és preciós.
3: No, és preciós. Però em surten molt. I quan tenen l'estrès hídric els hi cau l'escorça.
4: Circular per allà és tan
3: maco. Llavors aquella escorça per allà, vull dir, la veritat és que el plataner embruta moltíssim.
7: Són uns guarros els plataners, a part de les al·lèrgies. I provoquen moltes al·lèrgies a les boletes que fa.
3: Sí.
7: Allò és...
6: S'han de conjuminar...
3: I si fa vent...
6: S'han de conjuminar una sèrie de coses que per aquí al·lèrgia, per aquí no sé què, per aquí plataforma única. Jo, els que recordem com era el passeig del terraplè sense cobrir i que hi havia uns marges bueno, impresentables, però ja estàvem acostumats allò. Quan ho van tapar, llavors es va veure, després han vingut els arbres, etc. Però de la mateixa manera que el carrer Miquel Tort el mires des del terraplè, si mires el terraplè, imaginació, s'ha de tenir molta, però no ho sé. Que no hi hagi cap plataner i que sigui un pis només per circular, primera que el sol allà faria destrosses. A les persones, sobretot. Vull dir que és un dels pocs llocs de Molins de Rei que es pot passejar amb una miqueta de normalitat.
0: Sí. El terraplè, eh?
4: Clar.
3: Sí. Home, normalitat.
6: Treu el terraplè, treu el que és el terraplè i posi una altra cosa, o que digui una norma hipotètica que no hi serà. S'ha d'edificar allà on hi ha el terraplè. Bueno, escolta,
4: no quedaria res. Té raó, suficientment ombrívol.
3: Sí. Però les arrels han aixecat rajoletes allà. Precisament jo m'hi vaig entrebancar i em vaig fumar de cap un dia.
4: Sí, sí.
2: Bueno, és que pensem una cosa, el terraplè, el terraplè és que al cantó on te passa la gent és el canal. Per tant, allà els arbres no poden... Les arrels que van cap allà queden entre les rajoles i el formigó de sobre el canal. L'única terra que tenen els plataners aquí del passeig del terraplè és el tros de la carretera.
3: Sí.
2: Perquè el tros cap als blocs, o sigui, el que és el passeig del Mercadillo, allò és una llosa de formigó.
3: O sigui, que si ho arreglen, tornarà a passar.
7: Sí. És el preu a pagar.
2: Pensa que quan hem arreglat rajoles allà al terraplè, a sota surt una catifa, el que és una catifa, de gruixuda, d'arrels petites dels plataners. Un trenat d'arrels que dius... Com pot ser això? I és perquè les arrels només van pel sol que queda entre el morter de les rajoles i el formigó de la tapa del canal.
0: Entre el morter i el formigó. Recordaves la carretera, deia Joan, abans? La carretera antiga.
4: Cap a Sant Feliu.
3: Era un túnel. Era preciós.
4: Era un túnel, era preciós.
6: Ombrívol, maco.
4: Ombrívol, sí.
6: També és veritat que tenia molts, molts perills de la circulació.
3: Home, anàvem posant aquells cartells, us en recordeu? Uns cartells, posaven uns cartells. Aquí murió...
5: No recordo.
3: Doncs mira, en els plataners, com que, per exemple, a la clàssica curva de l'E4,

0: molts arbres avui en dia causen problemes, però perquè quan es van plantar no estaven acompanyats del que ara estan.
1: Clar.
2: Han canviat moltes casuístiques, doncs.
3: Sí, sí, però que no ens treguin els arbres, eh?
2: No, eh?
4: No.
1: Al contrari, que no. Em posin forces.
5: Que entrem amb el de sempre, la gent es queixen, llavors ha passat el que ha anat passant. Els escorcells, de fer 2 metres quadrats, han passat 1 metre, i d'un metre a mig metre. Llavors que si la gent hi cau i els acaben tapant amb aquella espuma o aquella...
6: Sí, d'allò.
5: Perquè quedi pla al nivell de la vorera. Al final, volem els arbres, però que volem? Que facin un miracle i visquin de l'aire? No pot ser. A on està algú més bé, tu te'n vas a la granja, tot el que és el terraplè del Verdaguer cap allà, que tenen tota aquella tira, allà com que hi ha amplada, tenen tota aquella tira de terra, vulguis o no, aquell arbre agafa més aigua.
3: Però aquells arbres són diferents, eh? Aquells plomalls, aquella cosa no és...
5: Siguin de la mena que siguin, els arbres necessiten aigua. I si no la tenen, passa el tenen... que hem dit abans, que pugen les voreres perquè pugen les arrels i les aixequen.
3: Però potser necessita menys aquella tipologia d'arbres, que no sé ben bé què és,
5: no,
3: perquè també és bastant brut.
5: No, perquè també alguns són arbres de ribera. Un és un tipus... No, el niu potser ho sap més.
3: Una mena de pollancre.
0: Estan els pollancres blancs.
5: Aquest és més de ribera.
3: Em sembla, perquè el tronc és com blancós, vull dir, és una mena de pollancre.
0: Sí, després l'altre, que sembla com més un pidi, si no m'equivoco, era una casuarina.
3: Sí, perquè hi ha unes pinyetes petitones a terra.
5: Sí. No, perquè tenen tota aquella tira llarga, que allò com escorcell, li és molts més metres quadrats de terra per recollir aigua que el que té un escorcell normal d'una vorera.
0: També crec que el que s'ha de fer, jo havent treballat i havent vist el que passa allà, també s'ha de fer una reflexió de que justament aquest escorcell gran que diem que va des del molí quasi fins a la sínia és on més brossa es recull també, perquè la gent ho tiro i me l'oblido. Llavors també és el problema que comporta els escorcells grans, l'incivisme de la gent de tirar la brossa en lloc d'una basura a un escorcell o a una planta, o l'amago entre les plantes. També el problema que hi ha, per exemple, és que ja hi ha diversos bars, si fa una mica de vent, allò és un niu de que s'acumuli tota la...
3: Tots les bosses dels sucrets.
0: Bosses dels sucrets, paperets, no sé què.
2: Ho hem de deixar aquí, eh? Interessant. Gràcies, Nil Vinyets, per venir avui.
1: Gràcies.
2: Gràcies. Cordero, Mercè Charles, Núria Rubió, Joan Domènech, Nati Bofill i Josep Vinyets. Que tingueu una bona setmana. Gràcies.
1: Igualment. Bon dia.
2: Adéu, bon dia i bona hora.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
2: Falses.
1: Anècdotes.
2: Avorrides.
1: Històries.
2: Pulloses.
1: Receptes.
2: Fastigoses.
1: Música.
2: Plasta.
1: Biografies.
2: Inventades.
1: Premis.
2: Ràcatos.
1: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
2: D'això es tracta, García, ho pilles?
1: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
2: Retiro tot el que dic.
1: Mare de Déu, senyor.
3: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
5: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
4: Ah, sí?
5: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
4: Així tot va més de pressa.
5: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
4: Molt bé.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Molins.
8: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda i felicitats a totes les pilars avui, els pilars amb els seus diferents nominacions, però bé, no deixa de ser que la patrona només és una, que és la Mare de Déu del Pilar, i és un dia doncs que de molta celebrada, i avui també el que farem serà el programa que no falla mai, sempre que podem, encara que sigui festa, el programa de la veu surt en antena. El farem una mica, podríem dir, un programa una mica aragonès. I és que començarem escoltant una selecció de Gigantes y Cabezudo, de Fernández Caballero. Aquesta obra és una d'aquells sainets, aquelles obres curtes, però que tenen els seus moments molt bonics. Tenen els seus moments en què hi ha inclús doncs, melangia, hi ha tristesa, hi ha de tot. Però comença d'una manera molt impactant. Tenim una mena de revolució, una baralla, que una jove i una venedora es barallen al mercat, i sentirem crits també de fons que diuen muera l'alcalde, abajo el governador. En fi, és una autèntica batalla, però és quan sentim aquella cançó tan coneguda, Si les mujeres mandasen. Bé, fem una petita selecció ara aquí d'aquesta primera part i després ja continuarem. Sentirem les veus d'Anna Maria Irarte, Ana Teresa Erdozain. Sentirem la veu de Carlos Mungías, també de Nicolás Aldonda, i tots estan dirigits a l'Orquestra Simfònica, tots estan dirigits per Cafó, un gran director, Ataulfo Argenta. Sentim-ho.

Bé, tirem endavant amb els Gigantes i Cabezudos i ara començarem escoltant el protagonista que tornen de la guerra, les maleïdes guerres que sempre han existit, i està doncs content perquè ja veu el Pilar, ja veu de lluny. Hi ha hagut una trama en el que la protagonista, Pilar, ha rebut una carta del seu estimat, però que no sap llegir, del seu estimat Jesús, però que no sap llegir. Llavors li demana amb una altra persona, amb un de l'exèrcit, que li llegeixi. I aquest, com que estava enamorat de la Pilar, doncs el que fa és això clàssic que ja ha sortit en més d'una obra, que li canvia, diem-ne, el que diu la carta. Li diu més aviat que l'ha oblidat, que no pensi en ell i que, en fi. I ara veurem, doncs, s'acosta ja també al final, i aquest final, doncs, hi veurem que tot acaba bé, s'arregla la confusió, i sentirem una jota molt, molt important, aquella que diu que els aragonesos, andando tercos i rudos, són les aragoneses gigantes i cabezudos, és a dir, que són tossuts i se surten amb la seva. Sentim-ho.

I així s'ha acabat aquesta selecció de la sarsuela Gigantes y Cabezudos del mestre Caballero, que hem pogut sentir aquestes veus ja una mica del passat, però que van, sobretot la sarsuela la van tirar molt endavant, que era la veu d'Anna Maria Iriarte, Ana Teresa Erdozain, hem sentit també l'inconfusible Carlos Mugia, Nicolás Aldanondo, i hem escoltat l'Orquestra Simfònica dirigida per Ataulfo Argenta. Acabat això, la sarsuela, però el programa encara no. I com que avui ja dic que el dediquem una mica a Saragossa, que és al fi al cap, és la festa gran, escoltarem ara dues jotes molt boniques, que les sentirem amb la veu d'Alfredo Kraus, però hem de destacar que va ser un homenatge que es va fer amb un aragonès famosíssim, almenys en el món de la lírica, com va ser Miguel Fleta. Se li va fer un homenatge en què Alfredo Kraus va interpretar cançons de les que cantava ell, va interpretar moltes àries, inclús d'òpera, però al final, com a, diguem-ne, a Miguel Fleta, com a bon aragonès, sempre cantava alguna jota, i el que és, sentirem ara, doncs, Alfredo Kraus, primer lloc, amb la jota de El Trus de los Tenorios. Sentim-la.

Després d'escoltar el tros de los Tenorios, ara el que escoltarem serà una altra jota també d'una òpera, perdó, d'una sarsuela de Tomàs Breton, que és la Dolores. I el que sentirem, doncs, és aquella jota tan bonica de la Dolores, que és molt coneguda i, per cert, cal distingir que aquesta jota tan bonica i bastant difícil de cantar no la canta el protagonista. Sempre es busca una persona que sigui aquests cantants de jota que tenen la seva gràcia, o sigui, la seva manera de ser. Però, com que Miguel Fleta, bon aragonès, la cantava, aquí Alfredo Kraus, per fer-li el seu homenatge, també la va cantar. Sentim, doncs, la jota de la Dolores de Tomàs Breton.

0: I amb la veu d'Alfredo Kraus cantant aquesta jota de la Dolores de Tomàs Breton, ha acabat el programa d'avui. Espero que els hagi sigut de l'agrats de tots vostès.
1: Ha arribat l'hora d'acomiadar-se desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau. Fins la propera setmana.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.